Un estel sense cordill. Aquesta és la nova cançó de Francesc Guzmán, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana que estem compartint en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, seguim amb més històries i també anem ara fins a Gran Bretanya per escoltar a Charlie Gere i Simon Ashley. Són dos artistes britànics que han unit forces en el món de la música. Tots dos ens presenten aquesta peça que escoltarem ara mateix, que es diu So Good, amb una lletra estètica i temàtica sobre la positivitat, l'evasió i l'alegria de l'estiu, de la bogeria de l'amor i de la connexió i del desig del retrobament. So Good, amb Charlie Gere i també amb Simon Ashley.

La cançó de Charlie Gear i Simon Ashley, junts per aquesta peça anomenada So Good. Més novetats de la setmana. Ara tornem a Catalunya amb Meritxell Neddermann, que és una pianista, cantant, compositora i productora catalana. Va néixer a Barcelona i es va criar a Vilassar de Mar, al Maresme. De fet, en un entorn molt vinculat a la música, és germana de la també coneguda cantautora Judith Neddermann. La seva nova cançó es diu Mira'm, una cançó melancòlica i delicada que ens parla de la recerca d'intimitat i de connexió. I així l'escoltem, Meritxell Neddermann, amb la seva nova cançó, Mira'm. Mira'm.

I història delicada, aquesta que es diu Mira'm, és la més nova de Meritxell Neddermann. Més novetats d'aquesta setmana. Tornem a obrir fronteres per compartir a Flory, nom artístic de Florence Helen Arnold, nascuda a Bristol, Anglaterra. Avui anem amb històries angleses. Ella és una cantant, compositora, model i bateria britànica. La cançó que escoltarem d'ella és Magic for a While, que ens parla de la nostàlgia i la impermanència de les coses i de la por a la fi dels moments feliços.

El seu nom és Flory, és una cantant i compositora britànica i aquesta és la seva creació, Magic for a While, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Catalunya per escoltar Martes, nom artístic sota el qual es presenta la cantautora catalana Marta Argemí, que és un talent emergent de la nova escena musical de Catalunya. La seva proposta va entre la cançó d'autor íntima i el pop contemporani i ens presenta una cançó anomenada 15. És un dels seus temes més personals i també magnètics. I ens parla de la nostàlgia de l'adolescència i del pas del temps i la identitat.

Estàs escoltant Estrenes amb Joan Soler.

És el bon ritme que ens arriba des d'Anglaterra amb la veu, la música i el so de Rose Gray, que és una cantant i compositora anglesa originària de l'est de Londres, que s'ha fet un lloc en l'escena de la música electrònica i el pop alternatiu. Una cançó que es diu Blink Twice, que parla d'una nit intensa de festa. Així seguim acompanyant-te, siguis on siguis, amb molta música, amb moltes històries noves a través d'aquestes estrenes. I ara, doncs, tornem a Catalunya. Ella es diu Jules, nom artístic de Júlia Casadevall, cantant i compositora catalana de música urbana i d'indie pop, originària de Girona. Es va fer molt popular a les xarxes socials quan tenia 17 anys gràcies al seu senzill viral Tant de bo no t'hagués conegut, i des de llavors s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de la nova escena pop catalana. La cançó que escoltarem, la nova, es diu Una més, i que...

Aquesta és la nova cançó de Jules, es diu Una Més, i aquesta és la història que ens ha acompanyat avui en aquestes estrenes. Però en tenim d'altres, com per exemple la que ens arriba ara mateix, història compartida entre Sophie Tucker, un duet de música electrònica, i per l'altra banda tenim els nord-americans One Republic, que és una de les bandes de pop rock alternatiu de més èxit de les darreres dècades. Tots dos junts ens proposen escoltar aquesta cançó nova que es diu Tsunami i que ens parla de l'amor inesperat i aclaparador.

Els One Republic i la participació de Sophie Tucker, així ens han acompanyat amb aquest Tsunami. Tornem a Catalunya amb els Brou, que és un grup emergent de la música en català que es va donar a conèixer massivament fent versions de temes coneguts a les xarxes socials. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, es diu De Colors i la lletra és molt sincera i està basada en fets reals, una experiència real de parella. De Colors, amb Brou.

Es diuen Brou, aquesta és la seva cançó de colors que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per la nova cançó de Miley Cyrus, es diu Let's Get Married. És una celebració directa, romàntica i apassionada de l'amor etern i el compromís.

Let's Get Married. Aquesta és la nova cançó de Miley Cyrus, una de les cançons incloses en el seu últim disc anomenat Bass Persuaders. Seguim endavant en aquestes estrenes i ara mateix anem per als Saxeni, que és una de les bandes de pop-rock de referència de la nova escena musical catalana. Ells són de Lleida i la cançó que escoltarem, Malalt de Somnis, i que ens parla de perseguir els somnis i perdre's pel camí, és una oda precisament a l'amistat veritable.

Es diuen Sexeni, aquesta és la nova cançó, Malalt de somnis. Els lleidatans també ens han acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba al seu punt i final. Avui ho farem amb ALP, nom artístic de Laura Pergolizzi. És una cantant i compositora nord-americana i té un gran reconeixement mundial pel seu gran èxit planetari Lost on You, per la seva potent i inconfusible veu de soprano. La seva nova cançó i la que clourà avui aquest estrenes es diu Don't Stop. És una celebració de l'amor i de la connexió i de viure el present i deixar anar les preocupacions. Per tant, amb ALP i la seva nova cançó Don't Stop acabem aquest estrenes d'aquesta setmana. Però hi tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
3: Molt bon dia a tothom. Sigueu tots benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys i al tercer episodi que dediquem a l'any 1976, que encara que no us ho sembli, perquè ens queda ja bastant lluny, fa 50 anys, en alguns aspectes ens va canviar la vida. O, com a mínim, em va posar les bases. Doncs avui ens hem decidit a buscar-ne uns quants. I ja us aviso que no seran polítics. Bé, no del tot, perquè qualsevol decisió de país sempre té una dimensió política. Però avui parlarem, sobretot, de canvis tècnics. Què, us he deixat amb la mel a la boca? Doncs primer siguem ben educats. Bon dia, Anna Cucurull.
4: Molt bon dia, Montse Comí.
3: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic de so, muntador i director musical.
5: Bon dia, bon dia.
6: ¿Ustedes el saben aquel que dice que eran dos muertos que van de excursión en una barca? Y uno le dice al otro, de oye, ¿trajiste los mórtires? Dice, ¿el qué? Dice, los mórtires. Dice, ¿y esto qué es? Yo creo que lo que llevan los vivos, los víveres.
2: La banda sonora de la nostra vida.
4: Si bé és cert que parlarem d'alguna altra cosa, la part central del nostre programa d'avui la dedicarem a una empresa que forma part indissoluble de la vida dels qui, l'any 1976, érem en aquest nostre país, la Telefònica. Així és com coneixíem la CTNE, la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, Societat Anònima. I a Arenys de Mar, aquell 1976, també es parlava de comunicacions. Al ple municipal, el regidor Clavel preguntava com s'havia d'interpretar el recent decret sobre les anomenades llengües regionales i s'acordava mantenir el castellà en les actes i comunicacions oficials. De moment...
3: De moment, que aviat canviaria la cosa. Així que ara, cordeu-vos els cinturons, que comencem. La banda sonora de la nostra vida.
4: Ole, ole!
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1976.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Doncs hem començat amb una cançó que sembla feta expressament pel programa d'avui. L'any 1976, la ELO publicava Telephone Line, que és aquesta cançó que acabem de sentir. Però mentre Jep Lyne cantava aquesta cançó, el món de les comunicacions estava canviant a una velocitat que encara no podíem ni tan sols imaginar. I a casa nostra, també. La telefònica començava a deixar enrere moltes de les limitacions de la telefonia tradicional i posava les bases d'una nova manera de comunicar-nos.
2: Telefònica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas. ¿Cómo averías? No, telefónicas. Ah, ¿es averías? Nueva York. Yes, my woman querer telefónica por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas.
3: Menudas somos las Matildes. Este año también tendré telefónicas.
4: I comencem per una de les novetats tecnològiques més potents que ens porta el 1976. El telèfon surt de casa i puja al cotxe. Aquell any, la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya posa en explotació el TAP, el Teléfono Automático en Vehículos, el primer servei de telefonia mòbil que arribava a Espanya. El TAP era un equip enorme i pesant, amb una antena exterior i un auricular integrat al davant del cotxe. El sistema funcionava a la banda dels 200 MHz i, això sí, permetia una cosa que fins aleshores semblava gairebé de ciència-ficció: fer i rebre una trucada mentre el cotxe estava en moviment.
1: I la novetat no era només que el telèfon es pogués moure. Era que la companyia telefònica estava posant en servei una nova manera d'entendre les comunicacions. El TAP s'inaugura el 1976 a Madrid i a Barcelona, amb una capacitat inicial de 400 abonats. És clar que 400 abonats són ben poca cosa comparats amb els milions de mòbils que coneixeríem dècades després. Però el canvi conceptual ja estava fet. El telèfon deixava d'estar lligat físicament a una casa, a una oficina o a una cabina. Ara es podia instal·lar dins d'un vehicle.
4: Però aquesta història havia començat bastant abans i sobretot fora d'aquí. Als Estats Units, la Bell Systems ja havia posat en servei el 1946 un sistema de radiotelefonia per automòbils. Eren aparells voluminosos, cars i amb una capacitat ridícula comparada amb la d'avui. En els primers sistemes hi havia molt pocs canals per compartir entre tots els usuaris. Amb els anys, la tecnologia es va anar perfeccionant i va arribar també als altres països. I aquí podem imaginar-nos l'escena. Cotxe oficial, antena exterior i una parella enorme al davant i algú parlant mentre el xofer, perquè probablement ell no conduïa, el portava d'un lloc a l'altre.
1: Però fixa't que estem parlant de 30 anys, com a mínim, de diferència entre el que passava als Estats Units i el que passava a Espanya. Parlem, doncs, de telefonia comparada, si em permeteu l'expressió. Perquè quan el TAP arriba a Espanya el 1976, ja hem vist que els americans ja feia 30 anys que havien començat a posar telèfons als automòbils. Però no van ser els únics. La Guerra Freda també va tenir la seva pròpia batalla telefònica. A la Unió Soviètica, els investigadors treballaven des de finals dels anys 50 en un sistema de radiotelefonia mòbil automàtica que acabaria convertint-se en l'Altai, posat al servei el 1963 i estès posteriorment per diverses grans ciutats soviètiques.
5: La banda sonora de la nostra vida.
4: Inicialment estava pensat sobretot per a funcionaris i serveis d'emergència, però es va anar ampliant. I mentre els americans i soviètics desenvolupaven els seus sistemes, al Japó també miraven cap al mateix futur. A l'Exposició Universal d'Osaka de 1970, la NTT, la companyia japonesa de telèfons i telègrafs, presentava al públic un telèfon sense fils que ja apuntava cap al que nosaltres avui anomenaríem mòbil. I aquí és on el nostre 1976 queda ben situat. Espanya no estava descobrint la telefonia mòbil. Estava arribant amb el TAP a una tecnologia que les grans potències tecnològiques feia anys que desenvolupaven.
1: I tants anys, en algun cas 30 anys. Doncs sí, aquí vam arribar una miqueta tard. Com sempre fem, posem una miqueta de música que després tornarem a parlar del tema.

0: Money Money és una cançó d'ABBA escrita per Benny Andersson i Björn Ulvaeus, amb Frida com a veu principal. Es va gravar el maig de 1976 als Metronome Studios d'Estocolm i formaria part de Arrival, el quart àlbum d'estudi del grup suec, publicat l'11 d'octubre d'aquell mateix any. El tema, que inicialment portava el títol de treball Gypsy Girl, es va publicar com a senzill el novembre de 1976, amb Crazy World a la cara B. La lletra parla d'una dona cansada de treballar per arribar a final de mes, que somia trobar un home ric que li resolgui la vida. La cançó va arribar al número 1 en 6 països i al número 3 al Regne Unit.
1: I ara que ja hem vist com ho feien els americans, soviètics i japonesos, tornem a casa i descobrim qui tenia el negoci de telèfons a Espanya. I sobretot, què hi havia abans de la telefònica. Quan avui diem la telefònica, ens sembla que el telèfon i una única companyia han anat sempre de bracet. Però no. Abans de 1924, el mapa telefònic espanyol era un autèntic mosaic. Hi havia xarxes de l'Estat, xarxes municipals, concessions privades grans i petites i sistemes que sovint ni tan sols estaven interconnectats. El 1924, dels 78.124 telèfons instal·lats a Espanya, l'Estat n'explotava aproximadament el 28%. Les corporacions locals, un 9%. Les grans empreses concessionàries, entre les quals destacava la companyia Peninsular de Telèfonos, un 33%. I el 30% restant estava en mans de petits concessionaris particulars. Per tant, abans que existís la telefònica, no hi havia una telefonia espanyola. N'hi havien moltes.
0: I si posem la lupa sobre Catalunya, la història encara és molt més interessant. Aquí el telèfon havia arrelat amb força i hi havia una combinació d'iniciativa privada i pública que no trobem amb la mateixa intensitat a tot arreu. La companyia Peninsular de Telèfonos, nascuda a Barcelona el 1894, havia anat acumulant concessions i xarxes. Barcelona, Mataró, Sabadell, Martorell i Igualada, Vilafranca, Manresa, Tarragona, Reus, Valls i Palamós, entre d'altres. I tenia també un paper fonamental en les comunicacions interurbanes. Línies Barcelona-Mataró, Barcelona-Sabadell, Barcelona-Manresa-Lleida, Barcelona-Tarragona-Tortosa, Barcelona-Girona-Figueres i Portbou. Barcelona era, doncs, el gran nus d'una xarxa que ja travessava bona part del país.
1: Però des del 1914, la Mancomunitat de Catalunya va començar a desenvolupar una xarxa telefònica pròpia amb una idea gairebé oposada a la de les empreses privades. Portar el telèfon també allà on el negoci no era rendible. El 1923, al cap de 9 anys, aquesta xarxa ja tenia uns 5.500 quilòmetres de línies i donava servei a uns 450 municipis. I aquell mateix any, a Balaguer, es va posar en funcionament la que és considerada la primera central telefònica automàtica d'Espanya. La Mancomunitat, per tant, no era una convidada de pedra. Estava construint una alternativa pública catalana i estava experimentant tecnologia avançada.
0: Això sí que són estructures d'estat. En fi, fem una parada tècnica per escoltar música i després veurem que entra en escena un nou actor. Ja veureu.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Ens hem situat al gener de 1976, només dos mesos després de la mort d'en Franco, amb en Lluís Llach actuant en directe a Barcelona. L'Estaca forma part de Barcelona, gener de 1976, un disc enregistrat en aquells concerts i publicat aquell mateix any. És un document musical d'un moment de canvi profund. Encara que en els últims mesos del franquisme, però amb la societat catalana començant a recuperar espais de llibertat, de llengua i d'expressió. I Llach, davant d'un públic especialment implicat, posa música en aquell temps de transició.
2: Tornem a la nostra història i ara entra en escena un actor que fins aquell moment no havíem vist, als Estats Units. L'any 1923, la International Telephone and Telegraph Corporation, ITT, comença a desembarcar a Espanya amb l'objectiu de participar en la reorganització del sistema telefònic nacional. No venia precisament a mirar-se els telèfons des de la barrera. Es fa amb la totalitat de les accions de la companyia peninsular de telèfonos i els seus directius entren als consells d'administració de la peninsular de la companyia madrilenya de telèfonos i de la Societat General de Telèfonos. A més, aconsegueix opcions i altres drets per adquirir les xarxes telefòniques de Saragossa, Màlaga, Almeria, Còrdoba, Santander i Granada.
1: I el moviment, evidentment, arriba fins a Catalunya. El dia 8 d'abril de 1924, el senyor Esteve Terrades, director de la xarxa telefònica de la Mancomunitat, deixa el càrrec i s'incorpora a la ITT. La multinacional encara no controla la xarxa catalana. De fet, aquell mateix any intentaria comprar-la i l'operació no prosperaria, però ja ha fet una part fonamental de la feina. Ha assegurat una posició dominant en el sector privat. Ha acumulat drets sobre diverses xarxes i ha incorporat personal tècnic clau. I tot això passa abans que, el 25 d'agost de 1924, la nova Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, vinculada a la ITT, obtingui del govern la concessió per reorganitzar i explotar la xarxa telefònica nacional.
3: La banda sonora de la nostra vida.
2: El 13 de setembre de 1923 triomfaria el cop d'estat de Miguel Primo de Rivera i començaria una dictadura que acabaria intervenint i desmantellant progressivament la Mancomunitat de Catalunya fins a la seva dissolució definitiva el 20 de març de 1925. I mentrestant, el 25 d'agost de 1924, el govern decideix que aquella dispersió de xarxes, empreses i concessions s'ha acabat. El Servei Telefònic Nacional s'organitzarà sota un únic operador i en règim de monopoli. I aquí hi ha la paradoxa que ens interessa. Una dictadura espanyola crea una companyia de nacionalitat espanyola per explotar el Servei Telefònic Nacional. Però darrere d'aquesta companyia hi ha la ITT, una multinacional nord-americana. La Companyia Telefònica Nacional Espanyola, la CTNE, es converteix així en un instrument que permet a la ITT exercir el control definitiu de la gestió del nou monopoli telefònic espanyol.
1: I 21 anys després, el 1945, la història encara fa un altre tomb. Aquest cop, sota la dictadura de Francisco Franco. L'Estat espanyol compra a la ITT la seva participació de la Companyia Telefònica Nacional Espanyola i passa a controlar el 79,6% de les accions ordinàries. La telefònica continua sent formalment una societat anònima, però la principal xarxa telefònica del país queda sota el control estatal. I així arribem a 1976. Una única empresa manté el monopoli del servei telefònic bàsic i una xarxa que connectava pràcticament tot el país. Darrere de cada trucada hi havia centrals, telefonistes, cables, radioenllaços i circuits internacionals. I, per tant, tota una infraestructura de comunicacions sotmesa a un fort control del poder polític. Fem una altra pausa perquè
2: després
1: ens tornarem a situar a 1976.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Acabem d'escoltar Don't Go Breaking My Heart, un dels grans èxits de l'estiu de 1976, interpretat per Elton John i Kiki Dee. Elton, que aleshores tenia 29 anys, ja era una estrella internacional. Kiki Dee, nascuda a Bradford, portava uns anys treballant en el soul i havia estat el 1970 la primera artista britànica blanca que va enregistrar per al segell Motown. Elton John i Bernie Taupin van signar la cançó amb pseudònims, Ann Orson i Carte Blanche.
2: Ah, no ho sabia, això, veus?
1: Mira, jo tampoc, la veritat.
2: Tu tampoc. Bueno, mira, buscant...
1: S'aprenen moltes coses, eh?
2: Buscant,
1: exacte,
2: es troben.
1: Sí, sí. La van gravar de manera una mica insòlita, la veritat. Elton John va enregistrar la seva part a Toronto, just al Canadà. I Kiki va gravar la seva veu posteriorment a Londres. I aquella cançó, que havia nascut gairebé com un divertiment, es va convertir en el primer número 1 d'Elton John al Regne Unit, on es va mantenir...

0: 1976, la Telefònica està fent una transformació decisiva. La xarxa telefònica comença a convertir-se també en una xarxa capaç de tractar i transmetre dades. La companyia parla ja de mecanització, centres de procés de dades i sistemes informàtics connectats entre Madrid, Barcelona i Bilbao. I aquell mateix any, a Barcelona, Telesincro, pionera de la informàtica catalana, queda integrada a Secoinsa, societat en què participa Telefònica. Dit en llenguatge planer, la Telefònica ja no només es necessita cables i centrals per fer parlar persones. Comença a necessitar ordinadors perquè la seva pròpia xarxa funcioni i perquè les màquines puguin comunicar-se entre elles.
1: Això ja s'assembla una miqueta més avui a dia, eh?
0: Sí, sí, ja hi estem entrant.
1: I aquest canvi també queda reflectit en la normativa. El 15 de març de 1976, el govern modifica l'article 4 del decret 3585-1970, que regulava els serveis públics, i introdueix expressament la transmissió de dades a través de la xarxa telefònica. Això és el que comencem a anomenar teleinformàtica. Unir informàtica i telecomunicacions perquè un ordinador pugui enviar informació a un altre a través de la xarxa. I al mateix temps, les centrals automàtiques van substituint les telefonistes. Nosaltres marquem el número i la central interpreta les xifres, busca el camí i estableix la connexió. El 1976, el 94% dels telèfons ja tenien accés a l'automatització dels serveis interurbans. I l'any següent, la proporció de línies automàtiques arribaria al 95%.
0: I aquesta modernització va acompanyada d'un creixement espectacular. El 1976 s'instal·len 539.963 noves línies telefòniques, de les quals 506.110 són automàtiques. Al final de l'any, Telefònica ja supera els 5.800 milions de línies instal·lades i el 93,5% són automàtiques. També augmenten gairebé un 10% les línies urbanes automàtiques i un 14% els circuits interurbans automàtics. Dit senzillament, cada vegada hi ha més gent amb telèfon i, sobretot, cada vegada hi ha més camins perquè les trucades arriben al seu destí.
1: Així que darrere una trucada encara hi ha una telefonista, però cada vegada més hi ha una màquina. Centrals automàtiques, ordinadors i sistemes de transmissió de dades van prenent el relleu a les telefonistes. I nosaltres gairebé no ho notem. Simplement marquem un número i la trucada entra sola en una xarxa cada vegada més complexa. El 1976, sense saber-ho, estem passant del telèfon que connecta persones a una xarxa que també començarà a connectar màquines y información.
2: Matilde, Matilde, tengo dos telefónicas como todos los años y las de Matildita también, quédate tranquila. Ya todos tenemos telefónicas y mujer en las condiciones de siempre, estoy muy contento. ¿Ay? Y vosotros también, telefónicas, telefónicas.
3: One ticket, please. Now I'm gonna see everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: El 1976 ens trobem amb Barry White, una de les grans veus del soul i del rhythm and blues nord-americà, conegut per la seva veu profunda i per unes produccions de so orquestral i sensual que el van convertir en una figura essencial dels anys 70.
2: Ah, a mi m'agradava molt.
1: Moltíssim. Llàstima de pentinat.
2: Bé, no calia mirar-lo, només sentir-li la veu.
1: Exacte, només sentir-lo. Aquell mateix any va publicar Let the Music Play, el seu cinquè àlbum d'estudi, editat el 2 de gener de 1976. La cançó que dona títol al disc està escrita, produïda i arranjada pel mateix White, una cançó que parla d'intentar superar un desengany amorós, refugiant-se en la música i en el ball.
2: El 15 d'agost de 1976, al vol 011 de Saeta, la companyia aèria estatal d'Equador s'enlairava de Quito amb destinació a Cuenca. Era un trajecte domèstic de poc més de mitja hora, operat amb un Vickers Viscount, un avió britànic de quatre motors turbohèlics, molt utilitzat en aquella època. A bord hi viatjaven 55 persones i 4 tripulants. Poc després d'enlairar-se, l'avió va desaparèixer sense emetre cap senyal d'emergència.
1: Durant dies es van mobilitzar avions, helicòpters, patrulles terrestres i voluntaris per rastrejar una extensa zona dels Andes equatorians. Però les condicions meteorològiques, l'altitud i el relleu muntanyós van dificultar enormement les tasques de recerca. No es va trobar cap resta de l'aparell, ni cap indici del que havia pogut passar. El cas va acabar convertint-se en un dels grans misteris de l'aviació sud-americana, alimentant durant anys tota mena d'hipòtesi.
2: Van passar 27 anys. Molts familiars ja havien perdut l'esperança de saber què havia succeït. Fins que l'any 2003, dos escaladors que ascendien al Chimborazo, el volcà més alt de l'Equador, amb 6.263 metres d'altitud, van descobrir restes metàl·liques que sobresortien del gel. Aquella troballa inesperada va permetre localitzar finalment el lloc de l'accident, a uns 5.300 metres sobre el nivell del mar.
1: La investigació va concloure que l'avió havia impactat contra la muntanya enmig d'un banc de núvols, probablement sense que la tripulació pogués veure el relleu que tenia al davant. El que durant gairebé 3 dècades havia estat un misteri va acabar tenint una explicació. Però continua sent un dels casos més sorprenents de la història de l'aviació. Un avió comercial desaparegut que no va poder ser localitzat fins gairebé 30 anys després.

0: sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Rolls Royce, un grup nord-americà format a Los Angeles que va néixer gairebé per casualitat quan el productor Norman Whitfield, un dels grans noms del segell Motown, els va escollir per posar música a una pel·lícula. Aquella pel·lícula es deia Car Wash, una comèdia ambientada en un rentador de cotxes de Los Angeles, estrenada el 1976. La banda sonora va ser un èxit immediat i la seva cançó principal, Car Wash, es va convertir en el primer gran èxit internacional de Rolls Royce, arribant al número 1 de les llistes nord-americanes i convertint-se en un dels himnes de la música disco.
2: I per fer-nos una idea de com era la vida al 1976, a Espanya érem uns 36.100.000 persones i encara teníem famílies força més nombroses que avui. Aquell any, l'índex de fecunditat era d'uns 2,77 fills per dona.
1: Imagina't, com havies de fer per tenir 2,77 fills?
2: No sé, un 2 i 3 quarts, una mica més de 3 quarts. Tot i que l'Institut Nacional d'Estadística ja assenyala que la fecunditat havia començat a baixar durant els anys 70. I quant costaven les coses? Doncs depenia molt del producte i del lloc. El pa, per exemple, tenia preus regulats provincialment. I a Madrid, al maig de 1976, una barra de 320 grams costava 14 pessetes. Un Seat 127, cotxe més habitual i més venut en aquell moment, costava entre 185.207 pessetes i 195.979 pessetes, segons la versió. I aquell mateix any arribava als quioscos una revista que faria molt soroll. Interviu.
1: Home!
2: Ja que si ens en recordem tots de l'interviu, eh?
1: Sí, sobretot de la pàgina del mig.
2: El primer número... És que era molt divertida, aquella pàgina.
1: I tant.
2: Era la més divertida de totes. El primer número de la qual es va publicar el 22 de maig de 1976 i va tenir un preu de 40 pessetes. En definitiva, el 1976 és un any de preus encara expressats en pessetes, de famílies més nombroses i d'una societat que està començant a canviar molt ràpidament.

0: I per avui ja n'hem tingut prou. Una horeta amb vosaltres, desgranant temes. Avui la Telefònica ha estat indiscutiblement la protagonista.
1: Sí, senyora, totalment.
0: I Déu-n'hi-do com els hem atabalat, aquesta pobra gent que ens escolta.
1: I les coses que no sabíem.
0: Ah, exacte. Però també hem tingut temps de tractar altres temes i d'escoltar la que aleshores era la banda sonora de la nostra vida.
1: I tornarem, sí que tornarem, la setmana vinent, amb més històries per recordar i música per escoltar. Ja sabeu, a la sintonia de Ràdio Arenys i, per descomptat, que ens podeu seguir a través del podcast a radioarenys.cat.
0: Aquesta setmana ho hauran de fer, perquè els hem atabalat amb moltes dades.
1: Sí.
0: Hauran de repetir-ho.
1: Bé, fins que els hi quedi, com a nosaltres. Heu de buscar el menú Programes, tots els podcasts, i allà anar a buscar la banda sonora de la nostra vida. Gràcies per haver-nos acompanyat i que tingueu un bon cap de setmana.
0: La setmana que ve tornem. Adéu-siau.
1: Tornem. Adéu-siau.
2: Recuerdos al abuelito.
3: Besitos para... Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Coaching Tònic. Un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i un saludable còctel de parida. Coaching Tònic, un programa gestat, parit i presentat pel professor Bond, Xavi Obon. Coaching Tònic, un programa per a ments brillants. O no.
5: I amb les veus de Martina Calvo, Marina Cabrera i Jaume Casanovas. I Joan García, el control tècnic i l'edició d'aquest invent. Hola, companys i companyes. Avui posarem fil a l'agulla directament sense perdre ni un instant. Mirarem d'aprofitar els 55 minuts del programa amb la màxima eficàcia. Tot gra, res de palla. Perquè avui pentinarem un altre megastar del coaching. La gestió del temps.
6: Supongamos que cada mañana te encuentras 1.440 euros. Sin hacer nada para ganarlos. Puedes regalarlos, gastarlos, divertirte con ellos o quemarlos. Pero los que no uses, al final del día desaparecerán. Así funciona la vida. La diferencia es que lo que te encuentras cada mañana no son 1.440 euros, son 1.440 minutos. Piensa bien qué vas a hacer con ellos.
5: Doncs això, li farem unes bones trenes a fal·làcies sobre el temps.
7: El temps és or. El temps es guanya i es perd. El temps vola. El temps existeix.
5: Ferides sense sentit. On sí podem rascar el temps és a les sensacions. Qui no ha volgut que el temps s'aturés, una altra bajanada, per cert, que el temps s'aturés quan estem en modus gustirrinin? Mireu el que cantaven els Panxos fa tants anys que el Mar Mort encara estava malalt.

0: La cançó va ser un gran èxit i va guanyar diversos dels premis més importants de la música i el cinema. Mireu, va guanyar l'Òscar a la millor cançó original el 2022, Globus d'Or a la millor cançó original i Premi Grammy a la millor cançó escrita per a mitjans visuals. Vaja, tot una novetat pel que fa a les cançonetes habituals d'en Bon. Però també li farem la clenxa al mig i pentinarem la seva lletra.
1: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
0: Va, que avui com la cosa va del temps, doncs una de temps a cançons que inspiren l'ànima. He triat una d'en Mazzoni. Pels que no el conegueu, us diré que Mazzoni és Jaume Pla, un músic nascut a la Bisbal d'Empordà, la comarca del Baix Empordà, el 9 de gener de 1977. Per cert, afegeixo una dada que no aporta absolutament res, però, mira, a mi em fa gràcia. Em fa gràcia donar-la, que voleu que us digui. El Mazzoni, el Jaume Pla, va néixer el mateix dia que jo, el 9 de gener. Això sí, d'un any diferent. Queda dita la dada. Per a mi, aquest músic és un gran talent i penso que no prou reconegut, tant pel que fa a la música com a les lletres de les seves cançons. Una de les més conegudes del seu repertori és el clàssic No tinc temps, que avui ens ve que ni pelat. Mireu, diu la lletra: em convides a dinar i a mitja apa et m'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on. Tot a mitges cap per avall, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. Va, ho canta el Mazzoni. No tinc temps. Acabar.

0: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.
1: Va, anem per feina, que començarem posant les is sota els punts pel que fa a la indigestió del temps. Li queden 10 minuts al partit i per a l'equip visitant es faran molt llargs. Locutor esportiu quan el visitant està guanyant i l'equip local està volcat a l'atac. Fals. Els 10 minuts ni s'allarguen ni s'escurcen. No guanyem temps, no perdem temps. A veure, d'acord, són només frases fetes, però darrere d'aquestes frases hi ha una concepció errònia de la gestió del temps. El temps no es gestiona, el temps no s'administra. El que sí podem gestionar és la nostra manera d'afrontar els reptes, les tensions, les ansietats, els excessos de treball, l'estrès. Sí, sí, es pot gestionar l'estrès. I a partir d'aquí entrarem al meravellós món de les sensacions.
2: Uf, que llarg se m'està fent el dia.
1: O bé, aquest altre clàssic.
2: He treballat les mateixes hores i he fet el doble de feina.
1: Però per això hem d'adquirir uns hàbits i uns compromisos amb nosaltres mateixos a partir d'analitzar qüestions en què la línia entre allò personal i allò professional amb prou feines es pot identificar. Necessitem gestionar tot allò que incideix a la nostra concepció del temps i ho hem de fer a temps, no sigui que arribem tard i se'ns acabi el temps.
3: Coaching Tony!
1: A qui potser se li acabarà el temps a la seva relació amb la Cari és el nostre crac, en Miki. En canvi, el que potser se li acabarà a la seva Cari és la paciència. Mireu com pirula això de gestionar el temps a les relacions de parella. Cari, ja ha arribat.
2: Ah, mira, el cometa Halley. Si feia dies que no et veia.
1: Bueno, no exageris, he anat a comprar.
2: Sí, t'he enviat a les 10 del matí a buscar pa i són les dues.
1: És que, Cari, és que una cosa porta l'altra.
2: Ja, el pa ha decidit fer la volta al món, no?
1: No, primer m'he trobat en Joan i hem fet un mos.
2: Clar, perquè comprar una barra de pa amb l'estómac buit és perillosíssim.
1: Sí, i després he anat a la ferreteria.
2: A comprar què?
1: Res, però hi havia ofertes.
2: Ah, fantàstic, has anat a mirar eines que no saps ni fer servir.
1: Bueno, després he pensat que el cotxe feia un soroll estrany.
2: I l'has arreglat?
1: No, però ja sé perfectament quin soroll fa.
2: Una investigació brillant.
1: També he omplert el dipòsit.
2: Ah, per fer una cosa útil.
1: I he rentat el cotxe.
2: El cotxe que té les rodes més netes que la cuina de casa.
1: Escolta, és qüestió d'organitzar-se.
2: Organitzar-te? Si tu no gestiones el temps, tu el segrestes.
1: No és veritat, Cari.
2: Miki, si et dic que baixis les escombraries, tornes amb un amic nou, una planta, un entrepà i una història de 30 minuts. Però les escombraries continuen al rebador.
1: Bé, Cari, però és que, no sé, la vida passa.
2: Sí, però a casa nostra passa de llarg.
1: Va, no t'enfadis, Cari. Al final he portat el pa.
2: Sí, però és de motlla.
1: Però també és pa.
2: Mira, saps què? La pròxima vegada ja hi vaig jo.
1: I jo què faig?
2: Tu, el millor que saps fer...
1: Ai, què és, Cari?
2: Perdre el temps. Però amb moltíssima dedicació, eh?
1: Ai, que guai, Cari.
0: Coaching Tònic. Un feix de llum a la boira del coaching.
1: En Miki, això dels lladres del temps no ho porta del tot bé, com heu pogut comprovar. Però, i ara em posaré una mica sensible i carinyós. El temps, de vegades... És el plec de fulls on s'escriuen històries d'amor eternes, parelles nascudes a l'adolescència i que 50 anys després, superant mil i un entrebancs, continuen estimant-se, potser diferent, potser més de veritat, potser amb més generositat. En fi, no ho sé, que m'he posat molt tovet, molt tovet. Va, posem-hi una banda sonora tot plegat. Una altra petita joia d'Oques Grasses amb la Rita Payés. La gent que estimo. Porto amb mi

0: Coaching Tònic.
1: Anem a veure què en pensa del temps i de tot plegat el nostre conill favorit, en Paulo Coelho. Nyec! Tot raonablement bé, Vox, gràcies. Avui us he triat una dita d'en Paulo amb un tofillo de tragèdia grega.
2: Un dia et despertaràs i descobriràs que ja no tens més temps per fer el que somiaves.
1: Ai, Paulo, Paulo, quin cop de colze existencial més barat. Aquesta dita és el clàssic, aquesta és la veritat absoluta, ja podeu plorar. I això acostuma a sortir als llibres d'aeroport. Sona profund, però en realitat és una amenaça barata disfressada de saviesa. La traducció sarcàstica real de la dita vindria a ser si fa o no fa...
3: Vinga, desgraciat, que t'estàs fent vell. Aquell somni de muntar una empresa de surf a Bali, escriure la novel·la, fer la volta en món amb monopatí elèctric o simplement aprendre a fer pa, ja se t'està podrint dins del teu cap. Tic-tac, imbècil!
1: És la versió literària del Carpe Diem, però amb ansietat incorporada. El millor de tot, la gent comparteix aquesta frase mentre estan amorrats a Instagram mirant gatets fent cabrioles. Ai, quina monada el gatet! Que és exactament el que els està robant el temps per fer el que somiaven. Ironia pura. És com si un fumador et digués un dia et despertaràs i tindràs càncer mentre s'encén un altre cigarret. En resum, frase bonica, dramàtica i efectiva per fer-te sentir una mica com una merda durant 8 segons. I després, continues exactament igual que abans. Gràcies, Paulo. Molt útil.
4: Coaching Tony!
1: Va, anem a aixecar una mica els ànims i continuem enganxats al temps. Us proposo 3 quintars de sucre, tot repescant una cançó, una versió original de la cançoneta de la pel·li Casablanca, Last Time Goes By, que Omar Aportuondo i Ibrahim Ferrer van titular El Tiempo Va. És una versió molt original i molt xula, amb tocs cubans, que van publicar el treball Ritmes del Món, el 2006. Aquest Ritmes del Món és molt bo, també. Està gravat sota el paraigües de Buena Vista Social Club. Omar, Ibrahim... Torneu-la a tocar.

0: meu gin tonic.
1: Xula, xula, aquesta versió. El tiempo va. Per cert, moltes vegades el temps va segons el manega qui té la cullera pel mànec. Aquí, en Groucho Marx ens mostra com gestionar i atorgar temps als seus subordinats quan intenta dir la seva a una mena de consell d'administració, mentre en Groucho els vacila amb eficàcia i diligència.
2: Se abre la sessió.
3: Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro.
2: ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Y ahora revisaremos asuntos pendientes.
4: Quisiera comentarlo.
2: Siéntese, eso es asunto nuevo.
5: Coaching Tonic, el Moriarty dels PowerPoints.
1: Va, anem per feina. Pic i pala per desmuntar fal·làcies i parides sobre el temps. M'agrada dir fal·làcies. Doncs això, anem per feina. Pic i pala per desmuntar fal·làcies i parides sobre el temps. Fal·làcies sobre el temps. Primera.
6: El temps es guanya o es perd.

0: mica enfadada, no, la noia? Segurament per haver perdit el tiempo. Ai, la fal·làcia del temps es guanya o es perd. És pura merda motivacional. El temps no es guanya ni es perd, com deia la Omara Portuando. El temps passa. El tiempo va. El que fas és gastar-lo igual que tothom. Dormint, fent caca, mirant reels o fent alguna cosa suposadament important. Dir que has perdut el temps és tan absurd com dir que has perdut l'aire que has respirat. El temps no és un trofeu. És un recurs que s'esgota sí o sí. L'única pregunta real és: l'estàs gastant d'una manera que et fa gràcia o estàs fent veure que ets productiu mentre mires TikTok? Resum. Deixa de dramatitzar i accepta que tots som uns malgastadors professionals. Fal·làcia sobre el temps. Segona.
1: El temps existeix.
2: Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba.
0: La fal·làcia "el temps existeix" és la més gran estafa col·lectiva de la humanitat. El temps no existeix. És una invenció humana per no tornar-los bojos del tot. Només hi ha un ara constant que es va degradant. Rellotges, calendaris i agendes són accessoris de teatre per fer veure que controlem alguna cosa. El temps no passa. Ets tu qui s'està descomponent en temps real. Resum. El temps és un fake. Només ens queda la realitat del pardal del rellotge escucú rient-se de nosaltres cada cop que surt a cantar els quarts. Fal·làcia sobre el temps. Tercera.
1: El temps vola.
2: El tiempo vuela cuando uno se divierte y no te espera. Te sale cana y la barba crece.
0: Gràcies, canijo. Ep, no és que el menys tingui. És que el que cantava això es fa dir canijo de Jerez. Què voleu que us digui? Dit això, el temps vola. Una de les grans estafes lingüístiques de la humanitat. El temps no vola. Avança exactament al mateix ritme des de fa milers de milions d'anys. El que vola és la teva joventut, els diners del compte corrent i els caps de setmana. Quan a quarts de 12 estàs esperant que et cridin d'una punyetera vegada al cap per la visita que tenies a les 9 amb la doctora, o esperant que carregui una actualització, el temps es converteix en una tortuga artrítica. En canvi, quan cobres la nòmina o estàs de vacances, sembla que porta un petard al cul. Així que no, el temps no vola. El que falla és el nostre cervell, que mesura els minuts segons el nivell d'avorriment o felicitat. Però, és clar, dir la percepció subjectiva del temps varia segons el context no queda tan bé a una tassa de cafè. Fal·làcia sobre el temps. Quarta.
1: El temps és or.
2: Si

0: es eso? Ay, Orozco, Orozco, Antonio Orozco. Si el tiempo, si el oro tiempo fuere. Ai, ai, ai, perquè el temps és or, el temps és or. Ah, sí, el temps és or? Doncs algú m'hauria d'explicar per què el banc no m'accepta 10 minuts per pagar la hipoteca, si el temps és or. Aquesta frase sona molt profunda, però és enganyosa. L'or es pot guardar, es pot vendre o recuperar si puja de preu. El temps, en canvi, no el pots estalviar en un calaix ni invertir-lo perquè et doni interessos. Quan passa, passa. El problema no és aprofitar el temps, és no aprofitar-lo fent coses que ni t'importen mentre algú et repeteix que el temps és or. Potser seria més honest dir que el temps és vida, però, és clar, la vida és vida no queda tan inspirador en un PowerPoint.
1: Coaching Tony!
2: Els llibres que m'han ajudat o no.
0: Avui, a Llibres que m'han ajudat o no, us proposo Sense plomes, del Woody Allen. A Sense plomes apareix una obsessió molt característica del Woody Allen, la consciència que el temps passa inexorablement i que les persones intentem donar sentit a una existència bastant caòtica. Justament en aquest sentit, el llibre transmet una idea molt alleniana. El temps és imparable. Nosaltres som ridículament limitats. I ja que no hi podem fer res, més val riure'n. És un humor que neix de l'ansietat existencial. En resum, un llibre ideal per a qui vulgui riure mentre descobreix que les grans preguntes de la humanitat potser no tenen resposta, però almenys poden tenir un bon acudit.
1: Coaching Tònic!
0: Va, estirem el fil Woody Allenero i permeteu-me que us regali una cançó preciosa de la Sílvia Pérez Cruz. Diu sense dir, raona sense raonar i canta directe allà on ens toca el fil que cus les emocions. Diu un trosset de lletra. Tenir l'ull sempre viu i una veu que vol riure, permetre'm quan em vingui de gust semblar dispers, semblar dispers. Permetre'm quan em vingui de gust per un sí o per un no, combatre o fer un vers. És estimat. Va la Sílvia Pérez Cruz.

dels troncs i estimat, pots estar satisfet a les flors si ho culls del teu jardí ofenós.

0: Coaching Tònic.
1: Tot parlant de la gestió del temps, no voldria deixar de tocar un dels clàssics en les formacions que maneguen aquest tema, el binomi, l'urgent i l'important. Deixeu-me que us en faci 5 cèntims. D'entrada, reiterar que estem parlant de la gestió del temps, aquest gran misteri que fa que tinguem 24 hores al dia, però sempre ens en faltin 25. Ens diuen que hem de diferenciar entre l'urgent i l'important. Molt bé. L'important és allò que realment hauríem de fer. L'urgent és allò que no hem fet quan tocava i ara, evidentment, ja és urgent. Per exemple, preparar una presentació amb temps? Important. Mirar 10 vegades el correu abans de començar? Urgentíssim, perquè no fos cas que algú hagués escrit hola sense que ho sabéssim. El problema és que vivim apagant focs. I, curiosament, molts d'aquests focs els hem encès nosaltres mateixos. Ho faré demà és probablement una de les frases més utilitzades en la història de la humanitat. La clau, doncs, és reservar temps per allò important abans que es converteixi en urgent. Perquè gestionar bé el temps no vol dir córrer més. Vol dir aconseguir que no tot sembli una emergència, especialment aquell correu que diu simplement quan puguis, en parlem.
2: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
1: Sí, amics i amigues i tal. Al final, el temps és el temps. I això no es pot canviar. Com ja hem anat dient a partir de les profundes reflexions que experimentem al nostre Namasté programa, l'únic que podem canviar, que podem gestionar, és la nostra manera d'enfocar tot el que forma part del guió de les nostres vides. En aquest sentit, i donat que ja tinc una edat, torno a recórrer els meus clàssics com ara Quino, el pare de la Mafalda, quan feia que Felipe, l'amic de la Mafalda, deixés anar perles com aquesta.
3: Ah, qué buen consejo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Qué bueno. Mañana lo pongo en práctica.

0: Pirafum.
1: Coaching Tònic.
2: Va, una mica de bon rotllo i posem una cançó que parli d'aprofitar el temps. Aquesta cançó és, la coneixeu segur, Hoy puede ser un gran día d'en Serrat, però he buscat una altra versió que a mi m'agrada més que com la canta el Serrat. Què voleu que us digui? És la versió de Chambao. Va, una mica de sucre i alegria. Hoy puede ser un gran día, Chambao.

0: Gin Tonic.
1: Me llamo Bon. Xavi Obon. A Me llamo Bon pentinem la peli Sense temps per morir. Sense temps per morir és la demostració definitiva que jubilar-se és una fantasia. James Bond, ho intento, us imagineu, James Bond jubilat? Doncs es retira, busca una mica de pau i sembla disposat a viure sense explosions. Error de principiant. Al cap de 5 minuts ja el torna a trucar perquè aparentment l'MI6 és una empresa on ningú sap fer la seva si no hi ha un senyor amb smoking solucionant-ho tot. I a partir d'aquí, el menú habitual. Persecucions impossibles, cotxes que valen més que el barri de Rocafonda sencer, trets que només encerten els secundaris i un dolent amb un pla tan absurd que si l'expliqués a Hisenda li concedirien una subvenció per innovació. I el títol és magnífic, Sense temps per morir. Perquè, és clar, quan ets en James Bond no tens temps per morir, tens temps per conduir, tens temps per saltar, per disparar, per lligar amb femelles i salvar el món 3 vegades abans de sopar i encara arribar perfectament planxat als crèdits finals. Això sí que és una gestió eficient de

temps. La cançó principal de Sense temps per morir, No Time to Die, està interpretada per la Billie Eilish.

La Billie Eilish sembla una cantant amb un escapament de gas. Billie Eilish la va escriure juntament amb el seu germà Phineas. Phineas Eilish, suposo, convertint-se, amb només 18 anys, en l'artista més jove a escriure i interpretar un tema oficial de James Bond. La cançó és una balada orquestral de to fosc i melanconiós que encaixa amb el caràcter més emocional de la pel·lícula. La seva lletra parla de la traïció, la desconfiança i el mal de descobrir que algú que estimaves no estava del teu costat. Temes que connecten directament amb la història d'en Bond en aquest darrer James Bond fins al dia d'avui. Ull a la lletra! El García, el José María, diria... Ojo, ojo al dato! Ull a la lletra! Aquesta vegada qui protagonitza la cançó de la peli Bond no és ni en Bond ni el dolent. És la noia Bond! Va, que la pentinem.

0: Diu així la lletra.
1: Hauria d'haver sabut que m'aniria sola. Això només demostra que la sang que sagnes és només la sang que deus.
0: Filosofia pura del top manta.
1: Érem una parella, però et vaig veure allà i va ser massa per suportar. Eres la meva vida, però la vida és lluny de ser justa.
0: Noia bon, t'estàs embolicant soleta i això no acabarà bé.
1: Vaig ser estúpida en estimar-te. Vaig ser imprudent per ajudar. Era obvi per a tots els altres que m'havia enamorat d'una mentida.
0: Dona, tots ho veiem una mica, eh? La M, el Q... I els quatre primers dolents en palmar-la també ho tenien prou clar, això, eh?
1: Mai vas estar al meu costat. Enganya'm una vegada, enganya'm dues vegades.
0: No, si ja et dic jo que vas badant i després passa el que passa.
1: Com t'atreveixes amb el paradís? Ara mai em veuràs plorar.
0: Mira, com la Shakira. La xica bon no lloren, la xica bon facturen.
1: Simplement no hi ha temps per morir. El vaig deixar cremar. Ja no ets la meva preocupació. Simplement no hi ha temps per morir. No hi ha temps per morir. No. No hi ha temps per morir.
0: Doncs em penso que ha quedat prou clar que no hi ha temps per morir. No se'n parli més.
2: Coaching tònic. I no et creguis tot el que et diguin.
0: Va, que se'ns va acabant el temps del programa i el vull aprofitar amb una altra cançó que en parla i d'una manera molt original. Ho fa a partir d'una certa transversalitat. Transversalitat. Cony, avui, com diuen a Savignanigo, m'he venido arriba amb el meu gurú llenguatge. Ja només em faltaria parlar de l'efecte del pas del temps quan procrastinem. Ai... Que fàcil és caure al lado oscuro. En fi, tornem al nostre univers. El que us deia, de la cançó, vull dir. Els Manel parlen de com podria passar el temps a indrets paral·lels, en situacions paral·leles i en altres codis de temps. Sí, amics i amigues i tal. Aquest és el meu anàlisi d'una cançó tan senzilla com El mar, de Manel. I és que no hi ha res com tenir temps de sobres per fer anàlisis potents i llargs. Perquè, com deien les iaies, com deien les àvies...
3: Qui té temps, el gat pentina.
0: Va, anem a passar una fracció del nostre temps al mar. I ho fem amb Manel.

0: Un programa per a ments brillants.
1: Paradoxes del temps, un programa on sense cap indici d'humilitat i modèstia per part meva he pretès ajudar-vos a tractar aquest incorpori element com és el temps, us he de dir que he de tancar les oques al corral. Per què? Doncs perquè se m'ha acabat el temps. Però no vull marxar sense deixar-vos una reflexió de qui sí va ser un mestre del temps i de la vida. És el Pepe Mujica, president de l'Uruguai durant 5 anys i una de les figures més singulars i admirades de l'Amèrica Llatina pel seu estil de vida auster i per la seva reflexió sobre la felicitat, la llibertat i el valor del temps. Va morir l'any passat, ja era molt gran tot, però va morir massa aviat. Pepe, totus tuus.
2: Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.

Ràdio Arenys, la primera en actualitat. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Sigueu benvinguts de nou al Rodamunt. La setmana passada us dèiem que com a traca final de les festes de la Mercè hi hauria, com no, l'espectacle piromusical que es feia sempre a darrere les fonts de Montjuïc, doncs el piromusical. Doncs aquesta vegada, malgrat que nosaltres vam dir que es faria a Montjuïc, els organitzadors van decidir que no. Van decidir que es fes a la platja, davant de la platja de Barcelona, i la veritat, no era el que esperava. D'aquests espectacles de focs artificials es poden veure quasi bé a cada poble de la comarca, a vora del mar. El piro musical s'ha de fer, com sempre s'ha fet, a Montjuïc. I demanem que els organitzadors ho pensin bé i l'any que ve torni al piró musical a Montjuïc, a les fonts i amb la gent congregada al passeig de Maria Cristina. Bé, i ja que parlem de Montjuïc, doncs diguem que en el Palau de Fires de Montjuïc, un dels palaus, hi haurà doncs, el Oktoberfest, la festa de la cervesa alemana. Des d'ara i fins dues setmanes del proper mes hi haurà doncs, un veritable festival de cervesa alemana, de bocates de Frankfurt amb la seva mostassa, els kebab i com no, tota la delicatessa de la cuina germànica. I ja que parlem de Montjuïc, també una mica més amunt, en el poble espanyol, hi haurà a la plaça gran del poble espanyol hi haurà un gran festival de les patates braves. Els que us agradin les patates braves doncs en tindreu de totes les classes, amb aioli, amb salsa picant, en fi, de tota mena. Ja hem parlat d'això, doncs ara que parlar de festes. A Guaire, a la comarca de Lleida, hi ha un gran festival de productes de la terra. Els que sigueu vegans disfrutareu d'allò més, productes de la terra del Guaire. I a Peratallada, a Girona, la Fira Medieval. Una fira medieval veritablement formidable. També el dia 4 d'aquest mes que ve, doncs, bueno, aquest mes que som, doncs hi haurà la presentació a Arenys de Mar del Calamarenys, una fira del calamar que es farà properament. Doncs la presentació es fa ara. I, ja que parlem de tot, avui aquesta setmana propera, el proper programa, us vull parlar de dos trens, dos viatges de tren, que com almenys un cop a la vida heu de fer. Avui començarem amb el tren dels Llacs. El tren dels Llacs, que surt de Lleida i va cap a la Pobla de Segur. Mireu d'agafar els seients de la dreta, al costat de la finestra. Així podreu veure el formidable paisatge que el tren va fent a poc i vau veient, aneu veient els llacs que hi ha a baix. Quan arribeu a la Pobla de Segur, doncs busqueu una fonda o un restaurant per fer el vermutet i el dinar. I després, a l'hora en què l'interventor del tren us ha dit que aneu a buscar el tren per retornar cap a Lleida. Què us sembla? La setmana que ve agafarem un altre tren, aquest més petit, però també molt interessant. I ja que parlem d'això, doncs, ja arriba el moment de la portada musical. Portada musical que avui és amb la Carly Simon, una cantant nord-americana, que ens diu que ens porta sota la seva pell. Ens porta sota la seva pell, la Carly Simon. A veure què us sembla.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble d'Olot, com que ja arriba la tardor, els arbres comencen a caure les fulles, els núvols ja no paren i van amunt i avall. El vent els empeny d'un lloc a l'altre. Les fulles seques rodolen com si ballessin. Ja arriba la tardor i tot canvia de lloc. Els ocells se'n van a volades, tot cridant. Volen canviar de clima abans de l'hivern. Ara comença a ploure. Ho fa acompassadament. A poc hem començat a treure les flassades dels armaris. Van canviant de lloc els abrics, els vestits. Tot i tothom es prepara per un canvi de clima. Els ocells, d'altres colors i d'altres contrades. La nostra vida també va canviant. Com sempre, a l'estiu, tots són rialles i alegria. Tot és clar i net. Però ens arriba la tardor i veiem que no és el mateix. Ara tenim temps per pensar i tot copsar la realitat. Potser percebrem que hem deixat passar el temps, de vegades envejanades, sense cap to ni solta. Ara arriba la tardor i tenim d'estar alegres, alerta i desperts. La vida té uns moments impecables i sorprenents. Bé, per al poble d'Olot.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

0: Bé, amics i amigues de Rodamont, ja anem despedint el mes de setembre. La cançó que diu setembre, temps plujós, temps de pluja. Bueno, la temperatura ja veu que està fresqueta, estem pluges. Algunes ja ho veus ja com estan. Vam vingut fins a Barcelona, em sembla 75 litres, vull dir, i s'han colgat també. El problema és que quan plou fa mal, és això és el problema. Estem pendents de la pluja i ens fa mal. Ara ens ho hem de fer mirar perquè anem construint, aviam, s'han colgat quants habitants té ara, una barbaritat, tot ha anat creixent, tot era camp, en fi, sense comentaris. També hem de dir que és l'estiuet de Sant Miquel, després el novembre vindrà l'estiuet de Sant Martí, però aquest, bueno, podem dir que l'estiu encara no l'hem deixat, a veure si continua fent calor. I després, bueno, i felicitem també la gent de Lleida que celebren la festa agrícola de Sant Miquel. I també, doncs, hi ha els sants, hi va ser el Sant Miquel, i aquest també tenim els sants de la setmana. Doncs hi ha Santa Teresa de Lisieux, que serà el dia 1 d'octubre, que era monja de... va morir molt jove, i després ja la setmana que ve, bueno, més que vivíem així, vindrà la Santa Teresa de Jesús. I també ja celebren els sants de Graviel i Rafael, diguéssim. I no sé quan és l'Àngel Custòdio, no sé quan això ja hauríem de mirar. Em sembla que és el patró de la policia, eh? Doncs aquí és Sant Miquel, Graviel, Sant Rafael i llavors ja els l'Àngel, Sant Àngel Custòdio. Doncs llavors també hi ha els sants, és el diumenge serà Sant Francesc d'Assís i llavors l'anterior, el dia 3, és Sant Francesc de Borja. Però el que és el primer va ser Sant Francesc d'Assís i després Francesc de Borja era un sant que va servir al rei Carlos, l'emperador Carlos I, i quan va morir l'emperatriu Isabel de Portugal la va acompanyar les despulles i a l'obrir-la, veure una dona tan hermosa o guapa que havia sigut, al veure-la així, diu, no serviré a cap senyor. D'aquesta manera va renunciar tot i es va fer jesuïta. Aquesta és la petita història dels sants. Bé, doncs ja anem ara com sempre, la cantarella, diguem-ho així, per la que no es diu, però, bueno, sembla que està tot quiet, però el petroli va pujant, i llavors aquí és culpa si el petroli puja, és culpa del bomber, que va encenent a focs i després diu que els apaga. Doncs també hi ha hagut, també hi ha, ara no teníem prou de part d'això, que també a part de Cuba, que jo vaig seguint les notícies i tot, bueno, aquells sí que són autèntics ecologistes, perquè tot ho han de sembrar tot a mà, no tenen res, ni res per sembrar ni res, tot ho han de fer a mà, i hi ha més reportatges que, podeu veure, no ho sé, pobra gent, se'ls ha d'ajudar, digui que sigui. I després també, ara n'hi ha una altra, Etiopia també, en tenen prou, que ara ha començat una nova guerra. Llavors, què? Més desplaçats, la gent aquesta va immigrant, i què? Problemes? O sigui, s'ha de resoldre tot això, perquè si no és on, bueno, va esclatant. I no cal dir, doncs, cada setmana, desgraciadament, el de sempre, dones assassinades. Bueno, anem ara, ja anem a part de comentar. Mira, sempre vaig a Lady Gentleman, doncs pues mira, això que també hi ha la guerra aquesta, això, el problema de Ceuta, la invasió, el que sigui, i també el Marroc ha nombrat, que fa gràcia, pues aquest ara per postres ha nombrat, ens alegrem, evidentment, la primera ministra, després d'aquestes eleccions, ha nombrat primera ministra, no sé si havia sigut alcaldessa de Marrakeix, el que sigui, Fàtima, el d'allò, Montsai, Sara, el Montsai, o així, Sadi. Bueno, doncs ens alegrem i espero que arriben a un acord amb el problema de Ceuta. També no hem de a part, després ja el Gentemó, doncs mira, a la visita que el papa Lleó XIV ha fet a la França laica, doncs està molt bé, diguéssim, les notícies i tot, i intenta doncs, que Europa doncs, es fem els deures, en fi, amb tot el que està caient. I després també, un que pot ser un bon element per fer tot això que ens està preparant el Trump, doncs el primer ministre del Canadà, Mark Carney, que sembla que és un home molt ben preparat, que pugui fer una persona per poder enfrontar tots aquests problemes que venen. Doncs ja està. I també, doncs, ja sabeu tot això que ha passat també a Madrid, amb això de la Mari Carmen, que jo, per exemple, vaig a la Ràdio Argentona i, com que sempre em fan dir una cançó, aquesta setmana he dit a setembre temps plujós, i la setmana que ve diré, mira, crearem la del Duo Dinámico, a Mari Carmen, és la cançó aquella, doncs, sense, no, ja no faig cap més comentari d'això. Desgraciadament també n'ha passat un aquí a la capital del Maresme, al barri de Cerdanyola, i esperem que se solventi, vull dir, ben a la vora d'aquí. A de bones, mira, el Festival de Sant Sebastià també ja s'ha acabat, també ha vingut en Brad Pitt, després ha vingut també a Madrid amb la seva parella, la Inés Ramon, i ben bé, s'han passejat per Sant Sebastià i em sembla que s'han tornat. Bé, ella és madrilenya, i després li han donat el Javier Cámara, diversos premis i tot el que sigui, vull dir, és un festival... hi havia la Carmen Machi, també, i, en fi, ha sigut maco veure el festival i tot, i veure amb les pel·lícules que hi ha. Després també el... mira, una cosa també ens celebrem, ja que se celebra l'octubre, també els diaris ja han dit que ha vingut l'han amnistiat a la Marta Rovira, doncs benvingut sigui, i que vinguin tots, i que el que hàgim de fer ens ho fem tots aquí, parlamentem, i que tots tornem, sense més comentaris. Després, mira, l'altre dia vaig pensar, hi va haver-hi el casament aquell del fill del Creueres, del Josep Creueres, que és el director de l'editorial Planeta, i dic, oi, quan vaig mirar la revista, dic, oi, les lectures no hi és, em va estranyar. I aquesta setmana vaig mirar i diguem, qui és el propietari? És clar, el propietari és de la competència, diguéssim, i es diu Rodrigo, i és clar, també fa la competència, i per això, bueno, li podíem haver posat una mica... com quedar, però no va sortir res, les lectures no ha sortit res. Però em va estranyar, dic, oi, com és que no ha sortit? Bueno, en canvi, ha sortit el casament de la Paz Padilla, la filla, l'Anna, que també és influencier, doncs així. Però em va estranyar això. Bueno, mira, els aniversaris, l'altre dia, la setmana passada, me'n vaig descuidar, era la Sofia Loren, tot un artista, tot el glamour, 92 anys, sembla, i vull dir, va començar des de Nàpoles, va pujant, dirigint pel seu... que després va ser el marit del Carlo Ponti, i feia aquelles pel·lícules típiques d'Itàlia. Al final la van veure en pel·lícules dues dones, també, i ha fet moltes pel·lícules, per exemple, amb Marcello Mastroianni, també els girassols, i després va fer Doña Jimena, fent amb el Cid. Bueno, moltes pel·lícules ha fet, vull dir... I ara, de gran, es va quedar una gran senyora, vull dir, pues felicitats. El Boris Aguirre, 61 anys, el David Verdaguer, el que va fer la pel·lícula de l'Eugeni, 43, el Sergio Dálmada, aquella que, bueno, Bailando Pegados, que es diu Sergi Josep Dalma, que és de Sabadell, doncs 62 anys, el Jordi González, que ara ja ha començat la temporada del Col·lapse, dèiem la Paz Padilla, 57, el Joan Pere, el nostre amic que viu a Argentona, 78, som de la Quinta. Alguna vegada sempre el saludo quan va buscar el pa o va per Argentona a comprar. La Winnie de Poltrof, un nom que em costa parlar, 54 anys. El José Cresistán, 89, i mira... aquest actor que havíem vist de començament allò, Espanyolades, no, de res, ara tenen la part dramàtica i està fent, em sembla que és el Teatre Barcelona, i sembla estar a Barcelona, i també fa la història de la família de Fernan Gómez, doncs treballa molt bé, i l'edat que té, doncs molt bé, la part dramàtica, d'això. Després la Sandra Berneda, 51, el Paco León, actor, 52, i la Maribel Verdú, 56. Mira, els premis de La Vanguardia, també, que ha mirat el diari, ha vingut tot el glamour, tot tant si són d'un diari de l'altre, com veus de tot i veus aquí l'empresa, els d'allò, el futbol, de tot, dius, bueno, no cal parlar amb tot, i tot és maco perquè tots, després de les idees i tot, pues es troben allà i fan les seves xerradetes, molt bé. Pues li han donat al primer ministre... Genesis Frederick Nielsen, 32 anys, que ara fa poc ha arribat amb un acord amb el TAM per sobre de Groenlàndia, doncs ens felicitem. Després l'Isidre Feiner, el president de la Caixa, i després també en Joan Montserrat, li han donat també un premi, i després la Maya Romero, doncs també actriu, no sé si és actriu o que cantant. Vull dir que va ser una festa maca, vull dir, de Barcelona. I després els premis MTV li han donat a la Taylor Swift i a la Madonna, també. Bueno, doncs mira, va com va. I llavors, la família real, doncs ahir vam tenir la visita del president de Macron, totes les revistes també, el glamour i tot, els vestits, la Brigitte, en fi, que ja és l'última despedida, perquè va ser l'any que ve hi haurà eleccions, bueno, glamour, tot, i el rei també ha fet un discurs, es pot dir que bé, diplomàticament, i li en Europa, que veiem què espera, que és la frontera, bueno, doncs molt bé. I després també la reina va visitar Talavera, va inaugurar un centre de, diguéssim, d'estudis, d'AGB o que sigui, a Talavera, molt bé. I la reina també ha anat a Nueva Orleans, també per commemorar el 250 aniversari de la independència dels Estats Units. I llavors també va rebre la presidenta de l'Institut Reina Sofia, Institut Espanyol, Reina Sofia, que és la Pilar Lladó. Llavors dic, ai, aquesta senyora, dic, em sembla que em sona. I l'avantatge que té el Google, he mirat, ai, sí, és la filla del ministre Lladó, i quan modèstia a part, i com que nosaltres a Argentona fèiem una festa dels Lladors, i jo li vaig enviar, va ser ministre a en Suárez, i sí, em va contestar, i molt agraït pel vídeo. Jo sembla que és d'origen català, que són aquestes famílies que també s'han afincat a Madrid, però molt amable, doncs aquesta és la filla, em va fer gràcia, Pilar Lladó. Després també també hi ha la Carolina de Borbón dos Sicílies, és cosina segona del rei, i toca també, es veu que tenen alguna relació amb aquest nou candidat de les eleccions a França, el nebot de la Le Pen, la Marie Le Pen. Bueno, pues ja, bueno, ella té la seva personalitat i tot, i li canta a les 40, evidentment. Bueno, ja sortiran la setmana que ve, ja si hi ha alguna relació, ja ens informaran. I després les revistes, pues mira, hi ha aquí els 10 minuts, la Tana Roca, ja diu, prepara el seu casament pel 27, però... Ai, jo amb això, com diu un amic meu, diu, els pagesos s'han de casar amb pageses. Tot és molt maco... Ella està vivint un glamour i tot, però després, quan s'han de casar, i lluent me'n vaig 2 mesos de fer la campanya a Amèrica i tot. Oh, jo em quedo a casa, aquí i allà, no està acostumada. Després s'han de quedar les finques en allà, oh, m'avorreixo i tot. La seva mare, també la duquesa d'Alba, també l'àvia, va tenir un amor a un torero, després van ser amics i tot, però bueno, van tot... Després ja heu vist com va acabar la seva mare amb el Rivera. També van quedar separats. I les diferències, vulguis... No és que siguin les diferències i tot. És la forma de viure d'un torero. I la majoria, ho veieu, el cordobès, tots aquests, l'altre també, ara no em ve la memòria, tots també van acabar d'allò, i el cordobès, també el fill, perquè costa molt aquesta feina. Ara surten a les revistes, però després, a més, el problema que després és l'economia, ja sempre dic. Aquí surt aquí una exclusiva, ja ho comentarem aquí després un moment. Aquí, doncs les revistes surt la Lídia Santos i el Christopher, parella sorpresa. La Rosalía apassionar el reencuentro amb la seva parella, l'Oïla Bahia, a París. Bueno... I llavors aquí ja la... Sí, quasi bé ja podem dir-ho tot, ja hem dit més o menys. Aquí, a mi m'ha fet gràcia, ja hem dit aquí, ja ho hem parlat de la Conxa, sempre... Mira, una cosa que em fa gràcia amb això, que a mi m'agrada... Diu, Barcelona ja té la pizzeria estil Nova York, diu, la que faltava. I és d'aquestes pizzas que la pots estirar, o sigui, la pots doblar com si fos un entrepà i tot el que sigui. I jo dic, mira, a mi m'agrada sempre, veus el formatge tot, i es veu que estan per tot el món, però diu que és a l'estil Nova York, o sigui que és aquelles tampines que la pots embolicar bé i menjar-te-la crec-crec, i no de vegades aquestes que són, necessites allà un ganivet i una forquilla, i de fortes que són. Bé, doncs aquí també hi ha, abans de dir, la... Ah, mira, també ja ho vaig dir l'altre dia, que es havia mort la chihuahua de la princesa Astrid de Noruega. Després de morir la princesa, el gos aquest s'ha mort. Bueno, doncs mira, bon exemple de que sigui. I ara aquí, passem per sobre una mica les revistes. Aquí hi ha Violetara Rivera i Roca Rey, diguéssim. En aquí surt, es veu els pares. Aquí diu Cayetano Rivera reapareix tant la reconciliació dels seus germans. Bueno, molt bé, doncs esperem que continuï. Llavors l'herència de Paquirri, que el Paquirri li ha regalat una forma de torero, que era del seu pare, un cap de toro, de brau, diguéssim, doncs molt bé. Doncs ara se reconcilien, és el millor que poden fer. I, bueno, si les revistes que es dediquin a altres coses. Aquí Lídia Santos, ja està aquí amb el Christopher, i la Rosalia també acaba la seva gira. Blanca Romero convida amb el seu nòvio i la seva filla a Madrid. La Blanca Romero, que era l'ex d'en Dalló, era la filla, sí, viu la parella, i Lucía, la filla de la model. Vull dir, molt bé. Ah, mira, el Quique Sánchez Flores, que és el clan de la Flores, que també ha sigut avi, també el bategen i tot, doncs pues aquí que havia sigut entrenador també, havien sigut entrenador de l'Espanyol, que és el fill de la germana de la Flores, la Carmen. En fi, que té, se'n va cap a, bueno, 90, ja el deu tenir. Aquí surt la família real noruega per la princesa, per la mort de la princesa Astri, en fi. Alejandro Nieva, les primeres imatges, que és la germana de l'Iñigo Nieva, amb el Jesse Williams i el recient nat, passegen per aquí. Després. A Maya Montero, no estem per tonteries. I aquí hi ha una mica de... han fet una... Aquí Tom Cruise i Kathy Middleton, una parella de cine a l'alfombra roja. És la princesa de Gales i amb el Tom Milton. Bueno, pues van fer la seva tasca també a Anglaterra. I... aquí ja està. Bueno, pues aquí hem sigut les informacions a les revistes del cor. I ara anem ja... Ara anem a fer... Avui toca una senyora i... mira, pensa, ja fa temps que la tenia perquè va sortir en un diari i dic, mira, Josefina Castellví, Piulats, Barcelona, 1935, 2026. Va morir, em sembla, el gener o el febrer d'enguany. Vull dir, aquesta senyora és biòloga, oceanògrafa i després escriptora. I va, bueno, una personalitat i una persona del món d'això de l'oceanografia, que va estar, ja ho veníem explicant, també va anar a una expedició que va estar un temps, amb una que també que es diu Marta Estrada, que és de Granollers, també expedició, que té uns 80 anys també. Es va llicenciar el 1957, directora en Ciències de la Biologia Universal i també la doctora en Ciències Biològiques, i abans per la Universitat de Barcelona, a Barcelona. Després, el 1960, treballa a l'Institut de Ciències del Mar. Professora d'investigació i després del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Després també, licenciada en la Universitat de la Sorbona de París en oceanografia. Això ho tenen molt, això és el que és un expert o sempre ho presideix, el principal verd de Mònaco, que és el president o el que sigui, per tot això del món del marín i tot això, és un dels principals mundialment d'això. També ha tingut distincions a l'Orde d'Isabel la Catòlica, Medalla d'Honor de Barcelona, de la Generalitat, després també de Narcís Montiriol, Creu de Sant Jordi, d'Alfonso X, després va tenir el Premi 2013 del Català de l'Any, va ser elegida catalana, i també Premi de Conca o Cuenca del 2013. Vull dir, bueno, aquesta senyora és impressionant també la seva vida. I també de petita, doncs, esclar, va néixer, va amb 3 o 4 anys, va néixer el 1936, va anar al col·legi a estudiar, fins que es va llicenciar també. I diu, el 1984 hi va haver una instal·lació a la isla de Livingston durant 4 anys, en substitució de l'Anton Ballester, que devia estar-hi també, i després amb la senyora aquesta Estrada, Marta Estrada. I després també del 1989-1995 va estar al Centre d'Investigació de Programa Nacional de l'Antàrtida. Aquesta senyora, ja et dic, va anar a l'Antàrtida, vull dir, i llavors aquí va explicar, va escriure llibres, i jo he viscut a l'Antàrtida. Després també li van... I ella va explicar que la naturalesa que és morta, per això no hi ha arbres, no hi ha res, i que per viure allà t'has de moure sempre amb aquestes temperatures tan altes. Perdó. I també, llavors, a part, també li van donar el decimal... I també va escriure, el desert gelat, sobre la seva estància a l'Antàrtida, també. Bueno, tot això, és clar, tot el temps. Després de la seva, ella va fer conferències, fins que es va anar retirant, i va ser una història d'allò, molt bé, aquesta persona, especialment ser una dona, que també va ser la primera que va tenir el premi, la primera dona en Premi d'Oceanografia d'Espanya. Doncs aquesta és la vida de la Josefina Castellví i Piulats. Ah, i després, perdona, que sempre em deixo en aquí, els actes històrics, sempre els faig aquí a la part històrica, doncs mira, a part que hi ha algú del 1 d'octubre d'aquí de Catalunya i després el 3 d'octubre, tot això comemorem, doncs llavors ja el 1540 es va fer el substituir el calendari juliano pel papa, a passar al gregorià, el Gregori XIII, i es veu que era el dia 4 d'octubre, va passar el 15 d'octubre. Després també, el 1931, el sufragi de les dones. I després també, el 1187, el Saladino torna a recuperar Jerusalem a les ordres musulmanes, diguéssim, que havia estat 80 anys regentat pels cristians europeus. I el 1928, també, això és la data de cada setmana, vaig fent la miro, i són les dates que passen aquesta setmana d'octubre, diguéssim, depèn com va. El 1928 es funda l'Opus Dei. També neix el Mahatma Gandhi. I la data no l'he posada bé, com aquí me l'he deixat. Però neix al setembre, neix el Mahatma Gandhi. I el 1792 posa la primera pedra de la Casa Blanca. I abans també hi ha el 1932, a la unificació de l'Alemanya, el 1932, l'Iraq, que ara representa, que ara porten els diaris que s'han retirat els americans de l'Iraq, aconsegueix la independència després de l'imperi otomà, va ser un protectorat anglès, doncs el 1902, ja veiem si ara tenen una mica de pau, perquè pobra gent també, com que és el problema de xiites i sunnites, problema religiós, en fi. I també era el 1882, la primera guerra carlina que comença a Prats de Lluçanès. Això de les guerres carlistes van ser molt més feroxes que podia estar bueno, la Guerra Civil, eh? Vull dir, es matava així de... Així anaven matant uns als altres sense problemes, van ser molt d'escarnissades. I llavors, de 1830, la independència de Bèlgica. Doncs, pues, amics, aquí és la petita, les dates històriques, i, amics de Rodamón, espero de cor que aquest petit espai de les revistes de Pistes del Cor i de los Corazones us hagi agradat. Bobby Josep Pamades. A reveure.
1: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
2: Doncs el col·leccionista ja està aquí. Ja està aquí amb aquelles gravacions històriques i descatalogades. Avui recordarem, al mateix temps que la melodia, una gravació que pertany a la pel·lícula de Casablanca. Casablanca, que aquesta pel·lícula va aguantar molt amb cartellera. I ara portaré jo el tema capdalt, que era al correr el tiempo, mentre el temps va passant, que hi havia un pianista de color que estava en una sala de festes i interpretava, i l'Ingrid Bergman deia toca una altra vegada Sam, i també hi sortia en Humphrey Bogart, que el tema més o menys era que els temps que França estava ocupada pels alemanys, no tota, la meitat de França, les costes de Bretanya estaven ocupades, i a la part més meridional de Marsella i a la Mediterrània era el govern de Vichy, col·laboracionista, doncs, que remenava les cireres per allà. I resulta que en Humphrey Bogart era un refugiat cap a Casablanca, a l'Àfrica del Nord, una ciutat de les colònies franceses que tenia allà a França, i és clar, allò ho governava el govern de Vichy, col·laboracionista amb els nazis. I en aquí s'arremolinaven tota una sèrie de gent que volien agafar un bitllet per prendre l'avió per anar cap a Lisboa. I era un avió petitet, un bimotor de poques places, i llavors hi havia uns drames en allà que tothom estava pendent i es gastaven les joies que portaven per tenir, doncs, diner per anar subsistint en allà. I els afortunats podien anar fins a Lisboa. I llavors, sí, llavors de Lisboa ja anaven fins cap als Estats Units d'Amèrica del Nord o cap a l'Amèrica del Sud amb uns avions, hidroavions de passatgers molt grans, que en deien els Clippers, quatrimotors, que després aquests avions ja no en van fer perquè primer diu que anava molt bé perquè si tenien una avaria aterraven en l'aigua, però amb els fet motors més potents doncs ja eren avions terrestres. I tots se remolinaven en allà i en aquí doncs hi ha la trama, que per cert en el Humphrey Bogart li varen censurar una frase que en aquell temps doncs era quan ja havia caigut França i ell feia una explicació que sempre havia lluitat al bando dels perdedors. França havia tingut de marxar perquè l'exèrcit alemany en aquell 1940 doncs va rotllar en l'exèrcit francès i anglès, expedicionari. I després deia que també havia combatut amb les brigades internacionals a la Guerra Espanyola i també havia tocat perdre. I això no es podia dir, ho van censurar i ho van fer passar, que en el doblatge de què havia estat en la Guerra de Vicínia, en el bando del Negus, lluitant contra els italians i també es havia sigut derrotat. Això és una anècdota. Doncs ara sentirem la melodia de Mentre es passa el temps per una orquestra americana, que era l'orquestra en aquells temps famosa d'en Rudy Ball.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Històries musicals pel Rodamón, amb Josep Dalmau. Avui toca el torn de Casey and the Sunshine Band, una banda estatunidenca formada en el 1973 a Miami, Florida. El seu estil ha inclòs funk, rhythm and blues, disco, pop, rock i dance. La banda fou formada per Harry Wayne Casey, qui treballava mitja jornada en una botiga de discos, i a la Tika Records a Miami. Casey originàriament va anomenar la banda Casey and the Sunshine Band Junkanoo, ja que utilitzava els estudis de la TK per gravar, i una banda local anomenada The Miami Junkanoo Band. A la TK va conèixer Richard Finn, qui feia els treballs d'enginyeria de gravacions, i el va integrar al grup. Aquest va ser el començament de la col·laboració musical Casey and Finch. El propi Harry va transformar el seu cognom Casey amb la K i amb la C solament, i Sunshine Band ve de Sunshine State, Florida. Així va quedar Casey and the Sunshine Band. Entre les seves cançons més conegudes destaquen That's the Way I Like It o Give It Up, entre d'altres.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón assoma la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Fa un mes vaig fer un abecedari de grups que han participat a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que malauradament, i per les circumstàncies que tots ja sabem, no es va poder portar a terme. Ara els hi proposo fer-ne un amb els grups que han participat a la cantada d'havaneres de l'Escala, avui posant rumb cap a l'Alt Empordà, cap a una vila de mariners, de sal i d'anxoves. Ens n'anem a l'Escala. Tanquin els ulls i els hi semblarà estar assegut davant la platja de les barques, sentint el xipolleig de l'aigua, el caliu de la gent i la màgia d'una de les cites més emblemàtiques del nostre cant mariner. He resseguit l'alfabet de cap a cap per recordar tots els grups que han passat per la cantada escalenca. Com que en moltes lletres hi trobarem més d'una formació, he seleccionat el grup més veterà, o aquell que no l'hem vist gaire a les cantades d'aquest tipus. Un homenatge sonor als grups més fidels i estimats d'aquesta gran festa de la cançó. I si em volen acompanyar, comencem.
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: I amb l'A hi tenim un grup que només va participar una vegada. De Lleida han vingut dos grups. Un va ser Boira, no fa pas gaire, i a l'any 2007, amb una cantada accidentada, va venir el grup Arrels de Terra Ferma, que l'escoltarem amb aquest tema, Terra Ferma.

Abans els hi deia una cantada accidentada perquè els grups cantaven dalt d'una barca. Va entrar un xic de mal temps i la cantada es va haver d'acabar abans d'hora perquè no passés mals majors. El grup Arrels de Terra Ferma, amb la lletra A, que l'hem escoltat, amb aquest tema, Terra Ferma. I anem amb la lletra B i un grup que hi ha participat diverses vegades, molt estimat, a la Vila Escalenca, ja que, a part de la cantada, també ha participat amb la Festa de l'Anxova. Ells són Barca de Mitjana i l'escoltarem amb un so que a mi em va fascinar la primera vegada que el vaig escoltar. És el so Maresme. I ho farem amb aquest tema, Aurora.

Hem escoltat Aurora del grup Barca de Mitjana amb la lletra B. I ara anem amb un grup amb la lletra C que ells no surten gaire del seu territori, és a dir, de casa seu, de Cadaqués. Són Cap de Creus, que han participat dues vegades a la cantada de l'Escala cap als seus inicis. I escoltarem una cançó típica d'aquella zona, de Cadaqués, Espinzell d'en Cruanyes.

Acabem d'escoltar aquesta cançó molt arrelada a la vila de la Mar de Bunt, a Cadaqués, per al grup Cap de Creus, Espinzell d'en Cruanyes. Anem ara amb el primer grup escalenc que trobem en aquest abecedari, amb la lletra E, que va participar a l'any 1983, tan sols una única actuació, i amb una cantada que es va aprofitar per fer-la dins el marc de la Festa Major escalenca. Ells són, com els deia, Estrella de Mar, i escoltarem aquesta Cançó de Mariner.

Hem escoltat aquestes veus tan infantils del grup Estrella de Mar, format per els germans Carbó, fills del gran tenor com va ser en Llucià Carbó i també per la Sílvia Pagès. A continuació, ens anem amb la lletra G, amb el grup Gavina, també amb una sola participació, l'any 1998. I els va agradar tant participar en aquesta cantada d'Havaneres de l'Escala que en varen fer aquesta cançó dedicada en aquest municipi, en l'Empordanès, l'Escala.

Lluís Maria Nubiola, que va voler dedicar aquest tema en aquesta població que els va convidar l'any 1998 per formar part de la cantada, el grup Gavina. I si abans parlàvem del primer grup que trobàvem en aquest abecedari, ara anem amb el segon, que de fet en aquí hi ha el pare de dos components del grup Estrella de Mar, en Llucià Carbó. És les veus dels Pescadors amb un tema que ells van agafar la part original tal com es va fer, tot i que després es va canviar el títol amb Pescador Soc d'una Cala, però ells van recuperar el Pescador Soc de l'Escala, que és el que escoltarem a continuació.

Hem escoltat les veus dels pescadors amb Pescador Soc de l'Escala. De fet, l'últim enregistrament del Portbó també amb aquest mateix títol, La Cala per l'Escala. Era amb la lletra L. Passem a la lletra M i també amb un grup que hi va participar una sola edició, l'any 2011, liderat per el gran compositor Josep Maria Roglán. És el grup Morralla i escoltarem una cançó que dona títol a un dels seus treballs discogràfics, La noia

0: Acabem d'escoltar La noia del peix del grup Morralla amb la lletra M en aquest repàs que fem de grups que han participat a la cantada de l'Escala en format d'abecedari. I de la M ens anem a la N. També ja els explicava a Calella que la Neus Mar la considerem com grup, ja que la seva presentació sempre és Neus Mar Grup. I ho farem amb una cançó que a mi personalment m'agrada molt i de la manera que l'interpreta la Neus i el seu grup, com és La Niña Cuca.
1: Que no pare la bola, pa-quiri, pa-quiri, va...

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Una cançó de Jaume López que la Neus Mar ens acaba d'interpretar, aquesta Niña Cuca. I tornem a grups escalencs, perquè ara en vindran dos de seguits. També els he de dir, també veuran que ens saltem algunes lletres perquè no hi tenim cap grup. Toca ara la lletra O i Oreig de Mar. I d'Oreig de Mar hem d'escoltar aquesta cançó que el seu fundador va fer l'adaptació al català de la coneguda Golondrina de Amor, convertint-la en Oreneta Gentil.

escoltat aquesta oreneta gentil que moltes vegades obre les cantades del grup Oreig de Mar, una composició feta per en Ferran Català en quant a la lletra, una adaptació al català. I la música se li atribueix al compositor de Torrevieja, Ricardo Lafuente. I de l'Oreig de Mar anem als Pescadors de l'Escala, que és el grup que hi ha participat més vegades a la cantada escalenca. No totes les edicions, però déu-n'hi-do. I ens interpretaran el Tresor de l'Escala. I què és el Tresor de l'Escala? Escoltin, que en sortirem de dubtes.

absolumi, que et trictarà. Et rentarà el teu net i t'esgallarà. T'ompliran de salmón i el teu brou guardaran dins d'un pot de vidre amb molta cura. Et posaran i com si d'un tresor es tractés, un bon temps et guardaran.

i si de l'escala hem de parlar del tresor, és ni més ni menys, com ens han interpretat els pescadors de l'escala, la famosa anxova de l'escala. No la trobaran allò més, això ben segur. Passem ja a la lletra R, amb un grup que també només hi va participar l'any 1997, un grup que va deixar d'actuar, després hi va voler tornar, però no va tenir continuïtat. És el primer grup que es va formar a Roses, amb el nom de Roses Canta, i escoltarem aquesta adaptació al català que varen fer de la coneguda La Paloma de Sebastián Iradier, convertint-la en La Coloma.

hem escoltat per al grup Roses Canta, La Coloma, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier. De la R a la S, amb un grup que hi participarà aquest any. Segurament, com escoltin aquest programa, ja hi haurà participat perquè, a diferència de la majoria de les cantades de gran format amb tres grups, la cantada de Veneres de l'Escala sempre es fa el primer dijous del mes d'agost. Ells són de l'Havana i ens faran ballar a ritme de rumba amb la rumba de l'Havana.

Hem escoltat Son de l'Havana amb aquesta La Rumba de l'Havana. I ara anem a la lletra T i trobem el grup Terra Endins, que també hi va participar a les primeres edicions, però després ja no han tornat a venir. Esperem, doncs, que els puguem veure algun que altre dia. Això sí, tenen la seva tradicional cantada el 15 d'agost a Cala Montgó. Terra Endins té dues cantades en el seu calendari, com és la de Sant Narcís a les escales de la catedral i la Cala Montgó, l'escala Guió Torroella, perquè a Cala Montgó una part és escalenque i l'altra de Torroella de Montgrí. Dues cantades fixes en el seu calendari, això vol dir que no faci més cantades, que quedi clar. Escoltarem aquesta havanera gironina que van estrenar a la primera edició de la cantada que es va fer a Girona, la Cantada del Foment, i sona així.

Hem escoltat aquesta habanera gironina que, com els dic, la varen estrenar a la cantada del Foment, que es va començar a celebrar l'any 2025 i enguany ja s'ha fet la seva segona edició. Esperem, esperem que en vinguin moltes i moltes més. Passem ja a la lletra U, amb el grup Ultramar, i ens portarà la beguda oficial de la

comentar de veneres, perquè el cremat, una beguda calenta, en ple mes de juliol o agost, a vegades sembla que sigui difícil, però bé, la gent s'ho veu i ja podem dir que és la beguda oficial de les cantades de veneres. Ens portaran aquest tema, bon cremat.

0: I amb aquest tema arribem al final d'aquest recorregut tan especial per la història de la cantada d'Havaneres de l'Escala. Ha estat un plaer gegant viatjar a través del temps i de la música, recordant aquelles formacions que fent ressonar la seva veu a la platja de les Barques, grups que s'han convertit en part del paisatge, de la memòria col·lectiva i del cor d'aquesta vila marinera i empordanesa. Gràcies per compartir la passió per la cançó de taverna. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
2: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem un cop més d'aquesta notícia, alarmant notícia que corre a molts mitjans sobre si la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat. I per fer-ho tenim dos convidats. Una d'elles és habitual del programa, l'Aurea Rodríguez, directiva, autora i experta en innovació. Ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Acció, l'EIT i Eurecat. L'altre convidat és en Josep Comas, enginyer tècnic en informàtica, màster en administració i direcció d'empreses i professor d'informàtica. I ara, ja sí, sense més dilació, comencem el programa. És la intel·ligència artificial un perill per la humanitat?
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Bé, doncs abans que res, Aurea i Josep, donar-vos la benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
5: A tu, Tomàs, per invitar-nos.
2: Bueno, vosaltres sou, a part de les personalitats que sou, que després podeu llegir els comentaris del programa i també a la introducció he parlat una mica de vosaltres, també sou membres actius del grup aquest que tenim a WhatsApp i per això m'ha agradat convidar-vos, perquè la vostra opinió crec que és important. Bueno, com sabeu, la intel·ligència artificial fa dies, per no dir mesos, que jo cada dia, com a mínim, llegeixo 10, però en sèrio, 10 o 15 notícies de que, bueno, que la fi del món, no?, que acabarà amb nosaltres. Bueno, i no ho diu qualsevol, no, ho diuen directius de les grans empreses d'intel·ligència artificial, governs i, com no, el Trump, evidentment, aquest diu de tot, un dia que sí, un dia que no. Però ara us pregunto a vosaltres, com veieu aquesta notícia de la IA acabarà amb la humanitat a l'any 2030? És una bestiesa, però som-hi.
5: Bueno, Aurea, si vols començar tu, t'he deixat que comencis o vols que comenci jo?
4: Comença, comença.
5: Sí, començo jo. Bueno, a veure, fa un temps dèiem que no hi havia, bueno, que havíem començat aquest segle, que no hi havia moltes innovacions o coses importants com havia vingut al segle passat, no? Que el segle passat, a partir de mitjan segle passat, doncs va haver-hi molta recerca, molta investigació i tot això, no? I, bueno, van passar uns períodes de que, bueno, deia, ostres, aquí no sortirà res, tal i qual, i mireu on hem arribat ara, no? Vull dir, a vegades, bueno, tenim alts i baixos, no?, en el nostre món, i no vol dir que no deixem de fer coses. I, bueno, jo crec que ara estem en un moment molt apassionant, perquè recordo que quan jo vaig començar a treballar en informàtica o quan jo començava a aprendre una mica de programació, realment era molt complicat trobar informació o poder dissenyar coses molt més grans o amb més possibilitats que tens ara. Per tant, jo penso que estem en un moment magnífic. Què està passant o com ho veig jo que bueno, s'han espantat una mica, potser, aquestes grans empreses, perquè han vist que tot això està anant molt ràpid, però, a més, crec que ho han fet tan ràpid que no han mirat de controlar una mica i han dit, va, anem provant coses, tal i qual. I hem vist que la intel·ligència artificial, si la deixes anar pel seu camí, per com vulguis, sense posar o mirar o provar coses, això és, doncs, mira, han començat a dir, ostres, va per aquí, va per allà, això no pot ser perquè no va per de la manera que nosaltres li hem demanat, no? Per tant, això jo penso que és, podríem fer un símil amb la programació. Tu pots fer un programa que funcioni, però que a lo millor per dintre no estigui gaire ben fet, no? I a lo millor tingui errors i aquestes coses. Per tant, què els està passant? Que la competència és tan brutal que no poden parar. Llavors, no han parat o no s'han pensat a dir, no, intentem-ho fer-ho ben fet, no? Anem pas a pas i fem que tot això no sigui, bueno, vull dir, tingui uns fonaments, no? Unes bases, com una casa, que diguis, s'aguanta bé, no? Penso que per aquí és on han volgut córrer massa la competència, sobretot també la Xina, si hem escoltat ara les últimes declaracions d'en Trump, d'en Donald Trump, pues què diu? Vale, sí, els grans proveïdors diuen, bueno, hem de parar una mica la IA, però bé, nosaltres no podem parar perquè tenim una competència de la Xina que aquell país no pararà. Per tant, vulguin o no vulguin, haurem de tirar endavant.
2: Però no em dius, la pregunta concreta és, com veus la notícia de que la IA acabarà amb la humanitat? Que passarà per sobre de nosaltres, que perdrem el control.
5: Bueno, és un tema que molt clar si passarà o no passarà. Diuen que hi ha un 10% de probabilitat. Però, no sé, bé van dissenyar la bomba atòmica i no ha passat res, no? I pot fer molt de mal, no? Què passa? O que ara tenim models molt petits i molt potents que qualsevol usuari els pot engegar i començar a atacar llocs. Per tant, què passa? Que nosaltres tenim moltes software, aplicacions desenvolupades i que no estan al dia, no estan actualitzades. Per tant, si nosaltres volem coses més greus, ens hem de centrar en la seguretat i, per tant, començar a mirar tots els nostres sistemes, fer-los més segurs per evitar que la IA pugui acabar amb aquest món.
2: Àurea, endavant.
4: Pues, jo no ho veig, o sigui, la meva reacció no va ser d'estupefacció, perquè ja fa temps que això es ronroneja. De fet, hi ha un catedràtic ara no me'n recordo la universitat, però que ell parla de grans riscos existencials. Això ja fa molt de temps que ho va dient, en el sentit de la capacitat que dona la IA a qualsevol per fer armes biològiques des de casa seva o poder interferir gràcies a la connectivitat i gràcies a l'automatització dels agents, no? La teva afirmació és que la pròpia IA, no? La pròpia màquina, això és el momentum que les màquines s'apoderen del món, no? Una mica és aquest, amb la intel·ligència artificial general i després la superintel·ligència, això que ha fet el Trump, que ha fet aquesta setmana, que ha fet una enquesta, diem, anem a canviar-li el nom a la intel·ligència artificial, no? És igual, digue-li com vulguis. O sigui, digue-li com vulguis, al final estem creant una cosa que ja arriba a un nivell que se'ns ha anat de les mans, en certa manera. Llavors, jo crec que hi ha aquí diverses capes. Hi ha una capa de geoestratègia, ja ho va dir Putin, qui domina la intel·ligència artificial dominarà el món, i aquesta setmana ho ha dit la Xina, també, no? Va dir, hem de fer d'això, llavors aquí són les potències i tal. Després hi ha una capa econòmica, que jo aquesta setmana vaig escriure un article que es deia la borsa, la vida o la IA, perquè una mica era aquesta disquisició, no? De dir, posem el freno perquè si no traurem a borsa les nostres empreses ens fotrem una castanya, o no, no? I aquí hi ha un component econòmic. Després hi ha un component tecnològic, no? De dir fins a quin punt deleguem a les màquines certes decisions, no? Fins a quin punt? Al final és això, és fins a quin punt deleguem certes decisions. Llavors aquí es parla del protocol, es parla de tenir uns estàndards en el moment d'un internet, i això és tecnologia i posar-se d'acord, vull dir, al final. Llavors jo crec que és un moment bo, perquè si tots estem arribant al món mundial, arriba a aquesta dip de diferents maneres de que ens hem de posar d'acord, no? Això és bo. Ara, aquí hi han els governs, o sigui, les grans potències, hi han les grans empreses, però no hi ha la ciutadania, que a mi això és el que em preocupa, i ho saps tu, bueno, ho sabeu vosaltres, que jo sempre vaig repicant de que, perquè el quart poder, que és els mitjans de comunicació, estan absorbits ja per les grans empreses. Vull dir, de fet, alguns ja estan comprats i altres estan en ells, s'estan absorbint. Per tant, aquí l'únic que ens queda és la ciutadania. Jo ja fa molt de temps, justament avui he vist que començàvem a haver-hi protestes. Això ja sembla amb tu, Tomàs, ho havia comentat ja fa molt de temps, que algun dia arribarien les protestes contra la tecnologia. Doncs ja comencen. Ja comencen. Per què? Perquè la gent és el tercer pilar. O sigui, si aquests estàndards es fan només les grans empreses o ho fan aquests grans governs que es posen d'acord, els BRICS per un costat o els Estats Units per un altre, tenim un problema. Sí, si ho fa el Trump, malament. Si ho fan només els BRICS, que són dos terços quasi de la població mundial, malament. Per tant, ha d'haver-hi la tercera pota, i per mi la tercera pota és la ciutadania. I la ciutadania, l'altre dia, que també ho va dir el Bill Gates, o sigui, on estem? Vull dir, on estem repicant, què és el que volem? I al final el que volem és que això sigui pel bé de tothom, no? I llavors, entre els grans riscos existencials, la geoestratègia i tal, per mi el que falta és que la ciutadania sigui conscient de que això és una tecnologia tremendament transformadora en positiu, però també transformadora de que qualsevol persona a casa seva, pagant una subscripció de no sé què, pot crear una arma biològica, o sigui, o de qualsevol altre tipus. O pot hackejar, mira, vull dir, a mi m'esvera, perquè m'esvera molt saber que el hackejat OpenAI o Anthropic, o sigui, les principals empreses que generen aquests models i que haurien de ser el Fort Knox entre nosaltres, han sigut hackejades. I no només això, sinó que els seus agents s'han anat de la mar, de mare. Amb la qual cosa això em preocupa moltíssim, moltíssim. I hauríem d'estar fent, movent-nos, movent-nos.
2: El Josep abans ha dit que la bomba atòmica que no va passar res. Bueno, sí, va tenir que passar que morissin els que es van pringar a Hiroshima i a Nagasaki per prendre decisions, no? Tindrà que passar el mateix perquè és que no reaccionem. I posar d'acord a la gent, o sigui, posar d'acord a Rússia o a Xina, amb els Estats Units, bueno, a Europa ja perquè no pinta res, però posar-nos d'acord quan hi ha interessos comercials tan bèsties és difícil. Tindrem que esperar que passi una de grossa? O creieu que serem capaços abans de, com dieu, posar-nos d'acord i posar algun aturador al tema?
5: Jo personalment sempre he vist que la tendència que tenim és fins que no passen coses no comencem a moure'ns, no? I a vegades han de passar coses una mica greus perquè diguem, ostres, aquí hem de fer alguna cosa, d'acord? Bueno, tot això va molt ràpid i per tant potser sí que estem en un moment més perillós que d'altres, però bueno, jo confio que, clar, de moment crec que ho podem controlar el hardware, podem fer els sistemes més segurs, això ho podem fer-ho. És a dir, encara que tinguem altres països, si ho mirem des del món occidental, que vagin i vulguin avançar més i anar pel seu compte, perquè encara jo no tinc molt clar si ells, la Xina, o el dia que s'incorpori Rússia, no sé, ja ho veurem, poden avançar als Estats Units. Perquè el que han fet, o almenys el que diuen, és que estan destil·lant, és a dir, aprofiten per entrenar els seus models a partir dels models americans. Per tant, de moment, els que estan anant davant són els models americans i, per tant, qui poden posar teòricament les normes, el camí a seguir i tot això. Però, bueno, hem de veure què pot arribar a passar. I no sé què en penses tu, Aurea.
4: Jo el que veig és que, vull dir, el Tomàs ens diu si estem a temps o no. Jo crec que estem a temps, que justament és el moment de fer-ho. Altra cosa és que estigui a les nostres mans, que són coses diferents, no? Que la cosa vagi tan ràpid que de sobte ens trobem com ens hem trobat amb una sèrie de productes sense cap mena. Però com amb altres vegades, és a dir, la innovació és això, crear coses noves i una vegada estan en circulació, doncs te n'adones de avantatges i inconvenients. Una vegada els exposes a la població general és quan veus, no?, les utilitats. I ara és el moment. El que, insisteixo, jo el que trobo a faltar és, són veus potents que comencin a dir i que posin l'aturador. Al final, ells, el relat que ens han venut també és que a Europa, a part de ser el vell continent i tot això, nosaltres només regulem, no desenvolupem i només regulem. Però ara tothom està demanant la regulació. També és una mica de dir, bueno, al final no estàvem tan lluny nosaltres de certes coses. Altra cosa és que nosaltres haguem de tenir, desenvolupar tecnologies pròpies, etcètera, etcètera, per no tenir aquesta dependència. Però al final el món mundial està demanant això. Perquè, clar, la primera afirmació que has fet, Tomàs, és això extingirà la humanitat. Home, doncs és com per pensar-s'ho. O sigui, jo, és que, i que aquestes veus, que són els mateixos que desenvolupen la tecnologia, estiguin cridant a l'alto, doncs és que deuen haver vist alguna cosa que no quadra, no? I, per tant, jo trobo a faltar el lideratge de les persones. O sigui, algú que d'alguna manera estigui liderant el discurs allà on toqui, d'una tercera via. És a dir, ens estan venent que això va de dos potències, això va de grans empreses, i jo trobo que sempre hi ha una tercera via, que és que és cap a on anirem al final, perquè energèticament tot això no s'aguanta. Llavors, al final anirem cap a uns models que siguin descentralitzats, que s'acostin a la ciutadania, que es corrin en local. Hi ha una sèrie de coses, però si no, no ens ho podem permetre ni econòmicament, ni energèticament, ni res de res. I això, aquesta tercera pota, és la que s'ha d'alguna manera liderar.
5: Bueno,
2: Bueno, esperem trobar... Perdona, dic, esperem trobar la tercera pota, però l'altre dia algú em deia, bueno, sempre podem desconnectar. No, no podem desconnectar perquè arribarà un moment, que ja està començant, que jo que sé, tota la banca mundial, per exemple, estarà sota la intel·ligència artificial. Quan te n'adones que està començant a fer la desgràcia, és que ja no estàs a temps. Tot el teu sistema ja està basat en intel·ligència artificial. I qui diu la banca, diu l'exèrcit o diu l'administració. Jo crec que un dels problemes és aquest, que li donem tanta canxa, que li deixem fer tantes coses, que quan ens adonem que al·lucina, perquè que al·lucina ho sabem cada dia, però potser amb mala intenció o esbiaixada, que no estiguem a temps de desconnectar, perquè no és desendollar una màquina. És que, és com dic, tota l'administració de tot el món, o tota la banca, o tot el sistema sanitari.
4: Per això mateix, els nous sistemes, posar-los en local, desenvolupar sistemes que siguin energèticament eficients, o sigui, tot això porta una cadena de valor darrere, com amb altres grans canvis. O sigui, quan es va crear el cotxe, al final doncs, va haver-hi carretera, circulació, autopista, manteniment, etcètera, etcètera, tota una cadena de valor que s'han desenvolupat. Doncs ara és el mateix, ja estem a l'inici. I s'ha
5: Però
4: de... Tot això.
5: sobre el tema que comentes d'eficiència, jo crec que bueno, cada vegada aconseguim xips més petits, més eficients, i podem posar més potència, aconseguim models que consumeixin molt menys d'energia, de computació. Per tant, el tema de l'energia no hi veig... A veure, potser ara sí, és el que tenim el problema, però cada vegada jo crec que amb això, a llarg termini, podríem aconseguir que bueno, que realment no en gastessin tant. I penso que en aquest sentit no hi hauria el problema. El que em preocupa més és fer les coses una mica sense pensar tant i analitzar més bé els models. Llavors, comentes que el model al·lucina, val, però ja fa temps que almenys els que ens dediquem a ensenyar amb la IA com s'ha de fer bé, doncs, intentem carregar documents, documentació, el que se'n diu el RAC, perquè tal, perquè aquests models no al·lucinin. I també s'ha treballat més amb aquest tema i cada vegada al·lucinen menys. Per tant, jo no em preocuparia tant amb el tema de l'al·lucinació, sinó em preocuparia més que no sabem molt bé a vegades per què decideix el model fer una cosa o una altra, d'acord? I no segueix les nostres directrius. Doncs aquí
2: Sí,
5: seria...
2: evidentment, el que pren decisions... O sigui, la famosa caixa negra. Què és més perillós? Que la IA prengui el control o que determinades persones o institucions o organitzacions prenguin el control utilitzant o mal utilitzant la intel·ligència artificial, perquè aquest és el segon problema, no? Té una capacitat tan bestial, inclús el tema hacking, com deies fa un moment, que clar, que en males mans pot fer... Sí que pot acabar amb nosaltres, però no la IA, sinó les persones mal utilitzant-la.
4: Jo crec que ja estem en aquest cas, que ja tenim la IA en mans de persones que ja tenen el descontrol de la IA. O sigui, estem, ara mateix aquesta és la situació que tenim, que hem concentrat en aquestes tecnologies amb uns quants players i amb unes quantes persones, perquè al final hi ha uns quants, unes quantes persones que estan decidint cap on anem, cap on deixem d'anar, quins guardarrails posem, quins, bueno, de tot, no? L'ètica de la IA l'estan decidint unes quantes persones que decideixen si un model va cap aquí, va cap allà, et contesta una cosa o una altra. Per tant, ja estem en l'època en la qual això està en unes quantes mans i és perillosíssim en el sentit de que no tenen una visió del món global i ho estan reflectint en els seus moments i aquests models a sobre s'estan descontrolant, amb la qual cosa és un risc elevat. Jo crec que estem en aquest segon estadi ara mateix.
5: Per tant,
2: Josep.
5: jo crec que, bueno, sempre ho he pensat, que incidir molt en l'educació de les persones, per tant, intentar crear un mínim de persones que
4: Total.
5: puguin fer mal en la nostra societat es pot afavorir, i després l'altre tema és que nosaltres podem controlar els recursos, podem dir la computació disponible. De moment, o almenys el que s'ha vist als últims atacs, necessitaves molta potència de càlcul, molts agents treballant per infiltrar-se. Veurem, ara és un moment de que potser cal que limitem que les persones, no tothom, pugui tenir un hardware tan potent, no? Potser, no sé com ho veieu, a veure si podem aconseguir-ho, almenys des d'aquesta banda.
2: No,
4: Jo
2: jo
5: crec
2: crec
5: que...
2: que li, perdona, és que ens queden 2 minuts de programa. Limitar, limitaràs algú, però evidentment el qui la vol fer la farà, perquè de hacking hi ha autèntiques empreses, hi ha multinacionals fent hacking i guanyen pasta, vull dir que aturar-ho no ho crec. Ens queda 1 minut, vinga, res, el consell final. Què fem? Cap a on tirem? Què creieu que s'ha de fer? Però teniu 30 segons cada un, o 40.
4: Educació, educació i revolució. Jo ho tinc claríssim.
2: Torna-ho a
5: Jo...
2: dir.
4: Educació, educació i revolució.
2: Molt bé.
5: Jo coincideixo amb l'Àurea que el més important és l'educació de les persones i si no, això no ho podrem aturar de cap manera.
2: Però precisament estem vivint un moment, gràcies també a la intel·ligència artificial, de grandíssima desinformació, de grandíssima maleducació dirigida. I la gent és borrega amb tot el carinyo, eh? Llavors, això, jo crec que no... Educació, sí, està molt bé. Educarem els nostres fills, però educar la població mundial que està enganxada al TikTok mirant les bestieses que arriben serà realment difícil. Encara tenim l'última oportunitat, l'últim segon.
4: Bueno, doncs t'ho rectifico. Educació, conscienciació i revolució.
2: Josep.
5: Mira, a mi jo crec que és l'educació i ja està, i prou. No et dic més per... No
2: Bueno,
5: sé.
2: després sortiu al carrer i veure com està el món d'educació. Però jo també estic d'acord que hem d'educar. Res més, gràcies per haver estat aquí. Com sempre, el temps és limitat i aquí sí que no hi ha intel·ligència que sigui capaç d'expandir-ho, ni Einstein ni la IA. Gràcies, Josep, gràcies, Àurea, i fins la propera.
4: A
5: Gràcies a
4: vosaltres.
5: tu, Tomàs.
2: Bé, aquest és el segon programa que parlem d'aquesta qüestió, de si la intel·ligència artificial serà o no en breu, a més, el fi de la humanitat, i un cop més hem arribat a la conclusió de que no tenim resposta. Tot depèn de com les empreses constructores, com els governs, com les grans corporacions reaccionen enfront d'un problema que realment comença a semblar que és un problema real. I fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que si voleu intervenir al programa o proposar ponents, podeu fer-ho a través de la compte de correu hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Ara sí, res més. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
6: Ràdio Arenys, primera. Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat mentre Protecció Civil manté encara operatiu el pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 5 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I en cultura, els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, quines complicacions continuen encara perdurant a dia d'avui. Per tant, connectem amb el RAC i que en Ferran Aràndiga ens ho expliqui. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C1415A a Castellà del Vallès, en dos sentits de la marxa. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació encara es tallen la GI-682 a Blanes i també la C352 entre el punt de les Franqueses del Vallès. També la C35 es talla a la sortida 87 a l'altura de Vidreres. A la AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C31, a Sant Adrià de Besòs, també està allà l'enllaç amb la ronda litoral en sentit Trinitat i també a hores d'ara ja podem trobar també diversos bassals d'aigua a la carretera, concretament a la C58 entre Montcada i Reixec i Barcelona en direcció Sabadell. Per altra banda, fa tot just una estona, hem de sumar una avaria de vehicle a la AP7 a Sils que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, ens deixa moltes retencions, molta intensitat, sobretot en direcció Barcelona. Barcelona, en tot el vessant Besòs, Llobregat i Rondes. També al Vallès, però trobem intensitat a la AP7 en direcció Tarragona, entre Montmeló fins a Barberà del Vallès. També a la C58, com dèiem, hi ha retencions en direcció Barcelona des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència, prudència i bon dia.
1: I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies es veu afectat també a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei o amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens posa el dia també. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Si el cap de setmana ha estat complicat pel que fa a la pluja, hem d'estar pendents una altra vegada d'aquests ruixats que cauen a hores d'ara i amb moltes ganes, i que de fet s'aniran succeint al llarg del matí des del Baix Camp aproximadament ja fins al Cap de Creus. Per tant, de forma intermitent aniran caient algunes tempestes i tot en aquesta costa, arribant fins al prelitoral, on esperem que plogui més, és a l'àrea metropolitana de Barcelona. I en canvi, moltes més clarianes cap a l'interior, però amb algunes boires que hi ha hores d'ara a les fondalades. Pel que fa a aquesta tarda, gran part d'aquestes tempestes de la costa marxaran, en quedarà alguna o més aviat algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central o del Pirineu i Prepirineu, però en general la tarda una mica més tranquil·la i sempre amb una suavitat total. De fet, aquesta tarda més bonança que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país. A la 20ena de comarques afectades i a última hora d'ahir, a la nit, es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlit d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
4: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
1: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
5: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobús. Busos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
6: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.350-1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
1: El temporal més gruixut ha passat avui, però, en canvi, la pregunta persisteix i es fa més necessària que mai després del capítol d'angoixa i por que han viscut molts ciutadans. Ens hem d'acostumar a fenòmens com aquest? Aquests episodis seran part de la nova normalitat? Li preguntem a Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC, a l'Institut de Ciències del Mar. És un expert climatòleg. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem, hem viscut pluges excepcionals. Quines són les condicions que ho han provocat?
7: Bé, diem que des del punt de vista de les tempestes, evidentment la dinàmica atmosfèrica és la que preval, però un cop aquestes tempestes es generen, diem que un factor que sabem que és molt, molt, molt rellevant en quant a que s'extremi aquesta tempesta és les anomalies que tenim ara mateix al Mediterrani. És a dir, el Mediterrani s'ha escalfat molt en els últims anys i això és, diguem, com una mena de combustible per a aquestes tempestes que genera el Mediterrani.
1: I el que hem vist forma part d'una tendència que ja s'està consolidant o encara podem parlar d'un fet extraordinari?
7: Diem que aquests fenòmens extrems segueixen sent poc freqüents, però sí que hem vist en els últims anys i realment a la costa de la Península Ibèrica n'hem patit unes quantes d'aquestes tempestes, que aquesta freqüència sembla que s'està incrementant.
1: S'ha parlat de possibles mini-huracans mediterranis i d'un clima cada cop més tropicalitzat. Entenem que el Mediterrani s'està tropicalitzant realment?
7: Això és el que sembla. Els experts és el que estan ja alertant des de fa un temps. Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada. No, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicane, no, com un huracà al Mediterrani, però aquests fenòmens ja estan passant des de fa més d'una dècada o s'estan aguditzant des de fa més d'una dècada. I s'ha de dir que, efectivament, el fet de que la tempesta generi el Mediterrani, sobretot si s'instal·la al Mediterrani, doncs un Mediterrani amb unes temperatures tan anòmales, tan calentes, fa que aquestes tempestes, doncs, en un moment donat, agafin una estructura molt similar a la dels huracans. I això què provoca? Doncs, bàsicament, no és que tinguem uns vents tan extrems com els huracans, però tenim uns vents molt més forts, sobretot una estructura molt més compacta, i que quan arriba a terra descarrega moltíssima aigua.
1: Senyor Portabella, i el canvi climàtic n'és la causa immediata? És a dir, fins a quin punt aquest canvi de patró és conseqüència directa d'aquest escalfament global o també intervenen altres factors, diguéssim, de caire més regional?
7: Una cosa que he de dir és que, evidentment, l'escalfament global és un factor molt important. La física ens diu que, evidentment, un oceà o un mar excessivament escalfat és combustible per a aquestes tempestes, però no és l'únic condicionant. Aquesta mateixa estació d'huracans a l'Atlàntic és una de les més tranquil·les que hem tingut en les últimes dècades. Llavors, s'ha de dir que, evidentment, es necessita una sèrie de condicionaments atmosfèrics perquè generi aquesta tempesta, i si aquesta tempesta es genera, doncs, evidentment, un mar escalfat és un combustible, diguem, continu, i, evidentment, com més temps estigui al mar, doncs més s'extrema aquesta tempesta. I és el que veiem vivint a l'Atlàntic, és el típic, que les tempestes es generen doncs, a l'Atlàntic més oriental i després es van desplaçant cap a l'oest i a poc a poc anar agafant més i més energia, no? Doncs si això passa al Mediterrani i aquesta tempesta d'alguna manera s'estanca al Mediterrani, pensem que el Mediterrani evidentment està, té molta costa al voltant, però si s'estanca al Mediterrani, doncs això pot provocar que aquestes tempestes es magnifiquin. I això va passar, per exemple, a la tempesta Daniel fa 3 anys, que va provocar un desastre enorme a Líbia.
1: Ens agradaria també saber, a nivell de Catalunya, perquè ens agrada mirar-nos el Melic, que té una orografia complexa i també és, a més una alta densitat urbana en determinats territoris, en determinades comarques. Som, doncs, davant d'un territori especialment vulnerable davant aquest tipus de tempestes, o això no hi té res a veure?
7: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València, no? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar, des del punt de vista infraestructural, per diguem, el temps que ens ve.
1: Doncs ho haurem de fer, sens dubte. Marcos Portabella, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies i bon dia.
7: Moltes gràcies, bon dia.

0: Un altre punt informatiu destacat avui el trobem a la plana política. Estem pendents aquest matí, avui especialment, de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionessin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. En aquest context, ministres i representants dels partits que formen l'espai de Sumar s'han reunit telemàticament aquest diumenge per analitzar la crisi generada pels problemes d'habitatge i una possible convocatòria electoral. Des de la formació també es fa una crida a participar a la presentació del Front Ampli i del seu full de ruta el pròxim 17 d'octubre, on es podria conèixer qui prendrà el relleu de Yolanda Díaz com a cap de cartell de Sumar. Mentrestant, el PP redobla la pressió perquè s'avancin eleccions. Des de les files populars ja especulen amb un futur proper amb Núñez, amb Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, li demana a Pedro Sánchez que no s'ho rumi més.
1: Queremos lanzar un mensaje directo al señor Sánchez. Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Passen 19 minuts de les 7 del matí. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així també com el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
2: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
3: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
2: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: També us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques.

0: a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenas, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
1: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar en pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria haver portat el partit.
0: A la una del migdia se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb el Barça encara exempt, hi haurà segurs 7 equips catalans. L'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Reus, Redis i el Manresa. S'hi afegirà el Prat si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafael Eivissenc, que domina per 5-1. A la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans al bombo, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició havent perdut a la pista del Múrcia per 194. Va cedir a la dels de Sekulic. Van mantenir el marcador igual fins a la darrera període, però en el darrer els locals van imposar la seva llei. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals, amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la cinquena posició de la taula. I uns darrers minuts per oblidar van embrutar un bon partit de l'Illerna Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. Darrers van servir els 17 punts de Parran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant d'un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València a la primera jornada. I derrota també del FIAC Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jazel Pérez i els 12 de Mac McGlun. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. I la selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista, denunciat per les jugadores que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
2: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, doncs podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any...

0: Quina bogeria, quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia. Han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Àlex Alonso, Manel Urbano.
2: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els Verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9.

amb folre de la història. Abans, també han intentat el Pilar de nou amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls que no els ho han posat gens fàcil. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han acabat en segona posició, doncs, després d'una actuació d'altíssim nivell, com us expliquem, que els han portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la Torre de 9 amb folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa, destacant-vos que Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i que obligarà a estar preparats.
7: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per diguem, el temps que en ve.
6: De seguida anirem en directe a la llera del Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, per veure com baixa el cabal. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar avui dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Analitzarem tot seguit els escenaris polítics que s'obren amb aquesta possible convocatòria en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, destaquem que la pallissa del Barça vaja sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F s'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes, que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. I quan passen 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha diverses incidències. Estan tallades per esllavissades la C-1415A a Castellar del Vallès en tots dos sentits. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació es talla la G-682 a Blanes i la C-352 a Franqueses del Vallès. També a la C-35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a l'AP-7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C-31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. I fa tot just una estona sumem una avaria de vehicle a l'AP-7 a Sils que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes per culpa del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest matí continuaran els ruixats entre el Baix Camp i el Cap de Creus de forma intermitent. Cauran xàfecs i algunes tempestes a la costa i al prelitoral amb més intensitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'interior hi haurà més clarianes, tot i la presència d'algunes boires a les fondalades. A la tarda, la majoria de tempestes de la costa desapareixeran i només quedarà algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central, al Pirineu i al Prepirineu. En general, serà una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i temperatures suaus una mica més altes que les d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem en el sumari, Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20a de comarques afectades, i a última hora d'ahir a la nit es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. Ara en són 6.200. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
8: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
6: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat, a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
9: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder prosseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
6: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat al caràcter històric d'aquestes crescudes.
10: Feia 32 anys concretament que no les assolíem, l'any 94, amb aquests, nosaltres tenim un registre de 1.150-1.300, però va per aquí la cosa, i abans doncs, ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi, efectivament. Aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
6: I recollim encara més valoracions d'experts. És el cas de Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar i atribueix bona part d'aquests temporals extrems a l'escalfament que s'ha anat produint al Mediterrani els darrers anys, que provoca fenòmens fins i tot similar als huracans tropicals. Portabella, a més, recorda que l'orografia del nostre territori ens fa vulnerables i ens obliga a estar preparats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
11: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
6: En plana política estem pendents avui de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes, formada per PP, Vox i Junts, li tombessin divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança. I s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb què demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. Doncs en aquest context parlem amb el politòleg Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moment d'incertesa i quines claus poden marcar, de fet, el futur immediat de la política al nostre país, a casa nostra, si més no, a Espanya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Caballero, aquest matí.
12: Hola, molt bon dia.
6: Ho dèiem, la derrota dels decrets ha accelerat les especulacions sobre eleccions. És realment el moment oportú per convocar-les o encara és massa aviat? En quin moment creu que Pedro Sánchez podria anunciar la data? Avui mateix?
12: Avui podria ser el moment, i en quant a si és aviat o no, en realitat jo crec que ha sigut la gran pregunta d'aquest cap de setmana. Sabem que el president Sánchez s'ha reunit amb moltes persones i s'ha pres aquest cap de setmana com a reflexió, i la principal reflexió és si d'aquí endavant tindria alguna altra millor oportunitat per convocar aquestes eleccions. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
6: Adrián Caballero, aquesta també era una pregunta que vostè ja m'insinuava. Pedro Sánchez podria convertir la crisi de l'habitatge en eix de campanya. És una aposta amb recorregut o, una mica com també ja ens insinuava, una cortina de fum per tapar altres crisis? Vostè les citava, Ceuta, o els procediments judicials que l'afecten directament, també al PSOE.
12: A veure, és un tema. És un tema important, és un tema que està al carrer, per tant, cortina de fum no és, perquè és una de les principals preocupacions, sinó la principal preocupació dels catalans i els espanyols, per tant, és un tema important. A partir d'aquí, és un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. I això ho demostra també les enquestes, perquè les enquestes estan dient que fins i tot més de la meitat dels votants de dretes recolzaven d'alguna manera aquests decrets o com a mínim algunes de les mesures.
6: La mobilització per l'habitatge, avui hi ha precisament aquesta tarda la manifestació, les acampades, les protestes, les crides a la vaga, pot ser un factor real de vot? Sánchez en pot treure rèdit també d'aquesta qüestió?
12: Aquí el més important és recordar que una vegada es publiqui el BOE, la dissolució de les Corts han de passar 52 dies. O dit d'una altra manera, si es convoquessin pel 29 de novembre, l'objectiu del govern o el repte del govern serà que d'aquí al 29 de novembre continuem parlant d'habitatge. O que com a mínim es parli molt més que d'altres qüestions que no li seran favorables. Si s'aconsegueix mitjançant la convalidació dels decrets d'habitatge, mitjançant una campanya ferotge en termes socials, si s'aconsegueix, l'esquerra tindrà alguna oportunitat, malgrat, i cal posar un asterisc molt gran a qui ens escolti, les enquestes continuen dient que PP i Vox són els clars favorits i que la majoria absoluta la tenen, bueno, gairebé assegurada, tot i que Pedro Sánchez moltes vegades ja ens ha sorprès.
6: Junts també ha pres protagonisme, sobretot el divendres i el cap de setmana, perquè justament han estat claus en la derrota dels decrets. Junts ha calculat bé les conseqüències d'aquesta maniobra?
12: A veure, això és difícil de dir, però és veritat que el propi divendres ja es parlava de què estava passant amb Junts i a veure, Junts és un partit que té una heterogeneïtat en el seu votant. És a dir, si atenem a l'escala ideològica, el seu votant es posiciona proper més a l'esquerra que a la dreta, és un 4,9 en una escala del 0 al 10. Però també si mirem el seu electorat, veiem que és el partit que més percentatge de votants ja tenen un habitatge en propietat i pagat. I a la vegada és el partit que menys votants té que viuen de lloguer. Per tant, clar, atenent una mica les dades, potser Junts creu que no li farà tant de mal o que el vot en contra no li farà tant desgast com posicionar-lo com el principal partit en contra del govern aquí a Catalunya.
6: Adrián Caballero, acabo molt ràpidament. A Catalunya, podem quedar-ne... Em pot quedar esquitxada, jo m'introduïa també com a catalana, però vaja, en tot cas, Catalunya em pot quedar esquitxada d'un avançament electoral, tenint en compte que molts acords pendents amb els socis d'investidura de Salvador Illa depenen directament de Madrid.
12: Sí, però jo crec que qui quedarà esquitxat és precisament Salvador Illa i el seu govern, perquè necessiten el govern de Madrid o la complicitat del govern de Madrid per segons quines qüestions que Salvador Illa vulgui fer o mesures ambicioses que hi hagi a Catalunya. Així que els catalans no ho sé, però el govern de Salvador Illa sí que quedarà una mica tocat si hi ha en aquestes eleccions i sobretot si guanya la dreta.
6: Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, gràcies un dia més per atendre'ns. Estarem pendents, evidentment, del que decideixi avui Pedro Sánchez i segurament que haurem d'analitzar-ho d'aquí uns quants dies. Gràcies, que vagi bé.
12: Moltes gràcies, bon dia.
6: Doncs la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada, com dèiem, ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. I més ítems que avui també són notícia i que també acaparen la nostra atenció, i és que avui, aquest matí, arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, però també està recomanat que es vacunin el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
13: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
14: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
13: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. I en clau de mobilitat, us expliquem també que a partir d'avui la carretera C28, la que travessa el port de la Bonaigua unint el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, tancarà per franges horàries per les obres de millora que s'hi estan fent i que s'allargaran fins a la primavera. Així, de dilluns a dissabte queda prohibida la circulació des de 9:15 del matí fins a les 2 del migdia i de 4:15 de la tarda fins a les 7, garantint sempre el pas dels vehicles d'emergències. Fora d'aquestes franges horàries, així com durant els diumenges, la carretera romandrà oberta a la circulació amb pas alternatiu. Des de les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà ja s'han alçat veus contra aquests talls i demanen que no siguin tan llargs. La voluntat de la Generalitat és avançar al màxim possible en les obres fins a l'inici de la temporada d'esquí i aleshores ajustar les afectacions al trànsit per minimitzar l'impacte en l'activitat turística a la zona. I no ens movem de la Vall d'Aran, perquè aquest cap de setmana s'ha detectat una important afluència de conductors francesos al poble de l'Es que han creuat la frontera per omplir el dipòsit dels seus vehicles. A França, el litre de dièsel supera els 2,40 euros i el de benzina, 95, costa de mitjana gairebé 2,20 euros. La diferència amb les benzineres araneses és notable, amb un estalvi mitjà, per als conductors francesos, de més de 50 cèntims respecte a les estacions de servei del seu país. Aquesta pràctica, la d'estalviar creuant la frontera cap a Catalunya, era habitual fins ara en supermercats, estancs i licoreries, però ara s'ha estès també, com sentiu, a les benzineres. I avui obrim la crònica esportiva amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. s'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Payor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de selecció. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
15: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar en pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podria haver emportat el partit.
6: La selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
16: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs, amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, doncs podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any.

0: Quina bogeria, eh? Quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia, han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
2: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però en serem el sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé, però bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Ho sentíem, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha acabat en segona posició després d'una actuació d'altíssim nivell que els ha portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles. Un podi d'un nivell extraordinari que no s'havia vist mai fins ara al concurs de castells.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i obligarà a estar preparats.
8: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
7: De seguida farem balanç d'aquest episodi en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dilluns 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
9: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
7: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes, que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen gairebé 4 minuts i mig de les 8 del matí. És hora punta i, a més, és un dilluns anormal. Complicacions segur a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Li demanem a la Sílvia de l'Amo, bon dia, que ens ho expliqui des del Servei Català de Trànsit.
10: Ja, doncs, en aquests moments he de dir que tenim unes 10-11 dies afectades, tallades especialment carreteres de la Roca, Castellà del Vallès, Franqueses del Vallès i Blanes, i també carrers tallats també a la zona de la C-17 a Lliçà, la C-35 a Vidreres o vies locals de Blanes. Sobretot mantingueu-vos informats perquè hi ha esllavissades i en algunes de les velles en què també encara hi ha inundacions. Plou i tenim ara també l'àrea metropolitana molt complicada, tant a les rondes com per exemple a la P7, amb retencions a Cardedeu, entre Montornès i la Roca, entre Barberà i Mollet, Sant Cugat o fins i tot Castellbisbal, com dèiem, rondes, els accessos nord també molt carregats, a la C-16, a la C-17 o la C-33 i la C-58, i un panorama molt complex avui, i també a la part sud, a la zona de la B-23 i la 2. Mantingueu-vos informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
7: I és que els problemes també són greus i gruixuts al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, també ens interessa avui més que mai. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Ens dius que aquest dilluns serà un dia més de problemes derivats, està clar, de la pluja.
11: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, no serà, ja ho està sent. A hores d'ara, per exemple, de fet, de l'última hora i mitja, a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, també Cardedeu, fins a l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del Vallès. Per tant, tota aquesta zona central del Vallès Oriental porta entre els 60 i els 110 litres per metre quadrat. I ahir, i abans d'ahir, a Granollers en van caure 240. Per tant, Granollers porta en 36 hores 320 litres per metre quadrat. Encara continua plovent amb moltes ganes al Vallès Oriental. De fet, tota la conca del Besòs a hores d'ara torna a ser un niu de fortes, molt fortes, de fet, tempestes. Per tant, moltíssima precaució perquè tornarem a veure una besosada, que es diu, com la que hi havia ahir. Però és que també plou amb moltes ganes a hores d'ara entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat i, per una altra banda, entre l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. A més, hi ha algunes tempestes que aquest matí s'aniran endinsant des de la costa cap a l'interior i arribaran a gran part del prelitoral, comarques de la costa de Girona i també l'Empordà. Per tant, un matí així de clar, de noves inundacions i esperem que no hi hagi més incidències. Cap a l'interior més clarianes, però amb alguna boira. I aquesta tarda, un temps que, com a mínim, sembla que serà més tranquil. Arran de mar acabaran les tempestes, però n'apareixeran algunes cap a la Catalunya central i al Prepirineu. Les d'aquesta tarda, isolades i res a veure, tornem a remarcar amb aquests aiguats tropicals que estem tenint a hores d'ara. N'estem més que mai pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de dues persones mortes, una de desapareguda, i centenars d'afectacions, ara ho sentíem, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la vintena de comarques afectades, i ara mateix uns 6.200 clients encara no han recuperat el subministrament elèctric. Fa pocs minuts s'han tornat a enviar missatges és alert a les comarques del Vallès Oriental i del Maresme. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
12: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
7: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren en les infraestructures, i això es notarà avui i molt en la mobilitat. De fet, ja s'està notant hores d'ara. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis no fa gaire estona, Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, per exemple, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera, i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Doncs reprenem en aquest punt l'argument amb què hem encapçalat l'informatiu. Aquest dilluns s'arrosseguen encara els problemes, sobretot en la mobilitat arran de les pluges torrencials de les últimes hores. El risc de desbordament de rius i rieres ha decaigut després que el Besòs dupliqués el cabal assolit durant el temporal. Santa Coloma de Gramenet també es recupera, com molts dels pobles i ciutats afectats per aquestes pluges, de manera progressiva. Però les crides a la precaució es mantenen. Allà, a Santa Coloma de Gramenet, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz amb l'alcaldessa de la ciutat per poder fer una fotografia actualitzada dels danys causats. I, a més, ara sota la pluja. Anna, bon dia.
13: Hola, Helena, bon dia. Sí, matí complicat aquí al costat del Besòs. Mira, Helena, aquesta és la imatge. Torna a ploure. Han estat unes hores, les darreres hores, molt complicades a les ciutats de l'entorn del Besòs, i la pluja d'aquest matí potser ralentitzarà una mica la represa de la normalitat. I sí, amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, amb la Mireia González. Alcaldessa, bon dia.
14: Bon dia.
13: Volem conèixer quina és la fotografia més actualitzada pel que fa al cabal del riu Besòs.
14: Doncs és cert que comencem a tornar, podríem dir, a la normalitat. Comencem a tenir un riu més reconeixible pel que és habitual a la nostra ciutat. És veritat que ahir es van passar hores molt complicades, especialment de matinada i a primeres hores del matí, que creiem, per el nivell, heu vist les imatges, que superaríem la canalització que està portant el riu. Però és veritat que hores d'ara doncs, comença a situar-se en el seu canal habitual. Evidentment, encara ni es pot baixar ni està obert el parc fluvial. Hem de tenir encara molta precaució. És veritat que tenim una sèrie de sistemes d'alerta que ens permet doncs, prevenir i anar i arribar una mica més, més d'hora i sobretot alertar la població, però tot i així, com deies, doncs, que avui plogui és una notícia que no ens permetrà anar tan ràpid com vulguem, sobretot amb el que hem de fer ara, que és la posada una altra vegada a punt de la neteja del riu perquè continuï sent un espai doncs, per la ciutadania.
13: Per tant, l'alcaldessa, s'imposa novament la prudència per part de la ciutadania.
14: Sempre, sempre quan plou i a vegades quan no plou també. És a dir, què ens va passar ahir al matí? Doncs ahir al matí ens passava que ja no plovia a la ciutat, però en canvi teníem una alerta important perquè doncs el comportament dels rius necessita doncs, precisament que entendre que no sempre, o sigui, el riu es comportarà en funció de també què està passant doncs, a les seves diferents parts. No? I aquí el que ens passa moltes vegades al naixement, després acaba arribant a la ciutat, i llavors sempre demanem prudència a la gent perquè encara que la pluja sembli que no és molt forta o que fins i tot no plogui, hem de ser, doncs hem d'estar alerta perquè això pot canviar en qüestió de minuts.
13: I amb un episodi de temps violent com el que hem viscut aquest cap de setmana, el Parc Fluvial del Besòs ha fet la seva feina, ha fet realment de mur de resistència i de protecció.
14: Totalment. És veritat que la riuada de 62 va fer que es posés a la ciutat una canalització, bueno, a la ciutat i a totes les ciutats que travessen el Besòs, una canalització que, evidentment, ha aguantat aquesta vegada també. Ahir, com et deia, estàvem al límit, però ha tornat a aguantar i posa de manifest doncs, que infraestructures com aquestes seran imprescindibles doncs, per aguantar i resistir millor aquestes no, inclemències que ens vindran en els propers temps.
13: I, alcaldessa, a què hem d'aprendre a partir d'ara? Què hem de canviar pel que fa al model urbanístic de les nostres ciutats i què hem d'aprendre com a ciutadans?
14: Bé, jo crec que hi ha diferents qüestions que hem de fer, no? Una que ja està molt començada i que hem d'insistir és fer que les ciutats cada vegada siguin més resilients, estiguin més preparades contra aquestes inclemències i sobretot contra aquest efecte del canvi climàtic. Això vol dir, per exemple, doncs, que les nostres ciutats cada vegada tinguin doncs, sòls més permeables. Canvia molt quan una ciutat és capaç d'absorbir l'aigua que li ve en un temporal d'aquestes característiques. Això no vol dir que la nostra ciutat pugui tenir de sobte no? doncs, terra i paviment natural a tot arreu, però sí que és veritat que en la mesura que es pugui això s'ha d'anar fent. I després jo crec que hi ha un efecte molt important que és amb la cultura de la prevenció. Nosaltres hem de dir-li a la nostra població i hem d'explicar-li a la nostra població quins són els riscos als que ens enfrontem, a vegades, com et deia abans, que no són visibles de forma directa, però sobretot hem de fer un exercici de prevenció i de responsabilitat pròpia perquè això depèn molt també de les decisions personals que prenguem, doncs, per exemple, quan ens diuen no ens acostem al riu, doncs que fem cas perquè no, hi ha professionals, hi ha criteri tècnic que ens demana que així sigui.
13: Alcaldessa, en aquest sentit, intentem aprofundir en totes les mesures urbanístiques que, per exemple, una ciutat amb la densitat de Santa Coloma de Gramenet hauria de desplegar en els propers anys. Si hagués de vostè de fer una llista de mesures immediates, quines serien?
14: Bueno, jo crec que una de les més importants és la que t'acabo de comentar, és a dir, sobretot el que té a veure amb la incorporació del que diem el verd urbà, tot el que té a veure amb la possibilitat de que les nostres ciutats siguin més verdes també es fan més resistents, no només amb episodis d'aquest tipus, sinó també amb episodis com els que hem viscut en aquest estiu en relació a la calor. I la qüestió és que després haurem de, sobretot, doncs, controlar en aquelles zones on sabem que hi ha riera o que estem molt a prop de canals de riu, doncs les construccions, el futur de les construccions, com seran aquestes construccions en el futur.
13: Doncs, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts de pluja sobre la ciutat. Helena, ja escoltes dues línies de feina. Primer, desplegar nous elements de la cultura urbanística i el segon, una nova cultura de prevenció per part dels ciutadans.
15: Doncs ens ho ensenyàveu, eh? El cabal ha tornat al seu lloc, però torna a ploure i plou sobre mullat, per tant, tota precaució és poca. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Doncs ho acabem de saber. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, efectivament compareixerà a la Moncloa i ho farà a les 9 d'aquest matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu molt partidaris d'un avançament electoral, molts d'ells partidaris d'aquest avançament electoral, que podria situar, dèiem, els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
9: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, I és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
15: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat, en canvi, a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda, concretament a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Quan passen 5 minuts d'un quart de nou, ens n'anem cap a Mataró, a la capital del Maresme, perquè fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils del Maresme i també del Vallès Oriental per una nova tongada de pluges torrencials. A Mataró hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez, de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quina és ara mateix la situació aquí?
16: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí hem rebut aquest avís aquí a Mataró, al Maresme i al Vallès, avisant de que en les properes dues hores poden caure pluges de forta intensitat i també alertant doncs, que les persones no accedeixin a zones inundables ni a passos soterrats. Quan ha sonat aquesta alerta, ens trobem precisament aquí a l'estació de Mataró, on a hores d'ara la situació de la mobilitat no és l'habitual, no és normalitzada, perquè, com veieu aquí a darrere meu, doncs els trens estan reduint o es troben en freqüències més reduïdes i hi ha més estona d'espera d'un tren fins a l'altre. De fet, els trajectes tampoc són els habituals, perquè des de Mataró es pot arribar fins a Badalona, però des de Badalona no hi ha circulació amb tren fins a Barcelona, un trajecte que es pot cobrir amb metro, per exemple. I si mirem altres punts del Maresme, des d'Arenys de Mar fins a Maçanet-Massanes, tampoc hi ha circulació ferroviària i s'ha de circular, en aquest cas, amb un servei alternatiu per carretera. I aquí, com dèiem, doncs, veiem que hi ha les persones com esperen el tren i també des de Moventis s'ha informat que s'han reforçat els serveis d'autobús, és a dir, que es pot viatjar per carretera des de Mataró fins a Barcelona. En aquest cas, s'han reforçat amb 4 trajectes per cada una de les línies que connecten Mataró amb Barcelona.

0: Aquest dilluns al matí, tot plegat, mentre aquest matí també han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més, recordem-ho, van perdre la vida, una a Tordera i l'altra a Montornès del Vallès. De tot plegat, en volem parlar ara mateix amb Xavier Marramon. Ell és cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Senyor Marramon, gràcies per atendre'ns i bon dia.
1: Hola, bon dia des del CECAT.
0: Una última hora ràpida, eh? Ho dèiem ara, aquests esalers, aquestes fortes pluges que es tornen a esperar avui, sobretot a la zona d'influència del Besòs. Expliqui'ns una mica, encara que sigui a grans trets, quina és l'última hora que teniu ara entre mans des de Protecció Civil.
1: Des de Protecció Civil estem fent el seguiment de totes les precipitacions que s'estan produint en aquests moments i tots els avisos que ens està fent el Servei Meteorològic de Catalunya. I acabem d'enviar fa pocs minuts una alerta al Vallès Oriental i al Maresme per alertar la població de que s'estaven produint pluges torrencials que podien una mica agreujar la situació també degut a les incidències que ja hem tingut durant el cap de setmana i que el terreny està molt saturat d'aigua.
0: És evident que aquest és un dilluns, està sent un dilluns especialment complicat, no només a nivell de mobilitat, sinó també per les moltes conseqüències que ha deixat el temporal de pluges. Costarà encara recuperar aquesta normalitat? Continua també la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Quan preveieu des de Protecció Civil que les coses podrien tornar, i mai millor dit, al seu cabal?
1: Bé, ara hem iniciat ja una fase més de recuperació, tot i que com que tenim, continuem tenint pluges torrencials, es poden produir noves incidències. Això fa que no podem tenir una previsió exacta de quan tinguem de nou recuperats tots els serveis, no? En funció de les precipitacions que tinguem i de les incidències que es puguin produir per aquestes, doncs això pot alentir la recuperació de l'episodi fort que hem tingut aquest cap de setmana. Estem fent tot el seguiment de totes les incidències que hi ha hagut i de tot el restabliment dels serveis bàsics, tant pel que fa a la mobilitat, amb els talls de carreteres, el transport públic, com també del servei d'electricitat i d'aigua, que encara hi ha mancances en diferents municipis, i s'està preparant un pla de recuperació que ha encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja, per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
0: Senyor Marramon, vostès es reuneixen molt sovint, per tant, aquestes alçades de curs, i en aquest moment, quin balanç es fa des del CECAT d'aquest desplegament de dissabte fins ahir al vespre nit, quan es va aixecar d'alguna manera l'última de les restriccions? Quin balanç feu? Si tot ha funcionat a nivell de coordinació amb els ajuntaments, amb els diferents serveis d'emergència, amb les policies, amb els ajuntaments?
1: La coordinació ha estat molt bona, crec que és un balanç molt positiu de totes les accions realitzades, perquè doncs, s'ha fluït molt bé doncs, la informació entre tots els mitjans actuants, entre els serveis actuants, entre també els serveis bàsics, amb els municipis. Hem pogut avançar a totes aquelles situacions de risc que s'anaven produint, enviant doncs, les alertes de desbordaments de rius com el Besòs o com el riu Daura o el Daró, no?, per poder alertar la població i minimitzar tots els danys possibles. No? Les precipitacions també que s'anaven produint, doncs, el Servei Meteorològic ens anava informant de forma molt àgil i hem pogut doncs, informar la població a través dels missatges dels alerts i a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de totes les incidències que s'anaven produint perquè es poguessin prendre mesures d'autoprotecció. No? Les restriccions que hem emès doncs, han permès també doncs, protegir a la població de les situacions més greus que es podrien haver produït i reduir, per tant, la quantitat de danys personals i materials que es podien haver fet. Agraïm molt a la població que s'hagin seguit doncs, amb les mesures de protecció i amb les restriccions establertes, perquè això doncs, permet doncs, que puguem treballar de forma molt més àgil des dels serveis actuants i minimitzar molt les incidències de les precipitacions.
0: Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Evidentment, haurem d'estar pendents i haurem d'analitzar més endavant altres factors que també són importants de tenir en compte a partir d'aquests fenòmens que ens arriben i que són nous per tots plegats. Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

Notícies en xarxa. Connectats al territori. La xarxa de comunicació local.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barrejat ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses al Maresme i al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge a ES Alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí. Tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir en què dues persones més van perdre la vida a Tordera i Montornès del Vallès. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, acaba d'actualitzar fa pocs minuts des del Notícies en xarxa la darrera hora d'aquest episodi. Més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat els diferents escenaris fa pocs minuts des del Notícies en xarxa.
2: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
1: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els dos decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pior i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles. I a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. 3:30 els que passen de 9:15, us ho estem explicant des de primera hora del matí. És un matí complicat aquest de dilluns per la tornada a la normalitat i per culpa de les pluges torrencials d'aquest cap de setmana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui les principals incidències. Bon dia, Sílvia.
3: Comencem a demanar-vos, sobretot, precaució a la zona de les dues comarques del Vallès i el Maresme i, sobretot, limitar la mobilitat en el cas que sigui possible. La situació és molt complicada. Per exemple, a la P7, ara mateix, tenim tallades les sortides cap a l'autopista, a la zona de Cardedeu, per inundacions. Molta precaució en aquest punt. També hi ha aturades entre Montornès i la Roca, 8 quilòmetres, entre Barberà i Mollet, 7 a Sant Cugat, a Castellbisbal, també a la zona de Castellví de Rosanes. El panorama és molt complicat. Les dues rondes van molt i molt carregades, amb moltes aturades, i tant els accessos nord i sud, amb moltes complicacions. Una desena de carreteres afectades per inundacions i pluges, i sobretot, com us dèieu, en la mesura possible evitar la mobilitat, i en el cas que hi sou, sobretot molta paciència i mantingueu les distàncies de seguretat, ja que la situació és molt complexa aquest dilluns. Que tingueu bon dia.
1: I és que la situació també és molt complicada al transport públic. El servei de Rodalies es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei alternatiu per carretera. Per tant, també estem molt pendents del temps i de les pluges que ens han anunciat, bastant fortes també al Vallès Oriental i al Maresme. Li preguntem a Lluís Miquel Pérez, bon dia. Un dia més ens dius que hi ha problemes derivats de la pluja. És així, eh?
4: Doncs així és, Helena, molt bon dia de nou. Pluges que ja només d'avui, per tant, de l'última hora i mitja, hora i tres quarts, passen dels 100 litres per metre quadrat a Granollers, per exemple. Però és que hi ha molts indrets dels dos Vallesos i també de la comarca del Garraf i l'Alt Penedès, que a hores d'ara ja passen dels 40 litres per metre quadrat des de fa una hora, hora i mitja. Per tant, pensem que portem tants litres per metre quadrat en aquesta zona metropolitana, sobretot, i tot això és aigua que directament està baixant pels rius i pels carrers. Ja tenim constància, així de clar, de greus inundacions, per exemple, a Granollers. A hores d'ara, la conca de la Tordera, al Baix Montseny, és on està plovent més. També, d'aquí a res, 5-10 minuts, a gran part del front marítim de Barcelona capital. També entre la banda del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per exemple, des d'Olesa fins a Abrera, Sant Andreu de la Barca, Rubí, el Papiol, aquesta banda. I també una altra tempesta que hi ha aproximadament a cavall de les viles de Roda de Barà, Torredembarra, Creixell, Coma-ruga. Aquí és on immediatament plourà amb moltes ganes. En canvi, a la resta del país no ens estem enterant d'aquesta pluja i aquest matí continuarà plovent amb moltes ganes a l'era de Barcelona, a més que probables inundacions. Aquesta tarda, aquestes pluges de Barcelona marxaran. En quedarà alguna a la Costa Brava i, sobretot, al Prepirineu i la Catalunya Central. Però s'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda serà d'una forma més isolada i sempre molta precaució a les properes 3 hores aproximadament a l'àrea metropolitana i nord de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho repassàvem ara amb en Lluís Miquel Pérez i nosaltres hi tornem a insistir. Ara mateix hi ha un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. De fet, fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana, insistim-hi, extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició d'aquestes noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central. Durant aquest matí, en Lluís Miquel Pérez ens parlava de les tres properes hores bàsiques com a preocupants, tot plegat mentre aquest dilluns han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar durant l'episodi d'ahir, en què dues persones més van perdre la vida també a Tordera i a Montornès del Vallès. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mar Ramon, ha dit fa pocs minuts aquí, a Notícies en Xarxa, que estan preparant un pla de recuperació per ajudar els municipis afectats pels aiguats.
5: S'està preparant un pla de recuperació que encapçalat per bombers de la Generalitat, però amb el suport també del Voluntariat de Protecció Civil, de les ADFs i del grup logístic i de Creu Roja per mirar de donar suport als municipis on hi ha hagut les principals incidències per tal de que recuperin doncs, la normalitat el més aviat possible i donar un cop de mà doncs, als llocs on han patit de forma més forta aquestes precipitacions.
1: Doncs anem ara cap a Mataró perquè, com us dèiem, no? Fa pocs minuts Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els telèfons mòbils, tant d'aquesta comarca com del Vallès Oriental, per aquesta nova tongada de pluges torrencials. I volem saber com ho ha viscut la ciutadania, com ho han viscut els mataronins i els maresmencs a Mataró. I tenim el Jaume Dormuay i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, de nou. Quina és la situació ara mateix? On estàs tu?
6: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, cap a les 8 del matí aquí al Maresme i al Vallès Oriental hem rebut aquesta alerta als telèfons mòbils avisant-nos d'aquest risc de pluges fortes en les properes dues hores i, com veieu, plou sobre mullat perquè aquí a Mataró encara hi ha efectes del temporal d'aquest cap de setmana que, com veieu, han deixat aquest pas soterrat doncs, pràcticament inundat i impracticable. No s'hi pot accedir perquè doncs, la pluja l'ha deixat pràcticament ple. Nosaltres ens trobem en aquest punt, però també hi ha altres zones de la ciutat doncs, que es troben tallades, com per exemple els accessos, als passos soterrats, n'hi ha diferents i que a aquesta hora doncs, no s'hi pot accedir. I la previsió és que, com dèiem, en les properes dues hores aquesta situació doncs, pugui ser crítica, preocupa especialment la mobilitat, que en aquesta alerta doncs, es demana que es mantingui la mínima mobilitat possible per evitar riscos davant d'aquest episodi de pluges. A aquesta hora doncs, veieu que plou una miqueta, tot i que ara mateix no és excessiu, i segons deien des del Servei Meteorològic del Maresme, la previsió és que aquí a Mataró puguin caure aproximadament uns 5 litres per metre quadrat, que per tant doncs, no seria tant, però sí que se sumen els que ja han caigut aquest cap de setmana. I en altres municipis del Maresme, com per exemple a Tordera, la situació sí que ha estat més complicada perquè en 20 minuts han caigut doncs, 28 litres per metre quadrat. Per tant, és força irregular la intensitat de les pluges aquí al Maresme. I com dèiem a l'inici, qui també ha rebut aquesta alerta per pluges ha estat el Vallès Oriental, que en aquesta comarca doncs, hi ha municipis també més afectats com Granollers, on han caigut al voltant de 80 litres per metre quadrat. Per tant, en aquests municipis sí que està caient amb més força en aquestes dues hores que s'ha alertat que serà una situació doncs, més complicada.
1: Gràcies, Clara. El que està clar és que, de moment, aquí, en aquestes dues comarques, el paraigües no es pot desplegar. Gràcies. O com a mínim, no es pot guardar massa. Gràcies, que vagi molt bé. Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat els serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord, amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les dues persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí continuen les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
7: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder prosseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Més coses que us expliquem. Al Baix Empordà, les fortes pluges d'aquest cap de setmana han provocat que els rius baixessin amb cabals molt alts i alguns fins i tot es desbordessin en alguns punts. És el cas del riu Daró, que ha arribat a assolir els 108 metres cúbics per segon, un desbordament que ha afectat els camps de cultiu. Són a Serra de Daró per comprovar-ne les conseqüències els companys de Televisió Costa Brava, Joan Parareda i Raül Martín. Bon dia, Raül, explica'ns quina és la situació ara mateix. Veiem els camps tremendament inundats. Suposo que preocupació entre els pagesos.
8: Bon dia, doncs sí, ens trobem concretament a Serra de Daró i, com bé comentaves, aquí darrere es veu tot inundat, totes aquestes hectàrees que ahir van afectar amb aquest desbordament del riu Daró, precisament entre altres molts camps, aquí a Can Pujol, i veiem doncs, com tenim un dels pagesos, en Marc Pujol, perquè ens expliqui aquesta problemàtica que, com bé comentàvem, no passa, no és el primer cop que passa per a la problemàtica no, del riu.
9: Sí, sí, cada vegada que ens ve el Daró, que passa uns 300 metres aquí prop, doncs desborda d'aigua, quan ve molt fort, cada vegada ens passa més sovint, perquè sem que pràcticament el que passa cada any ara amb el tema del canvi climàtic i així, i l'aigua, bueno, comença a vessar i emplena totes les finques. I clar, com que hi ha una mala gestió del que és la llera del dintre del Daró, plena de brossa, de sediments, arbres, canyes, i clar, l'aigua no pot passar i acaba sortint on te pot. I ens trobem això sempre inundat.
8: Vosaltres, quan rebeu l'alerta del desbordament del riu Daró, tu t'hi apropes, com veus una mica com va afectar ahir, aproximadament al migdia que va desbordar?
9: Bueno, anàvem veient i l'aigua anava baixant cada vegada més. A la Bisbal ja anava molt carregat, aquí tard d'arribar unes 3-4 hores, i més o menys fas un càlcul del que va sortint cada vegada més l'aigua i has de recular, no marxant, perquè l'aigua, bueno, va pujant darrere fins aquí al poble, i fins que queda tot això pla, i encara durarà, que l'aigua costarà marxar encara un parell de dies.
8: Com bé comentaves, no és el primer cop que passa per aquesta problemàtica. Com ho recupereu després de tota aquesta aigua?
9: Primer, amb paciència, perquè això tardarà dies. I llavors, bueno, esclar, el cultiu que hi ha, ja l'intentes treure'l molt aviat o fer un cultiu que sigui d'estiu, que és el que fem a la zona d'aquí, i llavors, més endavant, doncs, fins ben bé que no s'aixugui, bueno, esperar que pugui entrar. Però, esclar, porta feina de primer d'esperar i llavors a veure què fer a l'hora de sembrar-hi, que a vegades no pots sembrar-hi res d'hivern, ja has d'esperar ja a l'estiu. I, bueno, és el que passa, aquesta zona d'aquí és que l'estiu vagi per força i anar ràpid i corrents a treure-ho.
8: Realment no és la pluja la que afecta, no?, totes aquestes inundacions, és el desbordament, que, com bé comentaves, doncs, a 300 metres d'aquí fa que s'inundi, perquè realment la pluja no és l'aigua que cau.
9: No, no, la pluja, de fet, 100 i pico litros no és una aigua excessivament aquí, sigui una zona planera que pot desaiguar bé, sinó que és la mala gestió del Daró, que fa anys que ens queixem, que, bueno, està posat d'una manera aixecada del que és la llera del terra tal qual, i clar, és que no baixa prou amunt.
8: Perfecte, Don Marc, doncs moltíssimes gràcies i esperem que se solucionin tots aquests problemes que va causar ja un altre cop el desbordament del riu Daró. Gràcies.
9: Molt bé, vosaltres, gràcies.
8: Bé, doncs ja ho heu sentit i ho podeu veure aquí darrere, totes aquestes inundacions que es van fer ahir pel desbordament del riu Daró, i els pagesos de la zona reclamen, doncs, aquestes solucions perquè s'eviti el menys dany possible a totes aquestes hectàrees d'aquí, del Baix Empordà.
1: Sens dubte que sí, Raül, els pagesos són també uns altres grans damnificats sempre que hi ha aquestes pluges o aquests mals temps. Gràcies per aquesta fotografia també a vosaltres. Que vagi bé.

0: Doncs ho hem sabut fa pocs minuts, al llarg d'aquest informatiu, no fa gaire. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del PP, Vox i també Junts. En aquestes 48 hores, Sánchez ha mantingut converses amb càrrecs del PSOE i de l'executiu, molts partidaris d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre o el 6 de desembre per aprofitar la mobilització de l'esquerra per l'habitatge. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, ha dit que la crisi de l'habitatge és una finestra d'oportunitat pels socialistes.
1: És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra, i tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb CEU, amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'esquerra.
0: Doncs a propòsit de l'habitatge, la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar-se a casa a escalfar. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Us ho estem explicant. Ara mateix es manté en un risc màxim per pluges intenses tant al Maresme com al Vallès Oriental. Fa poca estona que s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils d'aquestes dues comarques en què es recomana extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'aparició, com dèiem, de noves tempestes en punts del litoral i prelitoral central durant aquest matí, aproximadament durant les properes 3 hores. A municipis com Granollers, els registres de pluja ja han superat, recordem-ho, els 80 litres per metre quadrat, provocant problemes importants en la mobilitat. Aquesta situació es podria allargar, doncs, encara durant les properes 2 o 3 hores. Molts problemes, doncs, en la mobilitat, que es concentren a la xarxa de Rodalies amb moltes línies, també us ho estem explicant des de primera hora, afectades com la R1, la R7, la R8 i la R4, que obliguen a fer part o la totalitat dels desplaçaments per carretera. També hi ha encara afectacions al metro de Barcelona amb algunes línies interrompudes. És el cas de la L10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià a Badalona. A la parada del Bon Pastor, a la capital catalana, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns.
2: Bon dia, Helena. S'esperava que Barcelona i les principals ciutats de la seva àrea metropolitana podrien recuperar aquest dilluns el pols i la normalitat després de l'episodi violent de tempestes d'aquest cap de setmana, però la pluja d'aquest matí, dèiem, Helena, està complicant molt la recuperació d'aquesta normalitat. Així que el servei de metro funciona a la majoria de les línies, però hi ha excepcions, sí. Una d'elles és la línia 10 Nord, que no funciona entre 11 de setembre i Llefià, i també la línia 9 Nord, que tampoc no funciona entre l'11 de setembre i Bon Pastor. Les dificultats s'estenen també a la línia 9 Sud, entre Mercabarna i Europa Fira.
0: Doncs entrem en la crònica esportiva de ple amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia. I amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F.
3: Sí, les blaugranes van ser molt superiors i es van imposar per 7-0 al Real Madrid en un partit disputat al Camp Nou davant 40.000 espectadors. El Barça va dominar d'inici a fi i no va donar cap opció a les blanques. El descans ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pajor i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. Els de Ferran Costa van gaudir d'ocasions per batre la porteria rival, però no van aconseguir-ho i trenquen la ratxa de victòries al seu estadi. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca, amb gran mèrit del porter de l'equip balear, Arnau Tenas. Va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga CB de bàsquet. Tots tres van perdre. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició a la pista del Múrcia per 100-94. Els de Sekulic van mantenir el marcador igualat fins al darrer període quan els locals van imposar el seu joc. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la cinquena posició de la taula. Uns darrers minuts per oblidar van embrutar el bon partit de l'Ilern a Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Perran, els 16 de Bateman i els 15 de Jim davant un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València en la primera jornada. I derrota també del Fiat Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jacel Pérez i els 12 de Mac McClung. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. Doncs no ha estat una bona jornada per als equips catalans de la CB. Esperem a la pròxima.
0: Va, sí. Oblidem-ho, eh?
3: Sí, passem pàgina.
0: Cristina, gràcies, fins demà.
3: Que vagi bé, fins demà.
0: I en cultura us expliquem que els castellers de Vilafranca han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable, marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria el concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
4: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella ho ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però en serem el sortit. Havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però, bueno, no sé, que molt content, de veritat.
0: Oques Grasses s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb 4 concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La banda osonenca actuarà avui, dimecres, divendres i dissabte davant d'un total de prop de 220.000 espectadors, 220.000 persones. Una fita que iguala el rècord de 4 concerts consecutius de Coldplay en aquest mateix recinte. Aquests seran els últims directes d'un grup que posa punt final a 14 anys de trajectòria i que s'ha convertit en un dels grans referents de la música catalana. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns, fins demà i molt atents, ja ho sabeu, al temps i també a la possible convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez d'aquí a breus instants. Gràcies per l'atenció.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ara a les 9 llegirà una declaració institucional a la Moncloa en què podria anunciar una convocatòria d'eleccions anticipades. Sánchez tanca així els dos dies de reflexió que va obrir el divendres després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol ha suspès la seva agenda del dia i a les 11 té prevista també una reunió de l'executiva del PSOE. En les últimes hores, diversos dirigents socialistes han defensat la conveniència d'un avançament electoral que podria situar els comicis el 29 de novembre si la convocatòria es publica aquest dimarts al BOE. Tot plegat arriba després d'un cap de setmana també de mobilitzacions per l'habitatge i en plena atenció amb Junts, que el divendres va mantenir el seu no als decrets. I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alerta aquest matí per alertar de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i també al quadrant nord-est. El temporal d'aquest cap de setmana ha deixat dues persones mortes i una de desapareguda a Catalunya, mentre la situació meteorològica comença a normalitzar-se. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat, les línies R1, R2 Nord, R4, R11, R7 i R8 no circulen en alguns trams afectats i també hi ha problemes en les carreteres de comarques de Barcelona i Girona. A hores d'ara hi ha quatre carreteres tallades per inundacions o esllavissades. Són la BV-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, la C-1415 a Castellà del Vallès, la C-352 entre Franqueses del Vallès i Canovelles i també finalment la GI-682 a Blanes. També hi ha carrils tallats o passos alternatius i també continuen afectats a un total de 6.200 persones que no tenen subministrament elèctric. I també la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar els residents en residències, els majors de 80 anys, les embarassades, els infants de 6 mesos a 4 anys i també el personal sanitari i sociosanitari. I sembla que la compareixença del president acaba de començar. Connectem en directe.
2: Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas.
1: Estarem pendents d'aquesta compareixença.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Les 9 i 3 minuts. Bon dia a tots i benvinguts. Pedro Sánchez, ara explicarem què diu. Segurament convocarà eleccions. Però abans, deixeu-nos anar al Consell Comarcal del Maresme perquè fa tot just una hora sonava un nou alert davant de la situació meteorològica que estem vivint ara mateix aquí a la comarca del Maresme. Quim Serra, bon dia i benvingut.
5: Què tal? Bon dia.
4: Moltes gràcies per atendre'ns. Situació difícil, la que diuen que tindrem les dues o tres properes hores.
5: Sí, ja i mig hem passat un avís des del Consell Comarcal justament alertant d'aquesta possibilitat de fenòmens localment forts. En principi han de ser de curta durada i, per tant, no s'esperen grans quantitats de precipitació. El que passa és que plou sobre mullat i, per tant, això s'ha de tenir present. Per poca precipitació que caigui, després de tots els litres que han caigut aquest cap de setmana, doncs ràpidament poden baixar riera avall i, per tant, provocar algun petit ensorn. Per tant, precaució les properes hores. Durant la resta del dia, no acabarà de fer net del tot. Atenció, perquè la tarda tornen les pluies i tot apunta que la nit de demà passat podria tornar a ploure força.
4: Pregunto, estem parlant d'un episodi com el de Granollers, 68 litres en mitja hora, o estem parlant d'un episodi que pot acumular molta quantitat d'aigua al llarg del dia, o no? O és una pluja normal, el que passa és que ho tenim tot tan remullat, qualsevol gota pot ser perillosa.
5: Bueno, són xàfecs que han d'anar caient de forma irregular, però sí que és veritat això que comentaves, que com que ja està amb el terra xop d'aigua, ja ha plogut molt, doncs és fàcil que de seguida, encara que tinguis 15 o 20 litres, de seguida t'aniran cap avall i, per tant, doncs ja potencialment podem tenir algun torrent que es pugui, no?, que es pugui desbordar o algun baix que es pugui inundar. Però és bàsicament a conseqüència de que tota la xarxa està col·lapsada de les precipitacions caigudes de les últimes hores. Per tant, precaució, pot descarregar amb força, però no hauria de durar gaire i, per tant, no esperem grans volums de pluja. No esperem una pluja tan important com la de Granollers.
4: Gemma Roig, bon dia.
6: També m'agradaria preguntar-te, Quim Serra, venim de, ara ho deies, plou sobre mullat, pot ploure sobre mullat amb un cap de setmana històric, aquí a la comarca del Maresme, en dades rècords que s'han recollit, per exemple, a Mataró, amb aquests 240 litres i també en altres poblacions de la comarca. Què n'hem de dir d'això, Quim?
5: Bueno, doncs que de la mateixa manera que ens hem d'anar acostumant a que els estius seran molt semblants o fins i tot pitjors que el que hem tingut aquest estiu passat en quant a temperatures, amb tot el que això ha implicat, doncs també ens hem d'anar habituant a aquests fenòmens puntuals, però catastròfics, els que haurem d'anar tenint a partir d'ara. Això és les projeccions climàtiques de fa 30-40 anys ja indicaven, ja anaven en aquesta línia, i passem doncs des del mes d'abril-maig, si no recordo malament, que vam tenir les últimes precipitacions, podríem dir-ne destacable, passat aquest període pràcticament sense ploure, però molt poquet, i de cop i volta et cauen això, no? 200, més de 200 litres per metre quadrat. Bé, doncs sembla que ens hi haurem d'anar acostumant a aquestes situacions.
4: Ara fa uns dies ens deien el que ha caigut a Tarragona, el que cau al Penedès, el que cau al Garraf, el que cau a la zona sud de l'àrea metropolitana, no ens està caient a nosaltres, per sort. El dia que ens caigui tindrem un ensurt. És aquest episodi doncs ja que hem tingut. És això, eh?
5: Sí, és justament això, sí, ni més ni menys. I, bueno, al final és una situació que home, si haguessin caigut aquests 250 litres en una setmana, hauria sigut fantàstic, perquè s'aprofita bé l'aigua, però bé, això, el que deia, ens hem d'anar habituant a aquests períodes que, no ens enganyem, aquí al Maresme sempre hi ha hagut una certa tendència a tempestes més o menys violentes, amb grans quantitats de precipitació. El que passa és que això ja feia anys que no es produïa, no? Ja feia anys que no teníem aquelles típiques tempestes de tarda, l'estiu, finals d'estiu, principis de tardor, que et deixaven 80 o 90 litres per metre quadrat, sense anar més lluny, els passos, un dels passos soterranis que hi ha a l'estació, al costat mateix de l'estació de Renfe, de Mataró, quan estaven obrint, l'any 98, el van haver de descolgar de terra un parell de cops, perquè en aquella mateixa setmana hi va haver dos tempestes molt intenses. Vull dir que eren fenòmens que abans es produïen, és veritat també que no donaven aquests registres tan espectaculars de precipitació, però ara doncs tenim això, tenim grans acumulacions d'aigua amb molt poc espai de temps. Cuidado, perquè en el Glòria va ploure molt, tothom ho sap, també hi va haver inundacions, es va desbordar la Tordera, a més aquell episodi va anar acompanyat de vents molt forts, però és que res a veure amb el que hem tingut en el Glòria. En 3 dies vam acumular 150-160 litres. En aquest cas, en 8 hores n'hem acumulat més de 200. Per tant, és que no té res a veure ni amb el Glòria.
4: Quim, 2-3 properes hores és on hem d'estar especialment atents o s'allarga l'avís i la precaució durant més hores, més enllà de les 12 del migdia, per entendre'ns?
5: Creiem que no. Creiem que en principi ha de ser tot molt a primera hora. Després, això no vol dir que no plogui durant la resta del dia, però ja no s'esperen aquests volums, és a dir, aquestes intensitats tan altes de precipitació. Val? I per tant, si la intensitat no és alta, el volum en principi tampoc. Però sí que encara anirà fent. Avui serà un dia de portar el paraigües ben a prop.
4: Doncs així ho farem. Quim, moltíssimes gràcies. Per cert, ja teniu llum al Consell Comarcal o encara no us l'han tornada?
5: Bueno, sí, llum l'ha tornat, el que passa és que ara s'està restablint tots els serveis, sí.
4: Doncs, mira, esteu de sort. Gràcies, Quim, que vagi molt bé.
5: Que vagi molt bé, bon dia.
4: A reveure, molt bon dia. Incidències amb la llum, incidències amb la xarxa telefònica, incidències, evidentment, en Renfe, ara parlarem. Gemma, fem una mirada de com ha anat aquest episodi de temporals Arenys de Mar. Només dir-vos que de moment encara no ha convocat eleccions. Ho estem mirant, està fent un resum i tal, explicant moltes coses, però de moment encara no ha convocat eleccions el president del govern espanyol. Gemma.
6: Anem amb les incidències que hem tingut a Arenys amb aquest temporal de pluges, aquestes tempestes tan abundants que hem viscut aquest cap de setmana. Ara parlàvem de registres a la comarca, amb rècord en ciutats com Mataró, també a Vilassar, Cabrils, per exemple, a Vilassar 288 litres per metre quadrat. Estem parlant de xifres molt i molt elevades. En el cas d'Arenys de Mar han estat 166,4 litres per metre quadrat el que ha caigut a Arenys de Mar des de les 4 de la tarda del dissabte fins a les 6 del matí del diumenge. Dir-te que hi han hagut diverses incidències, entre elles les destacades, podríem dir que han estat el desallotjament de 3 domicilis, 3 famílies de la zona del Portinyol, la caiguda d'un arbre a l'escola Joan Margall i també l'aparició d'una esquerda al mur del pàrquing residencial. Com sempre, també, Josep Maria, altres afectacions que ja són més habituals i que vivim en períodes de pluja, com són inundacions dels passos subterranis, també, en aquest cas, doncs, tapes de la claveguera aixecades o pedres i altres branques doncs, que ens poguéssim trobar en diversos rials, rieres o també a la mateixa via pública. Destacar que també hi ha hagut inundacions, en aquest cas, en alguns dels punts, com per exemple, dir-te que al marge dels passos subterranis, per exemple, també van haver-hi incidències en l'aparcament dels nous pisos del Rial del Bereu, així com també altres incidències amb el subministrament elèctric, ara ho parlaves amb el conseller comarcal, també aquí a Arenys de Mar, diversos domicilis doncs, van tenir problemes, van anar restablint, destacar doncs, la col·laboració i la feina dels serveis d'emergència aquí, que van estar treballant durant la jornada d'ahir per poder doncs, solucionar totes aquestes incidències. També alguna altra, per exemple, va fer que aquesta temporal doncs, suspengués tota activitat social i cultural a Arenys de Mar. Un dels aspectes potser a destacar és que la policia local fins i tot es va apropar als cinemes d'Arenys, sí. En aquest cas per aturar les projeccions davant d'aquest perill d'inundació d'aquell aparcament. I en tot cas, doncs, davant l'alerta de reduir les restriccions de mobilitat. Aquestes són majoritàriament les incidències que hem viscut aquí a Arenys de Mar en una jornada doncs, que hem de dir que ha estat històrica a la comarca, amb incidències doncs, molt destacades i, malauradament, al marge dels danys, aquests materials que hem viscut i que s'estan restablint, per exemple, amb el servei de Rodalies, que a hores d'ara no funciona amb normalitat, encara hi ha incidències amb servei alternatiu amb tren des d'Arenys fins a Maçanet-Massanes i sí que es pot arribar fins a Badalona. I em sembla que ara a última hora es parlava ja d'arribar fins a Barcelona. Sí. En tot cas, hem de lamentar la mort d'una persona a Tordera, en aquest cas un home de 75 anys a qui li va caure un mur, i la desaparició, en principi, d'un jove que hauria caigut a la Riera de Pineda, segons informacions d'alguns testimonis doncs, que l'haurien vist. De fet, ahir van haver-hi tasques de recerca. Avui han continuat aquestes tasques de recerca i veurem doncs, com evoluciona tot plegat i no oblidar-nos també d'una altra persona morta, en aquest cas a Montornès del Vallès.
4: Deixa'm fer un petit parèntesi. Ja hi ha eleccions, 29 de novembre, convocades eleccions al Congreso de Lisboa. Es pot aixecar? Sí? Doncs escoltem el moment en què...
2: Por eso... Tras informar, como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
7: Doncs ja ho tenim. Convocades eleccions...
4: Ara, doncs sí, com deia, ja ho tenim. Les convocades eleccions al govern d'Espanya, el 29 de novembre, per tant, tothom a votar. Ja, començarem ara amb el col·legi electoral, el calissai, les urnes, el no sé què, la campanya i tota la història. Finalment, no ha pogut suportar la pressió, o com ell ho ha volgut explicar, espera que m'ho passava la Núria per aquí, per comunicació interna, sembla que... no ho trobo, ara aquí ja us ho diré exactament. Aquí, deia que, diu, per fer més hem de mobilitzar-nos i aconseguir que el Parlament ens doni més suport, doblegar elits i transformar Espanya, convocar un Consell de Ministres, dissoldre, convocar eleccions generals el 29 de novembre, és a dir, que ho fa per tenir més força per afrontar els nous reptes d'aconseguir que, entre altres coses, a la gent no se la foti fora de casa seva. Sí, com siguin, les enquestes no apunten cap aquí, però bueno, veurem finalment què decideix la ciutadania d'Espanya. Gemma, més coses, no sé si tenim algunes qüestions més a apuntar de tot això del temporal, que també és prou important.
6: Sí, de moment el que et comentava, aquestes incidències destacades que hem viscut aquí a Arenys de Mar, recordar trets molt generals, que entre elles el desallotjament de tres famílies, que veurem com evoluciona tot plegat, també la caiguda d'un arbre a l'escola Joan Maragall o l'aparició d'esquerdes amb subterranis també inundats. En tot cas, Josep Maria, al llarg del matí, pendents del que pugui passar si tenim tempestes aquí a la nostra zona i si hem d'actualitzar aquestes dades i incidències que hem tingut a la nostra vila.
4: Doncs aquesta és la situació que es viu ara mateix a Arenys de Mar. Estarem pendents de les novetats que es puguin anar produint, tant en clau positiva, és a dir, que es vagin restablint els serveis i la normalitat, i tant en clau negativa, no? Alguna possibilitat de llum, d'apagada o encara empitjorament de Renfe que es pugui produir, perquè Renfe mai decep. És a dir, és aquella companyia que saps que mai et sorprendrà perquè no funcionarà. Des, quina és la situació de Renfe ara mateix? Que si es pot anar fins a Badalona o a Barcelona? Que si ara s'està buscant transport alternatiu perquè la gent pugui arribar fins a Blanes? L'Helena Rivera és companya d'aquí de Ràdio Arenys i precisament ha pogut arribar amb tren a la nostra vila. Helena, molt bon dia, benvinguda.
7: Molt bon dia.
4: Quina és la situació ara mateix a Rodalia Renfe?
7: Doncs, segons les actualitzacions al compte oficial d'X de la línia R1, fa 30 minuts, s'ha restablert el servei entre Arenys de Mar i Hospitalet de Llobregat, però es diu que no es pararà a Arc de Triomf ni a Plaça Catalunya. I pel que fa a la resta del recorregut, entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes, s'establirà aquest servei alternatiu per carretera.
4: Això és el que ha dit Renfe que faran al llarg del matí d'avui, eh?
7: Les actualitzacions que s'han fet fa 30 minuts, sí.
4: I tu què t'has trobat al tren? Hi havia molta gent, poca gent?
7: Hi havia bastant.
4: Bastanta gent.
7: Força gent. El problema era que, per exemple, en un dels trens s'estava a Mataró, i ha sortit just la maquinista,
4: sí,
7: i una dona l'ha preguntat si pararia més enllà d'algunes parades, i ha dit: de moment no et puc assegurar cap parada,
4: sí,
7: perquè estem pendents de les actualitzacions del servei de meteorològic, bàsicament. I llavors la gent s'ha pujat al tren i tothom estava fent bromes amb que, bueno, si es quedaven aturats a Mataró, doncs mira, passarien el dia a Mataró.
4: Clar, seria una manera de fer... Era una mica el tren de la bruja, Gemma, això una mica, eh? És que tu t'enfiles però no saps fins on et porta, eh? És una mica això. És a dir, que estan, bueno, ajustant les aturades i els recorreguts en funció del que vagi dient... El que vagi dient la meteorologia, eh?
7: Exactament.
4: Per cert, si heu passat per Cabrera, feia molta por passar per Cabrera, jo a la Ria d'Argentona, o no t'has volgut fixar?
7: No hi ha hagut cap problema.
4: Val, correcte, menys mal. Millor. I en aquelles imatges d'ahir, la màquina fent les fent el control del túnel de Renfe a Plaça Catalunya, que la veritat és que feia una mica d'ensurt. Si hi ha qualsevol novetat, ens ho fa saber, d'acord? Moltes gràcies. Que vagi bé, Helena.
7: Gràcies.
4: Gemma, igualment, si hi ha qualsevol novetat, valoració, tenim l'alcalde fent classe, vull dir que en aquest sentit, a partir de les 11 sembla que podrem parlar amb ell, vull dir que...
6: Actualitzem, doncs, qualsevol incidència que pugui haver-hi en aquestes pròximes hores.
4: Doncs aquesta és la situació a hores d'ara, gràcies aquí a Arenys de Mar, evidentment al país, mira que teníem coses a explicar, doncs ens han vingut de noves que malauradament ens ha fet canviar una mica el trem del programa d'avui. De fet, fa, com dèiem, una hora i quart, una hora i mitja, sentíem aquest és alert poc esperat que ens posava sobre la pista del que tindríem al llarg d'aquest matí a la nostra vila. Ortigosa, cap de la policia local, bon dia, benvingut, com estàs?
8: Hola, bon dia.
4: Bueno, si vols comencem per aquesta situació d'alerta a la que estem ara mateix i després parlem del cap de setmana. Fa una hora i mitja, sabíem que... Bueno, sentíem aquesta alerta de la qual ningú ens havia posat sobre la pista, o almenys...
8: No, perquè s'havia aixecat l'anterior alerta, que sí que aquesta era d'emergència, o sigui, aquesta és una situació d'alerta. O sigui, ja van dir que l'episodi, si passa alguna cosa... és inferior o és menys important que el que va passar fins ara. Però, bueno, són les alertes aquestes normals, que pot caure una tempesta, però no és un mini-huracán, que és el que va passar aquest cap de setmana.
4: M'alegro que diguis això, perquè, de fet, es parla molt de la pluja, perquè ha estat molt important, però se'n parla molt poc del vent, que també va ser present i que també ens va afectar aquestes ventades.
8: Sí, bueno, la veritat, de tota manera, nosaltres en Arenys de Mar, bueno, hem d'estar contents perquè si veus els pobles del voltant, les altres poblacions han estat molt pitjor que nosaltres, ¿vale? Però efectivament el vent també ha fet mal perquè han caigut algunes rames, algunes branques han caigut. Per exemple, tenim allà l'Avinguda dels Pins, van caure una sobre dos cotxes. També s'han caigut arbres allí a la zona de la Nacional 2, Residencial Estrella, també al Parc de Lourdes, també aquí al Col·legi Joan Maragall va caure un arbre. I tot això sí que és l'aigua que, clar, sembla que afecta a la part del sol on està l'arbre, però després el vent és el que fa també una mica la resta, no?
4: Les principals afectacions, això, no? Branques caigudes, el tema de l'electricitat en algunes zones de la vila i els passos que han quedat en alguns durant unes hores.
8: Sí, el pas subterrani. De tota manera, quan va venir l'alerta aquesta, doncs se van fer algunes mesures preventives. Com a més era per la tarda com per a la nit, va venir bé, i van tallar tot el Rial, tots els accessos al Rial, també al subterrani. Les zones que són inundables normalment, doncs clar, perquè si no la patrulla després comença a ploure i ja li costa molt més tancar els puestos. També la brigada va fer alguna actuació prèvia, que va netejar embornals i aquestes coses, també va venir bé, i l'aigua va filtrar. No? Inclús ahir també ho van fer novament, per si plovia després a la tarda o el que sigui, que una altra vegada l'aigua pogués filtrar i anar bé. Si vols, te dic alguna cosa del que tenim aquí de dades, no?
4: Sí, sí.
8: El que te dic. En el col·le de Joan Maragall va caure l'arbre, però també s'ha de mirar la resta, per això aquella zona queda una mica tancada, perquè pot haver-hi alguna afectació més d'arbre. La tècnica de medi ambient va ser-hi ahir, i va mirar, i s'ha de valorar avui. També el que et van dir, el branca de caiguda sobre dos cotxes, ahir ha vingut als Pins, que aquesta sí que va produir danys als cotxes. Un arbre que ha caigut davant Residencial Estrella i a la zona nacional, que no era afectació nostra. També una branca caiguda dintre del Parc de Lourdes, que també s'han de revisar alguns arbres. El Parc de Lourdes sempre ens dona una mica de feina. També sabem que, això no ho sabíem, però han caigut dos arbres a l'interior de la zona privada del bloc de Sagrada Família. Es veu que sense afectació a ningú, però és una zona privada. També tenim una llevisada d'un mur de contenció allà al camí vell de Caldes, que allà se van desallotjar al final tres finques, perquè podia haver-hi una afectació. Aquesta ja havia passat alguna vegada i...

0: El primer va ser ja problemes per un cablejat allà a la Riera Bisbepol, amb una afectació de subministre als veïns, que s'han vist bastant afectades. Nosaltres, com a mesura preventiva també, perquè ja saps tu que se va decretar, no?, quan l'estat de l'emergència es van dir alguna qüestió que s'havia de fer, s'havia de reduir la mobilitat i alguna cosa, bueno, pues se va tancar les activitats al pavelló esportiu, perquè hi havia equip de hockey, de voleibol i alguna cosa d'aquesta. Hi ha gent que venia de Sant Sadurní de Noia, venia de població de molt lluny, i van pensar que, clar, si en aquell moment no hi havia perill, però aquesta gent després s'ha de desplaçar. I si has de tornar a Sant Sadurní de Noia i són les 7 de la tarda, pues és millor que marxis, perquè a les 8 ja començava la cosa més perillosa. I al final, a la nit també va trucar un veí que efectivament els cines estaven oberts. No hi havia una afectació directa pel decret com als cines, però sí que efectivament hi era, o és una zona inundable. Les persones que anaven allà al cine i per entrar i per sortir, pues, havien de passar per la zona aquella de la Riera, no? I bueno, se va parlar amb els de cines, que també se va poder fer, i van tancar la sessió abans de les 11. Tenien també afectació de subministre de llum a la zona de Canalies, Pompeu Fabra, també als semàfors de la Riera. Ara se van inundar alguns patis i garatges a la zona de Pau Costa. Bueno, les tapes de clavegueram, pues ja saps tu que això surt sempre. I bueno, pues després la policia i la brigada, pues, la van a tornar a col·locar. I hi ha una afectació important als veïns de la Musclera, perquè ells tenen la zona d'accés, la tenen pel pont d'allà del soterrani de Caldes, i tot això està impracticable. Aleshores, només tenen una entrada. Se va habilitar per la policia local de Sant Vicent i entren i surten per la zona de Sant Vicent de Montal. I bueno, ja te van dir. I ara estem, l'alerta que tenim ara, en teoria, no és igual d'urgent o no té la mateixa importància, encara que pot caure, que la que teníem d'aquest cap de setmana.
1: Doncs aquesta és la situació que s'ha viscut a Arenys, aquesta és la situació que es diu. De fet, deies allò dels cines, els supermercats van tancar, és a dir, la zona de tant el Caprabo com el Lidl com el Mercadona, a les 8, 8:45 del vespre, estaven tancats, els seus treballadors havien marxat i s'havia acompanyat o s'havia convidat els clients a marxar, precisament davant d'aquesta situació de pluja.
0: Clar, aquesta situació. També havien tancat algun bar d'allí de la zona aquella. El que passa és que nosaltres, amb tota la problemàtica que tenia de tancar les rieres i aquestes coses, no van caure, sincerament, en el tema del cine, de l'afectació que podia tenir.
1: Sí, sí.
0: No, perquè en el cine no hi havia perill, la verificació, però l'accedir allà o el sortir després de la sessió, millor a les 12, pues te podia, clar, la persona voldria sortir i te surt allà a una zona que podia ser inundable. I, efectivament, la gent del cine ho va entendre perfectament i abans de començar, pues, l'última sessió, pues, van tancar es va ajudar a tots, no?, a tenir la tranquil·litat de que no passés allà alguna desgràcia.
1: Home, la veritat és que nosaltres hem estat de sort. Has anomenat Caldetes, per exemple, Sant Vicenç de Montalt, són dues poblacions que han estat molt afectades. Mataró, evidentment, Vilassar, evidentment, Tordera, evidentment.
0: Jo he parlat amb el cap de Malgrat, amb Pineda, i clar, tot això, a més, tenen les zones molt més planes que nosaltres i s'han inundat i tenen molta afectació als veïns de garatges, de parquis, i habitatges, i camps, o sigui, l'afectació està molt més important que nosaltres. O sigui,
1: doncs diguéssim que hem estat de sort. Avui demanar a la gent, doncs, a la ciutadania que mesuri, que mesuri les activitats que fa a l'aire lliure, que tingui precaució i esperar que aquest episodi passi, tot i que diuen que demà pot tornar a ploure, però bueno, ja veurem què passarà. De moment,
0: estarem pendents.
1: Correcte. Doncs, Ortigosa, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i bona feina, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: A reveure, molt bon dia. El cap de la policia local que ens ha fet 5 cèntims de la situació, aquesta situació viscuda aquest cap de setmana a la nostra vila. Per cert, 93-795-7912, evidentment, línies obertes, aquells que vulgueu dir-hi la vostra, 93-795-7912, si voleu o si teniu alguna aportació a fer, tan aviat sigui, doncs, des d'unes goteres o un sostre quasi patit desperfectes aquest cap de setmana passat, com afectacions a algun pàrquing, a algun local comercial, o senzillament que voler compartir com veu viure aquest episodi de pluges intenses que vam tenir dissabte aquí a Arenys de Mar, amb uns alerts que ens van despertar allò de manera sobrevinguda la matinada de dissabte a diumenge, amb el primer als vols de les 6 del matí, 6:45, i el segon 3 quarts d'hora més tard també doncs, que va acabar de redundar

0: el clau. Evidentment, els que han estat treballant molt és la policia local, és la brigada, però també els bombers de la Generalitat, que han estat fent tot tipus de tasques. Ferran Puigverd, cap dels bombers voluntaris d'Arenys de Mar, benvingut, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I bona feina. Com estem, Ferran? No sé si esteu treballant o esteu activats. On esteu ara mateix?
1: Estem activats. Ara, de moment, ens han demanat tornar a Pineda per tornar a reiniciar la recerca del desaparegut. Mm. I ens demanen un vehicle lleuger amb dos del parc i intentarem anar-hi aquest matí.
0: Aquest és ara mateix el més important que s'està fent a la comarca i probablement al país, és a dir, la recerca d'aquesta persona, de la qual avui deien que no se'n té cap denúncia de desaparició, però que en principi hi ha dos testimonis que van ser els denunciants i que diuen que el van veure desaparèixer arrossegat per la riada, no?
1: Sí, és així. Deia que estava gravant la riada quan baixava i que va patinar i va caure. I, bueno, arrel d'això, clar, s'activa tot.
0: Obro parèntesi. Aquesta és una d'aquelles qüestions que algun dia ens hem de posar... O sigui, hem de reflexionar-hi, eh? Aquest noi de Pineda, si voleu, podem referenciar les imatges dels veïns de Santa Coloma de Gramenet al seu pas per la part baixa del riu Besòs. Podem parlar del que passa habitualment quan hi ha una situació de mar aquí als Espigons d'Arenys de Mar, el que passa a Blanes... És a dir... Tenim aquesta ànima de reporter de guerra que hauríem de, bueno, de controlar una mica.
1: Sí. Sí, perquè és molt perillós. Nosaltres vam fer serveis aquí a Arenys, però ens van desviar de seguida cap a la zona Mataró i vam anar d'Arenys a Mataró per la Nacional 2 i és que no, era impracticable pels cotxes. O sigui, unes bases com a camioner venia just passar. I estem parlant de la Nacional 2. Clar, la via del tren queda més alta. Per tant, tot queda entollat. I per sort, nosaltres vam apreciar que des d'aquí d'Arenys fins a Mataró no van trobar cap cotxe a la carretera. O sigui que la gent també va ser conscient de no sortir de casa.
0: Menys mal.
1: Que ja també és important.
0: Escolta'm, quines actuacions heu fet o què és el més destacat de tot el que heu fet aquest cap de setmana, Ferran?
1: Bueno, nosaltres vam... Molts esgotaments d'aigua, ja fa temps que estàvem parlant de que amb la causa de la temperatura del mar, les tempestes serien violentes, i que s'anava avisant la gent que netegessin terrats i tot això, i la gent, poca raó, no va fer cas. Vull dir, van haver-hi moltes inundacions de terrats, de gent que no té manteniment d'edificis, i la major part eren inundacions de terrats, inundacions de pàrquings, arbres caiguts, hi havia molts arbres caiguts a les carreteres, que tallaven les carreteres. Llavors no hi havia accés, el poble d'Òrrius va quedar incomunicat, perquè se'n van dur a la carretera, també.
0: Sí.
1: És que ha sigut un cúmul de molt servei i de molt tipus. Tot és pitjor.
0: Per tant, aquesta és la situació. Bueno, ara el Pineda, i suposo que molt pendents del que pugui passar en aquestes dues o tres properes hores, no?
1: Sí, perquè ara estàvem parlant de que a Granollers havien caigut 80 litres en molt poca estona. Ja tornava a estar a l'hospital inundat, gent de dintre els vehicles que els tenien que anar traient. Vull dir que s'ha de vigilar molt amb la mobilitat, de gent que miri el temps abans de sortir de casa amb el cotxe, perquè en qualsevol moment pot caure un patac d'aigua i afectar, jo dic, la circulació, el dia a dia de la gent.
0: Doncs aneu en compte. Alguna recomanació més, Ferran, des d'aquí, des de Bombers d'Arenys, o de moment ho deixem?
1: De moment això, vigilar i mirar el temps que abans de sortir de casa. Intentar mirar el Meteocat, per veure on tenim les tempestes situades.
0: Doncs això és el que farem. Ferran Puigverd, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
1: Vosaltres. Merci, bon dia.
0: A reveure, molt bon dia. Doncs, evidentment, fer un cop d'ull a la situació meteorològica, a la previsió del temps, i hi ha una cosa que funciona molt bé, que és això del radar meteorològic, però que, bueno, hem de tenir l'hàbit d'anar-ho mirant. Aquesta situació que ens ha afectat i de la qual hem de fer moltes lectures, des de l'encert de tancar supermercats i de poder fer, doncs, això, poder enviar els treballadors a casa i fer que la gent no anés a comprar els súpers, l'anul·lació, evidentment, de l'Ironman, que va quedar anul·lada ja el dia abans al vespre, com, per exemple, qüestionar-nos el paper que juga la restauració en aquest episodi, amb restaurants i bars oberts, i bueno, els treballadors i els clients, i bueno, aquí potser caldria que el gremi fes una reflexió. Dit això, bueno, un dia o altre ens havia de tocar, i finalment ha estat aquest cap de setmana. Oriol Bassa, bon dia i benvingut, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Ho havies avisat, i de fet aquí mateix ho havíem parlat moltes vegades, això que passa a Tarragona, això que passa al Penedès, això que passa al Garraf, això que passa al Baix Llobregat, algun dia ens tocarà, i finalment ens ha tocat.
2: Sí, però ens ha tocat d'esquillada, estem al començament de tot plegat.
0: Què vols dir, que això anirà més?
2: Sí, sí, sí. El que tenim tots claríssim, i aquests dies s'està veient quan parlen des de, per exemple, Protecció Civil de la Generalitat o parlen els meteoròlegs, que el canvi climàtic ha arribat per portar aquests fenòmens de dues maneres que seran molt més habituals, o sigui, molt més freqüents i molt més violents. I, per tant, allò que estàvem acostumats quan érem petits, que podia passar això doncs, cada 10, 15, 20 anys, que, per cert, és una frase que fan servir els negacionistes, del canvi climàtic, doncs això ara passarà cada any. Cada any passarà dos, tres, quatre vegades. Alguna vegada ens passa dintre mar, però d'altres no.
0: Què és el que ha passat aquesta vegada? Perquè sí que és veritat que moltes vegades, de fet, darrerament hem tingut molts alertes i moltes a Protecció Civil de la Generalitat i molta roda de premsa dient compte que cau aigua i després caien quatre gotes, 20 litres. La setmana passada ens van alertar tots estàvem esperant una tempesta i van acabar plovent 18 litres a Tordera. Però perquè va caure al mar. El que ha passat aquesta vegada és que ha fet un pas més endavant.
2: Sí, de fet, una de les queixes de la ciutadania, que jo no entenc com la gent es pot queixar quan l'avisen que pot haver-hi un succés, un episodi de risc d'inundacions i que pot afectar fins i tot emportar-se la vida o emportar-se el seu patrimoni, que hauríem d'estar molt agraïts que l'administració estigui complint allò que la llei li exigeix, cosa que, per exemple, no va passar o va passar tard al País Valencià, no?, amb la Dana.
0: Sí.
2: Doncs és molt important que els desalerts arribin, que se'ns comuniquin això, i que és molt important, per exemple, que els llocs de treball, et sentia l'última frase que has dit, no?, de restauració, s'han de posar les piles, i que si no es permet haver-hi mobilitat, tampoc poden haver-hi restaurants oberts amb treballadors que han de treballar en locals que poden ser inundats, per exemple, Arenys. Doncs tot això ens haurem de posar al dia. Però és que això ho diuen o haurien de dir-ho els plans de protecció civil dels municipis, que a vegades són documents que només estan fets per complir l'expedient, però que, en canvi, tenen un contingut. De fet, a Catalunya, molts ajuntaments dels que s'han inundat tenen pla de protecció civil, tenen Duprofim, que l'haguessin pogut activar, i molts pocs el van activar, entre altres coses, perquè cap de setmana no han fet simulacres, no saben què passa si s'activa, no saben qui ha de participar. Això és el següent pas que també s'hauran de posar a les administracions.
0: És a dir, tenim el paper, però no sabem com aplicar-ho. Una mica el que ha passat.
2: Sí, tenim el paper, a vegades el paper no està complert. El Duprofim ha d'incloure, per exemple, els paus de les escoles, els paus dels IES, els paus dels centres comercials grans, els paus dels teatres, tot això, perquè quan s'activa un Duprofim municipal, automàticament activa tots els Duprofims, tots els paus que té dintre seu. Tot això ho tenim sobre el paper, però estic segur que, bueno, hauríem de començar a mirar municipi per municipi, potser Arenys, que és dels que està més avançat, sí que perquè, sobretot perquè hi ha persones que s'interessen, aquí va haver-hi el Carles, sí, que era una persona que creia molt en això i ho portava al dia, i Mataró també, perquè té un equip professional molt bo, de fet, l'equip de Mataró ha marxat a Blanes,
0: ah,
2: que
0: sí?
2: sort entenen que tenen un dels tècnics més bons de Protecció Civil, però tot això ha d'estar al dia i s'ha de revisar, s'ha d'actualitzar, s'ha de portar a terme, no? I no pot ser que, per exemple, hi hagi ajuntaments que tinguin això encara caducat i d'altres que no facin simulacres. S'han de fer simulacres, i no el dia que plou. El simulacre no és una actuació real.
0: Hem vist com ha baixat molt fort a la Riada de Pineda, hem vist com baixava molt fort a Mataró, per exemple, també, la Riera Sant Simó, Vilassar de Mar, Argentona, la Riera, rebíem Òrrius, Dos Rius, els accessos, no?, que han patit moltes esllavissades i problemes, indústries que no han pogut obrir perquè es troben ara traient aigua, tots els merders dels trens, amb les esllavissades, els arbres, que, per cert, obro parèntesi amb això, eh? És a dir, fa 9 mesos, 10 mesos, al febrer d'aquest mateix any, hi va haver un catacruc amb Renfe i vam tenir un arenys tius durant 24 hores amb torns de 8 vigilant la via del tren perquè no hi haguessin esllavissades. No sé què collons miraven, perquè ha vingut una tempesta i tornen a haver-ne novament esllavissades. I diran, no, és que l'aigua és excepcional. Bueno, però és que la mesura també era excepcional per resoldre-ho. Vull dir, hi ha hagut moltes afectacions de coses que hem instal·lat o construït o mantingut inadequadament, no?
2: Mira, jo porto 2 dies fent declaracions també a mitjans nacionals i el missatge que estic donant, que potser no agrada a l'administració, però és que és el real, és que si vale, estem en canvi climàtic i tenim situacions que tenim pluges que es generen en 3 hores, quan abans en 24 hores ja les sabies, ara no. Són pluges molt intenses, són pluges molt violentes, tot això ho sabem. Però també sabem que les nostres infraestructures no estan preparades per aguantar això. Ni per aguantar això, ni pel que teníem abans. El nostre tren, l'R1, ja hauríem d'estar planificant treure-la de la primera línia del mar, com estan fent, per exemple, Nova Zelanda, que està traient totes les carreteres que té arran de mar, que està tirant muntanya amunt perquè puguin aguantar el canvi climàtic. Aquí, en lloc d'això, el govern de la Generalitat decideix desdoblar la que va d'Arenys a Blanes, no? O sigui, camina al revés de com hauria d'estar caminant. Per què? Perquè l'altra solució no és fàcil, però és la que hauràs d'aprendre. Perquè hi ha més de 5 milions d'usuaris anuals que fan servir l'R1, que quan aquesta via desaparegui, hi hagi una tempesta marina i se l'emporti, ja m'explicaran com ho farem, eh? No hi haurà prou autobusos per posar-los ni a la Nacional 2 ni a l'autopista. Això és una mesura que s'ha de prendre, i l'estem dient els tècnics, la diu el Col·legi de Geòlegs, la diu molta gent. Després, tenim un pla de Rieres del Maresme, el que s'aplica, no el que va aprovar el Consell Comarcal, que està molt bé, sinó el que s'aplica, que és el de la Generalitat, fet a l'any 90, amb tots uns coneixements, amb tota una ocupació urbanística de l'any 85, i que està totalment caducat i obsolet. I la Generalitat el que hauria de fer és actualitzar aquest pla, perquè i aplicar-lo. I el que no podem seguir és canalitzant Riera, el que no podem seguir, i per cert, algun alcalde, o encara que un ha plegat, que era el de Caldes d'Estrac, no, que s'anava demanant que s'havia de canalitzar la seva Riera, no podem seguir canalitzant Riera, i hem de començar a aplicar suts, hem de començar a aplicar basses de laminació, hem d'aplicar sistemes alternatius que siguin de debò solucionadors del problema, no seguir canalitzant.
0: Per cert, parlant de canalitzar, les imatges, és veritat que la pluja és excepcional, però bé, les imatges de la Riera d'Arenys Amunt que hem vist aquest cap de setmana, també, a mi em van fer qüestionar-me si la bassa de laminació realment va funcionar.
2: La bassa de laminació, no sé si va funcionar a hores d'ara, no hi he arribat a Arenys Amunt, però la bassa de laminació, la seva acció és sobre la Riera d'Arenys, no sobre els laterals, no? I, per tant, hauríem de mirar si alguna riera que ve per sota, per exemple, la que passa pel polígon industrial sud d'Arenys de Munt, aquesta riera no, igual és la que ha causat, pot haver causat danys, no ho he mirat. Però hi ha coses que es veu que no funcionen. O sigui, si tenim unes directives de la Unió Europea que ens prohibeixen fer segons què, i aquí seguim desenvolupant les mateixes accions. Seguim urbanitzant allà on no podem urbanitzar. Ara que li expliquin a l'Espinaler, que té una planta de producció a la Riera d'Argentona, que se li acaba d'inundar, se li va inundar ahir, que li expliquin... Ell té una llicència, que algú li ha donat una llicència per fer això allà. Val? Hi ha responsables tècnics, responsables polítics, hi ha gent que dona llicències quan sap que no en pot donar. Val? Ostres, ens hem de repensar i començar d'una punyetera vegada a no construir en les zones inundables, i començar a fer plans per treure infraestructures sensibles de les zones inundables, com poden ser depuradores, com poden ser plantes de potabilització. Aquesta vegada no he rebut la planta de potabilització que tenim a l'Alt Maresme, però que he pogut rebre. I això no són actuacions de 10 dies, són actuacions que porten mesos, anys. I, per tant, hem de començar a treballar amb això, amb un pla de resiliència de tot el que siguin les nostres infraestructures bàsiques. Si no, aquest país pot col·lapsar de veritat.
0: És evident que aquest cop no ha passat res, hem estat de sort, ho hem fet molt bé, però també és evident que si això comença a sovintejar, i pel que diuen els meteoròlegs, això és el que passarà, cal replantejar-nos algunes infraestructures i algunes construccions. I tu parlaves de la via del tren, parlaves de la depuradora, podem parlar d'escoles, per exemple, podem parlar, que Arenys, recordo que les tenim les dues, amb entrades als dos rials, o podem parlar de centres d'assistència primària, o podem parlar de llars de jubilats, o podem parlar fins i tot de comissaries de la policia local, que no poden estar en zones on, en cas d'un sinistre, com pugui ser un aiguat d'aquestes característiques, doncs no puguin entrar o sortir o fer la seva feina. Tot això són coses que s'haurien d'anar revisant, Oriol.
2: O magatzems de brigades. Per exemple, el de Vilassar de Mar està al costat de la Riera de Cabrils, que és una de les rieres que s'inunda més i fa més mal. I, per tant, pot quedar inhabilitat el col·lapsat el que seria la brigada municipal de Vilassar de Mar. Mm. Són aquests eixos, la planta de la Brossa del Maresme, està exactament al costat de la Riera d'Argentona. Evidentment, ja se li ha posat algunes mesures de protecció, però, per exemple, avui mirava la fàbrica Pando, que està a la Riera d'Argentona, que s'ha construït l'última, i el que han fet ha sigut sobrelevar-la del terreny 2 metres, i, a més, han fet un mur de protecció, val? De manera que està protegida. De fet, si arriba a estar al nivell normal, s'hagués inundat tota. Val? No, evidentment no s'ha inundat, perquè té tot un sistema de protecció. Però què passa quan aquesta fàbrica es protegeix de les inundacions? Doncs que automàticament zones riera avall que no eren inundables passen a ser-ho. Mm. Perquè ell el que fa és treure tot el seu territori de la zona inundable. Per tant, més avall, la seva superfície es transforma en una altra zona inundable. Són coses que us hauria de fer l'Ajuntament, que us hauria de fer probablement el Consell Comarcal, perquè és sobre municipal, però amb competències i amb recursos, i si no, ho ha de fer l'Agència Catalana de l'Aigua. Però el que no pot ser és que allò del Polònia de la setmana passada, de fa 2 setmanes, del patada endavant de l'illa, no? Ah, hi ha un problema, res, patada endavant i anem passant de tot. Sí, anem passant de tot, però llavors el país es comença a col·lapsar. Mm. Penseu la quantitat d'hores de treballadors que avui s'estan perdent a tot Catalunya perquè hi ha moltes rieres, hi ha fins i tot sortides de l'AP7 tallades. Tot sí, això són diners. I després hi haurà fàbriques que es començaran a replantejar marxar perquè ara estan en zones inundables i o bé marxaran en zones que no siguin inundables o bé marxaran a altres països. I llavors el que hem de fer és fer un pla de resiliència. Hem de començar a pensar com hem d'adaptar aquest territori al canvi climàtic que tenim. Val? No al revés. No pensar que adaptarem al canvi climàtic, perquè no l'adaptarem. Haurem d'aprendre a conviure amb el canvi climàtic.
0: I s'ha fet una darrera consulta. Hi ha una cosa que també és veritat, i és que la quantitat d'aigua, el patec d'aigua que va caure dissabte va ser molt important. És a dir, parlàvem de Granollers 68 litres en mitja hora, però és que al Maresme van caure 200, més de 200 litres en 6, 7 hores, 4 hores, 6 hores, 8 hores, no gaire més. Per tant, això també ho hem de preveure. És a dir, no es tracta només de que l'aigua pugui arribar amb molta força, sinó que l'aigua que cau directament del cel, bueno, també ens afectarà de manera determinant.
2: Sí, dues reflexions. L'una és del material del Consell Comarcal. Amb el Dana van caure a Mataró 160 litres, ahir van caure 225, val? Perquè ens fem una idea de magnitud del concepte. I la segona és que per causar inundacions al Maresme no ens calen 200 litres. Les inundacions del 2016 a Cabrils i Vilassar de Mar, que va causar més de 10 milions d'euros de danys, es va produir amb una pluja de 70 litres metre quadrat. Perquè el Maresme té una situació, una forma, un territori, amb muntanyes bastant altes, molt a prop del mar, amb unes rieres que baixen molt ràpidament de les muntanyes i després arriben a la plana al·luvial, la plana on les rieres al llarg de milers i milers d'anys van anar acumulant la sorra i on nosaltres hem posat les cases, les fàbriques, les escoles i les autopistes i carreteres i vies de tren. I llavors això fa que el risc d'inundació es multipliqui per molt. I per tant, encara hem de ser més curosos aquí que la resta de Catalunya. Nosaltres som un equivalent sí, al que seria les cases d'Alcanar, per exemple, a Tarragona. Hem d'anar amb una mateixa línia. El que passa és que allà tenen la mala sort de tenir unes condicions ambientals climàtiques en aquests moments que fa mesos són molt més dolentes que les nostres.
0: Doncs, bueno, són reflexions que hem de fer sí o sí ja, que haurien de fer fa molts anys i que cal, ens han de, bueno, ens han d'implementar o ens han de fer veure les actuacions immediates i de futur que hem de fer a la comarca del Maresme. Oriol, ens seguirem parlant. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
0: A reveure, molt bon dia. L'Oriol Bassa, que bueno, va fer precisament la seva tesi doctoral parlant d'això, dels aiguats, les rieres, els rials, les situacions d'emergència provocades per l'aigua a la comarca del Maresme, i que després del que hem vist aquest cap de setmana, doncs, evidentment, hem fet un parell de reflexions amb veu alta. A hores d'ara la pluja segueix, es desplaça més cap al sud, és a dir, sembla que estaria afectant més Mataró i el Baix Maresme, comarques i ciutat de Barcelona, àrea metropolitana, però, evidentment, cal veure com segueix evolucionant aquesta situació i què pot passar aquestes properes 2-3 hores amb aquests aiguats. L'alert no ha estat... Ha estat més aviat per alerta, més que per possibilitat de qüestions que siguin realment importants. En tot cas, anem fent un cop d'ull al llarg del matí d'avui. Mentretant, a les 9 del matí, president espanyol Pedro Sánchez convocava eleccions generals el proper dia 29 de novembre. Per tant, si teníeu previst fer algun viatge, comenceu a informar-vos de com funcionarà el vot per correu, perquè 29 de novembre, eleccions generals, i per tant, convocatòria de les urnes de tots els ciutadans de l'estat espanyol. Es trenca el pacte de govern i el president ho esteix dient que ho fa bàsicament per tenir més empenta per afrontar els grans reptes, les grans decisions que s'han de prendre al llarg dels propers anys. Sigui com sigui, les enquestes en cap cas hi són favorables. Les enquestes apunten a una victòria amb vots i amb escons del Partit dels Socialistes, però la impossibilitat de poder governar perquè necessitaria o bé PP o bé Vox, que seria la formació que més puja, i a partir d'aquí veurem finalment què és el que sí decideixen els ciutadans a les urnes, i amb moltes incògnites, què passa amb Junts, sobretot després de la votació del passat divendres, què passa amb Esquerra, què passa amb l'Esquerra, que diuen que presentaran una plataforma al llarg dels propers dies per presentar-se conjuntament. Bé, en definitiva, moltes incerteses les que tenim per endavant i que algunes d'elles es començaran a veure el proper 29 de novembre. Nosaltres hem començat el programa explicant moltes coses. Si us sembla, ens aturem un moment, fem alguns consells i reprenem el pols de l'actualitat.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, a la teva botiga Condor a la Riera Bisbapol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 9:45 a 14:45 i de 5:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
6: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rialsa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
7: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
8: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
10: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: Matí de molta intensitat informativa, matí de molta notícia, matí d'alerta, de ressaca, de pluges, de convocatòria d'eleccions. Elena Rivera, que tenim reaccions tant a la convocatòria com a la situació de la xarxa. En definitiva, fem un cop d'ull a què ha passat en aquests darrers minuts. Elena, per on comencem? Per on vulguis.
11: Doncs, de moment, tema Renfe no tenim actualitzacions, però tant, aniran sortint al llarg del matí.
0: Funciona malament, com sempre, per tant, eh? Ho diries,
11: sí,
0: això.
11: Bueno. Va. Pel que fa al tema de les eleccions convocades, ens han informat que a les 11:30 d'aquest matí es celebrarà el Consell de Ministres que aprovarà la convocatòria de les eleccions generals. Però es farà sense la ronda de premsa habitual, que sol haver-hi després.
0: Correcte.
11: Aquesta convocatòria, Sindicat de Llogateres ha publicat al seu Instagram una resposta recordant la manifestació d'aquesta tarda a les 7 de tarda a Barcelona, a la plaça Urquinaona, que recordem que va ser la manifestació que es va cancel·lar dissabte per les pluges.
0: Val.
11: I ho ha fet amb el clam governi qui governi cap a la vaga general.
0: Recordem que hi havia convocada una manifestació a l'Hospital de Llobregat el passat dissabte i que precisament aquesta situació meteorològica que ens ha estat afectant va fer que s'endarrerís avui, no? Aquesta manifestació a les 7 de la tarda.
11: A les 7 de la tarda, principalment a la plaça Urquinaona serà.
0: Per tant, 7 de la tarda, plaça Urquinaona de Barcelona, qui vulgui estar convocat a manifestar-se en favor del dret a l'habitatge pel sindicat de llogateres, que ha reaccionat a aquesta convocatòria d'eleccions, com ara ens explicaves, no?
11: Exacte.
0: Convocada aquesta manifestació i, evidentment, el dret a l'habitatge, que esperem, hauria de ser un dels eixos principals d'aquesta campanya electoral. Veurem si finalment és així o no, però estarem molt, molt pendents a quins són. Mira! Un altre! Espera un moment que calli això. Per si no teniu l'Es Alert, diu alerta de protecció civil, pluges torrencials fins a les 2 de la tarda d'avui, eviteu desplaçaments innecessaris, no us acosteu a rius, rieres, barrancs, no baixeu a soterranis, pugeu a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc, contacteu amb el 112, alerta de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. Per tant, un nou Es Alert que acabem de rebre en directe aquí a la ràdio i que, bueno, redundant en aquesta situació que portem ja molta estona explicant. Hi ha més coses a explicar, Elena, o no? Ara m'he descentrat, no sé per on estàvem ara mateix.
11: Amb les respostes a la convocatòria.
0: Ah, vinga, va, doncs seguim responent la convocatòria d'eleccions.
11: També sembla que el paper ha respost.
0: Sí.
11: Mitjançant X.
0: Sí.
11: Amb una piulada que posa per fi. És a dir, que celebra la convocatòria de les eleccions.
0: Correcte. Per tant, el PP content. De fet, totes les enquestes li donen un bon resultat. Bé, li donen un bon resultat. No el fan guanyar. El que passa que, com que últimament pactar amb l'extrema dreta, doncs sembla que extrema dreta i PP podran pactar i, per tant, a hores d'ara, si ens hem de refiar de les enquestes, el proper govern seria aquest de Partit Popular i Vox. Anem recollint reaccions, eh? No sé si hi ha alguna més que valgui la pena, i si no, podem seguir després, no passa res. Com...
11: Anirem informant.
0: Vale, doncs anirem informant després. Per tant, reaccions, Sindicat de Llogateres es referma en la seva convocatòria de manifestació avui i es referma en la seva proposta de vaga general al llarg dels propers dies. Si és que es pot fer aquesta vaga general, que amb eleccions convocades no ho tinc clar, hauríem de mirar què diu la llei electoral en aquest aspecte. Sí, com sigui, la voluntat de seguir la mobilització, una mobilització que, en forma d'acampada, aquest cap de setmana les ha passat bastant canutes, perquè tot l'aiguat que va caure doncs els va malmetre les tendes de campanya i tal, com hem pogut veure per televisió. I en paral·lel, un nou és alert que hem rebut als telèfons, com heu pogut escoltar, també aquí a l'estudi de la ràdio i segurament a casa vostra, ampliant aquesta situació d'emergència fins les dues de la tarda d'avui. En un minut i mig arribem a les 10 en punt del matí, un consell i notícies i seguirem. Gràcies, Helena.
12: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
12: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre. El cap de l'executiu ha decidit convocar la ciutadania a les urnes després que el bloc de dretes de Junts, PP i Vox tombés el divendres al Congrés els dos decrets llei d'habitatge que el govern volia tirar endavant davant la greu crisi que afecta milions de ciutadans. Connectem ara amb la Maite Polo i explica'ns. Bon dia.
2: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut errors en aquesta legislatura i que no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al seu projecte progressista. Per això ha anunciat la convocatòria de la ciutadania a les urnes el 29 de novembre, 9 mesos abans del marge que tenia per llei. Sánchez ha criticat el paper que ha jugat l'oposició.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
2: Pedro Sánchez ha admès que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa.
1: Gràcies, Maite. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alert per alerta de pluges localment intenses i pel risc de desbordament de rieres al Vallès Oriental. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord. També es preveu que s'envia un nou alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme i a la Selva. Per saber quina és la situació en el Vallès, connectem amb l'Adrià Rosell ràpidament. Què sabem de tot plegat? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Fa escassament mitja hora hem rebut aquí al Vallès Oriental un NES Alert perquè en què Protecció Civil demanava el confinament a totes les persones per risc de desbordament de rieres. Aquest migdia recordem que Montornès del Vallès ha sigut una de les poblacions més afectades i ha previst un minut de silenci en record del veí que ha mort a la matinada d'aquest diumenge a causa de les pluges torrencials. I aquest matí també a Montornès la consellera Sílvia Pané, que ha visitat l'EDAR, que és una de les depuradores afectades, una de les instal·lacions inundades, i des d'on ha remarcat que estan fent visita a diferents instal·lacions.
0: Notícies en xarxa.
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré? T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
0: Marta.
10: Ei, hola, com estàs?
0: Superbé, cada dia em sento millor.
10: I el secret?
0: Doncs ho tens ben a prop.
10: Sí?
0: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
10: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
0: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Les 10 i 7 minuts del matí a Ràdio Arenys, línies obertes, 93, 795, 79, 12. Abans d'obrir tertúlia esportiva, abans de parlar de l'esport local, de l'esport femení, de l'esport de seleccions, de l'esport de primera divisió i segona, fem un cop d'ull a les ofertes de treball que tenim al Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Helena García, bon dia i benvinguda.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Com estàs, Helena?
1: Doncs bé, molt bé.
0: Sí?
1: Amb el que està caient, molt bé, sí, no ens podem queixar.
0: Sí. T'has mullat aquest cap de setmana o com allò vas arribar a casa a temps?
1: Vaig arribar a casa justeta.
0: Justeta, eh? Bueno, això...
1: Justeta, però sí, sí. A Barcelona déu-n'hi-do el que va ploure, també.
0: Qui més qui menys a tots ens va tocar. Escolta, Helena, va, quines ofertes de treball tenim?
1: Doncs avui porto 4 ofertes de treball noves.
0: Molt bé, home, molt bé.
1: Mira, comencem per la primera. És precisa un oficial primera de jardineria,
0: sí?
1: Amb coneixements bàsics de manteniment, de paleteria, de fontaneria. Vale? És un contracte de 25 hores a la setmana,
0: sí?
1: I en un principi sí, de 3 mesos amb possibilitat de passar indefinit. I el salari segons conveni.
0: Vale.
1: I la incorporació és immediata.
0: Perfecte. Per tant, un jardiner amb idea de fontaneria, de paleteria, etcètera, etcètera, per treballar 25 sí. hores, en principi 3 mesos. Si la cosa funciona, pot ser que es passi indefinit.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Després, per una residència d'aquí d'Arenys de Mar, ens demanen una persona per a netejar els espais comuns, habitacions i fer reforç a la cuina.
0: Vale.
1: Amb un horari de 8 menys quart del matí a les 2 i mitja, de dilluns a divendres i amb un dia a la setmana de festa. I després un cap de setmana lliure al mes.
0: Mm. Molt bé, un cap de setmana lliure al mes, un dia de festa a la setmana i feina, m'has dit, de dilluns a... Com es...
1: No, clar, és que això està redactat malament. La feina seria de dilluns a diumenge.
0: Clar,
1: vale?
0: Sí.
1: I llavors un dia a la setmana de festa i un cap de setmana també de festa al mes.
0: Val, d'acord, per tant.
1: Aquí s'ha de quan ens van passar, perdoneu,
0: No, no, no
1: passa
0: res. De
1: dilluns a diumenge, sí. Un dia a la setmana de festa i un cap de setmana al mes de festa, també. És... I l'horari sí que és de 8 menys quart a 2 i mitja del migdia.
0: Mm-hmm. Val, per tant, de 7:45, 8 menys quart, 3 quarts de 8...
1: 14:30.
0: 14:30, 2 quarts de 3. Per tant, aquesta feina de dilluns a diumenge, a torn, aquestes festes que es fan, les feines
1: exacte.
0: Que es fan a torn,
1: sí.
0: Això sí, amb la garantia de tenir un cap de setmana lliure al,
1: exacte.
0: Al mes.
1: És una substitució de baixa.
0: Uh-huh.
1: De baixa IT, incorporació immediata,
0: sí.
1: I el salari brut anual per 14 pagues és de 16.388 euros.
0: Val, d'acord.
1: A part, n'hi ha plusos de diumenge i festius.
0: Vale. Doncs aquesta és l'oferta de treball. Què més, va?
1: Després tenim un assessor o assessora comercial en gestió de riscos. Ha de fer assessorament personalitzat als clients, identificar riscos i proposar solucions. I, a més, la captació de clients.
0: Mm.
1: Amb un horari de 9 a 2, un contracte laboral de 6 mesos i després de contracte per agència. És a dir, que després ha de passar autònom. L'inici és l'1 de novembre i el salari són 1.500 euros fixes, variable en funció dels objectius.
0: Correcte. 1.500 euros fixes amb variables.
1: Correcte.
0: Això sí, hauria d'acabar sent autònom, eh? Això també ho hem, uh-huh. ho hem de tenir clar. Uh-huh. Molt bé.
1: I l'última, estem buscant una persona per fer tasques administratives, però és una empresa que té contactes a Moldàvia. Per tant, és imprescindible que tingui el romanès i l'anglès.
0: Home, l'anglès és més fàcil, lo del romanès. Aquí ja anem... Sí, anem per nota una mica, no?
1: Sí, exacte. Sí. I aleshores és un contracte indefinit, un salari de 1.330 euros per 12 pagues i l'horari és de dilluns a divendres de 9 i mig a 2.
0: Vale, contracte indefinit, m'has dit que 12 pagues?
1: 12 pagues, sí, 1.331 per 12 pagues i de dilluns a divendres de 9 i mig a 2.
0: Vale, doncs, bueno, aquesta és l'oferta. Ha de saber romanès i anglès, també.
1: I anglès, exacte, sí.
0: És important. Doncs aquesta és una mica les ofertes de treball que tenim aquesta setmana i que teniu penjades a la web del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Arenys de Mar o bé al Xaloc, ja trobareu tots els links. Cal recordar que heu d'estar donats d'alta, aquest servei per poder tenir accés a aquestes ofertes de treball. Vull dir que si no esteu donats d'alta, poseu-vos en contacte amb l'Helena a través del 93 792 2601 i us doneu d'alta aquest servei.
1: També dic que estem a l'edifici El Cifre, la segona planta, per si volen venir presencialment, de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: Molt bé, doncs escolta'm, Helena, estem en contacte. Moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquestes ofertes. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Bona setmana a tothom. Bon dia.
0: Bon dia.
2: L'esport a la ràdio.

0: Doncs seguim endavant avui aquí a Ràdio Arenys amb l'actualitat del dia i amb un context de ruixats, S-alerts i de més històries. Algú que no rep mai els S-alerts. Senyor Tomàs, bon dia, benvingut.
1: Déu, bon dia.
0: Tu no reps els S-alerts?
1: Jo no.
0: No?
1: No, no.
0: Algú que viu tranquil al marge...
1: Jo estic contentíssim.
0: De que pugui morir en qualsevol moment d'un atac de cor?
1: No, no, no, em puc morir en qualsevol moment. No puc anar amb Ryanair.
0: Ah, no?
1: No, perquè ho tens que portar amb el mòbil.
0: Ah, sí, és
1: veritat. Ara no et deixen papers.
0: Sí. Què més, què més ho pots fer?
1: Segons a quins restaurants la carta està amb un QR,
0: no pots demanar.
1: Menjar.
0: Sí.
1: Segons quines coses no les puc pagar. O sigui que molt bé, molt bé.
0: Perquè
1: estic contentíssim.
0: S'ha de pagar amb... amb...
1: Sí.
0: Amb targeta?
1: No, amb targeta, no. Amb mòbil.
0: Amb el mòbil.
1: Amb el mòbil.
0: Ah, sí, això del pagar no ho
1: havia... Sí, sí,
0: no
1: havia... sobretot a l'estranger. A l'estranger hi ha llocs que tens que anar amb el mòbil.
0: Si no, no pagues.
1: Si no, no pagues.
0: Clar, els restaurants que van amb QR, tu no pots llegir la carta perquè el teu telèfon no és un smartphone, no reps els... No, no reps els... Els S-alerts, no pots viatjar amb Ryanair. Déu-n'hi-do, eh? No tens targetes d'escompte d'aquestes coses, de cupones i coses d'aquestes,
1: no,
0: tu tampoc en tens.
1: No tinc res de tot això. Sí, quan vaig a comprar en el súper,
0: sí.
1: Tens l'aplicació nostra i jo no tinc aplicacions.
0: No, no, ni tinc... I pagues, eh? I pagues... O sigui, no estem dient que és algú que no tingui telèfon mòbil o que no pagui la seva quota de telefonia mòbil.
1: Sí, sí, no? Doncs clar, jo tinc el meu telèfon... però per trucar i perquè em truquin. M'agrada sentir a la gent, parlar amb la gent, no escriure a la gent.
0: Tenim un problema, amb això. I
1: sí que tenim un problema, sí.
0: És un debat, això, eh? És un...
1: Però l'únic que, ja et dic, jo no hi he volgut entrar mai amb aquests temes i estic molt tranquil.
0: Sí.
1: Ningú m'insulta...
0: A les xarxes socials,
1: xarxes,
0: perquè no en tens.
1: Perquè no en tinc, i si m'insulten no me n'entero. I aleshores, doncs, no ho sé... Vics bé, vist tranquil.
0: No, és una persona que no entén l'addicció als telèfons mòbils, per
1: no
0: exemple.
1: No entenc l'addicció, això de que vas pel carrer i la gent se't tira a sobre perquè el que vam mirant doncs, és el mòbil. Mm. Van en patinet amb el mòbil, van en bicicleta amb el mòbil, surten a córrer amb el mòbil.
0: També, sí. Sí, sí, sí. Ho hem de... Mesurant-ho tot, eh?
1: Mesurant-ho tot, escolta.
0: Mm. I per l'anida.
1: No, no, cadascú que faci el que vulgui, però jo no vull ser addicte a la pantalleta.
0: Això és un debat, perquè, clar, cada cop més... Ara anem a l'esport, però cada cop més s'exigeix a la gent, a les persones que tinguin un smartphone. Per donar-te d'alta a moltes... Bueno, per donar-te d'alta a l'INEM has de tenir telèfon mòbil, perquè han de verificar la teva identitat i t'envien un número i un codi i un no sé què.
1: Sí, sí. Per tot, per tot. És més, una cosa, ara vam estar a Nova York, el meu fill, l'Eloi, té un mòbil xino.
0: Sí?
1: Doncs als Estats Units no li servia. No,
0: ah, no
1: podia entrar a cap aplicació. Té que ser amb un mòbil americà.
0: Si no, no...
1: Si no...
0: No, no, no s'entén. No, no, és que no s'entén. No
1: tens lo bàsic, lo bàsic,
0: sí,
1: però no pots entrar amb altres aplicacions.
0: És molt curiós com ens estem sobrecarregant d'obligacions... que no porten enlloc, eh? Vull dir, això de tenir, haver de tenir telèfon mòbil o sí per poder fer per relacionar-te amb les administracions o per relacionar-te amb el banc no té cap mena de sentit, eh? Si és que el telèfon mòbil el pagues tu, si resulta que et donen un telèfon mòbil i et donen una connexió i et donen un tal,
1: llavors
0: és una altra cosa.
1: Sí, sí, però jo estic pagant el mes religiosament.
0: Sí, sí. Escolta'm, comencem parlant d'esport local, et sembla?
1: Comencem, que poc n'hi ha hagut, perquè, és clar, aquest cap de setmana...
0: Es va anul·lar tot, no?
1: Es va anul·lar tot. Nosaltres teníem el cross de Mataró, que es va anul·lar. Si es va anul·lar l'Ironman, es va anul·lar la cursa dels Termes d'Arenys de Munt, doncs el cross de Mataró també es va anul·lar. O sigui que no hi va haver... L'única que va actuar tot i la pluja va ser la Marta.
0: Mm.
1: La Marta va tenir una milla a Bilbao.
0: Sí.
1: Plovia a bots i barrals, però allà és... Los chicarrones del norte, aquests no anul·len res.
0: Aquí que caiga lo que caiga.
1: Caiga lo que caiga. Doncs la milla aquella es va córrer, una milla internacional de molt nivell.
0: Mm.
1: La Marta va fer un tercer lloc, però val a dir que la que va guanyar era la campiona del món de,
0: val,
1: de la distància de, val, de milles.
0: Això que és un tercer món.
1: I
0: és un tercer lloc.
1: La segona és la subcampiona d'Europa de 1500. O sigui que estaven... I la tercera va ser la Marta, que anava cinquena i va apretar a la recta final, va adelantar-ne dos, perquè tampoc va voler forçar molt,
0: val,
1: pel tema lesió.
0: S'està guardant.
1: Esclar, està començant la temporada, està fent la pretemporada, està corrent amb una campiona del món i amb una subcampiona d'Europa. Un dia plujós. Tens molts números, clar, i forces més del compte de tenir una lesió muscular.
0: Val.
1: I aquestes alçades és millor un tercer lloc.
0: I
1: anar fent, i a més, quedant a darrere d'aquestes dues atletes, que no pas intentar forçar una mica més i trencar-te.
0: Val.
1: O sigui que molt bé per la Marta. Uh-huh. Primer, per la classificació, a darrere de qui ho va fer,
0: sí,
1: i segon, perquè va demostrar una altra vegada que sap dosificar-se.
0: Per tant, va córrer amb cap, va córrer amb intel·ligència, va córrer amb vista més enllà del que és estrictament la competició, la cursa, i va acabar doncs, en aquesta tercera meritòria, tercera posició, tot just després d'una campiona del món i una campiona d'Europa.
1: Una subcampiona d'Europa,
0: sí. Una subcampiona d'Europa, amb una cursa, amb una situació meteorològica molt complicada, sí, sí, i tot, i aquestes coses que...
1: Podria dir que allà no estan per cuentos, eh?
0: No, home,
1: a veure... Tira milles. No, hem fet crossos allà al nord, però en fang... fins al genoll, eh?
0: Mira, jo un dia parlava... Allà a Berga hi ha aquesta associació de corredors que són els mountain runners, que hi corria gent com la Núria Piques i Pau Capital, i que tenen l'escola de curses de muntanya. No? Ensenyen els nens a fer curses de muntanya, igual que aquí els portem a entrenar a futbol o bàsquet, o hoquei, o voleibol, o a la penya Panemi. Allà, doncs, bueno, els porten a córrer per la muntanya. Jo parlava i els deia un dia, escolta'm, però, bueno, el mes de gener, no?, o el mes de febrer, un dimecres a les 8 del vespre, aquí de la Berga, amb temperatures o amb pluja o amb neu, clar, què feu? I em van mirar amb cara d'estoratge i em van dir, sortir a córrer.
1: Entrenarà.
0: Però, bueno, com no sortir a córrer? Bueno, tio, pues frontal i a córrer per la muntanya, però si no passa res. Vull dir que la gent que està acostumada...
1: Sí, sí.
0: No s'espanta d'aquestes coses.
1: No, i allà al nord ho tenen assumit, que ells doncs, molts dies a l'any tenen pluja, que els circuits estan enfangats, hi ha pedres, doncs són d'usos, però ells tiren endavant.
0: Sí, sí, que entrenin.
1: Jo recordo al Goibar, una vegada que hi vam anar amb el Roduan, a la primera volta hi havia un fangal allà abans d'entrar a les pistes, es va deixar una sabata.
0: Hòstia.
1: I la Patricia Rangel al cross de la Sarte també
0: es va deixar una sabata, eh?
1: Va deixar una sabata i quan va acabar la cursa vam anar a veure si les trobàvem. No, les dues es va deixar. Una volta se'n va deixar una i la següent volta es va deixar l'altra.
0: I va acabar descalça.
1: Va acabar descalça. Bueno, però com que era fang, o sigui, no era un circuit que hi haguessin pedres,
0: va poder...
1: doncs va tirar endavant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Així que allà és d'orillo el córrer, i en aquest cas, doncs, la milla plovia, van quedar mullats, però es va fer.
0: Doncs la milla de Bilbao. Milla de Bilbao és la que va córrer la Marta amb molt bon resultat i un molt bon paper, per tant, enhorabona. A la resta no, la resta va quedar tot anul·lat.
1: Sí, ha quedat tot anul·lat. I llavors avui, en principi, deixàvem la platja per pujar ja a les pistes, però hi he passat ara aquest dematí i està inaccessible el poder pujar a les pistes.
0: La rampa, eh? No...
1: La rampa no s'hi pot posar. I a més, doncs, jo no sé en quin criteri, ahir es va treure la sorra que havia baixat doncs, de les pistes a la carretera, es va netejar la carretera, i lògicament tenien que passar els cotxes, però la sorra que es va treure de la carretera ens l'han deixat on tenim la cadena, que és l'accés a dalt.
0: Sí.
1: O sigui que ara no tan sols la pujada està malament, sinó que tenim una barrera de sorra davant de les...
0: Que tampoc podeu passar.
1: Que tampoc es pot passar. O sigui que no sé què farem aquesta tarda, diguem. Si no plou, tindrem que tornar a la platja doncs, fins que passi aquest episodi i ens puguin arreglar una mica doncs, la pujada de les pistes.
0: Doncs si teniu llum, que aquesta...
1: I ho estava pensant...

0: la posis al davant.
1: No, però és el mateix, és el mateix. Aquesta sorra que estàs traient, tira-la 20 metres amunt, que taparàs el xaragall, no faràs una barrera i, ja dic, i taparàs algun forat, i com a mínim s'hi podrà pujar.
0: És una pena.
1: Sí, no, no, és una pena perquè estem treballant com estem treballant amb la instal·lació que tenim i que a sobre doncs, no s'hi pugui accedir. Doncs sap greu.
0: Quants nanos?
1: Una trentena, aquest any en tenim molts. Sí, sí.
0: Una trentena de famílies afectades.
1: I, esclar, avui era el primer dia que molts dels nous pujaven a la pista per primera vegada. A mi el que, no em, fa, el que em fa por, perquè ens ha passat altres vegades, que vinguin els pares, vegin la pujada aquella i no tornin.
0: Ja.
1: I el que em fa por és això.
0: Doncs, bueno, feu platja avui i ja...
1: Sí, per això ja et dic, avui tornarem, em sembla, a la platja i... I ja pujarem a les pistes quan puguem.
0: Sí, sí, no hi ha una altra. No hi ha una altra. Escolta, bueno, res, per deixar lo de l'esport infantil o l'esport... d'altra banda, encerta anul·lar les curses, eh? És a dir, jo sóc dels que
1: sí,
0: pensa
1: sí,
0: que... Home. Que això s'hauria de fer més sovint. És a dir, que quan hi ha 10 graus sota zero a les 6 del matí d'un dissabte, no té cap mena de sentit fent els nanos a Torrelles de Llobregat o al Bruc, o a Juneda per fer un partit de hockey o de futbol o de bàsquet. No té cap mena de sentit. És a dir, no... Si hi ha una alerta, ha de ser alerta per tothom.
1: Si hi ha una alerta, jo crec que ahir, per exemple, doncs, la marxa dels Termes d'Arenys damunt el camí devia estar impracticable.
0: Oh, i tant.
1: L'Ironman... al mar no es podia nedar. Hi havia unes onades a base de bé. I l'aigua que va caure a Pineda.
0: Home, imagina't.
1: L'aigua que va caure a Mataró, a Premià, a Vilassar. O sigui, per on tenia que passar la bicicleta... Bueno,
0: si la carretera estava... La Nacional 2 estava negada.
1: Entesos. La Nacional 2 estava negada. I després la Marató, que es feia cap a Pineda i Malgrat, aquella zona estava com estava. O sigui, jo crec que va ser un acert suspendre l'Ironman. Que per lo que em van comentar, es veu que al llarg d'aquest any n'han suspès bastantes, eh?
0: Sí, per...
1: O sigui, per temes climatològics, doncs, es nota que alguna cosa està canviant, perquè... que les tempestes no es produeixen on es tenien que produir, sinó en altres llocs, que les intensitats són molt més doncs, que abans, i per lo que em van comentar que aquest any de l'Ironman, de la marca Ironman,
0: sí?
1: N'han suspès dos o tres arreu del arreu món. Eh?
0: L'Ironman, això és un tema, eh? Per cert, l'Ironman, que la inscripció costa uns 600 o 700 euros.
1: 700 euros.
0: Sí, sí. Tu per poder, fins a 900, eh? Els que han anat... Però, bueno, 700 euros. Sí. Tu per participar a l'Ironman has de fer pagar una inscripció de 700 euros, més o menys. I que són, normalment, aquests tios... no arriben, corren i se'n van, sinó que venen de Noruega, de Londres, de Gran Bretanya, d'Alemanya...
1: Sí, sí, venen aquí, s'estan una setmana...
0: Clar, s'estan una setmana amb la família...
1: Amb la família,
0: estan
1: en un moment...
0: Clar, a l'hotel, entrenen, fan turisme, són tres o quatre... Clar, tu t'has gastat tot aquest pastizal per fer la cursa, i la tarda abans, amb bon criteri, te l'anul·len...
1: Sí, i... no, home, sap greu. A banda d'això que dius, tot és tema econòmic.
0: Clar, clar.
1: Però pensa que per entrenar un Ironman es necessita un any.
0: Sí.
1: O sigui, tots els esforços d'un any, a part dels calés...
0: A fer punyetes.
1: A fer punyetes.
0: Clar. I després et quedes tancat a l'hotel, que no pots sortir...
1: Que no pots anar enlloc.
0: Perquè tot està negat i plou i tal, i per no poder no pots ni anar a buscar l'avió, perquè no tens tren, perquè l'aeroport
1: no
0: surt. No funciona. Vull dir, el d'aquesta gent...
1: Sí, sí, ha sigut una odissea. I llavors deien, bueno, com que lògicament no es pot repetir, la cursa d'Arenys damunt no ho sé si la repetiran, però és factible sí. Fer un altre cap de setmana. Però un Ironman no. Tenim que pensar que aquí hi entra molts ajuntaments, hi entra doncs, una carretera nacional, hi entra moltes entitats, no es pot fer. La solució, el que no pot córrer aquest any, té pagat per l'any que ve la inscripció. Sí. Molt bé, podré venir-hi l'any que ve?
0: Clar, clar.
1: Tinc que fer tot l'any

0: tornar a entrenar doncs, a partir d'ara de passat Nadal
1: una per poder venir l'any que ve.
0: Esclar, alguns sí, sí. Sí que suposo que tornaran.
2: Clar.
0: Bueno, però... I els que estan per aquí, els que són de Barcelona, sí. Els que són de, del Maresme, els que són d'Espanya,
2: sí.
0: De Madrid i tots aquests, doncs aquests molt fàcil que l'any que ve tornin si tenen la inscripció pagada. Però els que venen de l'estranger és durillo, eh?
2: No, és molt durillo.
0: És durillo.
2: Que, per cert, són, eren 3.300 inscrits, posa que una mitjana de 700 euros d'inscripció, més o menys, clar, estem parlant de... sobre 3.000 inscrits, eh? No 3.300, ja deixo 300, que són invitacions o el que sigui. Estem parlant de, només d'inscripcions, 2.100.000 euros. És a dir...
0: Aquesta gent no fa res per res,
2: clar,
0: eh?
2: Clar, clar, que aquestes curses no és allò que diguis... Oh, no, no, és un negoci...
0: És un negoci...
2: Bastant bonic, eh? Sí, sí. És un negoci bastant bonic. Patrocinadors al marge, ajuts públics al marge... festes i fires al marge i tot el que pugui i tot el que pugui sovintejar.
0: Vull dir, sí, sí, no, esclar, aquí hi ha un benefici econòmic, però ja dic, és una empresa que ho munta, la gent ho paga, la gent hi va. Mm-hmm. Això és com el preu de les maratons. El preu de les maratons s'ha disparat. Abans pagàvem 25 euros sí. Per anar amb una marató.
2: I ara què? 100.
0: I ara, com a mínim.
2: Molt bé.
0: Com a mínim.
2: Molt bé. Bé, doncs aquesta és la situació. A 2:15 del matí, 93, 7, 95, 79, 12. Per cert, un missatge que hem rebut ara fa una estona i anem a parlar d'esport. Algú recordava, la Montserrat recordava quan s'anava a córrer i si s'havia de trucar s'anava a una cabina. Quan
0: sí,
2: a
0: sí.
2: Escolta'm, que m'he fet mal.
0: Sí, però és que ara tampoc tinc cabines.
2: Ah, no?
0: No. És que no hi ha cabines ni a Londres.
2: Ah, no? Bueno,
0: a Londres hi ha la garita aquella vermella, però vas a dintre i no hi ha res.
2: I para de comptar,
0: i n'hi ha
2: sí.
0: que és una biblioteca,
2: sí,
0: o sigui,
2: sí.
0: Coses així, hi ha llibres.
2: Avui així. Deien que no sé on, si a Austràlia o no sé on, han convertit una cabina de telèfon en un monument nacional perquè durant la pandèmia i tal, la gent es van quedar sense telèfon i tots anaven a trucar allà, un rotllo d'aquests.
0: Sí, sí, o sigui, ara les cabines són...
2: Les cabines
0: per fer-hi
2: ara...
0: coses. Sí, sí. Menys per telefonar.
2: Sí, sí. Que li diguin a José Luis López Vázquez, que va fer la pel·lícula. Escolta'm, Lliga F, Barça-Madrid, 7-0. Lliga F és la Lliga
0: més
2: femenina.
0: Més de 40.000 persones.
2: Comencem
0: amb una alerta.
2: Clar, clar. Comencem, si vols, per més de 40.000 persones, eh? Vull dir...
0: Més de 40.000 persones. Jo crec que ahir al camp del Barça es va viure una fita històrica, perquè és això. Problemes amb mobilitat. Mm-hmm. L'aigat que havia caigut el dematí. La probabilitat de que plogués.
2: Sí, sí.
0: Que al final va haver-hi la sort de que no plogués. Que hi haguessin, doncs, aquestes persones a camp Barça... A mi em sembla xapó. Això vol dir el que ha quallat, el que ha agafat a l'esport femení. O sigui, encara que tingui molts detractors i que aquí encara no ens ha vingut un dels detractors del futbol femení, jo crec en aquests moments que el futbol femení, a aquest nivell no miris més avall, eh?
2: No,
0: perquè
2: no.
0: He vist partits d'equips que estan més avall i aquells dius, bueno, ja n'aprendran. Però a aquest nivell, escolta, disfrutes. Veus
2: sí,
0: futbol.
2: Sí, sí.
0: Veus futbol i només anar a jugar a futbol.
2: Ni cuentos, ni...
0: Tot i que les àrbitres ja estan aprenent com es fan, eh? Perquè
2: ah, sí?
0: El penal que ahir no li van pitar a favor del Barça,
2: ah,
0: aquella
2: sí?
0: Senyora, escolta, una agafada, però es veu que a la Sant Barret d'una que va rematar... i la tira a terra agafant-te-la dintre. No he vist cap revisió que val. L'àrbitre rectifiqués. A cap partit, eh?
2: Però tenen VAR, elles?
0: Perquè el VAR... Els entrenadors poden sol·licitar que revisin les jugades dues vegades.
2: Val.
0: Si tu l'endivines, continues tenint nadons. Si no l'endivines, perquè l'àrbitre diu el contrari... la perds.
2: Val.
0: I cada gol,
2: sí?
0: La tercera àrbitre sí. Revisa la jugada, que no hi hagués qualsevol cosa.
2: Val.
0: O sigui, sí. Que és un VAR, no VAR.
2: No VAR. És un VAR diferent.
0: Que és no... un VAR que estàtic, de casa. No, no és que ho envien a les Roses i allà,
2: I allà
0: hi tenim...
2: I allà s'ho mirin i tal.
0: O sigui, aquí els entrenadors poden demanar la revisió...
2: Clar.
0: I cada gol es revisa.
2: És a dir, aquí al final el que fan és estalviar-se diners.
0: Estalviar-se diners.
2: Perquè no, no tenen el VAR a les
0: I
2: Roses...
0: I després és això. Esclar, jo suposo que amb un àrbitre li és molt dur tenir que reconèixer que s'ha equivocat.
2: Val.
0: I ha dit, aquest any, de revisions, almenys n'he vist 7 o 8,
2: i no...
0: en cap ocasió, i això que eren jugades clares, eh?
2: Com la samarreta de...
0: Molt clares. I ha dit, i no tan sols en el Barça. I no tan sols en el Barça. O sigui que les àrbitres...
2: Estan agafant algunes coses dolentes,
0: que
2: eh?
0: Que estan agafant algunes coses dolentes. Així com abans rectificaven bastant,
2: sí.
0: I ho feien bé... Doncs es veu que hi han arribat algunes consignes que la cosa, doncs...
2: No s'ha de revisar tant.
0: No s'ha de revisar tant. I tu tienes la razón siempre. I després una cosa.
2: Sí.
0: Pensa que estem parlant molt de que se n'ha anat l'Alexia Putella, l'Ona Valle, la Mapi León...
2: Sí.
0: Amb aquestes, l'any passat els n'hi van fer 6 en el Madrid.
2: Aquest
0: any sense aquestes, 7.
2: Bueno, és que jo crec que el tema que volia parlar amb tu precisament és aquest, és a dir, es parlava de, bueno, ja veurem quin Barça queda, quin Madrid ens arriba, perquè ja s'han reforçat, perquè els nostres s'han debilitat, perquè ja no tenim aquest, l'altre, i l'altre, i l'altre. Bueno, però resulta, veurem què fan a Europa, que Europa és una altra cosa, però que a la Lliga segueixen sent indiscutiblement les millors.
0: Sí, sí, perquè, per exemple, la Clara Serra Jordi, 19 anys, per mi serà millor que la Putella.
2: Sí.
0: Que l'Alexia. I tenim que pensar que l'Alexia té 32, eh? O sigui, a l'Alexia li quedava una o dues temporades com a màxim. I aquesta està pujant amb la força de l'Alexia, eh?
2: Sí, que el futur passa per Serra Jordi.
0: La Mapi León també estava als 30 anys i amb aquesta danesa que ens han portat ara, que no ha pogut jugar l'únic partit... No, ahir també la van canviar. Encara no ha fet cap partit sencer, perquè estava lesionada.
2: Val.
0: Va jugar una mica amb la Roma al final i va jugar ahir fins a mitjans de la segona part. Aquesta pot ser molt bona. Ja es notava, que ens faltava una central...
2: Sí?
0: I després, les laterals que tenim, resulta que feia por que l'Inda Cancedo aquesta les passés cada vegada i és que no els va passar ni una vegada. La van marcar que se'n tenia que anar al mig camp a buscar les pilotes.
2: Perquè no passava...
0: Perquè, si no, no li arribaven pilotes i després, quan s'escapava, la tallaven cada vegada.
2: Mare.
0: O sigui que el Barça és un equip en construcció amb jugadores molt, molt joves...
2: Uh-huh.
0: I si t'hi fixes, cada any el Barça ha començat de menys i ha anat pujant a més. O sigui, a mi em sembla que al llarg de la temporada tenim que pensar que encara tenim jugadores importants que estan lesionades.
2: Clar.
0: O sigui que quan aquestes estiguin en condicions, tinguem totes les jugadores, tenim la Quica Nazaré, que està lesionada, tenim la Laia Alexandre, que encara no ha debutat també per lesió, i aquesta a la defensa, doncs, també déu-n'hi-do el que juga.
2: Mm.
0: O sigui que jo crec que és un equip en formació que potser aquest any no arribarem amb una final europea, no farem mal paper... Però és un equip que 2, 3, 4 temporades pot continuar guanyant-ho tot una altra vegada si no ens les agafen.
2: Bueno, clar, aquest és l'altre tema.
0: Si
2: el Barça segueix pagant-li un bon sou i segueix fent gran el projecte. Si
0: venga
2: la coreana aquella que...
0: Si ve la coreana i comença a posar...
2: bitllets amb una taula, doncs ho tindrem fotut. Però jo crec que el d'Europa, també, que ens agrada molt a tots, és una mica un error, eh? És a dir, que vulguem sempre guanyar la Champions a tot, cada any, sempre.
0: Sí, sí.
2: És... no ho sé, noi, vull dir...
0: No, això és igual que el primer equip. El primer equip, jo crec que d'aquí 2-3 anys pot guanyar la Champions. Aquest any ho veig difícil.
2: El Barça masculí, eh?
0: Sí. Es tenen que acabar de fer alguns jugadors claus.
2: Sí.
0: Estem jugant amb molts nanos de 19 o 20 anys.
2: Sí, sí, és que l'equip és excel·lent.
0: I aquests, quan
2: en jove,
0: tinguin 22, 23, doncs la cosa haurà canviat.
2: Clar, aquí la qüestió és si el Barça té l'economia prou forta com per aguantar...
0: Perquè, per lo que he llegit avui, li han plegat dos directius més de l'àrea econòmica,
2: Sí, sí. Sí, sí.
0: Perquè no ho veien gens clar.
2: Bueno, però els anuncis, si el club està... És a dir, el club està tancant coses, venent jugadors, però ningú explica per què. És a dir, com s'ha arribat a aquesta situació... I que segurament el responsable no és a Laporta. I en canvi...
0: No, si Laporta ni s'entera d'això.
2: I en canvi ni no s'explica. És a dir, aquí en Bartomeu va enfonsar el club de quina manera i encara han passat, no sé, 5 anys i encara ho estem pagant, allò.
0: Encara ho estem pagant. Encara ho estem pagant.
2: Ja, però ningú...
0: Això és la gran sort que va tenir l'Espanyol, que no té deutes.
2: Sí, sí, clar.
0: Que jo no entenc l'Espanyol sense tenir deutes i que vagi com va. Aquí és que hi ha una lluita entre el xino i l'americà que no vegis.
2: Sí, avui l'altre dia en Manolo deia, aquí tinc una informació que, bueno, no sé quina informació té, però la veritat és que l'Espanyol fa coses ben peculiars, Com aguanta un entrenador que t'ha perdut 18 partits seguits pràcticament en tota una segona ronda, com no fitxa encertadament. Monchi a Sevilla era molt bo.
0: Sí.
2: Vull dir, Monchi va portar a en Dani Alves. Monchi va portar a l'Eto. Monchi va portar molts jugadors.
0: Sí, sí, no. Es va fer famós per això, per comprar baratos i després...
2: Sí, clar, venia al Barça i els comprava. No? I, en canvi, l'Espanyol està fent un fracàs absolut de moment de temporada. Bueno, fracàs absolut no, perquè no estan en descens, però vull dir que no està complint les expectatives. En canvi, el Barça, que sembla que, bueno, hagi té aquí una cantera i tal, no té diners pràcticament per fer res. I veus que fan algunes coses que dius, hòstia, això no és molt normal.
0: Sí, home, mira, l'altre dia mateix també amb el balonmano.
2: Ah, mira, un altre.
0: Ens van vendre el millor porter del món.
2: Sí, sí, aquell nano...
0: I aquest any se'ns en va únicament.
2: Que no sé qui és, però bueno.
0: Sí, és el millor del Barça.
2: Vale, aquest també se'n va.
0: Aquest també se'n va. I ja ho vam veure.
2: Sí, sí.
0: Ens van guanyar de 20 punts, Que van ser les 20 parades que va fer el porter, doncs, que ens van vendre.
2: Ah.
0: En canvi, el que tenim ara, em sembla que en va fer 4.
2: Bueno, el bàsquet, no?
0: El bàsquet, hem tingut que canviar bàsquet... tota la plantilla.
2: Tota. I els darrers 5 anys, 2 o 3 vegades. I fitxant ordinadors, entrenadors de molt de baixa qualitat que no compleixen expectatives ni de conya.
0: Sí, sí. I llavors els entrenadors que tenim, el Pasqual, el Palomano,
2: sí,
0: l'altre Pasqual en bàsquet,
2: clar,
0: ens repassen cada vegada que juguem amb ells. Escolta.
2: Sí, sí, no s'entén. Però sí, tot això no s'explica, és a dir...
0: I en Navarro continua amb el bàsquet.
2: Bueno, clar.
0: Escolta.
2: Sí, sí. Sí, sí.
0: Que és el que dius, són coses que no s'entenen.
2: No sé, sí, com sigui, la situació és molt complicada. I
0: llavors és això, quan veus l'equip femení, doncs,
2: sí,
0: que té aquest rebrot, que se'n van sortint, doncs, de les seves baixes, perquè ahir també la que va estar excepcional, la Patrick Guijarro.
2: També, eh?
0: Oh, és que la tia aquesta tindrien que donar-li la pilota d'or alguna vegada. Uns passes... veia les jugadores desmarcades, però que no és aquest partit, no. Tots. La Patrick Guijarro, per mi, és la millor centro del camp que hi ha en tot el món, i de llarg. I després, a la que té la pilota al mig del camp, el primer que fa és mirar la porteria.
2: Clar, va cap amunt.
0: I ha fet 2 o 3 gols... A la que veu la portera adelantada, xuta,
2: Li fot per sobre i adéu.
0: I ha fet més d'un gol, Doncs ahir molt bé, la Clàudia Pina va fer 4 gols i tot això. Però tots van ser a passe de Patrick Guijarro, Tots, no,
2: I l'entrenador que tenim, aquest nano, també se'l veu bastant...
0: Sí, se'l veu molt tranquil, no... ell va fent...
2: Sembla que s'entén bé amb elles.
0: Sí.
2: Bueno, dir, és...
0: Per això et dic, a dintre del caos que tenim a dintre Can Barça, amb totes les accions, que puguem tenir-ne una que va bé i que li veus futur, si no ens venem res,
2: Sí, no ens fem res.
0: És que sí, el problema no. de Can Barça és aquest.
2: No, no. I com que hem de pagar tantes coses, hem de pagar l'estadi, hem de pagar fitxes de jugadors...
0: Algun dia tindrem que pagar un nou pavelló.
2: Sí, bueno.
0: Un nou palau, no?
2: Sí, algun dia. Algun dia.
0: Entesos.
2: Algun dia. Escolta'm, de les seleccions que aquests dies estan jugant partits i que acaben aquesta setmana vinent, ja...
0: Ja era hora.
2: Ja era hora.
0: Quatre partits,
2: eh? No, no, és una bestiesa. És una bestiesa. D'això, quants lesionats... És a dir, el Barça tornarà... Creus que tornaran a ritme o la tornada serà traumàtica?
0: És difícil, és difícil. Tens que pensar una cosa. Fa dos anys el Nico Williams es va lesionar amb la selecció. L'any passat no va fer res.
2: No.
0: I aquest any ja se n'han tornat a anar cap a Bilbao lesionat.
2: Sí, sí.
0: O sigui, en aquest xicot que prometia...
2: Li han destrossat la vida.
0: Se l'ha carregat.
2: Sí, sí. Bueno, i...
0: És que és impossible, escolta, és impossible. Igual que el bàsquet. El bàsquet, aquesta setmana han fet un partit de Lliga i dos partits
2: d'Euroliga.
0: Ja quan surten, ja no tornen a venir aquí.
2: Clar, clar. No, no, se'n van ja a fer...
0: I a banda d'Atenes, doncs, jo què sé...
2: Fan la gira.
0: A Estambul.
2: Mm-hmm. No, no, no.
0: Escolta.
2: No, clar, no té sentit. Escolta'm, en futbol, tu, en la Minya Mal, que aquest, que no fluixa, vull dir, això que deies abans de la Marta Mitjans, no?, que va córrer amb cap, aquest nano no deu tenir...
0: Aquest
2: no
0: té...
2: No deu tenir
0: aquest
2: gaire,
0: vol el titular, cada partit que fa vol titular.
2: És un, o sigui,
0: si segueix aquest ritme,
2: durarà pocs
0: veig
2: anys.
0: Difícil que arribi a Nadal.
2: Sí?
0: Sí.
2: Es lesionarà abans.
0: Sí. I llavors estarà un parell de mesos parat i després doncs, començarà de mica en mica. És que és impossible. Un nano de 19 anys que està creixent que porti aquest ritme de partits. I el seleccionador és el que ha posat més minuts, eh?
2: No, no, lo del De La Fuente, què?
0: Entesos.
2: Lo del De La Fuente, aquest tio és un trencajugadors.
0: És un trencajugadors.
2: És un trencajugadors, per molt que diguin.
0: Igual que el Rafinha amb el Brasil.
2: Bueno, es va lesionar.
0: Entesos.
2: Es va lesionar.
0: Qui té d'entrenador el Brasil?
2: Sí,
0: l'ex del Madrid.
2: Sí,
0: és el
2: sí.
0: que va posar més estona en el Rafinha.
2: Sí, sí, no té cap mena de sentit. No, i després, t'ho has dit allò de la pilota d'or de la Clàudia Pina, però la veritat és que jo estic començant a fins al gorro de la pilota d'or, saps?
0: No, jo també.
2: Va.
0: És un cuento. La pilota d'or ara és com una Champions.
2: Sí.
0: L'equip que té el jugador amb la pilota d'or, doncs és com si hagués guanyat la Champions. I això, doncs, com que a Madrid agrada molt...
2: Clar, com que no tenen res més...
0: No tenen res més. I aleshores el senyor Mbappé resulta que se'n va de la selecció perquè diu que està lesionat, l'enganxen amb una festa,
2: sí.
0: ara l'han enganxat amb una excursió en bicicleta,
2: sí.
0: o sigui, s'està pagant la gran vida
2: sí.
0: aquests 15 dies que els altres estan pencant.
2: Però...
0: I no passa res.
2: No passa res.
0: Ni al Madrid,
2: ni a la selecció,
0: ni a la selecció francesa,
2: Bueno, clar. Però
0: i a sobre el tio demanant que la pilota d'or és per ell. Però si l'exemple que dones... Una de les coses que valoren molt, doncs és l'actitud del jugador. Perquè, és clar, hi ha molta gent que s'hi emmiralla.
2: Clar. Que sí.
0: Doncs els que vegin... que si li donen la pilota d'or, se'n va de juerga i se'n va d'excursió en bicicleta...
2: Fa el mateix.
0: Ale, vinga!
2: Fa el mateix.
0: Viva la vida!
2: Juerga i bicicleta.
0: Així se'ns va.
2: Ja ho tindrem. No, no, és molt... Tot és molt... Bueno, i el Cristiano Ronaldo, lo mismo.
0: I el Cristiano Ronaldo.
2: També, se'n va de la... Vaya xou
0: que ha fet.
2: De la selecció.
0: Vaya xou que ha fet.
2: I des que s'ha anat de la selecció, juguen millor que...
0: Guanyen.
2: Juguen que millor que no passa amb ell. No, no, no, lo de les seleccions... I això que... Ja, és a dir, ara veus... Veus en Xavi a Holanda, veus en Klopp a Alemanya, veus l'italià aquest del Madrid a Brasil... És a dir, ara veus seleccionadors, és a dir, s'està posant gent bona a la selecció.
0: Sí, sí, sí.
2: Però no hi ha manera.
0: No, però ja et dic, i ara la controvèrsia que hi ha a Portugal és si l'entrenador li té que demanar perdó en el Cristiano Ronaldo.
2: I
0: ha sortit a l'entrenador i diu, perquè li tinc que demanar perdó. Ah,
2: aquest tio ha marxat,
0: diu, escolta,
2: clar.
0: Diu, jo l'únic que li vaig dir que fes el rondo amb els que no jugaven i el tio va agafar la porta i se'n va anar. Diu, és ell que ens té que demanar perdó a nosaltres per haver-nos deixat plantats.
2: Clar. No nosaltres amb ell.
0: No nosaltres amb ell.
2: Sí, sí.
0: Bueno, és que... però és l'ego del Cristiano Ronaldo de tota la vida.
2: Sí. A Madrid ja ho feia.
0: Que el problema que ha tingut és que s'ha trobat amb la seva generació amb un senyor que es diu Messi.
2: Bueno, mira, jo ho pensava l'altre dia. És una mica el que li va passar a Rafa Nadal amb Federer, probablement.
0: Sí.
2: Saps? És semblant, vull dir... O
0: el sí, que... però tot i això el Nadal va anar guanyant moltes coses.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, és veritat. O els ciclistes ara amb Pogacar, que també
0: Pogacar.
2: Que també els hi passa això, no? Tens un Pogacar i clar, ja pot ser bo, que és que no... I amb Messi ja li va passar això. Vull dir, Cristiano era molt bo, però clar, davant
0: d'un... Sí, però és això, és... Ha coincidit l'espantada del Ronaldo amb la selecció portuguesa amb que em sembla que és demà la despedida amb la selecció argentina d'en Messi, que es veu que li fotran allà
2: bueno,
0: l'apoteosis final, eh?
2: Clar.
0: Ja saps com són els argentins amb el futbol.
2: Pues ja sobre, ja sobre
0: i els hi ha donat
2: món,
0: un mundial amb Messi clar, clar, i demà això... l'Argentina se n'oblidaran de tots els problemes que tenen.
2: Quina diferència final, eh? Cristiano Ronaldo acaba diguéssim, amb un mal final i Messi acabarà amb un final...
0: Sí, sí, apoteòsic.
2: Apoteòsic.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I escolta'm, i Harry Kane, fotent-li 7 gols... Bueno, Harry Kane, no, els anglesos, fotent-li 7 gols als ucranians, també... No, perdó, als croates, no als ucranians, als croates, déu-n'hi-do, també.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Amb 2 gols, 3 de Harry... 2, em sembla, de Harry Kane.
0: Sí, però és això, i nosaltres el vam guanyar amb aquests.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. 3-1 o 4-1.
0: Per això et dic que no... Hi ha coses que no s'entenen. Els croates també van dir, escolta, fem jugar els que no juguen mai.
2: Sí,
0: no ho sabem, això.
2: Donem peixet a aquesta gent i tal. Escolta'm una cosa, no, ara ho deixarem aquí.
0: No, no,
2: avui.
0: Anem bé, anem bé.
2: No, no, ho podem no, ho deixem aquí perquè farem un runs final del que està passant arreu del país amb una mirada a les línies de Rodalies i amb aquestes coses.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Avui,
0: així, la Marta, per exemple, sí. Per arribar a la universitat ha tingut molts problemes, també.
2: Bueno, clar, és que avui...
0: Ara està parlant amb el seu pare, dic, què, com s'ho ha fet avui?
2: Clar.
0: Clar.
2: No, no.
0: Ha tingut problemes i ara veurem com tornarà.
2: Clar, aquest és el tema. No només és arribar.
0: Només és arribar, sinó tornar.
2: I tornar.
0: I després avui, teòricament, entrena a Canovelles. I a Canovelles ha caigut... Escolta...
2: No, no, hi ha coses que no s'entenen. Hi ha coses que no s'entenen. Tota la movilitat. Hi ha molta gent que no ha anat a treballar avui, gent que no ha anat a estudiar...
0: Sí, mira, nosaltres mateix avui teníem que començar per... Em sembla que és 15 anys consecutius, lo de l'atletisme a l'escola.
2: Sí.
0: Avui començàvem amb la presentació.
2: I no.
0: Ahir ja vaig enviar un correu que, com que es preveu això dilluns, dimarts i dimecres, que començarem la setmana vinent, el dimarts, perquè el dilluns és festa, començarem el dimarts de la setmana vinent.
2: No. A mi,
0: o sigui, que molta
2: gràcia...
0: cosa...
2: Ja. Vam tenir un tio sentat aquí a la tercera platja. Us en recordeu? Fa 6 mesos. Hi havia un tio aquí sentat a la tercera platja a torns de 8 hores, 24 hores al dia, mirant el talús aquell que no,
0: sí,
2: que no haguessin desprendiments i tal, perquè era d'un dels puntos negros. Bueno, resulta que hi ha hagut desprendiments a les vies... Què miraven aquests tios?
0: No ho sé.
2: Perquè diuen, home... És que...
0: No, no, sí, ens van fer amics, esclar, nosaltres sortim a córrer des d'allà i sempre ens el trobàvem i el anàvem
2: saludava.
0: A saludar
2: clar.
0: I quan tornàvem, doncs xerràvem un rato perquè, esclar, el tio s'estava allà
2: 8 hores
0: tot
2: mirant
0: el
2: una
0: dia,
2: paret.
0: Mirant clar, una paret.
2: I, què dius? Bueno, no, és que ha caigut molta aigua. Ja, bueno, però és que ja quan fas una mesura d'aquestes ja pot caure la guerra nuclear, que allò d'aguantar, si ho fas és perquè aguanti tot. No, no, no, no, no, no, no, no. Cosa que no
0: sí, sí,
2: bueno. Renfa
0: sí, sí.
2: No decep, no decep.
0: No, sempre en té de noves, eh?
2: Doncs,
0: sempre en té de noves.
2: Sí, sí. Aaron, si et sembla, deixem aquí avui.
0: Molt bé, perfecte.
2: Dilluns vine, és festa?
0: Dilluns és el 12 d'octubre.
2: Dia de la Hispanitat, per tant, sí, tornarem...
0: Tindrem que esperar a l'altre,
2: sí,
0: ja que tindrem. Ja haurem tingut partit de Lliga
2: sí.
0: I tindrem ja, aviam, si els de l'Espanyol els venen contents
2: ja haurem, home,
0: o ja han destituït
2: sí.
0: El xòfer.
2: Sí, i els del Barça si seguim amb ratxa positiva
0: i aviam
2: encara...
0: quan ens tornen de lesionats.
2: Vinga, va, ho farem així. Moltes gràcies.
0: Molt bé, a vosaltres. Adéu-siau. Adéu-siau.
3: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Marta.
6: Ei, hola, com estàs?
5: Superbé, cada dia em sento millor.
6: I el secret?
5: Doncs ho tens ben a prop.
6: Sí?
5: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
6: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
5: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
12: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació. De bons records, 33 anys de Cocodril Club.
13: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
14: Segueix-nos a les xarxes socials.
15: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Manquen 3 minuts per arribar a les 11 en punt del matí. Som a Ràdio Arenys. La veritat és que sembla que s'hagi fet com de nit, perquè està tot molt gris i molt tapat. Actualitzem la situació tant política com meteorològica amb l'Helena Rivera. Helena, per on comencem?
16: Comencem per política.
2: Perfecte.
16: La reunió de direcció del PSOE, que està programada per avui a les 11,
2: s'ha
16: hagut de moure a les 5 de la tarda perquè Pedro Sánchez es trobarà president al Consell de Ministres.
2: Clar. Del dia que es convoquen les eleccions el proper dia 29 de novembre. Per tant, es mou tota la, diguéssim, es mou tota l'agenda política del país.
16: Exacte. Avui s'aplicarà el decret de la dissolució de les Corts, però no es publicarà la convocatòria oficial fins demà,
2: correcte,
16: dimarts.
2: Val.
16: Llavors, demà començaran 54 dies i el calendari electoral serà que les presentacions de candidatures es faran entre el 21 i el 26 d'octubre.
2: Sí.
16: Després, la campanya electoral serà del 13 al 27 de novembre.
2: Molt bé.
16: Amb la jornada de reflexió el dia 28 i les eleccions el dia 29.
2: Molt bé. Per tant, la campanya electoral començarà el 13. Seguim amb la cosa aquesta de la jornada de reflexió. Cosa que tothom ha posat en dubte alguna vegada, però que seguim mantenint-la. I eleccions el proper dia 29, diumenge 29 de novembre. Què més?
16: Tenim algunes respostes.
2: Algunes reaccions, sí.
16: Reaccions tenim Sumar espera amb ganes les eleccions,
2: sí?
16: Tot i que no té un candidat oficial.
2: Val.
16: I ha anunciat que el dia 17 d'octubre presentarà la nova marca electoral i qui l'encapçalarà.
2: Per tant, aquests hauran d'apretar molt. Més reaccions.
16: Tenim el ministre de Transports, sí? Óscar Puente, que ha dit votar con V de vivienda o con B de buitre. Esa és la disjuntiva, cosa que reforça el fet de que la qüestió de l'habitatge serà un eix principal a les campanyes electorals.
2: I parlant de Óscar Puente, per acabar, últims 30 segons, com funcionen les línies de tren?
16: Doncs la R1 ha començat a funcionar des de Badalona a Massanet-Massanes i els trens, precisament d'Arenys de Mar, arriben fins a Sants, desviant-se per Passeig de Gràcia.
2: Per tant, Badalona-Massanet-Massanes s'està fent ja amb tren i els trens d'Arenys arriben a Sants per Passeig de Gràcia. Gràcies, Helena, que vagi molt bé.
16: Gràcies, bon dia.
2: Ens parlem demà a les 9.
17: Notícies en xarxa.
18: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
19: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats, que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, en municipis com Pineda, Calella i a Mataró ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Massanet-Massanes.
18: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
19: Bon dia.
18: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera en caure-li un mur a sobre i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers encara continuen buscant un home, un jove que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
20: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
18: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritza els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències, majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
17: Notícies en xarxa. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
21: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
22: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
23: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
24: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
23: Veniu a veure el futbol en companyia.
24: Disposem de terrassa.
23: Som a la Riera, Parafita 117.
24: Truqueu al 93 792 0019.
23: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
25: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcin Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
26: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Condor a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadó i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 2:15 a 2:15 i de 4:45 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
27: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Radio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Radio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Radio Arenys, la primera en entreteniment.
28: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Radio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat. Avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
0: I mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i de tot allò que encara també estem construint. I parlem de vulnerabilitat, rols, paternitat, salut emocional, sexualitat i parlem sense filtres i sense drama.
28: Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tothom, on la teva veu importa, i molt.
0: I com que importa i molt, ja sabeu que estem en directe i volem escoltar la vostra veu. Teniu alguna cosa a dir, una experiència, un dubte, un... Jo crec que... Doncs que no es quedin al tintero, com deia aquell, i truqueu-nos en aquest telèfon que també hi ha WhatsApp, 93-795-7912. 93-795-7912.
28: Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i...
0: un senyor Jordi Inglada.
28: I avui, al so, com cada dilluns, tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
1: Bon dia. Bon dia.

0: Bon dia. Bon dia i plujós, perquè torna a ploure un altre cop després de la que ha caigut aquest cap de setmana. Déu-n'hi-do, quan venia cap aquí com estava la Nacional. Crec que tornaré per l'autopista, perquè
1: totalment,
0: si no, no
1: escolta,
0: torno. A més, just arribo i m'arriba l'alarma. No us moveu, dic, massa tard, ja he arribat. Sí. Doncs com deia, avui a Homes volem fer un programa una mica diferent dels altres. Us explicarem molt ràpid el perquè.
2: Bueno, normalment sempre s'us explica doncs alguna coseta, no? O també hi ha una convidada, o llegim un llibre, o... Avui no. Avui no fem una investigació profunda en convidat, ni en un llibre, ni alguna cosa d'aquestes, sinó que avui ens hem posat a llegir nosaltres, David?
0: Sí.
2: O sigui, hem posat a llegir-nos, mira, ens hem caigut del llit i hem dit, mira, què fem? Llegim i fem el programa sobre aquestes coses que llegim.
0: Uh-huh.
2: I el que ens ha portat tanta lectura són preguntes.
0: Sí, sí, sí, sí. És que, de fet, fa unes setmanes a mi em va arribar un repositori a través d'un psicòleg que m'agradaria poder-lo convidar aquí algun dia a la ràdio, aviam si podem. El que passa que és una diferència horària important perquè el noi aquest està a Mèxic. Mira, potser el podries entrevistar quan estiguis allà.
2: Mira, em gravo l'entrevista i
0: la portes.
2: D'aquí un mes vaig cap allà.
0: Doncs l'home aquest, que és psicòleg i està especialitzat en masculinitats, en diverses coses, que són molt, molt interessant tot el seu contingut. Després us buscaré el nom d'aquest home, que el podeu trobar per Instagram. Aquest home, de bona fe, ha compartit un munt de treballs, estudis, d'articles amb un drive, que podeu entrar al seu Instagram i allà el trobareu. Mm. Hi ha un munt de treballs i una de les carpetes estava ple de treballs de masculinitats, amb la qual cosa he anat llegint.
2: Aquest ens interessa.
0: S'han anat llegint i alguns són articles acadèmics, altres són uns documents pensats per escoles i per organismes públics. N'hi ha documents de Mèxic, de l'Argentina, d'Espanya, d'Austràlia. Hem llegit a Connell, que va ser dels primers que no va dir d'una sola manera... Bueno, que, no hi, que hi havia una sola manera de ser home. Vull dir, ell va ser un dels que va acunyar això. També Ana Sofia Rivera, que parla de violència sexual i de masculinitats. De Mar Venegas, que va entrevistar adolescents, a Danilo de Assis de Climaco. Mm. Un munt de persones, vale? Totes aquestes gent que han anat fent un munt de treballs... Mm. Que estaven allà, hem dit de què hem de sortir, no un, sinó un munt de programes. De fet, tindrem preparat uns 10 programes.
2: Imagina, que bé aquesta tanta cosa de llegir.
0: Sí.
2: Però llavors, què en fem de tot això? Doncs avui el que volem fer és no arribar a cap conclusió, ni dir-vos cap consell, ni informar-nos de res en concret. Volem fer-nos preguntes a nosaltres mateixes, avui entre jo i en David, i també fer-vos preguntes també a vosaltres. I algunes les contestarem en veu alta, i d'altres deixarem així a l'aire perquè les penseu mentre esteu a casa, mentre esteu al cotxe, treballant, on sigui.
0: Una advertència abans de començar. Cap dels dos és expert amb el tema que anirem a parlar, vale? Ni diem
2: correcte
0: que ho siguem. En cap moment ho estem dient. Llegim, ens preguntem, i quan la cosa, i quan una cosa diu un autor, quan un autor ho explica una cosa d'una manera...
2: Ens crida l'atenció, ens agrada, no?
0: Ho diem.
2: Doncs seguim una mica el fil.
0: I citem el que diu aquest autor. Si en algun moment no estem d'acord amb el que diu el text, també ho diem.
2: Com a bons crítics.
0: Exacte. Vull dir, és la manera. Això és un disclaimer.
2: Sí, sí. De fet, si ens escolteu des de casa... Us donem una cosa ben senzilla. Mentre parlem, tingueu al cap una pregunta. Quina d'aquestes regles m'ha tocat, unes regles que ara direm, les regles del mandat i tot això,
0: sí,
2: que ara ens diran David, quines regles ens han ensenyat, quines formen part meves per viure la meva pròpia experiència, i si també heu sentit que teniu algunes que no són vostres.
0: Sí.
2: Que les seguiu igualment, que usen, com a vegades hem dit en el programa, us ha arribat com introjectes, no les heu viscut.
0: Exacte.
2: I en veritat, aquesta regla, aquest mandat, sóc jo, no sóc jo, qui sóc, no? Una mica...
0: Sí, sí, si tinguéssim de resumir el títol d'aquest programa amb una sola paraula, seria mandat.
2: Parlé
0: per això, que parlem d'aquestes regles que gairebé ningú ens va escriure, però que molts estem seguint. I, a més, estem portant al peu de la lletra. Mare de Déu, senyor, com està començant a apretar. Si esteu per dins de mar, ara està començant a apretar amb ganes. Bueno, esperem que no tinguin de sortir d'aquí nedant. La cosa és, d'on venen aquestes regles, qui se'n beneficia, què costen, i si es poden o no es poden canviar, que, com sempre, es poden canviar. Per tant, Jordi,
2: si més
0: comenceu?
2: No,
0: comencem?
2: Comencem. Comencem,
0: sí, sí.
2: Anem a la fotre-li canya i anem a parlar de tot això. Anirem parant per reflexionar, perquè també pugueu reflexionar nosaltres. Ens podeu trucar, també.
0: I tant.
2: Eh?
0: 193, 195, 79, 12.
2: Exacte, sí. I també hi ha WhatsApp aquí, eh? Vull dir que estem atents a tot el que ens arribi. Uh-huh. Doncs comencem, comencem i comencem pel bloc número 1.
0: El bloc número 1, que l'hem posat al títol de quatre regles que ningú ens va explicar, que, com hem dit, avui comencem un programa diferent. No portem ni una tesi ni una conclusió preparada, portem una pila de textos que ens està llegint, que hi ha un munt i un munt que queden per llegir encara, i que això ens porten a fer preguntes, tant a nosaltres i a vosaltres.
2: Clar, per exemple, hi ha una de les preguntes que podria portar l'eix del programa és aquelles, com tu has dit, aquelles regles no escrites que molts homes han après sobre què significa ser home de veritat, no? Un home de veritat, això ja, aquesta frase ja... parla molt, no?
0: Sí.
2: Què significa un home de veritat? Llavors, aquí, en el programa, ens plantejarem aquesta qüestió.
0: Sí, sí, sí.
2: Que no és una ocasió per anar contra els homes, sinó una conversa per mirar que què hem après i què encara ens serveix, o què ens limita, o què podem desaprendre de tot això, també.
0: Exacte.
2: Del que vol dir ser un home, amb la frase aquesta de...
0: D'aquí hi haurà una frase que s'ha repetit molt i s'ha sentit molt per totes les xarxes, fins i tot hi ha hashtags, que és hashtag not all men, és a dir, no tots els homes. Que traduït al català, per dir-ho així, és jo no ho veig així, o jo no sóc d'aquest grup, com dient aquesta gent van per un cantó, però hem d'entendre que aquest tipus de mandats són coses que són inconscients, que són coses que tenim d'actuar, que les hem normalitzat, perquè ha sigut una cosa que hem amat des de ben petit.
2: Sí, home, o sigui, tot el patriarcat que s'ha anat formant està ple de regles d'aquestes de què vol dir ser un home i què comporta ser un home. I què comporta ser un home té molts matisos dins d'aquest patriarcat, però, per exemple, em surten paraules com el proveedor, el protector, el procreador, no? El autosuficiente, no? Tot això comporta això i són coses que han adquirit un poder en els homes que s'ha llançat aquest... s'ha fet servir aquest poder cap enfora, en aquest format, en aquest sistema, en aquesta societat patriarcal, que en aquí és on han aixecat a molts altres gèneres, no?
0: Ni més ni menys.
2: Vull dir, bueno, no només parlem d'això, vull dir que cada paraula també es pot parlar d'això, què comporta, què no comporta, quines coses n'hem tret...
0: I tant.
2: I quines coses en podem treure encara sense apartar-ho tot, no? Això és interessant, també.
0: Jo aquí començaria com un punt de partida, per dir-ho així, és uns textos, tota una sèrie d'escrits que repeteix molt, vale? Es fan servir d'una manera molt concreta. Hi ha un informe de la PNUD i Trama, del d'any 2012, que defineix les masculinitats com els mandats, rols, tasques i comportaments que la societat relaciona en un moment històric concret amb les diferents maneres de ser home, i què s'ensenyen als homes a través dels espais de socialització.
2: Sí, ara, això t'ho dic d'una
0: manera...
2: Homes, eh?
0: Exacte, ja. Això ho dic d'una manera una mica més planera. Ningú no neix sabent què s'espera de ser home. Es va aprenent. És a dir, aquesta és una cosa que ja ha sortit en uns altres, en uns altres programes, que és ser home es neix o s'aprèn? Ser dona es neix o s'aprèn? Doncs, en part, s'aprèn en funció de la societat on estiguis visquent.
2: Clar. I això que acabes de dir és molt important, molt interessant. Important, no hi ha gaires coses. És molt interessant perquè...
0: Interessant i important, les dues coses.
2: Es neix o s'aprèn home, es neix o s'aprèn dona. Doncs és molt interessant perquè dins d'aquesta hi ha societat, ja direm, apresa, no? O sigui que ja sí que s'aprèn, però dins d'una societat que es traspassa per generacions hi ha algú que ja s'ha après, no? Neixes, o sigui, has nascut dins d'aquesta societat patriarcal i només per néixer amb els genitals en fora, o sigui, sent home, aquí hi ha, que jo ja, això ja en parlarem després també, una sèrie de privilegis que quasi veia ni aprens, ja saps, perquè les vius. I això es traspassa. I aquí hem d'anar molt en compte en el tema perquè sí que tenim uns privilegis, però els mateixos privilegis, i aquí és molt delicada la línia en aquest moment de la història que estem parlant de tot això, aquests privilegis també et poden anar en contra de l'home.
0: Sí.
2: Vale? Bueno, fer una mica de... aixecar també en l'home.
0: Va haver un programa ja fa molt de temps que vam fer aquí, que vam parlar dels privilegis. Moltes vegades, quan parlem dels privilegis als homes, molts no entenen de què estem parlant de privilegis. Per què? Doncs perquè, com que és una cosa que ho hem viscut des de sempre, que ho tenim integrat gairebé en l'ADN, no ho trobem com si fos un privilegi. Però quan es compara o es posa en igualtat de condicions amb una altra persona, aleshores aquí t'adones que tens, si no privilegi, diguem, un avantatge, diguem, una cosa a favor. Mm-hmm. És a dir, tenim un vent a favor que ens ajuda a fer una sèrie de coses. I poso exemples molt, molt senzills.
2: Clar, ara estàs parlant ja separant el que és també el tema biològic, no?
0: O sigui... Exacte. Jo dic, aquí posaré un exemple molt senzill i que va sortir precisament ahir quan estàvem parlant amb la parella del meu sogre. Uh-huh. I parlant amb ella, ella deia, quan estava mirant uns pisos, deia, clar, és que estava en una zona que només la zona qualsevol surt a partir del vespre a passejar per allà, o qualsevol bé. És a dir, jo com a dona, aquesta va ser la paraula, jo com a dona no m'atreveixo a sortir o arribar tard perquè està en un lloc que és un ambient una mica complicat. Uh-huh. Clar, sí. Amb això què vull dir? Quants homes hem tingut por de tornar a casa a les 3 de la matinada? Uh-huh. No en conec a cap.
2: Clar, clar, sí, això és...
0: Quantes dones, doncs, canvien el lloc de tornar?
2: La ruta,
0: el que fan és intenten anar per llocs que estiguin il·luminats, porten moltes vegades les claus agafades a la mà per si les mosques, porten espais de pebre dins... Uh-huh. Vaig intentar contactar amb una noia que hem muntat un dispositiu, aviam si l'aconsegueixo portar aquí per entrevistar-la, un dispositiu que és com una espècie de granada que si estires connecta directament a la policia, li envia el que és la seva ubicació... I el que fa és portar el que és enviar ajuda. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses que les dones, pel simplement de ser dones, han d'anar amb molta cura i que nosaltres no ho tenim.
2: És Per simplement
0: de ser homes. Això és una de les coses que nosaltres tenim com a privilegis, que ja ho hem tocat
2: amb aquest tema, sí, és així. I hem de ser conscients i que molts homes no ho som i hem de tenir aquesta mirada de que sí que hi ha un privilegi, per molt que ens molesti a vegades escoltar-ho o que ens ho diguin de fora, sí que en tenim. I hem de ser conscients que com fem servir aquests privilegis, és el que hem dit, no? Mm. O sigui, de la manera que nosaltres i que les persones o que els països o que altres cultures fan servir els seus privilegis. Sí. Ara parlant de nosaltres, d'homes, no? Com fem servir aquests privilegis? Com podem empatitzar des d'aquests privilegis, també? Com podem donar-nos compte i donar espai a l'altre, també, perquè també pugui sentir-se cuidada per aquests privilegis, no? No atacada, que no se li saltin les armes... Bueno, i és molt difícil, estic parlant d'una cosa com algo... Com es diria, una fantasia, no? Perquè, clar, avui en dia encara queda molt de camí amb això, no?
0: Sí, sí, ja et dic això. Jo crec que això és un tema que aquí sí que m'agradaria entrar en profunditat, eh? El que sí que jo faria una cosa. Reprendré un momentet la línia del que volia portar avui.
2: Vamos.
0: I és, anem a començar a intentar definir què és ser home, vale? Aleshores, la primera, anem a fer una pregunta ràpida i fàcil. Aviam si som capaços de nosaltres respondre aquestes preguntes. Quan eres petit, hi havia alguna frase que et senties de dir de que com s'ha de ser? És a dir, tu de petit, alguna persona ha dit com has de ser? No cal que sigui una frase literal. De vegades és una idea, és un to, és un... Jo, mira, coses que em venen al cap és no facis això que és de nenes.
2: Sí.
0: No ploris que és de nenes.
2: Sí, aquestes són les típiques frases que surten.
0: Eren aquest, vull dir, jo, a mi m'arriba amb aquesta frase i aquí una de les coses que ara amb la distància i des d'una manera més racional... Me n'adono que si jo m'haig de definir què és ser un home, jo, una de les primeres coses que dic és no ser nena. No estic definint què és ser un home, és
2: ja.
0: No ser nena.
2: T'imagina't, eh?
0: Ja tenim un problema, sí. Si tenim amb això.
2: No ser nena, clar, perquè en aquest sentit, què és ser nena des d'aquesta frase? Què és ser dèbil? Què? Què és... No?

0: però també es pot convertir en un aïllament i una dificultat per mostrar dubtes o una profunditat, una profunda soledat pot crear-te això, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, el separar-te inclús del sentir, inclús de la teva necessitat, la passes per sobre de la imatge, no?
1: Sí.
0: O sigui, passes per sobre la teva imatge, per sobre la teva necessitat. Que igual la teva necessitat seria demanar ajuda, sentir-te trist i deixar-te en pau amb sentir-te, trist i poder-te expressar a la teva companya, al teu company, i no treure't d'allà i no evitar, doncs, jo que sé, un sentiment així vulnerable, no? Com pot sentir la tristesa, no? Perquè la confonem amb debilitat, no?
1: Sí,
0: la vulnerabilitat.
1: Mira, anem a buscar més coses. Preguntes que de vegades són senzilles, però que si te les analitzes una miqueta, déu-n'hi-do, el que pot... Vull dir, ja posa de manifest una manera de funcionar, no d'una persona, aquí no estem apuntant amb el dit, sinó que estem intentant fer un cop de vista des de lo més a dalt. Ens acabem de pujar amb un globus, intentem veure-ho des de dalt. Vale? Aleshores, una cosa que pot donar aquesta alçada és, hi ha alguna cosa que a un home li sigui més fàcil de fer en públic que a una dona, o al revés? Tant una cosa com l'altra. És a dir, què és el que li pot ser més fàcil a un home? A mi se'm passa pel cap enfadar-se. Estarà bé, no passa absolutament res.
0: És veritat.
1: Una dona enfadada, no? Et treus, et vas sentint frases fora de lloc, com està mal follada, o sí, està en sus dies, coses així que són de vegades una mica salvatges, com ho diuen, perquè no ho encaixa la societat. En canvi, que una dona, per exemple, plori davant, en públic, no passarà absolutament res, però clar, com un home estigui plorant, que si és matxanena, que si és gay, que si és...
0: O sabrà si amb un home, sabrà si amb un amic li faci dos petons quan el veu, no? O puguin anar mig agafats així, caminant, sí, perquè estan parlant de no sé què. I a mi m'agrada a vegades, eh? Jo tinc companys que, per sort, puc fer i puc obtenir aquest contacte també tendre, m'explico? I això per mi és molt important. Bueno, amb tu, per exemple, sí, sempre que ens veiem...
1: Una abraçada, petons.
0: I quan sento el teu cos, amb el meu pit, hòstia, em relaxes.
1: Clar,
0: per exemple,
1: sí, a mi també. Jo sentir aquesta abraçada és un lloc on em puc afluixar.
0: Clar, clar.
1: Mira, va haver una vegada, parlant amb, em sembla que era amb l'Albert Carrillo, que ell va ser un dels col·laboradors que ja està amb Homes Igualitaris, a la Societat d'Homes Igualitaris.
0: Sí, que el vam portar en streaming, no? Sembla, o no?
1: No, no, ell va estar col·laborant en la primera temporada de...
0: Però que li vas fer una entrevista aquí, no?
1: No, va portar una secció del programa d'Homes.
0: Ah, vale.
1: A la primera temporada. I ell portava una secció que era molt divertida, diferents, era així com molt fresca. Però una de les vegades, parlant amb ell, ens va, no sé si ho va dir-ho Mantena o m'ho va explicar a mi, de que dins de la secció, dins de l'Associació d'Homes Igualitaris, una de les coses que feien era veure com et mirava la societat. I un dels exercicis és algo molt senzill. Surts al carrer amb un amic i us agafeu de la mà i passegeu una estona per al carrer agafats de la mà. I mira la cara de la gent, perquè de vegades et sorprendràs. I la segona cosa, què et suposa tu fer això?
0: Clar.
1: Anar agafat de la mà i que et mirin.
0: Clar, clar.
1: Què et mou?
0: Tu fixa't en el que estàs dient, l'any 2026, eh?
1: Sí.
0: I el que estàs dient ho he escoltat des de que sóc petit, tinc 45 anys. Des que sóc petit he tingut aquestes frases i que has escoltat aquesta mateixa frase, o que has escoltat, que has viscut, que vas pel carrer i encara veus aquelles mirades a judici,
1: sí,
0: o a l'avi que diu no sé què,
1: sí,
0: o al pare que no, allò que és ser home, no?, que hem preguntat abans, no? I, hòstia, és molt, molt fort. No ha canviat tant aquests mandats que estem parlant avui. I per mi això és bastant trist. I per això realment entenc la potència també feminista, perquè hi ha molts homes, i jo m'hi trobo, perquè estic portant un curs de formació a Barcelona, i justament en una escola que som una escola molt inclusiva, es diu La Cocina, i clar, en el grup, es tracta molt aquests temes. Hi ha diversos gèneres i diverses cultures, i surten privilegis. Hi ha cultures que a vegades hi ha una persona que té com vergonya perquè es compara amb els del grup i li surt que ell no té aquests privilegis i nota que els altres sí i que no tenen empatia. Bueno, està molt a flor de pell, això. Molt, molt, molt a flor de pell. I a mi m'entristeix molt, perquè llavors entenc aquesta potència del feminisme, feminista, i el que no entenc és que hi ha molts homes que se senten atacats.
1: Sí.
0: Vale? Sí. Podria entendre, perquè hi ha molts moviments feministes, hi ha moviments feministes...

0: més radicals i que tracten normal moltes coses i que tenen més, una mirada més posada amb el que és el que no volen de l'home, no? I altres que són com més obertes. El que no s'ha de fer és treure el foc d'això, perquè realment el punt ha d'estar on ha d'estar, perquè, però hi ha alguns homes en aquest grup que s'han sentit atacats i no entesos perquè li estaven dient les dones algunes dones del grup que la seva manera de dir que ell també té dret perquè s'ha sentit atacat pel patriarcat, és un home gay cis, no? Uh-huh. I ell volia expressar això i llavors se sentia que no tenia espai. Però clar, ell també no volia donar-se compte del privilegi que té, encara que sigui gay cis, el privilegi que tenia de ser home, simplement.
1: Sí.
0: No? I fixa-t'hi que les dones li deien, clar, t'entenem el que t'estàs dient, però a mi m'arriba, quan parles, m'arriba agressivitat, aquesta veu alta, aquesta energia de ràbia que t'estàs sentint atacat, no estàs reconeixent que t'estem reconeixent aquesta part i només t'estem dient que l'altre també hi és, l'altra part, no? Que ets home i que mira com estàs ara mateix, que t'estem dient això, només estàs recollint d'una manera per sentir-te atacat i et vols defensar i poses aquesta veu així, aquesta veu aixàs, perquè és així, uh-huh, és home. I llavors ell no acollia el privilegi que hem parlat abans. Perquè, bueno, és una història tremenda.
1: Moltes vegades actuem des d'aquestes quatre regles, que és el títol d'aquest blog, que són quatre regles no escrites. D'on surten aquestes quatre regles? Doncs en un dels textos de l'informe aquest de la PNUD i de Trama, es citava amb un antropòleg, David Gilmour, que en l'any 1994 diuen que va fer un escrit. Aquí jo vull posar un disclaimer, i és que és una font de segona mà. Per tant, jo no he llegit directament amb el Gilmour, però el que estan recollint és el que un home ha de complir perquè es consideri veritablement home. I ha de complir quatre pilars.
0: A veure.
1: Han de ser proveïdors, han de ser protectors, han de ser procreador i ha de ser autosuficient.
0: Ah, mira, veus? Sí,
1: ara, amb aquestes quatre coses, si nosaltres tenim aquests quatre pilars, sí, que estan de manera implícita i de manera que hem anat...
0: Explícita i implícita, sí. Exacte. Que hem anat mamant només de l'ambient que ens envolta.
1: Per exemple, el del... És que això d'aquí no puc, ostres, però és que tu, amb l'edat que tindries, hauries de fer autosuficient. És que, clar, és que aquí resulta que a ma germana l'han fet, ostres, és que tu com a germà gran l'hauries d'ajudar i de protegir, protector. Vale? Vull dir, tot aquest tipus de mandats que han estat allà, clar, això arriba al final acaba aportant a coses una mica distòpiques, com, per exemple, agafem el mandat aquest de que ha de protegir els altres, especialment a les dones. Mm. Un home ha de protegir les dones. I que sovint aquesta protecció, més que protecció, es converteix en control. Mm-hmm. I això ho estem veient ara mateix a les xarxes. Per què? Doncs perquè... I estem veient molta gent que està dient, no, és que si tu mujer se va de fiesta, és que no te quiere. Com sí, que no me quiere?
0: Aquests tiktokers, aquests sí, influencers que sí, són així, sí, d'aquestes maneres, que t'estan ensenyant ganes... com lligar i com ser home, aquesta frase és molt heavy. Tu.
1: Sí, sí, sí. Vas sentint això. Aquí ja passem d'una... És a ser protector a he de ser controlador. Vull dir, on posem la ratlla? On està això? Vull dir, i si aquests quatre mandats nosaltres ho portem dins... I si ens portem a fer una pregunta, quan tinguem d'actuar, perquè he de, sempre que tingui de sortir aquesta paraula de he de fer això, el he de...
0: Clar, ja és...
1: Pregunta't des de quin mandat t'està sortint.
0: Exacte.
1: I la següent pregunta és, realment això és així?
0: Això que acabes de dir és molt interessant, perquè quan tens molta raó, quan ens sorgeix el he de, no?
1: Clar, des d'on actua aquest EDE. Exacte, debo de, tengo no? que... És que estoy obligado a...
0: Ens donen una pista de que allò probablement, aquella idea, aquest impuls que ens hi surt, probablement forma part d'un mandat. I d'una altra manera dita, des de la meva feina de psicoterapeuta, és introjectes, no? Parlant professionalment, uh-huh, no? Que des de la gesta ho diuen així, els introjectes que són... coses explícites, frases explícites o moviments de l'entorn que has viscut implícits que et creen una veritat absoluta, que te la menges amb patates sense passar tu per l'experiència i ja te la creus. Llavors això pot ser un d'aquests mandats. Quan comença amb la frase que ha dit en David, no? Això, la cosa és donar-se compte. sobretot aquesta seria la primera cosa, donar-te compte d'on surt, de com està feta aquesta idea, aquest impuls que et crea a fer això, si és un des de debo, tengo, o aquestes més o menys obligacions des d'aquesta frase que has dit. El bo seria donar-te compte...
1: Clar.
0: D'aquesta frase, perquè
1: és...
0: molts no es donen, eh?
1: Yeah,
0: però, hòstia, a veure, un moment, és el que dius tu, eh? Parar i dir...
1: Jo aquí el que diria és poseu una red flag, poseu una alarma, poseu alguna cosa que cada vegada que surti la paraula tengo que, debo, quan et surti això, aquesta paraula a una frase, una sentència que vingui a continuació, això ha de tenir una espècie d'alarma, per dir-ho així, per dir des d'on està sortint aquest EDA.
0: Sí, sí.
1: Jo és la proposta que jo faria.
0: David, puc posar una cançó?
1: Sé que aquí hi ha una cançó,
0: però mira, Marina, ara mentre fem una petit discurs amb en David, m'agradaria demanar-te una cançó, no sé si m'escolta. Sí, eh?
1: Sí, està dient que sí.
0: Ah, sí? Vale, mira, Only for You, a veure si ho pronuncio bé, David, si m'ajudes, perquè el meu anglès. Heartless Bastards.
1: On està? Aquí.
0: Heartless.
1: Sí, The Heartless Bastards.
0: Only for You.
1: Only for You.
0: Aquest és un canvi d'última hora en directe.
1: La posarem en directe. Sort que tenim Marina, que és és molt capaç.
0: Multitasca total.
1: I nosaltres aquí hem de fer alguna cosa. Expliquem un acudit mentre... No. Però bueno.
0: Ja diu que ja està llesta,
1: ja
0: que la pot tirar.
1: Aquesta dona és fantàstica.
0: Doncs això, David, quina pregunta podem fer als oients, per donar una guia, per exemple, en que es puguin donar compte d'això, no? O sigui, jo crec que quan vas amb l'automàtic, a mi m'agrada molt, ara que ho he escoltat últimament, no sé d'aquí, passar el cerebro en modo manual, del modo automático al modo manual. I això vol dir anar amb un altre ritme, amb una altra pausa, i donar-te compte, fer-te preguntes abans de... No?
1: Jo aquí convidaria la gent a el mateix que dic quan he explicat en els meus cursos de rescat subaquàtic. Mm. És que davant de qualsevol problema, i això serveix tant per quan estàs sota l'aigua amb un problema com quan estàs fora de l'aigua, el que hem de fer és parar, respirar, pensar i actuar. I amb aquest ordre, para, respira, agafa tres respiracions ben profundes, pensa, perquè això baixa una mica les revolucions, i després ja actues, perquè normalment actuem, no respirem, no parem i després pensem i la caguem. És aquesta l'opció.
0: Pues mira, jo me l'agafo, i també com ho fan els oients?
1: Com ho fem?
0: Com ho feu els oients? Hi ha alguna pauta que seguiu per poder-vos relaxar i donar-vos compte d'alguna cosa que us ajudi a parar el ritme?

0: Sí, sí, és molt bonica, aquesta cançó.
1: M'encanta, te la passaré,
0: sí, sí.
1: Si no la
0: sí,
1: tens.
0: Sí, la posarem perquè aquesta després la penjaré en el blog, això sí.
1: És Bastardos Descorazonados, sí. Sin corazón.
0: Sí, Descorazonados. Bueno, ja la penjarem per allà i la buscarem.
2: Molt bé.
0: I, doncs res, ens anem al bloc número 2.
1: Vale?
0: En el bloc número 2, aquí el que diria més, aquí guanya i qui perd.
1: Per què? Sí, doncs sí, perquè hi ha algú que guanya i qui perd.
0: Sí, és simplement per intentar entendre què és el que està passant. Fins ara havíem parlat, abans hem parlat una mica de diverses coses, però entre elles també hem tocat el que són les famoses quatre regles que tot home, vale, ha de complir, sembla, perquè si no, no. I aleshores ara això ens porta a una cosa una mica més incòmodes.
1: Uh-huh.
0: Aquestes regles, a qui estan beneficiant i quin és el cost que tenen?
1: Clar, el cost.
0: El,
1: no?
0: cost que tenen,
1: el
0: clar.
1: El cost que tenen. Mira, fixa't que jo, quan ho has dit tu, he entès cost, quin cost tenen.
0: No cost, sí, de cuerpo no.
1: Bueno,
0: coste.
1: Però tenen cuerpo, eh?
0: Sí, també.
1: Perquè el coste que tienen passa por el cuerpo.
0: Sí, sí, aquí estic d'acord. Perquè, com sempre dic, tot allò és que la ment calla, li surten subtítols, que acostuma a ser coses en el cos.
1: Totalment, no? I vull dir, he fet aquesta relació. Tenen un cost per mi... Jo crec que m'atreveixo humilment i honestament a que jo he passat per molts moments de la meva vida on he tingut un privilegi per mi poc empàtic, sí, i amb algunes parelles que a vegades ho he parlat aquí, i m'ha sortit aquesta cosa, per exemple, de control que dèiem, no? De protector o controlador, no? Per exemple, aquesta cosa d'una de les quatre mandats de ser home. I jo, protector, ho he convertit en controlador. Controlador de les meves emocions, controlador de les meves reaccions davant de situacions que creia que podia sostenir i creia que... I al final no he pogut sostenir-les, en parelles, per exemple. I per mi, ser protector ha passat i s'ha convertit per ser controlador, obsessiu, no? Diguéssim, perquè bueno, em van enganyar diverses vegades una parella, jo em pensava que ho podia perdonar i al final doncs, no ho perdonava, i el que feia era, pues, malauradament, ho traia en format càstig, no?
0: Uh-huh.
1: Cap a l'altre, des del ràbia, des del rancor, no? una controlació psicològica tremenda, perquè ja no confiava en absolut en ella, i això té un cost per mi molt gran. Un, estàs maltractant a l'altra persona, controlant-la tant, perquè uh-huh. li talles la seva llibertat o et penses que li talles, el que estàs fent és crear un conflicte molt gran de confiança, i l'altre, la tensió que a mi em provocava això, i el cervell com em quedava, un cervell amb malestar, un cervell que només no podia estar per altra cosa, i jo vaig passar-ho bastant malament, i va ser un cos molt gran, va ser un aïllament molt gran del meu entorn, perquè estava, per això, doncs, vaig patir un episodi bastant fort amb això, no em vaig arribar a medicar, però bueno, no? I ho vaig passar molt malament. Me'n recordo que el cost era que treure'm... o sigui, jo controlava, la volia controlar, però el que m'estava traient era la meva llibertat, la meva
0: clar,
1: pròpia.
0: Clar.
1: Perquè si jo haig de controlar algú, haig d'estar disposat i tenir l'energia amb allò, i em treia energia de la meva llibertat, no? I aquest era un cost, per exemple. I el cost va ser també destrossar molt la meva manera de ser, que jo tenia, no? Aquesta tendresa, aquesta... llibertat, no? I aquest cuidado pel vincle que jo tenia, el vaig destrossar jo mateix, no? Hòstia, em vinculava des d'aquest control i tal, i també va ser una pèrdua meva, sí. de perdre aquesta manera de vincular-me i de veure'm a mi així. Hòstia,
0: sí,
1: va ser tremendo.
0: Hi ha moltes persones que passen a ser... o que per lo que sigui, es converteixen en persones molt geloses.
1: Sí, sí, no? Jo,
0: hi ha una desconfiança
1: també,
0: cap a l'altra
1: gelós,
0: persona.
1: No?
0: Que bueno. Això vull dir, diguem que el gelos no deixa de ser una desconfiança a l'altra persona, pel que sigui,
1: sí,
0: de vegades
1: sí.
0: Poden haver tingut unes bases reals i fonamentades, mm-hmm. i unes altres que són simplement imaginàries.
1: Mm-hmm.
0: El que passa que, com tu ben saps, el que passa en el nostre cap o que ens imaginem, el cervell no diferencia la ficció, és a dir, les palles mentals i
1: exacte.
0: Les pel·lícules que ens muntem de la realitat, és a dir, pot passar de debò i nosaltres això hi posem una lupa, eliminem el que no ens agrada, li posem una mica més de merda, el magnifiquem, engeguem els ventiladors perquè s'escampi aquella olor per tots els cantons
1: i
0: ens ho creiem.
1: Clar, clar.
0: I en funció d'això nosaltres actuem.
1: I fixa't, no?, que el que dius que ara se m'ha anat el cap escoltant-te, perquè m'he trobat afectat. Bueno, que en definitiva vull dir que és com... ara m'he perdut, com has dit.
0: No passa res. Aviam, moltes vegades el que passa és que aquest accés a control, aquests gelos, aquesta cosa de, que ja et dic, pot ser figurada, pot ser imaginat o no, o pot ser real, fa que la persona acabi tancat dins d'una presó, perquè pateix la persona. És a dir, aquí hi havia una frase de Buda que va dir que odiar amb una persona és... prendre't, vull dir, enverinar un got, prendre't el tu i esperar que l'altre mori.
1: Ah, això mateix. Això jo quan... Exacte, jo és el que volia dir-te abans, no? Això és el que em va passant a mi. I les coses de què fem amb el que ens arriba és molt important. El que hem dit abans, parar i poder decidir. Si no parem, no ens observem, no reconeixem el que ens està passant i no som honestos amb el que reconeixem que ens està passant, no tenim una llibertat de decidir. Cap a un lloc parlant ràpid sa, perquè a mi quan em passava tot això jo dic, no, clar, és que fixa't, inclús ara ho he dit, no? Perquè com que em va enganyar, no? I les paraules abans d'em va enganyar és com que com que em va enganyar quan et va enganyar tu podries haver decidit si continuar amb aquesta persona o no. Vaig decidir que sí, vaig tragar més enganys, jo em pensava que d'allò, i al final el que feia era crear un ambient tremendo.
0: M'encanta aquest petit matís que acabes de fer, perquè és la pedra angular de moltes coses.
1: Ah, és
0: que en lloc d'agafar i enfocar-ho amb la frase de com que em va enganyar, en lloc de posar-ho quan em va enganyar, el com que ja t'està predisposant a fer una acció correctora per la teva part i t'està autoritzant a fer-la.
1: Total.
0: És a dir, ja tinc l'aprovació moral de no sé qui, però me l'acaben de donar i puc actuar impunament i m'aixecar i fer el que tu vulguis. Per tant, l'altra persona...
1: Convertir-me en un maltratador psicològic, controlar...
0: L'altra persona, la hi poso la categoria d'objecte i puc tractar-la a patades amb aquella persona. Si en lloc d'això ens fem quan em va enganyar, la cosa ja canvia, perquè aleshores tu decideixes si vols convertir-te perquè no tens una autorització moral.
1: No, clar.
0: Quina importància és el fet de prestar atenció a les paraules.
1: Exactament.
0: I aquí, sense adonar-te, tu abans has mencionat d'una manera, és a dir, quan tu el que havies anomenat per sobre és que, clar, mentre que això d'aquí no agafes, no pares, no li dones un parell de voltes, és el que et deia abans. Para, respira, pensa i actua. Si tu pares després una cosa així, o respires una maqueta, baixa aquell nivell d'emoció, et dona temps a pensar i entendre-ho des d'un altre cantó, potser una mica més, diguem, més fred, i aleshores podràs actuar en conseqüència.
1: I més teu. No des d'un mandat, des d'una deia, des d'una cosa que t'apreta, una pulsió.
0: Exacte.
1: I això de parar, imagina't que bé senta, perquè ho podem fer ara mateix,
0: clar,
1: perquè nosaltres, tu i jo, estem parlant bastant, i ara a l'oient, si nosaltres parlem a l'oient i ara li diem estiguis on estiguis un moment, inclús para d'escoltar-nos, para el teu discurs mental i respira. I deixem 5 segons, que la ràdio és molt, amb aquest respira. 1. Aquest respira, que també a les persones que ens escolten us convido que el feu, i xequegeu, que és una paraula que dic jo, què us està passant al cos. I això us diu molt més que el que us està dient el cervell.
0: Molt
1: que
0: més.
1: Que és el que diem, no?
0: Molt més, és a dir, només pensar per un moment com... Què és el que tu sentiries? No que li passaria a l'altra persona. Imagina't tu que has tingut una discussió amb una persona. Has tingut una discussió amb la teva parella. I ara, en lloc d'agafar i respondre el primer que et passa pel cap, què ho faràs? En mode automàtic. I després te n'empenediràs.
1: Sí, por eso...
0: Abans d'això, para un momentet, respira i pregunta't. O una cosa que t'hagi passat en l'anterior, en el passat. És a dir, vas tenir una discussió. Recordes aquella discussió? Ara, des d'aquella discussió, para un momentet. Torna a repassar, respira i pregunta't de quina altra manera podia haver respost. Perquè potser te n'adonaràs que tindries més d'una opció de poder respondre.
1: Clar, i tornant al tema del programa, i agafant-ho des de la meva experiència íntima amb aquesta parella, clar, jo en allà vaig reaccionar amb mandats, perquè l'hombre aguanta, el hombre entiende, es fuerte,
0: clar,
1: no le pasa nada. El hombre está herida, no pasa nada. Me ha engañado una vez, me ha engañado dos veces, es igual, para. O sigui, què et passa a tu amb l'engany?
0: És la pregunta. És tremendo, aquesta situació, no? Jo, per exemple, també vaig tenir una parella que va haver engany de pel mig. Mm. Vale, jo amb aquesta parella jo em vaig adonar que jo no em sentia còmodo. Mm. En aquell moment jo vaig tenir la capacitat de poder agafar i entendre.
1: Uf, que bé, perquè si no, quin mal per tu i per ella, no?
0: Sí, sí, sí. Vull dir, arribar a aquell punt a mi em va molestar. El que passa que a partir d'aquell moment jo amb totes les meves parelles he sigut molt clar. Mira, a mi m'agrada... Vull dir, hi ha parelles que, per exemple, poden ser parelles obertes. Què vol dir? Doncs que poden tenir, per exemple, relacions amb unes altres persones i no passa absolutament res. Perquè és un acord implícit que arriben entre aquestes dues persones. Mm-hmm. Punt. Exacte. Jo em sento còmodo? No. Per tant, lo important és agafar i dir, mira, escolta, a mi aquesta cosa no m'acaba de sentir. No em sento còmodo. Mm. Pel que sigui, perquè tindré inseguretat. No entraré a valorar què és el que m'està passant. Jo no em sento còmodo amb aquesta situació. Per tant, davant d'una parella, de dir, mira, jo aquesta opció no la contemplo. Per què? Doncs ja per avisar, simplement. Mm. Si passa aquesta opció, és a dir, que tu estàs amb una parella i de cop i volta et dones que s'ha anat amb una altra, ha tingut una relació sexual amb una altra, i tu això no ho portes bé, mm-hmm, potser la manera com tens d'agafar i preguntar-te no és tant des del punt de vista de he d'aguantar, he de dir... No, a lo millor, algo més sa és agafar i dir, mira, escolta, i parlar del que t'ha passat a tu.
1: Això m'ha fet mal.
0: Això m'ha fet mal, això m'ha sentat d'aquesta manera. Mm-hmm. Vale? I parlar des de les teves emocions.
1: Sí, sí,
0: i entendre que si és necessari és de donar espai, posar límits, o deixar-ho córrer.
1: Sí, sí, o deixar-ho córrer. Vull dir que les coses, entendre's bé no vol dir continuar amb.
0: Exacte.
1: És entendre's bé, cuidar-se, i potser això passa per separar-se. No?
0: O per separar-se, o per anar cap a un altre camp. Vull dir, però la idea és que un d'aquests mandats, un dels molts que nosaltres portem, dels quatre que hem portat, uh-huh, vale? Uh-huh. Que un seria aquest de ser protector, però que per allà està implícit el fet de haig d'aguantar.
1: Exacte.
0: Vale? Jo m'imagino una miqueta, quan em ve això de ser protector, m'imagino els guerrers d'aquests medievals que anaven enfundats al macuirassa amb una espasa i allà, pam, pam, saps? Em recordo una miqueta allò d'una pel·lícula que es diu...
1: El protector.
0: Hi havia una pel·lícula que es diu Los caballeros de la mesa cuadrada, que us recomano, Python, us recomano, perquè és molt divertida, és molt antiga, però és molt divertida. I quan estan atacant, quan estan fent un combat con el caballero negro, que li agafen, li foten un cop d'espasa amb el cavaller, li talla una cama i diu, bueno, ya ha ganado. I se'n va i el cavaller negro diu, ven per aquí, que aún ha acabado. I, però si t'he cortado una cama, ahí t'he cortado una pierna. No, si esto es un rasguño. I li talla l'altra cama i li diu, no, ven aquí que todavía me quedan los brazos. I li tallen els dos braços i diu, pero esto de aquí es superficial. Sácame el casco y acércate que te muerdo. Aquesta, vull dir, això és una cosa irònica i arribes a un punt, però és que arribes al final, molts homes, amb la idea de que hem d'aguantar és un sácame el casco que te sigo mordiendo. Però, tio,
1: és tremendo.
0: Para.
1: Clar, perquè això de protegir... clar, és que protegir no és el mateix que controlar. Potser protegir és estar disponible perquè l'altre pugui decidir, no? Protegir, la paraula, no? Protegir des d'este... Sin este mandato es estar disponible para que la otra persona pueda decidir. Però controlar és decidir o pensar que jo sé el que li convé a l'altre, no?
0: Exacte.
1: Això és el controlar per discernir, diguéssim, per separar el que és protegir i es transforma en control, que jo és el que em va passar a mi personalment, no?
0: Parlem una cosa que es diria des de la PNL, el que és des del nostre mapa, que és des del meu mapa, des de la meva manera d'entendre i viure la vida, tu el que has de fer és això.
1: Projectar el que tens tu o la teva experiència, projectar-la amb l'altre, no? Traient-li la seva pròpia experiència, la llibertat de que ho aprengui per ella.
0: Clar, no? Clar.
1: Bueno, per sort, cada vegada hi ha més consciència amb això.
0: Per sort, sí.
1: I jo també diré una cosa, si em permets, David.
0: Digues.
1: Perquè he llegit en el guió, he llegit la paraula cos, i m'he recordat que a cos emoció, que és a el que em dedico, que soc psicoterapeuta, també emocional, corporal, i ho trasllado amb un treball en grup molt bonic.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí, d'on fer. Aquest, ja està, també és una sessió amb ell.
1: Aquest octubre tinc dues sessions de prova gratuïtes, i si em permets diré quines.
0: I tant.
1: Per si algú vol venir, està convidat. Són unes sessions de prova per aquest treball tan bonic i tan esplèndid que faig en grup, que ens obre a poder parar, escoltar-nos i poder ser una mica més lliures de prendre la decisió més genuïna que puguem i que surti més de nosaltres. El dia 16, que és divendres...
0: Divendres, dia 16,
1: a Cosa Emoció, a Mataró, Avinguda Maresme 55. Tinc la pàgina web, que és cosaemoció.com, allà podeu veure la direcció, si no us en recordeu ara. I el dia 16, que és divendres, faig una sessió de 6 a 7 i mitja, I l'endemà, per qui no pugui entre setmana, faig una altra sessió el dia 17 d'octubre, que és per el matí. Em sembla que és de 10 i mitja a 12 o de 10 a 11 i mitja.
0: A mi aquestes m'agradaria anar. El que sí que et dic que potser no podré anar aquest cop, i t'ho dic així en públic davant de tot, per què? Doncs perquè jo el dia 17 estreno l'obra de teatre No et vesteixis per sopar.
1: A la tarda.
0: A la tarda, jo a les 9 del vespre.
1: Jo vengo, a verte,
0: Vull dir, jo actuo en una obra de teatre, faig un petit paper que es diu George, el meu personatge, que sortiré al final, bueno, surt una estoneta en el segon acte, per mi, per començar, que no he fet mai...
1: George, es diu? Es diu com
0: George,
1: jo?
0: Sí, es diu com tu.
1: Em diràs
0: sí,
1: com
0: sí.
1: Jo.
0: Em diré com tu, sí. Doncs trec aquest personatge i s'estrena el dia 17 d'octubre. Seran 6 representacions, el 17, el 20, el 17, el 18, el 25, el 26 d'octubre i el 7 i el 8 de novembre. I
1: això sí, ho aniràs recordant, perquè són diverses dates i...
0: Sí, ho aniré recordant. Però que, per això m'agradaria, però el més probable és que potser el divendres estaré sense ungles menjant-m'ho tot i potser fent els últims assajos. El dissabte al matí no sé què és el que estaré fent, però bueno, serà...
1: Tu saps que podries venir a una sessió de prova, però saps que ja has fet moltes sessions, no cal que la provis.
0: No cal.
1: Tu ja pots venir directament.
0: Ja puc venir directament. Que de debò,
1: el curs.
0: De debò, val molt la pena. Jo recomano molt aquest tipus de sessions, perquè com a mínim et fan fer preguntes des de la vessant lúdica, però es fa una aproximació molt, molt suau, molt, molt curosa. Tant ell com la Imma cuiden molt de la gent, de tot el grup, miren d'estar...
1: Home, això és una cosa que intentem que sigui un mandat,
0: Sí.
1: Implícit i explícit. Vull dir, ens agrada molt estar per les persones. És que pensem que un espai com aquest, una de les maneres que s'aprèn és absorbint la manera de fer dels que porten el curs.
0: Sí,
1: I la manera de ser... cuidar, estar, enfocar que la importància l'està amb els que venen allà, per això venen.
0: Sobretot.
1: I cuidar-ho d'aquesta manera, tant individualment com grupalment, no?
0: Sí.
1: I a mi m'agrada molt el grup, Vull dir que faig teràpies individuals, però no sóc d'aquestes... Jo, vull dir que no estic en contra, però jo no sóc d'aquests que dic, va, teràpies infinites, no. Jo treballem un tema, quan tu ja has treballat una mica i tens les teves eines, escolta, dos palmadetes i cap al grup, el grup és el gimnàs. Allà és on es mou el tema.
0: I dins el grup, un dels avantatges que tens és que, sobretot, és des del respecte. Per tant, és un espai segur on tu et pots obrir, que és molt important per nosaltres aprendre que hi ha llocs segurs, llocs on podem obrir-nos, on podem expressar, on podem dir, on podem deixar la cuirassa fora i posar, doncs, una cosa una mica més, bueno, més relaxada, sí, perquè ja...
1: Pararem de fer promo d'això, perquè, escolta, és l'hora,
0: És que ja se'ns tira, ja ens està avisant aquí la Marina, ara tirarà per aquí l'última de les cançons que ja està sonant.
1: Jorge Drexler.
0: Sí,
1: a Girona un dia.
0: Aquesta d'aquí m'ha agradat molt perquè... Aquesta l'he escollit perquè crec que és una mica el resum, no? Es diu Todo se transforma.
1: Molt maco.
0: Perquè al final podem partir d'un lloc, però està en nosaltres la capacitat de transformar-ho. Potser no és senzill, però
1: no
0: sí, que és,
1: que
0: sí que és possible.
1: Sí.
0: Per tant...
1: Acabant com de privilegis, no? Que el privilegi no és sentir-te culpable de tenir-lo, sinó és acceptar i ser conscient de que tens un privilegi i que tens més coses fàcils que una altra persona, no per comparar, sinó perquè és així. I el tema és no sentir-te culpable per tenir-lo, sinó què fas amb això.
0: Ni més
1: no?
0: ni menys.
1: I això amb tot el que hem portat al programa, no? Sentiu-vos, pareu...
0: I respirem. I pensem. I amb aquesta cançó tan bonica de... Todo se transforma, ens tornem a escoltar la setmana que ve, no, perquè serà festiu, però l'altra sí que ens tornem a escoltar i aviam si puc portar aquí un convidat que estic parlant amb ell. De moment és misteriós, però valdrà molt la pena escoltar-lo.
1: Sempre val la pena escoltar-lo.
0: Valdrà molt la pena.
1: I ens podeu... No és un mandat, però fins la setmana que ve us esperem,
0: Bueno, d'aquí dues setmanes que la que ve és festa.
1: Oi! Vaja.
0: Fins després.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté l'alerta pel nou episodi de pluges torrencials que afecta avui sobretot el litoral i prelitoral central, amb unes alertes enviades a 8 comarques, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva, per demanar que s'evitin desplaçaments innecessaris, no s'acosti ningú a rius, rieres i barrancs i no es baixi tampoc a soterranis. La situació és especialment crítica al Vallès Oriental, on també s'ha demanat el confinament pel risc de desbordament de rieres. Amb Granollers com un dels punts més afectats, s'han acumulat 94 litres fins a 10:45 i hi ha hagut rescats de persones atrapades en vehicles, un esvoranc a prop dels jutjats i també les escoles tancades. El 112 ha rebut un total de 8.721 trucades fins a les 10 del matí, relacionades amb 6.443 incidents, sobretot al Barcelonès, al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les pluges també afecten els centres educatius de Barcelona i han provocat també incidències importants en la mobilitat, com trams tallats de les línies de metro, també a la B20, hi ha talls a la Ronda de Dalt, i a Santa Coloma de Gramenet, i hi ha congestió també a la C58 i la C33. Amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda aquest cap de setmana. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol està reunit a hores d'ara amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts els decrets d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
4: Mentider.
5: Mentidera tu.
6: Mentidera.
5: Mentidera.
4: Sí, què? Que no t'agrada?
7: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
5: Mentides, mentides i més mentides.
8: Benvingudes i benvinguts al cercle dels mentiders, el vermut de contes de la ràdio. Jo sóc l'Albert Estengre i sort en tinc de la col·laboració d'en Joan Carles Martín.

0: En aquesta temporada estem fent unes entrevistes per saber ben bé com estem tots plegats amb els contes. No només si ens agraden o no, perquè en principi sí, en general a tothom agraden, sinó si ens n'havien explicat. Avui tenim a l'estudi a dues persones. La primera de totes és la Carme Fons, que és col·laboradora de la ràdio, que temps enrere havia fet un programa que es titulava...
1: Ah, i ara què?
0: Exacte. Ah, i ara què? Hola, Carme.
1: Hola, què tal?
0: Parlem també d'en Jordi. Jordi Recolons, que és fuster, i que també ens parlarà dels contes, perquè tant en Jordi com la Carme comparteixen vida i dues filles de fa molts anys. I aleshores això és el que ens agrada a l'hora de parlar de contes, perquè és un tema que s'hi adiu, tenir fills i els contes.
2: El cercle dels mentiders.
0: Us en explicaven, de contes, quan éreu canalla?
3: Jo no tinc el record, de que me n'expliquessin. Jo me'n recordo que n'explicaven a la meva germana, que és més petita, i amb ella sí que me'n recordo que n'hi explicaven, o Castelló inclús n'hi explicava, però que a mi me n'expliquessin no en tinc el record.
0: Bé, hem de dir que tant en Jordi com la Carme són d'una generació dels anys 60, però és que ho dic perquè la gent més jove aleshores sí que n'hi explicaven de contes, i en canvi a la gent de la nostra edat sembla que cada vegada, que és molt poca gent a qui li explicaven de contes, i tu, Jordi, m'estàs dient que no te n'explicaven.
3: No. No. El meu pare anava a treballar i el veia que anava a treballar, tornava, al vespre ja cansat, es posava de sopar i a dormir. No tenia temps d'explicar
0: el conte. I la teva mare?
3: Bueno, la meva mare estava a casa, però també portava tota la família i tot, i era com si no hi hagués temps d'explicar un conte. Abans es feien altres coses que explicar un conte.
0: I amb la teva germana quants anys et portes?
3: 5 anys.
0: 5 anys, i amb aquests 5 anys sembla que sí que n'hi explicava.
3: Bueno, hi ha la meva germana... La segona germana, però la més petita, ja ens portem 10 anys.
0: 10 anys.
3: Llavors ja és diferent.
0: Sí, ja va canviar una miqueta la cosa. I tu, Carme, te n'explicaven de canalla?
1: Jo no recordo. Jo recordo llegir davant de l'estufa la Bíblia.
0: La Bíblia és un llibre, és un compendi de moltes històries.
1: Històries, segurament.
0: Si tu ets creient, doncs és religió, però per la gent no creient són històries mitològiques, si tu vols.
1: La Heidi.
0: I la Heidi.
1: La Heidi amb llibre... Jo recordo coses dels contes de la Heidi que van venir ganes de menjar formatge, per exemple, perquè quan explicaven que el formatge el posaven al foc i es desfeia i tot això, això ho recordo, però clar, fins que no vaig aprendre a llegir.
3: Bueno, la Heidi va ser...
1: En pel·lícula.
3: A la nostra generació,
1: en pel·lícula.
3: Doncs quan hi havia la Heidi, tothom mirava amb la Heidi.
0: Sí. Home... I després en Marco.
3: Marco. A mi m'agrada més en Marco que la Heidi.
1: No, a mi la Heidi em va encantar. Però jo ja havia llegit el llibre. L'havia llegit el llibre abans, ja anava predisposada, ja sabia el que anava a veure. I va ser, a mi el llibre em va encantar i la pel·lícula també em va agradar. Però ja venia amb tota la història que jo ja havia llegit. Per tant, el que no veien a la pantalla, jo ja ho tenia al cervell.
0: I són les històries que us van marcar una miqueta
1: d'així,
0: de canalla.
1: Sí, ja veus. Sí.
0: Molt bé. Però jo, parlant així a fora de micro abans d'entrar a l'estudi, també m'havíeu dit que de contes, en tot cas, a casa vostra... Els contes ja han tingut presència, perquè vosaltres sí que n'heu explicat als vostres filles.
3: Sí, bueno, nosaltres havíem llegit de contes a les nostres filles, però també a vegades n'inventàvem de contes, no? I potser els agradaven més els que inventàvem que no pas llegir un conte allà davant d'ells.
0: I per què us va semblar de llegir-ne o d'explicar-los contes quan a vosaltres no us ho havien fet?
1: Jo és per una estona d'estar tranquils... Després del dia, de la jornada, de la feina, de l'escola i de totes les activitats, estar una estona amb ells. El que passa que a vegades el dia a dia no t'ho deixava fer 100%. Tot i així, sempre abans d'anar a dormir o fèiem, o explicàvem històries o llegíem un conte. O ho feia jo o ho feia en Jordi.
3: Bueno, i també és una manera d'educar, explicar un conte. Perquè tu pots explicar una història, però dins de la història haver-hi un resum d'una vida que tu vols que sigui la que facin ells, no?
0: És a dir, transmetre uns valors.
3: Transmet uns valors, això mateix.
1: I com a pare, també et sembla, o com a pares i mares, et sembla que ho vols fer d'una altra manera, tenir un tacte més tu a tu amb el teu fill,
3: més proper.
1: Que segurament els pares nostres no van poder-ho fer per les circumstàncies, per l'època i per tota la postguerra i tota la història, i tu vols fer-ho diferent. I ho fas diferent, i després, jo ara justament... Vaig preguntar, que us no en recordeu dels contes que us explicàvem a les nostres filles? Una té 38 anys i l'altra 30. De la meva... No se'n recordava que jo havia llegit contes, que els havia explicat històries, que ens vam inventar uns personatges, no. Se'n recordava més aviat d'en Jordi.
3: De mi, sí.
1: Però de mi no. I dic, ostres, doncs mira que a vegades havíem fet sacrifici ja per explicar un conte i ens costava perquè venies de música, no sé què, i amunt i avall, i mira, i no se'n recorden. Però jo dic, en algun lloc està, perquè sí. En algun lloc ho tenen.
0: Segur que sí.
3: Bueno, se'n recordaven que jo els explicava contes. El que passa és que jo explicava contes inventats, llavors els contes començava... Això és el que diuen elles, que tenen el record, eh? Començava molt bé el conte, tot era molt maco, molt bonic, uns prats plens de flors...
1: Uns angelets,
3: uns ocellets que volaven, i allò es anava complicant, llavors ja sortia un llop amb els ulls vermells que estava amagat darrere l'arbre, i allò es anava complicant, i llavors agafaven una mica de por. Això és el que diuen elles, a preguntar-los i m'ho van comentar.
1: Per això se'n recorden.
3: Per això se'n recorden, tanmateix.
1: Pues mira, encara bo.
0: I quin conte...
1: O sigui, exactament quin conte explicava, no perquè me'ls inventava. Jo hi havia dos personatges, a la petita, per exemple, a la Marina, que era Marcel i la Marina. I els explicava, Marcel, pues jo que s'he anat a l'escola... Però m'inventava, no sé exactament, eren historietes, històries d'un dia, per exemple. I bueno, ella ho seguia amb molta il·lusió. Això no la petita, que no se'n recorda, però vaja, és igual, jo li vaig explicar. I a la gran, jo recordo d'explicar exactament el llibre, tal com ho deia el llibre, amb el llibre davant, tots els dibuixos, i a la que canviaves una frase, ja et deia que no ho deies bé. I això que no sabia llegir. Perquè et deia, no, mama, que no ho estàs dient bé, que ho has d'escriure, no ho dius igual. I havies de llegir-ho exactament com posava el llibre, perquè ella se'n recordava que sempre havia de dir el mateix a la mateixa manera. I bueno, per això al final em vaig acabar inventant personatges i així. Bueno, els meus personatges van ser sempre amb la Marina. Amb la Irene no, però amb la Marina sí que em vaig inventar aquests dos. Amb Marcel i la Marina i tota una història. I mira, i m'inventava que avui han anat a l'escola, han trobat un gat o el que sigui. Qualsevol història era bona per explicar, jo què sé, i un riure, i acabar dormint, perquè la cosa era perquè acabés dormint. Tot i així, estem parlant dels contes amb els nens. Jo, fins que l'Albert no va començar a explicar contes amb els adults, vaig quedar al·lucinada, perquè jo amb els adults no havia pensat mai que ens expliquessin contes.
0: Vale. Aquí era el pròxim tema que volia tocar. Els contes per adults, vosaltres sabeu, i si no us ho dic jo ara, si és que no us en recordeu, perquè segur que us havia dit alguna vegada, que els contes no neixen per ser explicats per la canalla. Els contes neixen per ser explicats. No, no, la canalla no tenia cap importància. Eh? I aleshores, fa 300 anys, n'hi va haver un que sí, que va voler explicar els contes que anaven pel món, els va voler explicar per la canalla i els va retallar una miqueta. I aquí neix d'alguna manera la literatura infantil i juvenil, però tota la vida hi havia hagut contes per adults. Us agraden? N'heu sentit?
3: Sí, jo inclús volia una cosa. Jo em sembla que quan explicava un conte a les meves filles, ara tinc la sensació que ho explicava més, com si el que m'escolta fos una persona adulta que no fos que una persona
1: segurament.
3: Més petita.
0: Pot ser.
3: I acabàvem sempre el conte amb una cançó que ens vam inventar, que deia, llum no vinguis, perquè si vens t'estirarem de la cua i llançarem el vàter.
1: Clar,
3: i
1: llavors...
3: acabàvem el conte sempre d'aquesta manera, i el llop el llançàvem, i tots contents i contents.
1: Sí, però les meves filles se'n recorden d'aquest l'aralà, d'aquest tros,
3: sí.
1: Sempre ho diuen, llop no vinguis, llop sí, no vinguis,
3: sí, sí, sí.
1: Que si vens t'estirarem de la cua i el llançarem el vàter.
2: Ràdio Argentona.
4: Ràdio Arenys.
0: I quin conte ens voldríeu explicar?
1: Bueno, jo no sé, jo he mirat així per sobre, clar, uns llibres, perquè jo molts ja eren molt antics i alguns els vam tenir que llançar perquè vam tenir una història i no els tenim físicament, que avui es poden trobar tots, eh? Però he agafat un d'en Groguet, més que res perquè també va haver un moment que els contes van ser... van començar a ser més interactius i van començar a venir a casa contes xulos. Xulos en quant a que nosaltres quan érem petits només hi havia els de tota la vida, els de Ferrandiz, del dibuixant,
0: sí.
1: I els típics de la Caputxeta, els 4, 5, que tots sabem. Que resulta que ara tampoc estan interpretats d'una altra manera, que nosaltres en aquell moment no ho veiem bé tot bé, eh? Però ara, si et profundeixes, te'n dones compte que segurament hi ha contes que no els havíem d'haver llegit, però nosaltres no ho sabíem. Tampoc hem sortit tan malament, havent escoltat aquests contes o llegit, però nosaltres els vam llegir a les nostres filles. Però en l'època ja dels 80, 90, van començar a sortir contes amb uns interactius xulíssims, i ara en porto un que és molt senzill, però en tenim un que es porta, que és com es munten unes casetes, que el que de menys és la història, més que res l'imaginació, tots aquests contes que hi ha, roba per penjar, tot de trossets, és molt xulo això també, és molt xulo. I aquest, el Groguet, més que res perquè, bueno, està una mica fet servir, però també així és forma part de la història, en Groguet, bueno, és un pollet que busca germans, i bueno, i els germans i els amics a vegades no poden ser igual que tu, i això és bo, no és dolent.
0: Doncs molt bé, ens agrada molt estar parlant amb vosaltres dels contes, si voleu dir alguna cosa més.
3: Sí, bueno, això de contes per gent adulta ja, sí. Si tu t'ho mires bé, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets, si tu els adaptessis una mica a la gent adulta, llavors no sé si es van adaptar aquests contes a la gent infantil, sí. O va ser al revés.
0: No. De la primer que has dit.
3: Va, eh? Si tu mires ben bé la Caputxeta Vermella, el sentit d'aquest conte és totalment adult.
0: Sí.
3: Perquè potser el sentit concret d'allò un infant no el pot entendre, verdaderament.
0: La Caputxeta Vermella concretament és una història que si tu et tires enrere...
1: De por.
0: D'abusos i... Sí. Sí, evidentment. Sí, sí, sí. Evidentment, i d'advertiment a la gent jove.
3: Sí.
1: Vigileu.
0: Hi ha moltes versions de la Caputxeta Vermella, vull dir que...
1: A mi m'hagués agradat al cap de 10 anys que el príncep es havia casat amb la princesa, com havia anat, perquè sempre semblava que les princeses es casaven amb el príncep i tot acabava estupendament. I... no sé si sempre havia d'acabar igual.
0: Bueno, no ho sé, però aquest és que has obert un meló, eh?
3: Sí, és que ara no acabaríem, aquesta entrevista.
0: No. Concretament, hi ha aquell conte que també és un clàssic, que és La Bella Dorment, que la princesa s'adorm i al final el príncep li fa un petó. Però és que aquest fer un petó a la princesa i casar-s'hi és un... és una, a veure com t'ho diria, és una drecera per acabar la història, perquè al final sí, es van casar, però petó no n'hi va haver. El príncep era una mica cràpula i aleshores, entremig, hi van haver altres històries...
3: Que no s'han escrit.
0: I, sí, que s'han escrit, sí.
3: Però no s'escriuen per explicar amb un nen?
0: No, i dos fills entremig, també. Clar. Vull dir que hi ha altres coses. I el príncep, de vegades, hi ha versions en què és príncep, hi ha versions en què és rei i casat, i que li fa el salt a la dona. Vull dir que, bueno...
1: Deixem-ho aquí, ja és un altre capítol.
3: No sé si els nostres pares eren conscients de quan llegien aquest conte
0: no.
3: De què volia dir el que volia dir.
0: No ho crec. La veritat, jo tampoc ho crec. Bé, voleu que us expliqui algun conte?
1: Sí, home.
3: Sí.
0: Quin?
1: Explica'n un de tradicional, perquè ara fa anys que no l'escolto, per exemple.
0: Doncs bé, moltes gràcies Jordi, moltes gràcies Carme, per haver vingut a compartir aquesta història, vaja, aquesta estona amb nosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies i per molts anys al programa.
3: Molt bé, gràcies.
0: Adéu-siau.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
0: Tot són mentides, perquè són històries empescades. El que passa és que és allò que diem sempre. Les històries no fan altra cosa que parlar de les coses que fem. La gent s'inventen passatges i anècdotes i tal, però al capdavall és el mateix. Potser reconeixereu algú en alguna d'aquestes històries. Jo no ho sé. Bé, començarem amb la història d'un mossèn. Un mossèn que va anar a una església, a una parròquia, on hi passava una miqueta de gana.
5: Hi havia una vegada un mossèn que no parava de dir-li que sí a la majordona. I aquesta tenia tota la raó, no us penséssiu pas. La majordona no parava de dir-li: mossèn, que aquestes festes de Nadal hem passat gana, i la feligresia, tota la gent que ve a missa perquè se'ls beneeixi, doncs no hi pensen, amb la nostra taula. I tant vostè com jo ens morirem de gana aquí, tot dient missa. Sí, serà una mort molt santa, però serà de gana. En mossèn ja ho entenia, del bisbat no arribaven pistrincs. I vet aquí que el mossèn un dia, com que la majordona no parava d'apretar, passat festes de Nadal, just la setmana abans de Sant Antoni i de la beneïda de les bèsties, va dir-ho en l'Anna la Trona. Estimats, estimades, Sant Cerni, el patró d'aquell poble, Sant Cerni passa gana. Penseu que si Sant Cerni passa gana, marxarà. I si ens quedem sense Sant Patró, en aquí no hi haurà misses, ni beneïdes, ni res de res. Penseu i porteu-li menjar a Sant Cerni. Tothom va fer l'orni. I aquella setmana ningú li va dur ni una engruna a Sant Cerni. I el cap de setmana següent, que justament caiem diumenge, el dia de Sant Antoni, el 17 de gener, vet aquí que tothom va anar al davant de l'església amb tot el bestiar per ser beneït. I el mossèn no sortia. Coi, el mossèn no surt. No hi és. Escolta, noi, vés a buscar el mossèn. I varen anar. I el mossèn va sortir per la finestreta del costat de l'església, allà de la rectoria, i va dir que no sortiria a beneir fins que no trobessin a Sant Cerni. Fins que no el trobessin. El mossèn va dir que Sant Cerni s'havia hagut d'espavilar perquè havia passat tanta gana aquella setmana que no s'hi va quedar a l'església. Tothom de seguida va entrar de dret a veure si era veritat que Sant Cerni no hi era. I Sant Cerni, a l'altar major, no hi era. Havia desaparegut. La gent, escolta, no ho entenien. Es varen passar mig dia, bé, fins l'hora de... Bé, no fins l'hora de dinar, no. Fins passada l'hora de dinar, buscant el sant per aquí, per allà, per més enllà. I al capdavall el varen trobar, Sant Cerni, en una feixa on hi havia faves, com si les agafés les faves. I tothom va entendre que això era veritat, que Sant Cerni passava gana. El varen tornar a l'altar major. I amb el sant, arran de l'altar major, hi van portar ple de menjar. I d'ençà d'aquell dia, a Sant Cerni no li va faltar res de menjar. I de passada també es varen atipar el mossèn i la majordona, que varen estar molt contents, molt. Va ser tot una troballa, allò de que els sants de tant en tant passessin gana.
0: Bé, ara els mossens ja no passen gana. Bé, ho espero que no en passin de gana. Pobres, amb els pocs que hi ha. Bé, la qüestió és que no us penséssiu pas que només eren els mossens els que passaven gana. No. Hi havia un altre col·lectiu que eren els estudiants, que també déu-n'hi-do la que passaven de gana. Avui en dia espero que no passi gana ningú, però abans els estudiants, sí, com que tenien pocs pistrincs, pocs quartos, pocs diners per anar pel món, i moltes vegades venien de cases amb pocs sous, s'havien d'espavilar per anar a estudiar. Bé, per anar a estudiar i, entremig, per menjar. I aquest és el cas d'aquests estudiants de Vic.
4: I ara, un conte.
5: Aquells nois passaven gana. Eren estudiants i anaven cap a Vic. Venien de casa i veien a venir que allà a Vic, a l'escola, a l'estudi, a la universitat, en passaríem més de gana. Ai, i com ens ho farem si no tenim quartos? Què menjarem quan hi arribem? Coi, en allà varen veure al seu davant, en el camí, un home que anava amb dos ases. Anava cap al mercat, els dos ases carregats. No sabien ben bé de què, però varen pensar que alguna cosa en traurien, si més no, per menjar. Potser per vendre-hi tot. No eren lladres, però tenien gana. L'home anava així tot cot, cap cot. I de la mateixa, la mateixa ganya feien els dos ases que anaven al seu darrere, un lligat a l'altre. Els dos estudiants varen pensar que, a més d'atipar-se, es divertirien. Varen deslligar, sense que l'home ni l'ase se n'adonés, varen deslligar el segon ase, se'l varen endur, el varen amagar, i en lloc del segon ase hi varen lligar a un d'ells dos, que feia la cara així trista. Al cap de ple de passes endavant, aquell home es va girar a veure com anaven els ases, va veure el primer ase molt bé, i després, en lloc del segon ase, hi va veure l'estudiant lligat amb la corda de l'ase. Se li va acostar i li va preguntar: «Ei, noi, què hi fas tu aquí? Surt aquí, on és el meu ase?» I aquell noi, en allà mateix, es va posar a plorar. «Ai, dispenseu-me, ja veig que ningú us ha avisat, però sóc jo. Què vol dir que ets tu? Sóc jo, aquell ase que vos teníeu i lligàveu aquí. Què vol dir que ets tu?» I el noi, que no parava de plorar i entendria d'aquesta manera en aquell home, li va explicar que ell era ase, que pels seus mals pecats Déu Nostre Senyor l'havia castigat a ser ase durant una bona temporada d'anys. I vet aquí que ara Déu l'havia perdonat
6: i per això s'havia tornat un noi, i que li demanava perdó, perdó, perdó, perdó, si us plau, disculpeu-me, perdoneu-me, tal com Déu nostre Senyor m'ha perdonat, i deixeu-me anar, que ara ja no sóc casa, que ja he purgat tots els meus pecats. I aquell home entendrit, entremig de tal plor, i esclar, si li parlava que Déu l'havia perdonat, ell va pensar que no era ningú per desfer allò que Déu havia destinat, i li va dir, vés, vés, vés, vés, vés, vés. L'home es va quedar amb un pam de nas, sense un asa, i amb el problema d'aconseguir-ne un altre. Va arribar a Vic, i després de fer allò que havia de fer, bé, la meitat, perquè només tenia un asa per vendre,

0: Dient que sí, que era aquell ase seu, i creient-se que encara era, vaja, que tornava a ser aquell estudiant, se li va acostar, i mirant que ningú el veiés, li va parlar a cau d'orella i li va dir: «Ei, noi, que has tornat a pecar!» I així va ser com els estudiants, si més no, durant una temporadeta, varen tornar a tenir la panxa ben plena.
1: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
2: Sí, sí, ja ho heu sentit bé, la literatura. I els que els contes tradicionals ho són de literatura. Però no pas d'aquella escrita, sinó d'aquella oral, d'aquella literatura que poleix les històries a partir de que s'expliquen una vegada i una altra encara, la sabidoria de la gent. I la sabidoria de la gent ha fet que, amb el temps, per explicar coses cruentes, dures, on hi ha una agressivitat forta, però que són coses que passen, doncs ha fet que aquestes històries, en lloc de ser protagonitzades per persones, que aleshores seria molt fort, ho siguin per animals. Aquest és el cas d'una història molt antiga que ens parla d'un animal que tenia gana i del que va fer per mantenir-se. És clar, si això ho traslladem a les persones, diríem: «Home, aquella persona com era, eh?» Però és clar, un animal també com les persones, és clar. Si té gana s'ha d'espavilar, i allò que en les persones és imperdonable, en els animals es veu de forma natural. D'aquí ve aquella història de l'agró enganyós.
0: Al capdavall es va morir. Sí, sí, ben mort, de gana, no us ho perdeu, però és clar. Vet aquí que això li va passar a un agró, amb un ocell d'aquells blancs que tenen el coll recargolat amb un vell llarg, punxegut, d'aquells ocells que sempre es posen en els rius, les potes submergides i ells en allà, mirant quiets per despistar en els peixos, perquè es pensin els peixos que són una branca s'hi acostin, i aleshores, quan tenen els peixos ben a la vora, ben a prop, ells, amb aquell vell llarg i punxegut, xac, ràpidament els punxen i se'ls cruixen, se'ls mengen. Aquest agró, vet aquí que aquest agró cada dia baixava de l'arbre i es ficava a dintre de l'aigua, però amb uns ais, uis, oh, tot li feia mal. I és que aquest agró s'havia fet gran. Era un avi dels agrons, molt vell, i cada vegada que movia una ala o una pota o el coll, clec, clec, clec, ai, quin mal que li feia tot plegat. Un dia, l'agró va pensar que es moriria de gana i que això no podia ser, que havia de menjar peixos d'una altra manera, i es va quedar amb les potes dintre de l'aigua pensant, rumiant: «Què puc fer per tenir menjar sense haver de pescar, perquè és que no puc pescar, perquè tots els peixos se m'escapen?» Allà a la vora se li va acostar un veí que tenia. Era un cranc. I el cranc se'l va mirar: «Ei, agró, què hi fas aquí, tan seriós?» Ai, mira, en aquell moment a l'agró li va venir una idea al cap. «Mira, és que estic rumiant i em sap greu, perquè aquest estiu farà tanta calor, tanta...» Mentida. Diu: «Tanta calor que aquest riu es fondrà i no en baixarà ni gota d'aigua, i em sap greu perquè els peixos que hi viuen, esclar, es moriran.» Oh, els peixos eren amics del cranc i el cranc li va saber greu. «I què podem fer?» li va dir el cranc, i l'agró de seguida no s'ho va rumiar, eh? Diu: «Mira, vés i digue'ls als peixos que si volen jo, l'agró, amb aquest bec llarg i punxegut, si volen, eh, jo els agafaré i me'ls enduré allà dalt de tot de la muntanya, on hi ha un llac on sempre hi haurà aigua, eh?» El cranc ho va fer. Tots els peixos es varen posar fent fila índia en els peus de l'agró, quiets, pensant que l'agró els salvaria, perquè, és clar, si aquell riu s'havia de secar. L'agró, a poc, que era l'única manera que no li feia mal al coll, a poc s'anava jupint i d'un en un anava agafant un peix i se l'enduia volant. Quan ja el tenien al bec, deien els altres: «Ara torno, porto aquest company vostre a dalt de tot de la muntanya i ara tornaré a buscar-ne un altre, eh?» I l'agró obria les ales i se n'anava volant, volant, volant. I quan ja era més enllà, després d'aquell pic, vaja, que des d'allà on l'agró s'aturava no es veia el riu, en allà l'agró posava les potes a terra, el peix que tenia en el bec li deia: «Què passa?» I l'agró deia: «Res, res, no passa.» L'agró deixava el peix a terra i aleshores, amb una pessigada, a poc, se'l cruspia. L'agró girava cua i tornava a buscar un altre

0: altre peix. I així l'agró, durant 3 o 4 dies, es van dur peixos allà dalt, el de la muntanya, fent veure que se'ls enduia cap a un llac, però menjant-se'l, cruspint-se'ls. Al cap de 5 dies, el dia que feia 5, el cranc se li va plantar al davant de l'agró. L'agró estava estranyant perquè aquell dia no hi havia cap peix que fes cua perquè ell el portés, i el cranc li va dir: "No, no, avui no vindrà cap peix, perquè he parlat amb ells i, mira, hem pensat que avui em portis a mi, en el cranc, a dalt de tot de la muntanya, en el llac, i així jo veuré els altres peixos. I quan torni, els explicaré com és el llac i estaran tots molt contents." Ai, l'agró va pensar que allò no podia ser, perquè si s'enduia el cranc diria que l'agró se'ls menjava i els peixos no tornarien i l'agró tornaria a passar gana. "Mira, que no pot ser", li va dir l'agró. El cranc va insistir: "Per què no pot ser?" Diu: perquè rellisques, no et puc agafar perquè tu ets una closca dura i rellisques." "Ah, no passa res", va dir el cranc. "Mira, agró, tu estira el coll, que jo amb les meves pinces m'agafaré en el teu coll i tu em portes volant." Esclar, l'agró no va pas poder dir que no. L'agró va estirar el coll, el cranc s'hi va enganxar, i vet aquí que l'agró va començar a volar amb el cranc penjant. I quan va arribar en aquella roca on sempre se'ls menjaven els peixos, no s'hi va aturar, però el cranc va veure aquella roca i va veure un munt d'espines en allà. I li va començar a preguntar: "Agró, què són aquelles espines?" I l'agró, veient que el cranc l'havia descobert, va començar a moure's i a moure's i a remoure's perquè el cranc caigués i quedés estabornit en allà, enmig de les roques de la muntanya. El cranc, però, com que ja va veure que l'agró era un mentider, va començar a apretar, apretar, apretar les pinces en aquell coll. Per què? Doncs, clar, pots comptar, per no caure. Va apretar tant les pinces que l'agró, al capdavall, s'anava ofegant. I ofegant-se, ofegant-se, va anar baixant a poc, fins que va acabar al damunt d'aquelles roques, sense que el cranc es fes ni gota de mal. Però, esclar, l'agró va morir ofegat en allà. El cranc, rere escules, que és tal com diuen que caminen els crancs, va anar baixant de la muntanya i va anar a veure els peixos i els hi va explicar el que feia el cas, i al capdavall els peixos, tots tristos, d'ençà d'aquell dia, cada vegada que veuen alguna bestiola, ni se l'escolten, ni se la creuen, ni s'esperen a que parli. Cada vegada que veieu un peix, si voleu, mireu d'agafar-lo, però ja veureu que fugen. És per causa de les mentides que els hi han arribat a dir. Ja em podeu ben creure.
1: Mentider.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El Cercle dels Mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
2: En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden. De manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu, ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada, o, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que si escau, i aleshores l'emetrem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
5: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Ens traslladem al centre, més a prop teu. A partir d'aquest mes d'octubre, la teva botiga Còndor a la Riera Bisbe Pol 28. Vine i coneix la nova col·lecció per aquest hivern. Tenim moltes novetats amb mitjons i leotards, peces de punt i gorres, guants i bufandes. També moda nadador i infantil de diverses marques. Enamora't dels nous dissenys a preus de ganga. A més, trobaràs els mitjons i leotards bàsics en un ampli ventall de colors. T'esperem de dimarts a dissabte, de 10:15 a 2:15 i de 5:15 a 8 del vespre. Dilluns tancat. No oblidis seguir-nos a Instagram @condoroutletarenys. Condor, més de 125 anys al teu costat.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: L'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui dilluns 5 d'octubre i l'actualitat passarà per aquests titulars. I el Maresme i també Arenys de Mar tornen a estar en alerta per fortes pluges. Núria Torrents, bon dia.
2: Bon dia. El sistema d'emergències de la Generalitat ha activat l'avís fins a les dues i situa en nivell taronja 8 comarques més de litoral i prelitoral.
1: I un informatiu en què repassarem les incidències i afectacions més destacades d'avui i del cap de setmana, tant Arenys com el Maresme.
2: En aquests moments, la principal afectació es troba en el servei de la R1 de Rodalies, que ha quedat suspès i de moment no se sap quan es reprendrà la mobilitat.
1: I una altra de les notícies del dia està la convocatòria d'eleccions anticipades de Pedro Sánchez pel pròxim 29 de novembre.
2: Una decisió que arriba després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge proposats pel govern espanyol.
1: I en política local, el govern preveu acabar les obres del Pas del Port i del Mur del Pla dels Frares per finals de novembre.
2: El pressupost sortirà de la subvenció de la Diputació de Barcelona que s'havia signat per aquest mandat. L'alcalde Stanis Fors també ha anunciat una subvenció per l'ascensor del Pla dels Frares i augura un gran canvi en aquesta zona del municipi.
1: I també us explicarem que l'Espai Jove va tancar les portes aquest dissabte per fer una jornada de reflexió.
2: El motiu ha estat l'incident entre un grup de joves viscut el divendres a la tarda, tant dins com fora de les seves instal·lacions.
1: I com cada dilluns passarem també a repassar els resultats esportius d'un cap de setmana que ha estat precisament anòmal davant les previsions i fortes pluges que s'han viscut, en què s'han suspès 6 dels 9 partits previstos.
0: L'informatiu migdia.
1: I nou matí de pluges al litoral i prelitoral de Catalunya. El sistema d'emergències de la Generalitat ha enviat un avís al Maresme i al Vallès Oriental a les 8 del matí per fortes pluges i després l'ha ampliat fins a les 2 del migdia.
2: En paral·lel, Protecció Civil també ha augmentat el radi geogràfic d'alerta, situant 6 comarques més en color taronja: l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental i la Selva. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que no ho podien preveure aquesta situació, però que estan en alerta màxima.
3: No es preveia que impactés d'aquesta forma un fenomen d'aquestes característiques de nou a la costa central, litoral i prelitoral. La majoria de l'impacte està sent a mar. Al mar, durant aquests dies, ja hem anat dient que està mínim 2 graus més per sobre de la temperatura que hauria de tenir. Per tant, aquest fenomen, aquest nou fenomen convectiu mesoscalar que ens està impactant majoritàriament esta mar, però òbviament està tenint un impacte de pluges torrencials a la costa central, litoral i prelitoral.
2: En el cas d'Arenys de Mar i del Maresme, la principal afectació de les pluges d'aquest matí han estat en el servei de Rodalies, que ja havia començat el dia amb normalitat, però amb les tempestes ha anat variant. En un primer moment funcionava la circulació entre Arenys de Mar i l'Hospitalet, mentre que entre Arenys de Mar i Maçanet s'havia habilitat un servei alternatiu per carretera. A partir de les 11 ha caigut tot el sistema i s'ha suspès el servei. De moment, des de l'estació de trens no se sap quan es reprendrà la mobilitat a la xarxa. Pel que fa a les carreteres, la principal afectació a la comarca es troba a la B20, que està tallada la circulació entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat.
1: Aquestes són les afectacions principals en l'àmbit de la mobilitat aquí a la comarca del Maresme. I abans de repassar com ha estat aquest cap de setmana, anem a conèixer l'última hora d'aquesta previsió meteorològica, d'aquestes pluges que estan caient al Maresme i que ha tingut afectació en altres indrets del territori, especialment al Vallès Oriental. I tenim els informatius d'aquesta casa, el meteoròleg de Meteomar del Consell Comarcal del Maresme, en Quim Serra. Quim, què tal? Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia.
1: Doncs bé, Quim, en quin punt ens trobem? Quina és la situació en aquests moments aquí a la comarca del Maresme?
4: Doncs cada cop es va tranquil·litzant. Encara queden alguns xàfecs una mica intensos cap al Maresme Nord, però s'espera que la situació al llarg d'aquesta tarda continuï marcada per les precipitacions, però ja molt més afablides, precipitacions d'anar fent. No esperem aiguats importants en les properes hores. Ja veurem què passa la nit de demà passat, que els mapes ens tornen a donar un pic d'inestabilitat molt accentuat, però fins aleshores sembla que aquesta nit i demà al matí, com a mínim, tindrem un temps força més tranquil.
1: Per tant, aquesta previsió, aquesta alerta doncs, que tenim activada fins les dues del migdia, sembla que es confirma doncs, que ja va fluixant i podríem estar, en certa manera, un pèl més tranquils, no? Podríem dir?
4: Sí, sí, en certa, bueno, en certa manera, sí, tenint en compte tot el que ha caigut, sí que s'espera que la cosa estigui més tranquil·la i a partir de, ja dic, aquesta tarda haurem de fer servir també avui dia de forma ja més controlada i més ben caiguda.
1: I què podem dir de les tempestes que hem viscut aquí al Maresme, especialment també a la comarca, al Vallès Oriental, que ha estat potser de les zones més afectades? Quins registres tenim, Quim?
4: Doncs tenim registres que superen els 60 litres per metre quadrat a Granollers, però més que la quantitat de registres, de litres, vull dir, és la intensitat. Han caigut en molt poca estona, en poc menys de 20 minuts. Aquí a la comarca Tordera també, déu-n'hi-do, porten 53 litres per metre quadrat amb un fort aiguat que ha caigut cap a 7:45 del matí, també amb molta, molta intensitat. Cap a l'àrea de Palafolls també superem els 25 litres per metre quadrat. Per tant, és aquesta zona del nord del Maresme i ja després cap a l'àrea del Vallès on avui hem tingut les afectacions més importants, les precipitacions més destacables. Unes precipitacions que, com ja he dit, de mica en mica van a la baixa.
1: I ara, com a meteoròlegs, també pendents, de partir de demà i dimecres, de la inestabilitat que hi hagi, no?
4: Sí, exacte. Haurem d'anar veient com evoluciona tot plegat.
1: Doncs, Quim Serra, moltes gràcies per acompanyar-nos i, en tot cas, estem en contacte si ens trobem en situacions similars en els pròxims dies. I, en tot cas, nosaltres seguim parlant de les afectacions que hem tingut aquí a la comarca del Maresme. Dues víctimes mortals a Tordera i Montornès del Vallès i també una persona desapareguda a Pineda de Mar han estat dues de les incidències més destacades a nivell amb danys personals. Tot i que a primera hora s'ha reprès les tasques de recerca, s'ha de dir que han quedat suspeses per les actuacions urgents del temporal d'aquest matí. La comarca del Maresme també ha estat afectada, com dèiem, al marge d'aquests danys personals, també amb danys materials.
2: Les incidències destacades del temporal d'aquest cap de setmana són inundacions d'habitatges, equipaments municipals, entre aquests la biblioteca de Palafolls, carreteres tallades, arbres caiguts o problemes amb el subministrament elèctric. A més, municipis com Òrrius van quedar incomunicats i avui hi ha zones que continuen restringides al trànsit, com el polígon industrial d'Argentona. També preocupa el cabal del riu de la Tordera i algunes escoles de la comarca que no han pogut obrir aquest matí en poblacions com són Santa Susana, Malgrat i el Masnou.
1: Precisament, els bombers de la Generalitat i els serveis d'emergència han rebut més de 2.600 avisos relacionats amb aquest temporal, amb més de 1.300 efectuats a la regió metropolitana nord.
2: Des d'Arenys de Mar, el cap de bombers voluntaris Ferran Puigvera ha destacat els múltiples serveis que han realitzat aquestes darreres hores, especialment per inundacions i retirada d'arbres caiguts.
0: Ja fa temps que estàvem parlant de que amb la causa de la temperatura del mar les tempestes serien violentes. S'anava avisant a la gent que netegessin terrats i tot això. La gent, pel que es veu, no va fer cas. Vull dir, van haver-hi moltes inundacions de terrats, de gent que no té manteniment d'edificis i la major part eren inundacions. Inundacions de terrats, inundacions de pàrquings, arbres caiguts. Hi havia molts arbres caiguts a les carreteres que tallaven les carreteres. El poble d'Òrrius va quedar incomunicat perquè se'n van dur a la carretera, també. És que ha sigut un cúmul de molt servei i de molt tipus.
2: L'episodi de pluges ha deixat registres d'acumulació d'aigua rècords. Ahir van caure més de 240 litres a Mataró.
1: Precisament en el cas d'Arenys de Mar s'han registrat registres de 166,4 litres per metre quadrat aquest cap de setmana, amb moltes incidències també aquí a la nostra vila.
2: Entre les més destacades hi ha l'afectació a tres habitatges de l'urbanització Portinyol-Portimar, que han obligat a desallotjar una família després del despreniment d'unes roques del mur d'una casa. En declaracions al Dominical, el regidor Domènec Massuet va argumentar aquest diumenge que el desallotjament era una mesura necessària.
5: La solució constructiva que vam fer, que era un mur de bloc parcialment armat, que sostenia unes terres així bastant argiloses, i sobre aquestes terres, sense cap mena de fonament, es van fer dues línies de rocalla amb unes alçades de superiors a 3 metres. Què ha passat? La pressió de l'aigua ha tombat el mur, ha caigut el mur cap al carrer, el de formigó, el prefabricat, diguéssim, el de mur de bloc, i ara, clar, hi ha baixat bastanta sorra. I això hi ha un risc moderat de caure, si no plou no passarà, crec que no passarà res, però si plogués podries llavissar.
2: També s'ha registrat l'aparició d'una esquerda al mur del pàrquing residencial d'Estela Mar i és amb els pisos de Jaume Balmes, un incident sobre el qual els tècnics municipals n'estan fent una valoració. Altres afectacions destacades han estat la inundació de passos subterranis, així com de locals i habitatges de la zona del Rial del Bereu, tapes de claveguera aixecades, talls de subministrament elèctrics en diversos punts o a l'accés dels veïns del camí de Caldes impracticable, així com la caiguda d'arbres i la via pública. Juan José Martínez Urticosa és el cap de la policia local.
6: En el col·le de Joan Maragall va caure l'arbre, però també s'ha de mirar la resta, per això aquella zona queda una mica tancada, vol dir, el branca i caiguda sobre dos cotxes, havia vingut als pins, aquesta sí que va produir danys als cotxes, un arbre caigut davant residencial Estrella i a la zona nacional, també una branca caiguda dintre del parc de Lourdes, que també s'han de revisar alguns arbres, han caigut dos arbres a l'interior de la zona privada del bloc de Sagrada Família, teníem també afectació de subministre de llum a la zona de Canalies, Pompeu Fabra, també als semàfors de la zona de la Riera, se van inundar alguns patis i garatges a la zona de Pau Costa, i hi ha una afectació important als veïns de la Musclera. Perquè...
2: Durant tot l'episodi de pluges, la policia local i la brigada municipal van estar treballant per dur a terme i amb diferents actuacions de neteja i situacions de risc en carrers i en burnals després del temporal.
1: I l'actualitat d'avui ens porta una altra de les notícies destacades del dia, i és que Pedro Sánchez ha convocat eleccions anticipades pel pròxim 29 de novembre, una decisió que arriba després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge proposats pel govern espanyol.
2: El Consell de Ministres s'ha reunit de forma extraordinària aquest migdia i ha donat llum verda a la convocatòria del president espanyol. Sánchez ha comparegut avui a primera hora a les 9 del matí per anunciar la seva decisió, assegurant que el seu executiu vol continuar amb les polítiques progressistes i per això necessita, diu, renovar i ampliar el suport de la gent, és a dir, convocar eleccions el pròxim 29 de novembre.
7: Para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
2: A més, ha alertat a la població que és el moment d'escollir entre els drets i les llibertats que defensen el seu partit o l'extrema dreta que està liderant els discursos d'odi arreu del món.
7: Una època, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
2: Aquesta decisió arriba després del fracàs dels dos decrets d'habitatge que no van prosperar al Congrés pels vots en contra de Junts, Vox i PP. De fet, Sánchez també ha avançat que la seva intenció és aprovar els mateixos documents al Consell de Ministres de demà i que amb les Corts dissoltes, al convalidir la Diputació Permanent, d'aquesta manera es faria per majoria absoluta sense la necessitat dels vots de Junts per aprovar-los.
1: I en política local, el govern preveu acabar les obres del pas del port i del mur del Pla dels Frares per finals del mes de novembre. El pressupost sortirà de la subvenció de la Diputació de Barcelona que s'havia assignat per aquest mandat. L'alcalde Estanis Forst també ha anunciat una subvenció per l'ascensor i augura un gran canvi a aquesta zona del municipi. D'altra banda, posa a la nevera el projecte del mercat municipal.
2: La Diputació de Barcelona va adjudicar 780.000 euros a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per invertir entre el 2023 i el 2027. En un primer moment, aquests diners havien de destinar-se al mercat municipal, però l'entitat supramunicipal ha fixat una data d'execució de les obres que ho fa impossible, el 30 de novembre d'aquest any. Davant d'aquesta realitat, l'alcalde Estanis Forst ha apostat per invertir els diners en el pas del port i la part restant per reparar el mur del Pla dels Freres.
8: el 30 de novembre ha d'estar el projecte que ha d'estar fet i enllestit. Els diners estaven decidits pel mercat municipal. El mercat municipal, el 30 de novembre, no tenim projecte, i ho hem bescanviat per dos projectes. Un, que s'endú la totalitat, que és el pas cap al port. Ports de la Generalitat ja està licitant el projecte des de fa 12 dies. Per tant, a finals d'aquest mes ja se sabrà quina empresa, i per tant nosaltres licitarem a partir d'ara això, que ens sortirà el mes de novembre o així. Els 40.000 euros que ens queden, més la rebaixa que tinguem, la posem al mur del Pla dels Frares.
2: L'alcalde ho ha explicat en l'entrevista d'aquest cap de setmana al programa El Dominical. Ja també ha anunciat una nova subvenció de 300.000 euros per l'ascensor del Pla dels Frares, que cobriria pràcticament un 80% del projecte, que té un cost total de 379.000 euros. El ple d'octubre es portarà aprovació a aquest projecte amb l'objectiu de tenir-lo enllestit pel 2027. Davant de totes aquestes millores, Forza ha pronosticat un gir de 180 graus per al veïnat de Arenys de Mar en els pròxims mesos.
8: En aquests moments el que hi haurà el gran canvi, perquè serà tot més aparcament, hi haurà aquelles voreres que fins ara feia 15 o 16 anys que estaven per fer, tindran aquest ascensor, que veuran les obres començar poc abans de les eleccions. Per tant, és una obra que es farà a realitat el mandat que ve, però que ja començaran les obres ja. I l'altre és que de demà passat en 8, el dia 13, comencen les obres de l'Oliva. La gran obra de la Seu d'Arenys de Mar?
9: Del mur.
8: Doncs, del mur de l'Oliva, per tant.
2: Ara és el moment també de la licitació de les obres del carrer Sant Pere i la baixada de Sant Rafel, unes obres que no estan obligades a acabar-se abans del 31 de desembre del 26. Per altra banda, hi ha la situació del carrer Bonaire, que perilla la subvenció degut a problemes en el redactat del projecte. Finalment, també hi ha les lloses de la Riera, que s'inclouran en el pressupost de l'any que ve.
1: I una obra que ja està finalitzada des d'aquest dijous és la dels 65 columbaris al cementiri.
2: Sobre aquest punt, el govern encara de determinar de quina manera la ciutadania podrà tenir accés a aquestes estructures funeràries associades al ritu d'incineració. És Estanis Forç.
8: El cementiri, ja tenim
9: els dues escales noves,
8: i els 65 columbaris fets. Els hem acabat abans d'ahir.
9: I com anirà l'adjudicació d'això?
8: Encara hem de saber. És la gran pregunta. Hem estat molt de temps esperant els columbaris, els van acabar dijous, ara hem de decidir com la gent pot accedir amb aquests 65 columbaris. Aquest seria... Era una d'aquelles coses que, mira, que demanàvem.
2: Aquesta no és l'única novetat pel cementiri, que té dues escales noves de plataforma mòbil, una adquisició de la regidoria de patrimoni que vol facilitar l'accés als nínxols situats a més alçada i garantir una major seguretat als usuaris.
10: Ràdio Arenys, notícies.
11: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
12: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
13: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
12: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
14: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Ràdio Arenys, notícies.
1: Seguim amb més qüestions perquè l'Espai Jove va tancar les portes aquest dissabte per fer una jornada de reflexió. El motiu va estar l'incident que va haver-hi entre un grup de joves el divendres a la tarda, tant dins com fora de les instal·lacions.
2: La tècnica de joventut, Marta Vié, ha explicat que davant d'aquest conflicte juvenil es va decidir fer aquesta jornada de reflexió per debatre sobre el model de societat i les dinàmiques que cal abordar en situacions d'aquest tipus. Vié recorda que l'Espai Jove ha de ser un servei d'acompanyament i considera necessari fer aquesta aturada per valorar què va passar. També està prevista una reunió amb tots els agents implicats.
15: Vam fer una reflexió que així vam penjar a l'Instagram, ja no tant del conflicte en si, sinó realment què és el que està passant entre els joves i ja no els joves, no? Al final, quin model de societat volem, quines són les dinàmiques a l'hora de... quan hi ha conflictes, com es resolen, i per això vam decidir també fer aquesta jornada, perquè nosaltres creiem que l'Espai Jove ha de ser un espai d'acompanyament i també un espai segur, i davant d'un conflicte val la pena, ja que ha existit i que no el podem evitar, parar un segon i poder valorar què és el que podem fer, com podem assegurar aquests espais i què podem fer i quina responsabilitat tenim des de l'Espai Jove i des de la regidoria.
2: Sí, les condicions meteorològiques... Vié, disculpin, explica que el conflicte va implicar un grup de joves que no són usuaris habituals de l'espai, amb nois i noies d'Arenys i d'altres municipis. De fet, la tècnica de joventut agraeix la implicació dels joves usuaris de l'espai a l'hora d'intentar resoldre el conflicte.
15: No era tant un conflicte dins de l'Espai Jove o amb joves que participen activament, sinó un conflicte extern entre joves de també altres municipis que va acabar en aquest espai, però no eren tots els agents que venen cada dia a l'Espai Jove. De fet, ells van ser en gran part els que van poder facilitar que aquest conflicte es resolés de la mà d'en Gerard, el dinamitzador, i de fet van fer com molt de suport a que es pogués solucionar el conflicte, i per aquesta part també estem molt agraïts amb els joves que tenim a l'Espai Jove.
2: Si les condicions meteorològiques ho permeten, avui i demà l'equipament municipal tornarà a obrir amb normalitat.
10: L'informatiu migdia.
1: I abans de passar als esports, un apunt dels actes d'agenda cultural, perquè la biblioteca dona el tret de sortida avui a les sessions del Club de Lectura d'aquest any. Serà amb la novel·la Sang Calenta d'Irene Neribotsky, i aquesta primera sessió la moderarà Maria Àngels Mora. Hi haurà una doble sessió, en aquest cas, que serà a les 5 de la tarda i a les 7 del vespre.
16: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
17: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
18: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
17: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
18: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
17: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: I en esports, com cada dilluns, repassem els resultats esportius d'un cap de setmana que en aquest cas ha sigut completament anòmal. De fet, el risc de fortes precipitacions va suposar la suspensió de 6 dels 9 partits previstos dels primers equips dels diferents clubs aranyencs. Oriol Leo, bon dia.
19: Bon dia. El futbol no ha jugat, ni el Club de Futbol Arenys ni el Cinera. Sí que ha pogut esquivar la suspensió de l'activitat esportiva gràcies a tenir el partit diumenge al vespre al futsal Arenys. Els aranyencs han començat la temporada a la capital del Maresme davant el futsal La Guarida de Mataró i han caigut per 10 a 3. Pel que fa a l'Arenys Bàsquet, el primer equip masculí jugava diumenge contra el Setmanat a 1:15 i el partit es va suspendre. El femení, com que jugava a la tarda, ho va poder fer a Barcelona contra Gaudí Foro Cerdanya Lila i han perdut també, 61 a 30. Tampoc ha tingut problemes a l'hora de jugar i debutar el sènior masculí del Vòlei Arenys, que ha encetat la temporada amb un desplaçament al sud del País Valencià per enfrontar-se a l'Elx Grup Alcúdia. Les ganes de començar amb èxit la Superliga Masculina 2 s'han traduït en una victòria agònica, això sí, al cinquè set, després d'un partit amb igualtat màxima. Gràcies a això, els aranyencs ocupen ara el cinquè lloc d'un total de 12 equips. Menys sort ha tingut el sènior femení del Vòlei Arenys, quan havia equilibrat el primer set en contra davant l'escola Orlandai de Barcelona, al pavelló del Fondo de les Creus. El partit s'ha suspès a causa de...

0: i sense prendre riscos innecessaris. Per davant seu hi tenia una campiona del món i una subcampiona d'Europa i no va voler forçar la màquina per superar-les i exposar-se a una lesió. Ho ha comentat Zenon Tomàs, president de la penya Panemi, al programa La Ràdio.
1: Una milla internacional de molt nivell. La Marta va fer un tercer lloc, però val a dir que la que va guanyar era la campiona del món de la distància de milles. La segona és la subcampiona d'Europa de 1500. O sigui que saben... I la tercera va ser la Marta, que anava cinquena i va apretar a la recta final, va adelantar-ne dos, perquè tampoc va voler forçar molt pel tema lesió.
0: Marta Mitjans està en pretemporada i va preferir assegurar un tercer lloc per darrere de dues atletes d'altíssim nivell i no exposar-se a una lesió, que ara seria molt perjudicial per la seva preparació de cara a la temporada.
2: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
3: I els últims minuts els dedicarem a conèixer l'última hora de la previsió meteorològica després de conèixer l'inici d'aquest informatiu, com estava la situació. Ara sí, anem a actualitzar-la i ho fem gràcies a la informació que ens acosta l'equip de meteoròlegs de la xarxa i de nou avui ens acompanya en Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
4: Bon dia. Sens dubte que la situació ha estat molt delicada les últimes hores i és que hi ha hagut pluges torrencials fins a 112 litres per metre quadrat a Granollers, fins als 75 litres per metre quadrat a l'Eixample de Barcelona, 105 litres al barri de Vallcarca, també de la ciutat comtal, 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar, o també, déu-n'hi-do, gairebé 40 litres per metre quadrat en el cas de Cubelles. Ja el màxim d'aquesta pertorbació marxa. Per tant, bones notícies als Vallesos, al Barcelonès, al Baix Llobregat, Maresme, la Selva, també el Penedès, en el cas del Garraf, perquè deixarà de ploure d'aquí a poca estona. Ara bé, com encara entre alguns racons de l'Empordà, del sud del Gironès, perquè al llarg d'aquesta tarda es reproduirà algun xàfec. També al Prepirineu, però d'una forma molt més local. I cap a Ponent o les Terres de l'Ebre, de moment clarianes. I compte perquè demà tornarem a tenir una situació complicada, sobretot a partir del migdia, una altra vegada a la demarcació de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
3: I fins aquí l'informatiu d'avui. Us hem acompanyat el control tècnic Marina Cabrera i que us hem parlat Núria Torrents, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança. Que vagi bé.
5: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és La Roca, situada al carrer de Vall, número 18. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui al carrer Serrat del Portinyol estarà tallat el trànsit fins a les 4 de la tarda. Pel que fa demà, al carrer de les Escolàpies estarà tallat de 8 del matí a 6 de la tarda. I al carrer Serrat del Portinyol de 9 del matí a 4 de la tarda. I a la línia R1 de Rodalies, el seu servei queda suspès en tot el seu recorregut degut a les incidències meteorològiques. Renfe tampoc ha proporcionat servei alternatiu per carretera.
2: Ràdio Arenys. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys.
6: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
7: Bon dia i bon dilluns, 5 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
8: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 5 d'octubre, pendents del sorteig a la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol, que una primera ronda que jugarà a finals d'octubre i en què hi ha 8 equips catalans, en principi, a falta que el Prat ho acabi de certificar, però tant recordem que té un 1-5 de l'anada a l'eliminatòria prèvia al camp del Sant Rafel d'Eivissa i no s'ha pogut jugar la tornada per als aiguats, que van caure i que van ajornar gran part de la jornada ahir a casa nostra. Per exemple, a Tercera Federació només es van poder jugar 3 partits del grup català i també es van haver de suspendre alguns partits que han portat polèmica cua, com per exemple el Terrassa-Girona B, que havia d'emetre la xarxa més a l'Enjoc TV i que, com dèiem, es va ajornar pels aiguats. Fa una estona hem tingut comunicat del Terrassa lamentant aquest ajornament, després en una estona ho expliquem. Sí que es va jugar, per cert, el Barça 7, Real Madrid 0 de la Lliga F, golejada històrica del conjunt blaurana contra el Real Madrid, que no acaba d'arribar al nivell de les blauranes, de l'equip de Pere Romeu, que arriba a l'aturada més bé que mai, com dèiem, més líder encara a la Lliga F després de només 6 jornades. Molt futbol avui, també molt bàsquet, amb un mal cap de setmana per als equips catalans, en què van perdre tots, tant a la Lliga ACB com també a la Lliga Femenina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, aquesta hora ha començat ja fa una estona. Ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Encara no ha sortit cap dels 8 equips catalans.
1: Una primera divisió a l'Espanyol, el Girona, el Sabadell de segona, Europa i Sant Andreu de primera federació i Reus i Manresa, segona federació, a banda del Prat de Lliga Elite, que encara han de certificar la classificació perquè ahir no es va poder jugar el partit de tornada eliminatòria prèvia contra el Sant Rafael d'Eivissa pels Aiguats. Això sí, el conjunt potablava té un 1-5, recordem, de l'anada a Sesilles. Queden exempts els 4 equips que disputaran Supercopa d'Espanya: Barça-Real Madrid, Atlético Madrid i Real Societat. Aquesta primera eliminatòria de Copa es jugarà el 28 d'octubre.
0: Ara, just que començarà a treure les boles del grup 2, on estan els 8 equips catalans, també del part de l'Aragó i del País Valencià i de les Illes, on estarem pendents, evidentment, dels emparellaments que els hi toquin. En categoria femenina, golejada històrica del Barça, el primer clàssic ahir del curs a la Lliga F.
1: Les blaugranes van guanyar 7-0 al Real Madrid ahir en un partit disputat a l'Spotify Camp Nou. L'equip de Pere Romeu ja guanyava 5-0 al descans, amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham Hansen. A la segona meitat van completar la golejada Eva Pejor i Sidney amb un golaç de fora a l'àrea.
0: El Barça, que arriba a l'aturada de seleccions, encara més líder, amb 5 punts més que el Real Madrid.
1: La selecció espanyola confirma que la migcampista blaugrana Vicky López, que en un primer moment havia estat convocada per jugar 2 amistosos als Estats Units, finalment cau de la llista no recuperar-se de la lesió que li ha impedit jugar els últims partits amb el Barça. La substitueix la jugadora de la Juve, Alba Redondo.
0: Tornant a la categoria masculina, més enllà dels partits de seleccions, ahir van jugar els dos catalans de segona divisió.
1: I tots dos van empatar 0 en partit del Girona Montilivi contra el Mallorca. Malgrat la falta de punteria, també li va faltar encert de cara a porteria al Sabadell, que va mereixer la victòria contra l'Andorra en partit que s'havia disputat dissabte, però que es va moure ahir a la nit pels Aiguats.
0: A la primera federació masculina, cap victòria catalana ahir.
1: Al Sant Andreu se li van escapar dos punts, volíem dir, el temps afegit a la visita de l'Antequera Can Dragó. Tercera derrota consecutiva al Nàstic, 2-0 al camp del Múrcia, i desfeta també de l'Europa, que no surt de la zona baixa, 3-1 a l'Alcoraz davant l'Osca.
0: A la primera federació femenina, primera victòria ahir del Barça Atlètic.
1: El filial blaugrana es va imposar a la Lama per 2-0 i suma la primera victòria en 4 partits de Lliga. A segona federació femenina, l'Ona Sant Adrià és el nou líder gràcies al triomf per 2-0 sobre el Villaviciosa de Odón i a l'empat sense gols entre EM i Europa. També va empatar 0 l'Espanyol B davant el Balears i el partit del Barça C va quedar suspès pel temporal a la tercera federació.
0: I a la segona federació masculina, el Barça Atlètic es manté líder.
1: L'equip de Giuliano Belletti va guanyar 1-2 a Tudela amb remuntada inclosa i continua primer amb un punt més que l'Osasuna B. Tercer ja és l'Olot, que hi va superar 2-4 el filial de Logroñés Promeses i suma el tercer triomf a la Rioja. Gran triomf del Manresa, Reus 1-4 per situar-se amb els mateixos punts de les places de playoff. I els partits Terrassa, Girona B i Espanyol B, Nàixera també es van suspendre pel temporal.
0: Per cert, ja coneixem el rival del que probablement serà el Prat. En aquest cas, si guanya el Prat, si acaba passant l'eliminatòria contra el Sant Rafel, s'enfrontarà ni més ni més que contra l'Atlètic Club de Bilbao, un campió històric de la Copa del Rei, que, com dèiem, visitarà, en principi, esperem, el Sagnia. Encara ho ha de corroborar el Prat amb aquest partit de tornada. Recordem que té un 1-5 de l'anada.
1: I recordem també, si em permets, Martí González, que aquest Atlètic Club de Bilbao ja va visitar Can Rosés, al camp del Rubí, fa 4 temporades, i va patir l'equip que abans entrava Ernesto Valverde i el Rubí, que va plantar cara fins al final.
0: Exacte. Veurem si el Prat pot plantar cara. Abans, com dèiem, s'ha de disputar aquesta partida tornada, en aquest cas, contra el Sant Rafel d'Eivissa, en aquest 1-5. Un altre emparellament de català és el Sestao River Espanyol. Per cert, l'únic equip català que entra de primera divisió que entra en aquest sorteig, Espanyol, que ja sap que jugarà al Municipal de les Llanes contra el Sestao River, que, recordem, va eliminar el Terrassa, un altre equip català que s'hauria enfrontat a l'Espanyol. En bàsquet, mal cap de setmana per als equips catalans.
1: Dissabte van estrenar-se a la Lliga Femenina amb derrota tant el Cadí La Seu a la pista a l'Avenida com l'Espart Girona a la d'Estudiantes. També van perdre dissabte, en aquest cas a la CB, parlem de bàsquet masculí, el Quítanes Manresa, 95-101 contra el Breogán. La penya tampoc no va poder jugar el seu partit per les pluges, mentre que ahir també van perdre l'Ilerna Lleida, 81-94 contra el Sant Pablo Burgos, el FIEC Girona per un contundent 118-78 a la pista al Bascònia i el Barça 100-94 a la de l'UCAM Murcià.
0: En hoquei patins, debut amb golejada de la selecció espanyola femenina, farcida de catalanes al Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat França per 8-0 en el primer partit del grup A. En l'altre partit del grup, triomf d'Argentina per 5-1 contra Suïssa. En el Mundial de la categoria sub-19 d'Espanya, amb 9 jugadors catalans, ha superat per 4-1 Itàlia. I en la modalitat de descens, el català Albert Forés ha guanyat la medalla de bronze en la contrarrellotge de Longboard.
0: En motor, Marc Márquez guanya també la cursa llarga del Gran Premi del Japó de MotoGP i es queda 2 punts de líder de la general, Jorge Martín.
1: El Cerverí ja havia guanyat dissabte la cursa sprint i ahir va acabar superant Martín, que entra segon. Àlex Márquez va tornar a caure ahir i va haver d'abandonar, mentre que Maverick Viñales, que reapareixia després d'un llarg període de baixa, va ser 14è i Alex Rins va acabar 16è.
0: Amb Waterpolo, Catalunya es queda sense Supercopa d'Europa femenina.
1: Les gracienques van caure clarament al Pireu per 18-4 davant les campiones d'Europa, l'Olympiacos. Les de Javi Belmonte van plantar cara a la primera part, però van acabar cedint els dos últims quarts davant la superioritat física de les gregues.
0: Per cert, ara ho acabem d'explicar, però també tenim emparament pel Girona. De segona divisió anirà ni més ni menys que al camp del Cuarte de l'Aragó. I un últim apunt, acabem amb pàdel. Les catalanes Ari Sánchez i Andrea Ostero guanyen el seu segon títol consecutiu.
1: La parella catalana va superar ahir a la final del torneig de Rotterdam als Països Baixos a la número 2, Paula José María i Bea González. Dissabte ja havien guanyat a la parella número 1, formada per l'argentina Delphi Brea i la menorquina Gemma Treay.

0: Dilluns 5 d'octubre, 9 minuts gairebé, passen de 2:15 a 2. Comencem parlant de futbol. Pendents del sorteig a la primera ronda de Copa del Rei, que implica 8 equips catalans. Ara us expliquem, ja tenim alguns emparellaments. Escoltem en directe el sorteig.
1: Centre d'Esports Manresa en el Nou Congost. Los vallesanos recibirán a un Primera Federación.
2: Sant Andreu.
1: Ante los Cuatro Ibarrats, la Unión Esportiva Sant Andreu, derbi català, por tanto, entre manresanos y barceloneses.
3: Calamocha.
1: El Club de Fútbol Calamocha, localidad más pequeña de los 112 equipos participantes en esta primera eliminatoria. Unos 4.000 habitantes. El equipo turolense.
2: Europa.
1: Recibirá el Club Esportivo Europa, uno de los equipos que han jugado una final de la Copa...
0: Doncs acabem d'escoltar en directe dos emparellaments catalans. De fet, l'únic duel català que tenim de moment, el Manresa-Sant Andreu. Manresa de segona federació, Sant Andreu de primera federació. L'altre equip català de primera federació que jugarà aquesta primera ronda de Copa, l'Europa, jugarà contra el Calamocha, també d'aquest grup 2 de segona federació, on hi ha, per exemple, el Manresa. Encara falta un equip més català per definir el seu emparellament. N'estem pendents. De moment, ja sabem que el Prat, si acaba de passar la sèrie eliminatòria, recordem que té un 1-5 de l'anada i ahir no va poder jugar la tornada pels aiguats, s'enfrontaria contra l'Atlètic Club de Bilbao, el Sagnier, l'Espanyol, l'únic equip català que entra de primera divisió, que entra en aquest sorteig, jugarà al camp del Sestao Ribera, al País Basc, al municipal de les Llanes, mai han jugat entre ells Sestao i Espanyol, i el Girona jugarà contra el Cuarte, en aquest cas l'Aragó. El Sabadell visitarà el camp de l'Utebo, també de segona federació. Finalment, el Reus rebrà el Baracaldo, en aquest cas. I també tenim, com dèiem, aquest Manresa de Sant Andreu i aquest Calamocha a Europa. Ja tenim, per tant, els 8 emparellaments dels equips catalans, aquesta primera eliminatòria que jugarà el 28 d'octubre. N'estarem pendents, evidentment, seguirem aquesta Copa del Rei. Recordem que el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i la Real Societat encara no entren en aquesta primera eliminatòria perquè són els 4 equips que disputaran la Supercopa d'Espanya. Aquesta tarda, per cert, també tenim sorteig de la Copa de la Reina, tercera ronda en aquest cas, en què entren dos equips catalans de primera divisió, de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women, a més de l'Europa, que ve d'eliminar el Villarreal. Encara no serà el Barça, que és el vigent campió de Copa i a totes les competicions de l'any passat, i que segueix demostrant la seva superioritat. Si dimecres guanyava 0-6 al camp de la Roma en partit de Champions, ahir li van caure 7 gols al que hauria de ser el seu principal rival a la Lliga F, al Real Madrid. Clàudia Pina, gran protagonista amb un pòquer de gols, va obrir el marcador al minut 4 i a partir de la mitja hora l'equip de Pere Romeu ja va plasmar la seva superioritat amb també el marcador, amb 3 gols més de Pina i un de Caroline Graham Hansen per situar ja la maneta abans del descans. A la segona es va calmar una mica, tot i que van completar la golejada Eva Payor i Cindy Schertenleib amb un golaç des de fora l'àrea per completar aquest 7-0. Escoltem Clàudia Pina en zona mixta després del partit.
4: És que crec que hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt 1-1 i nosaltres traiem la pilota. Crec que bastant còmodes avui. Si no, li donàvem a Caro o a Eva a dalt perquè si juguessin el 2-2 que tenien allà a dalt. Bueno, nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i, òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
0: I també compareixia en la zona mixta Aitana Bonmatí, que va seguir sumant minuts de qualitat a la segona meitat per anar tornant a la seva millor versió després d'aquesta llarga lesió.
5: Porto molt de temps sense competir i sense competir neta, no? Però bé, és la primera lesió greu que he tingut a la meva trajectòria i de tot se n'aprèn. No en tenia ni idea del que significava una lesió d'aquest estil. I també estic aprenent a tenir paciència, que sé que no tot és un dia per l'altre. Jo estic acostumada a jugar-ho tot, a jugar sempre, estar disponible sempre. Era la meva realitat fa gairebé un any, però ara la meva realitat és aquesta, no? I bueno, el meu focus està en tornar a ser l'Aitana que era, o millor, però sé que no és immediat i així m'ho estic prenent. Estic posant tota la meva part per tornar a ser la que era, fan també confiança en aquests minuts, que quan passes molt de temps sense jugar, no?
0: El Barça reforça encara més el seu líder a la Lliga F, 5 punts ja té més que el Real Madrid i que també que l'Atlètic Club el Madrid Club de Futbol, volíem dir femení, són segon i tercer respectivament després de només 6 jornades. I arriba la primera aturada de seleccions de la temporada, amb èxode evidentment a Can Barça per jugar en el cas de la selecció espanyola 2 amistosos als Estats Units. També estan encara amb les seves seleccions molts jugadors del primer equip masculí del Barça, en total tenia 17 internacionals aquesta aturada. Aquesta setmana es completa la finestra, demà es disputa fet el Croàcia-Espanya a Split. De veurem si també torna a tenir minuts el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que va debutar dissabte amb la selecció espanyola sent titular contra la República Txeca en la victòria 3-1, també amb 6 jugadors del Barça i en golaç de Lamine Yamal. Ja va recuperar algun dels internacionals ahir al Girona, que va empatar sense gols contra el Mallorca en un bon partit de l'equip de Quique Álvarez, que només li van faltar encert de cara a porteria per endur-se'l. El tècnic del conjunt gironí en sortia satisfet, malgrat de lamentar aquesta manca d'efectivitat, i elogia també l'actuació del porter del Mallorca, que l'usonenc Arnau Tenas.
2: És algo que fins ara era molt bo i a vegades passen aquestes coses, no? Millores en unes coses i amb el que estava sent molt bo pues no ha estat efectiu, però jo avui també li dono molt mèrit a rival. Tens un rival davant que defensa bé i que ha tingut un porter que les ha parat, no? Com ens ha passat nosaltres a vegades amb Gatxa. També és mèrit ell, és un gran equip i es nota també amb això, però en general la millora està i bueno, un es queda amb la sensació de que falta algo, però bueno, jo crec que és un bon partit per creixer.
0: El Girona és quart amb 14 punts, els mateixos que el Mallorca, precisament. El Sabadell n'ha sumat un menys, 13. El conjunt arlequinà també va acabar jugant ahir el seu partit contra l'Andorra, després que s'hagués d'ajornar dissabte per les pluges, i també va empatar sense gols a casa, 0-0. Bon partit també de l'equip de Ferran Costa, que només li va faltar el gol.

0: Més futbol. Parlem ara de la primera federació masculina i van acabar jugant els tres equips catalans amb derrotes del Nàstic 2-0 a Múrcia i també de l'Europa 3-1 a Osca. Els tarragonins, anem per parts, encara han ja tres derrotes consecutives. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: Els tarragonins van caure aquest diumenge a Múrcia per 2-0 i ja han encaixat 7 gols en els darrers 3 partits que els deixa tocar de les places de descens. El primer gol dels locals va arribar aviat al minut 13 en una jornada on Vicent Abril, que va ser titular en comptes de Iessa a la porteria, no va poder desviar una rematada del davanter rival. El segon gol va arribar cap al final del partit quan semblava que ja no es mouria el marcador. Els granes han estat protagonistes en pilota i la imatge està positiva, però en dues accions puntuals el Real Múrcia ha fet els dos gols, fet que ha lamentat l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, qui veu millorar en l'equip, però amb aspectes a millorar.
2: Crec que hem millorat en moltes coses, però hem de seguir millorant, això no para aquí. Evidentment, no mos agrada perdre, ara no anirem superdolguts cap a casa, serà un viatge llarg, serà un viatge de com li he dit jo, no? De tragar veneno, és el que mos toca, no mos agrada perdre, perquè hi ha moltes coses a millorar, però avui s'han vist coses molt bones de l'equip.
1: El Nàstic torna a tenir ara un altre partit fora de casa, serà el Pozuelo contra el Joventut Torremolinos, que encadena 5 derrotes consecutives i és el QE. El partit serà dissabte a 4:45 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. L'Europa no acaba d'aixecar cap també tampoc després de sumar la setmana passada la primera victòria amb el canvi d'entrenador i l'arribada de Luis Blanco. Ahir els escapulats van pagar molt car un mal inici de partit al camp de l'Osca i van acabar perdent 3-1. L'Europa, que com dèiem ja té rival per a la primera ronda de Copa del Rei, és el Calamocha. I també té rival el Sant Andreu, que en aquest cas ahir va acabar empatant després de tenir a tocar la victòria. Anava guanyant 2-1 a l'afegit i va acabar empatant, com dèiem, a l'afegit a l'Antequera a 2, amb una jugada a pilota aturada. Escoltem el tècnic quadribarán, Nacho González.
3: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defender mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estás tan bien y manteniendo lo que está bien.
0: Això a la primera federació masculina. La segona federació masculina, per cert, el Sant Andreu, que jugarà contra el Manresa, en aquest cas a la primera ronda de la Copa del Rei, un equip de l'únic duel català que tenim, de fet, Manresa de segona federació contra el Sant Andreu, un Manresa que ahir va guanyar clarament 1-4 al camp del Reus Redis. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
4: L'equip de Sergi Trullàs va controlar el matx de principi a fi gràcies a l'actuació de David Momo, autor de 3 dels 4 gols vegencs. El davanter va obrir el marcador al minut 7, va ampliar l'avantatge al 65 i va signar el seu hat-trick particular al minut 82 per frenar la reacció local. Ja en el temps afegit, al minut 93, Richard Martínez va arrodonir la golejada amb el 1-4 definitiu. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
5: Molt orgullós de lo que hem fet i de com ho hem fet, no? Al final l'equip, l'adversitat, no? La gent, al final l'adversitat és quan s'ha de donar la millor cara i quan es veuen de veritat com el que són les persones per dintre, no? Per tot el barret. Venim de dues derrotes, l'equip ha treballat cada dia d'entrenament durant aquestes dues setmanes, encara més que les dues primeres quan van ser victòria. I ja et dic, molt orgullós, això ens dona confiança, encara més de la que ja teníem.
4: Amb aquests 3 punts, el Manresa és 6è a la classificació amb 9 punts i arrafada la derrota de la setmana passada, on tot i ser molt superior en joc al rival, la pilota no va voler entrar a la porteria de la Unió Deportiva Logroñés Promeses. El pròxim cap de setmana, els blanquivermells tindran un duel d'alt nivell al Congost, on rebran la visita del líder de la categoria, l'Osasuna.
0: Gràcies, Jordi. El líder que de per ara és el Barça Atlètic, que ahir va acabar guanyant, va acabar remuntant 1-2 al camp del Tudelano. També va guanyar ahir fora de casa l'Olot 2-4 a les Gaunes contra el filial de Logroñés, l'Olot que és tercer, i es va acabar suspenent el Terrassa Girona B, que s'havia de retransmetre a l'Enjoc TV, i avui el Club Agarenc ha fet un comunicat sobre aquesta suspensió. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa el Miqui Romagosa.
6: Indignació total al Terrassa Futbol Club després de la suspensió del partit ahir davant el Girona B. El conjunt agarenc, en un extens i contundent comunicat, parla de tota la cronologia dels fets i també remarca algunes accions o situacions força polèmiques, i no tan sols per l'alerta Inuncat i el SECAT, sinó també perquè el Terrassa va oferir altres opcions horàries per poder disputar el partit. cosa que des del Girona es va negar en tot moment. També posava de relleu alguns partits com el Girona-Mallorca, el Sabadell-Andorra o el Huesca-Europa o el Sant Andreu-Antequera es van poder disputar sense cap problema, o el Reus-Manresa, per exemple. També, per altra banda, parlava aquest comunicat, o parla aquest comunicat, de que coincideix amb una data de partits internacionals on quatre jugadors del primer equip del Girona no poden disputar aquest maig. I el Girona B, doncs, ha de nodrir aquestes baixes amb jugadors per al primer equip. Aquesta circumstància també ha provocat molta indignació al Terrassa Futbol Club. Per altra banda, la posició del Terrassa és que el Girona es trobava en condicions de disputar el partit i que tot això ha creat un perjudici a l'entitat agarenca. El Terrassa proposa que el partit es jugui amb les mateixes condicions, amb una finestra de compromisos internacionals. Seria el 18 de novembre. I és que el Terrassa considera que hauria de ser amb les mateixes condicions esportives i és la solució més equitativa.
0: Gràcies, Miqui. Parlem ara de bàsquet perquè hem d'explicar-vos un mal cap de setmana per als equips catalans, en ple de derrotes a l'ACB i també a la Lliga Femenina. Dissabte, els dos catalans d'aquesta Lliga Femenina, que Vilaseu i Espart Girona, començaven perdent a la primera jornada de competició, i a l'ACB també vam perdre tots excepte la penya, que no va poder jugar al partit pel temporal. També dissabte i també a casa, el Manresa va caure 95-101 contra un molt bon Breogán. I ahir, desfetes també del Lleida, el Girona i el Barça. Anem per ordre cronològic. L'Hilerna Lleida acaba caient de 13-81-94 en un partit que fins a l'últim minut estava igualat contra el Sant Pablo Burgos. Aquest últim minut, de fet, va enfadar i molt el seu entrenador Gerard Encuentra, tal com explicava ell després de partit.
7: Bueno, jo me'n vaig enfadat pels... O sigui, crec que hi ha hagut un partit fins als 50 segons finals, no? Ha estat un partit pues, competit, amb més encert, menys encert, fallant coses, pèrdues, rebot, i als últims 50 segons hi ha hagut un altre partit on se'ns han apagat uns interruptors i no hem sigut capaços de connectar. Un curtcircuit d'abandonar-nos, no? De veure que potser no arribàvem a guanyar el partit. Jo crec que hi ha alguns jugadors que ja han abandonat, no? I quan abandones, doncs, perds pilotes, regales tirs lliures, comets errors, i en aquesta lliga l'averaix és algo molt important i parlarem sobre això perquè no es torni a succeir.
0: Els lleidatans han queixat la primera desfeta de l'estrena a casa al Barris Nord. Fora de casa va perdre el Fiat Girona, que va acusar l'Odissea del viatge per desplaçar-se a Vitòria i després de competir en el primer quart va acabar perdent de 40 punts, la màxima derrota de la història del conjunt gironí a l'ACB, 118-78, que, com dèiem, a la vista del Baskonia. Girona FM, Marc Treserres.
8: El bàsquet Girona va caure de forma contundent, 118-78 a la pista del Baskonia, la major diferència de punts, 40, en la història del club a l'ACB. Tot i així, van haver-hi uns primers 15 minuts molt bons sobre el parquet. A partir de llavors, l'equip va desaparèixer. Els locals van aconseguir un parcial de 24-7, amb molt d'encert també, des de la llarga distància, i van arribar al descans guanyant de 12 punts. S'havia de millorar la defensa a la segona meitat, però no es va fer. De fet, va rebre 64 punts entre el tercer i l'últim quart al conjunt de Moncho Fernández. L'equip, a més, no va millorar en atac, va perdre pràcticament 20 pilotes, va perdre el control del rebot i, a més, només va aconseguir 7 de 27 en triples. Així doncs, el Baskonia va poder jugar plaer, com si d'un entrenament es tractés, davant la nula oposició gironina. Això és el que deia Moncho a roda de premsa per valorar el partit que el seu equip va acabar perdent.
9: I a partir del segundo cuarto, pues... La verdad que se ha pasado muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado un partido de 10 minutos y los últimos 30, pues... no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
8: I aquesta dolorosa derrota haurà de passar pàgina de forma ràpida perquè l'equip demà dimarts juga el seu primer partit a Europa, debut europeu en la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a 8:15 del vespre fontejat.
0: Gràcies, Marc. Finalment, tampoc no ho va arreglar el Barça, que va completar l'exigent setmana amb 3 llargs desplaçaments, perdent 100-94 a la pista del Murcia. Escoltem el Verona Alexander Sekulic.
10: Everybody's asking in the NBA, there is a lot of talk about this very difficult week, but that's the way it is.
11: Tothom m'ho pregunta, se n'ha parlat molt d'aquesta setmana tan difícil, però és el que hi ha, i no vull buscar excuses. No ha estat fàcil, és a dir, hi ha una gran diferència entre nosaltres i en Múrcia, que ha tingut tota una setmana per preparar-se, i nosaltres, bàsicament, i un entrenament abans d'aquest partit. Però això no és una excusa. Hem de rendir millor, sobretot en l'aspecte defensiu. Hem de trobar la manera per superar aquest repte. Hem de continuar junts, i amb tots els reptes que tenim, afrontant-los.
0: Això acaba de començar, com sentíem, segona jornada de CB i com sentíem també toca canviar de xip. En aquest cas el Girona, que debuta demà a la FIBA Europe Cup, rebent a fondejar el Dinamo de Bucarest. També demà estrenar-se en competició europea, en aquest cas a la Champions, la sisa joventut, que rep el Herzliya israelià a l'Olímpic. Veurem si hi ha protestes. Un joventut que, com dèiem, no va jugar aquest cap de setmana pels aiguats. I el Barça jugarà divendres, partit d'Eurolliga, també a casa, al Palau contra els Alguiris lituà. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport que ha de la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Laiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
1: Ràdio Arenys.
10: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, el Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
11: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
10: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluismi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, Sònia. Doncs tendeix a la calma aquesta situació que, per altra banda, algunes previsions ja donaven, per tant, s'han anat encarrilant amb aquestes pluges intenses que es veien a venir, sincerament, i que, per sort, van marxant. Recordem, 111 litres per metre quadrat a Granollers, 100 litres a Canovelles. N'han caigut 106 de litres al barri de Vallcarca de Barcelona, fins a 53 a Ripollet. Han caigut 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar. Tot això és història, però compta les immediates 2-3 hores, sobretot a la comarca de la Selva i del Baix Empordà. Aquí encara hi haurà alguns patacs d'aigua destacables. A la resta del país continuarà sense ploure. Sembla mentida, però gran part de Lleida continua amb una sequera molt greu, i així continuarà aquesta tarda. Compte, Sònia, perquè demà dimarts a la tarda tornarem a tenir un episodi de pluges torrencials, sobretot a les comarques barcelonines.
10: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents aquí a la xarxa. Granollers s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i l'alerta per risc d'aiguats es manté, atenció, fins a les 8 del vespre.
13: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats, mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
10: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
13: Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant, el fracàs del dos decrets d'habitatge divendres al Congrés.
14: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
10: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
13: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
10: En cultura, primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
13: La banda usonenca s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones. Una fita insòlita per un grup en català. 15 anys de carrera han deixat himnes com Sort de tu, Petaro o Elefants.
10: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
15: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
10: Gràcies, Anna Freixa. Rectifiquem el titular de Cultura perquè hem sabut fa pocs minuts que el concert d'Oques Grasses previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha quedat ajornat fins dijous. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Arnau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
10: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alertes a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, l'Oriental, al Maresme i també la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. Aquesta hora miren si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que també afectarà demà Catalunya.
17: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
16: Els bombers aquest dilluns han fet 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades, amb una punta a les 11 del matí, i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat.
10: Les classes també han quedat suspeses en algunes escoles i instituts a diversos punts.
16: Exacte, l'activitat educativa suspès aquest dilluns a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, i a més també hi ha hagut altres centres educatius tancats, al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
10: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre a les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda a aquesta hora. De fet, ho està des de primera hora del matí per grans acumulacions d'aigua a les vies. Vallès, VO Televisió, Clara Armengol, endavant.
18: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
10: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia previst un minut de silenci per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha ajornat per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
19: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
20: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
19: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
10: Seguim sobre el terreny repassant les principals afectacions d'aquest temporal. Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada per baixos inundats, sobretot, i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda ahir a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
21: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouet, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
10: Gràcies, Clara, per aquesta última hora. Esther Minguell, si et sembla, ara repassem les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
15: Doncs que està tallada la circulació de trens de la R1 pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa a la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha sí el servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest
16: matí ha estat tallada també la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera. Ara ja està restablerta i les pluges d'aquest matí han afectat també diverses carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de Girona per inundacions i per esllavissades.
3: Mentrestant, a la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre treballen per intentar recuperar la normalitat després dels forts aiguats de les darreres hores. Comencem a la Costa Brava, en el cas de Platja d'Aro. Allà les feines de neteja i avaluació d'habitatges estan en marxa des de primera hora del matí. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
5: Platja d'Aro es recupera de les pluges intenses d'aquest cap de setmana. Avui estan acabant de treure aigua de propietats privades i avaluant danys a equipaments municipals que han patit filtracions. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, parla de la tasca de netejar carrers.
22: Ara les tasques sobretot se centren en unes qüestions de neteja, de recuperació de la llera i fins i tot en unes primeres valoracions que cal fer a partir d'avui per intentar ser més resilients en situacions com aquesta.
5: L'altre punt crític d'ahir va ser l'esquerda, que va aparèixer al pont del Ridaura. En un primer moment hi van tancar la circulació fins que van detectar que la fissura era superficial. Això torna a posar sobre la taula la necessitat de readaptar els ponts que es troben al tram final del riu.
3: A les Terres de l'Ebre, municipis del Montsià i el Baix Ebre continuen avui fent balanç dels desperfectes i treballant per recuperar els accessos i també les infraestructures afectades per la pluja. Canal T, Dani Camacho.
23: Tot i això, malgrat l'intent de tornar a la normalitat, este dilluns una zona del Montsià ha tornat a patir inundacions, concretament al terme d'Ulldecona. Han tornat a baixar barrancs, s'han inundat cases i s'han tallat carreteres. Ho explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
24: Per sort no hem de lamentar danys personals una vegada més, però sí que és veritat que, per exemple, esta nit hem tingut una altra persona desallotjada. Portem des del dijous a la nit en incidències múltiples a diferents parts del terme municipal.
23: En paral·lel, la Generalitat prepara ja més mesures per accelerar esta recuperació. El govern preveu aprovar demà en Consell Executiu un acord d'emergència similar al de l'any passat després de la Dana, que li permetrà actuar directament sobre camins i altres infraestructures públiques afectades. Des de divendres, diversos efectius treballen en diferents punts per garantir l'accés a habitatges, granges i equipaments municipals.
25: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un minut i un quart de tres, l'altre tema destacat d'aquesta jornada, el president del govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista. Maite Polo, bon dia.
26: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
14: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
26: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
3: El Partit Popular ha celebrat l'avançament electoral, que considera que es fa a la desesperada.
26: El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
27: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
3: Al seu torn, la presidenta de Madrid ha atiat el fantasma d'una possible tupinada electoral pel part del PSOE.
26: Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
28: Pues por supuesto,
0: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
26: I el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis.
3: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts, encara sense candidat. Obliga els quatre partits a negociar contrarellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE busca encara candidat per configurar una coalició que vol conformar una nova majoria amb l'habitatge com a un dels principals epicentres. Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat amb unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre. Això mentre la líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar aquesta candidatura anomenada Front Ampli. En aquests moments s'està duent a terme aquesta roda de premsa a Madrid. Acaba de començar tan sols fa uns minuts, amb una hora de retard, on apareixen els líders dels quatre partits que conformaran aquesta coalició.
3: Els partits catalans, de la seva banda, han entomat l'avançament electoral de maneres diferents. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, i igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Montcarvajal.
4: Bon dia. Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
6: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i el pacte.
4: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent, i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
7: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
4: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
8: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania, i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
4: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
3: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, com dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
26: El que no s'ha concretat és si es retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
25: Notícies en xarxa.
3: 10 minuts i dos quarts de 3. Més qüestions d'aquesta jornada. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. A la regió central, els centres d'atenció primària ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables. Aquest any, amb més de 100.000 unitats per administrar. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
9: Aquest any els caps de la Catalunya Central tenen més de 80.000 dosis contra la grip i pràcticament 40.000 per la Covid. L'Aina, la Cristina, una embarassada, i la mare d'un nen de 4 anys expliquen per què opten per la vacunació.
11: Porto uns anys fent-ho perquè, bueno, agafava moltes bronquitis i des de que m'estic vacunant veig que no les agafo tan fort, si és que n'agafo, i sobretot per prevenir la grip.
28: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
9: L'objectiu de Salut és capgirar les xifres de l'última tardor, quan la cobertura d'aquest virus no va arribar al 40% a les comarques centrals. En parla la responsable de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós.
29: Persones vacunades tenim menys ingressos hospitalaris,
2: tenim menys ingressos a UCIs i menys increment de patologies associades.
9: Fins ara, un 10% de la població cridada a aquesta primera tanda a la Catalunya Central ja té dia i hora assignats.
3: I ara és moment per la cultura. Els castellers de Vilafranca faran divendres una festa per celebrar la victòria del concurs de castells, un certament que es va endur després de gairebé 7 hores de frec a frec amb la Colla Vella. Ràdio Vilafranca, Judit Benages. Tenim problemes per escoltar aquesta crònica dels companys de Ràdio Vilafranca. Ara sí, endavant.
10: Després de guanyar el millor concurs de castells a la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria entre les files dels castellers de Vilafranca, que van guanyar el concurs després de gairebé 7 hores i un intensíssim frec a frec amb la Colla Vella. Els Verds ja estan preparant una festa per divendres, ja que volen agrair a tota l'afició el seu suport, tal com explica Àngel Grau, que és el seu cap de colla.
12: Perquè al final el concurs el guanyem els castellers de Vilafranca, però teníem una afició, o sigui, potser era mitja plaça, era de color verd, i llavors, ostres, també hem d'ajudar amb aquesta gent, felicitar-los i agrair-los, i sobretot aquesta ajuda que ens han donat, no només el dia del concurs, sinó tota la temporada.
10: Els Verds ara descansaran uns dies i en breu es posaran a treballar per fer també una gran diada per Tots Sants. Sexy like you, just want the sky.
3: It's like you. I atenció, perquè Oques Gràcies, us ho dèiem en titulars, posposa a dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
13: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en la seguretat. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per dijous.
3: Gràcies, arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
17: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les Blaugrana, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejar del Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
18: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
17: El fort temporal que està patint aquests dies Catalunya ha afectat de ple les competicions esportives amb cancel·lacions de partits o endarreriments, com el mateix en Barça-Real Madrid, que es va haver de programar per 2 hores més tard. El partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat perquè l'equip visitant no va poder arribar. L'anada havia acabat amb victòria del Prat per 1-5. A l'espera de que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Si el Prat passa l'eliminatòria, s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta

0: Han arrencat els World Skate Games d'Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. Ha estrenat de defensa de títol amb golejada contra França per 8-0. Avui, a les 11, segona jornada, amb una Xile selecció espanyola. Encara un hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana. Demà, 8:45 del vespre, Lloret-Barça, i a les 9:10, Caldes-Calafell.
1: Gràcies, Anna Freixa, per última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Ens hi posem en una estona. Gràcies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
11: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou...

0: molt i de manera torrencial, no ens movem, els espais on estem protegits són segurs, en tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en el que la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs, en molts casos han vist gairebé a fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament, les properes dues hores aproximadament, a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, i anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempesta, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
1: Gràcies, Lluís Min, estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
3: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
1: Protecció Civil envia unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
3: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill, s'ha de trucar al 112.
1: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
3: Serà 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
4: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
1: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
3: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
1: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
1: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
5: En el partit que es va haver de programar dues hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
1: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques de litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Això pel risc de desbordament del Ridaura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
0: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
7: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
1: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
7: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb una punta a les 11 del matí i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspesa aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
1: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora, per grans acumulacions d'aigua a les vies. VO Televisió, Clara Armengol.
8: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
1: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
9: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
10: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
9: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua, que ha estat garantit durant tot l'episodi.
1: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
11: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
1: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 llavissades que s'han produït als barris de muntanya.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
12: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven. I això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
3: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
1: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
7: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi han hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona i també de Girona, del sud de Girona.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
13: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
4: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
13: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
3: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
14: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Al front d'Esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. En plena reconfiguració, arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots, que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
16: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
15: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
1: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
17: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
18: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
17: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
19: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
17: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
20: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
17: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
13: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
13: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
1: I atenció, perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas. I és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
21: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Anna Valent Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
22: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant, el que sí que minimitza molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumònia.
21: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
2: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara al Camp de Tarragona, perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses, compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
5: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
6: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
5: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta.

0: Oques gràcies. Posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Matt Gill, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Dookie o Lola Young. I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
1: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
2: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
1: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5. A l'espera que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda. Si el Prat passa, l'eliminatòria s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 d'aquesta tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Ja han arrencat els World Skate Games a Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. S'ha estrenat defensant títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
1: Avui, a les 11, segona jornada, Montxilè, selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 9:15 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
0: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlletes horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giné. Molta precaució. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i barrancs propers. El missatge demana a la població que es protegeixi l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes en cas de perill. Recordem-ho per tothom que ens escolta. El telèfon d'emergències és el 112. Mentre recordem, hi ha trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. Els bombers han fet 35 salvaments. La majoria de vehicles han barrancat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, pugem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: I el ministre Jordi Hereu serà candidat al PSC a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El fins ara titular de les carteres d'Indústria i Turisme, el govern espanyol serà el cap de llista dels socialistes a Barcelona. El PSC ha convocat una reunió executiva per demà dimarts on proposarà l'exalcalde de Barcelona com a candidat. Avui, Pedro Sánchez ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre.
3: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: I arrenca la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. La regió central, els centres d'atenció primària, ja fa hores que funcionen a ple rendiment aquest any amb més de 1.000 unitats, de 100.000 unitats per repartir. I continuem parlant, en certa manera, dels efectes de la pluja, d'aquestes pluges torrencials de les darreres hores. El concert d'Oques Grasses previst per avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona es posposa fins al dia 8 d'octubre a la mateixa hora. La decisió ha estat presa conjuntament d'Oques Grasses i l'oficina de management de donades les afectacions que està provocant a la mobilitat i les condicions de seguretat per les persones que hi vulguin assistir. Les condicions de seguretat per les persones que hi vulguin assistir.
4: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Comencem.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: Aquest dilluns 5 d'octubre de 2026 ens hem tornat a despertar mirant el cel i sobretot també mirant les rieres. El Maresme intenta recuperar-se d'un cap de setmana marcat per un episodi de pluges extraordinari amb inundacions, carreteres tallades, afectacions ferroviàries, rescats, una víctima mortal a Tordera i una persona que continua desapareguda a Pineda de Mar. I l'episodi encara no es pot donar per acabat. Aquest matí, poc després de les 8, els telèfons mòbils del Maresme i del Vallès Oriental han tornat a rebre un missatge és alert de Protecció Civil per la previsió de pluges localment intenses. L'avís demanava extremar les precaucions en els desplaçaments i, sobretot, no acostar-se a rieres, barrancs ni zones inundables. Al Vallès Oriental la situació s'ha complicat encara més i cap a 9:45 del matí s'ha enviat un segon és alert, en aquest cas, demanant el confinament davant el risc de desbordament de rius i rieres. Durant el diumenge, recordem, es va desplegar un ampli dispositiu de recerca amb bombers, Mossos d'Esquadra, policia local, Guàrdia Civil, Creu Roja i Salvament Marítim. Per mar es van mobilitzar un helicòpter, una embarcació de salvament marítim i altres efectius. La recerca es va suspendre amb la caiguda de la nit i també s'ha represa aquest dilluns, aquesta recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda de Mar. El temporal ha deixat també una víctima mortal al Maresme. A Tordera, un home de 75 anys va morir diumenge després que un mur de contenció cedís i caigués sobre el bungalow on es trobava el càmping internacional Costa Brava, que està situat entre Blanes i Tordera. Tordera, de fet, ha estat un dels municipis més castigats. Les pluges han provocat inundacions a les zones baixes, talls de carreteres esllavissades i també problemes en diversos accessos. Els bombers també van rescatar dues persones que viatjaven en vehicle a la zona de les Ferreres. El riu Tordera va experimentar una crescuda molt important. Diumenge, poc abans de les 10 del matí, l'estació de Can Simó registrava un cabal de 259 metres cúbics per segon. I les conseqüències continuen aquest dilluns. Una de les afectacions més importants és a la carretera de Sant Pere de Riu, que connecta la zona de Pineda amb Sant Pere de Riu per Tordera. L'aigua ha descalçat bona part de la via i s'hi ha hagut d'arranjar el camí de Vallmanya com a alternativa per als veïns de la zona. La matinada de diumenge també va ser especialment complicada entre Pineda, Santa Susanna i Malgrat de Mar. A Santa Susanna, l'acumulació d'aigua va arribar a inundar completament la N2 i es van haver de fer diversos rescats a persones atrapades en vehicles, especialment a l'altura de la zona del Carrefour. A Malgrat de Mar es van registrar acumulacions de pluja també molt importants. Ràdio Marina situava el registre en uns 157 litres per metre quadrat durant l'episodi. A Calella, el temporal va deixar uns 185 litres per metre quadrat. Es van tallar l'accés a la C32, la Riera cap Aspre, el Riarany dels Frares i diversos carrers, especialment a l'entorn d'Anselm Clavé. També es van registrar inundacions en baixos, filtracions, la caiguda d'un arbre a l'aparcament de l'hospital i el despreniment d'una part d'una façana. Diumenge, a més, una dona va resultar ferida lleu després que li caigués a sobre part del fals sostre de casa seva al carrer de les Ànimes. Els bombers havien rebut una desena d'avisos a Calella fins al migdia, principalment per entrades d'aigua i filtracions. I una altra de les conseqüències visibles d'aquest temporal que ha sacsejat fortament la comarca va ser la cancel·lació de l'Ironman Calella-Barcelona, que s'havia de celebrar ahir diumenge. El Baix Maresme, Premià de Mar, també ha registrat unes quantitats extraordinàries d'aigua. Segons aquest mitjà, Premià Mèdia, durant l'episodi s'han acumulat 259 litres per metre quadrat, dels quals 171 van caure durant la nit i matinada de dissabte a diumenge. Hi ha hagut inundacions a carrers, domicilis i passos soterrats, especialment a la part baixa del municipi. També s'han registrat dos arbres caiguts i dos punts del clavegueram que han rebentat. El temporal també ha provocat problemes amb el subministrament elèctric. Diumenge hi van arribar a haver 840 abonats afectats i aquest dilluns al matí encara n'hi havia 286 sense llum, segons les dades recollides per Premià Mèdia. La dimensió de l'episodi també es veu en les dades d'emergència. Fins a les 10 del matí d'aquest dilluns, el 112 havia rebut, atenció, 8.914 trucades a tot Catalunya que tenien relació amb aquest episodi de pluges. El Maresme és la segona comarca amb més trucades, amb 1.628, només per darrere del Barcelonès. I un altre dels grans problemes també ha estat la mobilitat ferroviària. Aquest dilluns la R1 continua funcionant de manera molt limitada. Segons la informació oficial de Rodalies, els trens circulen entre Arenys de Mar i Badalona, mentre que entre Arenys de Mar i Maçanet-Massana s'ha habilitat transport alternatiu per carretera. Entre Badalona i Barcelona tampoc no funciona amb normalitat el servei de la R1. Entre altres afectacions derivades del temporal, i els usuaris han de buscar alternatives de transport. Adif continua treballant per comprovar i adequar la infraestructura. Abans de recuperar els diferents trams, s'estan fent circulacions exploratòries amb trens buits per comprovar que les vies són segures. Per tant, el temporal ens deixa un balanç molt important al Maresme, una víctima mortal a Tordera, una persona desapareguda a Pineda de Mar, rescats, inundacions, desperfectes, carreteres afectades i una xarxa ferroviària que aquest dilluns encara està lluny de la normalitat. I sobretot una situació que obliga a mantenir la prudència perquè avui ha tornat a ploure sobre mullat. El terreny està saturat i Protecció Civil manté activat el pla Inuncat. La principal recomanació continua sent molt clara: evitar rieres, torrents, passos soterrats i qualsevol zona inundable i no travessar mai amb el vehicle una acumulació d'aigua. Seguirem pendents, especialment de Pineda de Mar, on continua la recerca d'aquesta persona desapareguda i també de l'evolució de les pluges durant aquest dilluns. Doncs segons les últimes dades que ens han arribat, hem d'informar que la R1 de moment no funciona amb cap tipus de normalitat. De fet, doncs, no funciona de forma normal. Per tant, doncs, rectifiquem aquesta informació i si tenim novetats els informarem de nou.

0: Doncs bé, us hem explicat la situació general de la comarca passant per diverses poblacions i també repassant el més destacat del que ha passat a cadascuna d'elles. Ara ens desplacem a Arenys de Mar, on la tempesta ha deixat 166,4 litres per metre quadrat al cap de setmana, amb també diverses incidències. Així que connectem amb Ràdio Arenys i saludem a l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Jo, la veritat, és que no parlaré tant com tu, perquè, per sort, d'incidències aquí a Arenys n'hi han hagut, però ens hem salvat bastant, com va dir l'alcalde Estanis Forç a les xarxes. Mira, entre les incidències destacades hi ha l'afectació a tres habitatges de l'urbanització de Portinyol-Portimar, que han obligat a desallotjar una família després del despreniment d'unes roques al mur d'una casa. En declaracions al programa dominical d'aquesta casa, el regidor Domènec Massuet va argumentar diumenge que el desallotjament era una mesura necessària. El podem escoltar.
2: La solució constructiva que vam fer, que era un mur de bloc parcialment armat que sostenia unes terres així bastant argiloses, i sobre aquestes terres, sense cap mena de fonament, es van fer dues línies de rocalla amb unes alçades de superiors a 3 metres. Què ha passat? La pressió de l'aigua ha tombat el mur, ha caigut el mur cap al carrer, el de formigó, el prefabricat, diguéssim, el de mur de bloc, i ara, clar, hi ha baixat bastanta sorra. I això, hi ha un risc moderat de caure. Si no plou, no passarà. Jo crec que no passarà res, però si plogués, podries llevissar.
1: També s'ha registrat l'aparició d'una esquerda al mur del pàrquing residencial d'Estela Maris amb els pisos de Jaume Balmes, un incident sobre el qual els tècnics municipals n'han de fer una valoració. Altres afectacions destacades han estat la inundació dels passos subterranis, així com de locals i habitatges a la zona del Rial del Bereu, tapes de clavegram aixecades, talls de subministrament elèctric en diversos punts o l'accés dels veïns del camí de Caldes impracticable, així com la caiguda d'arbres a la via pública. Juan José Martínez Ortigosa és el cap de la policia local.
3: En el col·le de Joan Maragall va caure l'arbre, però també s'ha de mirar la resta, per això aquella zona queda una mica tancada, vol dir, branca caiguda sobre dos cotxes, havia vingut als pins, aquesta sí que va produir danys als cotxes, un arbre caigut davant residencial Estrella i a la zona nacional, també una branca caiguda dintre del parc de Lourdes, que també s'han de revisar alguns arbres, han caigut dos arbres a l'interior de la zona privada del bloc de Sagrada Família. Teníem també afectació de subministre de llum a la zona de Canalies, Pompeu Fabra, també als semàfors de la zona de la Riera, se van inundar alguns patis i garatges a la zona de Pau Costa, i hi ha una afectació important als veïns de la Musclera, perquè...
1: Pel que fa a la carretera nacional 2, es va retirar al voral un tronc i diverses pedres grans davant de la zona residencial Estrella, entre altres punts. Finalment, també es va produir una esllavissada a la pujada del mal temps. El risc de tempesta també va alertar bona part de l'activitat esportiva, va alterar, dèiem, bona part de l'activitat esportiva i cultural del cap de setmana, va obligar la policia local a instar els cinemes Ocine, el de la Movisa, a aturar les projeccions davant del perill d'inundació de l'aparcament. Durant tot l'episodi de pluja, la policia i brigada municipal han estat treballant per dur a terme les diferents tasques de prevenció de situacions de risc i també netejar els carrers i embornals després del temporal, però com deies, pendents de la situació perquè van passant capítols, però del tot no s'ha acabat.
0: Molt bé, Oriol, doncs moltes gràcies per informar-nos com us està afectant concretament el temporal de pluges a Arenys de Mar. I bé, doncs si hi ha qualsevol novetat, ens ho fa saber i connectem ràpidament amb vosaltres. Fins ara.
1: Fins ara.

0: I després de passar per Arenys de Mar, no marxem gaire lluny, també ens volem fixar en altres municipis de la comarca perquè ens expliquin la situació que s'ha viscut de pluges aquest cap de setmana i també aquestes pluges que continuen aquest dilluns sacsejant fortament la comarca. Anem cap a Canet de Mar amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. De moment avui, tranquil·litat, ha plogut, però molta menys intensitat, res, vull dir, carrers mullats, però no baixant rieres, per tant, i el cap de setmana han caigut, sobretot diumenge, evidentment, 154 litres per metre quadrat, però han caigut bé, sense gaire incidències. Només cal destacar la caiguda d'un arbre al Pla de les Fonts, a la zona alta, a tocar de l'Institut de Domènec i Montaner, i algunes, diguéssim, inundacions amb passos soterranis, però sense més problemes. En aquest sentit, l'Ajuntament ha demanat que, fent una bona intenció, alguns veïns han aixecat embornals perquè l'aigua tragués més, i això és una imprudència, i ha demanat que quan es torni a haver-hi un altre episodi d'aquestes característiques no es toquin els embornals. Precisament, coincidint amb l'episodi de pluges, l'Ajuntament havia posat en marxa una neteja intensiva dels embornals que, evidentment, ara ja no serà tan intensiva perquè l'aigua, diguéssim, ho ha enviat tot cap avall. També s'han concentrat els treballs de la brigada, bàsicament, entre altres punts, el tanatori, als voltants del tanatori municipal, de la plaça 11 de setembre i de l'escola Misericòrdia. Al mateix temps, els equips de neteja han estat retirant fulles acumulades als embornals i sorra arrossegada per la pluja en aquestes zones, perquè hi ha zones, diguéssim, de sorra. Per tant, la sorra ha fet xiricais i ha provocat que alguns embornals d'aquestes zones, en concret del tanatori municipal i de l'escola Misericòrdia i de la plaça 11 de setembre, s'hagin vist obturats de manera seriosa, en podríem dir. A mesura que avança el matí, es van detectar incidències i afectacions derivades de la pluja. La brigada municipal va continuar desplegant pel municipi i resolent-les progressivament. No van ser gaire importants. No cal lamentar, diguéssim, actuacions a l'interior de domicili ni, l'aigua va caure a les rieres, a la superfície de les rieres, tot i que hi havia cotxes, com que estan soterrades, tant la Buscarons com la Riera Gavarra, no hi van haver-hi perill per cotxes, i tampoc la que no està soterrada, la Riera Petita, la Riera Lledoners. Alguns veïns van deixar el cotxe fora, tot i que no estava soterrada. La pluja va ser intensa, però va caure bé, i va moure algun cotxe, però no el va moure del tot, i no el veí el va poder recuperar sense problemes i no el va haver d'anar a buscar al final de la riera. Ha fet una destrossa absoluta. Per tant, no gaire incidència, 154 litres per metre quadrat. Durant la nit jo encara era despert a les dues i el cobert de casa meva picava molt fort, però va tragar tot, va caure força bé, tot i que la intensitat va ser bastant elevada. Doncs, a Canet, no gaire cosa més, Gemma.
0: Perfecte, molt bé, Dani. Moltes gràcies per les dades i també per la informació. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I de Canet ara ens desplacem cap a l'altre extrem de la comarca. Marxem fins a Tordera, on també ha caigut un bon aiguat. I avui al matí, aquest dilluns també, després de la pluja de la nit de dissabte i d'avui al matí, però el que hem de lamentar, malauradament, és que ha mort una persona. Ja ho hem explicat al principi del programa. Marc Tresserres, què més en sabem d'aquesta qüestió?
2: Doncs bé, Gemma, bona tarda. Doncs sobre el fet d'aquesta persona, aquest senyor de 75 anys que va perdre la vida, lamentablement, ahir a la matinada, de dissabte a diumenge, per culpa dels aiguats, en sabem poqueta més coses. Sí que es va poder parlar amb una de les veïnes d'aquest home, la qual no va voler ser gravada, però va explicar el que més o menys ja s'ha anat explicant, que és que mentre intentava treure aigua del lloc on ell estava allotjat, li va caure al mur. A sobre, en desconeixem encara a dia d'avui com ha sigut possible aquest fet, però el que està clar és que el pitjor de tot va acabar passant. D'altra banda, també situada aquest càmping, que és el Caravaning International Costa Brava, direcció a Blanes, entre Tordera i Blanes, moltes de les urbanitzacions, com per exemple Sant Daniel, van quedar també força col·lapsades. De fet, un parell de veïns van haver de ser desallotjats de casa seva, per si de cas, per la infraestructura de l'immoble feia patir els equips de rescat i van preferir prevenir. Llavors, per tant, no va passar res més. D'altra banda, una zona més cèntrica, però direcció a Ursavinyà, una zona que està entre boscos. Dos veïns estaven en un cotxe també i allà van haver de ser rescatats pels bombers perquè van quedar atrapats per un dels camins de la carretera que estava ple d'aigua. Tot i així, van sortir il·lesos a la urbanització, com dèiem, de Les Ferreres. D'altra banda, parlant també dels bombers, que van tenir moltíssima feina a tot arreu, a Tordera, justament on estan ubicats, que és al final de l'avinguda dels Països Catalans, allà van tenir dificultats també per poder sortir i treballar de forma àgil, perquè tenien un pam d'aigua ben bo al matí a les instal·lacions dels bombers, i justament un dels locals que queda pràcticament enganxat, que és el bar al Jota, anomenat per tots els tordarencs i tordarenques, i també on tenen els diables el seu material per fer les activitats, va quedar molt afectat també tant el parquet com algunes parts del material, i encara, però, a dia d'avui s'han d'acabar d'ajustar què s'ha acabat perdent i què no. Tot i així, podran seguir amb la normalitat del seu servei d'aquí uns dies. D'altra banda, al cabal del riu Tordera, Gemma, cal destacar que va arribar a registrar un pic de 260 metres cúbics d'aigua per segon, una autèntica borrada, ahir cap a les 10 del matí, després dels aiguats que van caure, com a tot arreu aquí al Maresme, sobretot a la matinada. I d'altra banda, ja avui, amb la pluja que hi ha hagut al matí, s'ha tallat algun tram de carretera, les sortides direcció, per exemple, cap a la Selva o direcció a Girona, i s'han registrat més de 150 litres de pluja des de que va començar a caure aquest aiguat, des de dissabte a la matinada fins avui al matí, que hi ha hagut un petit aiguat a les 9 i un altre ruixat intens a les 12.
0: Molt bé, Marc, moltes gràcies, com sempre, també per explicar-nos la situació que heu viscut a Tordera. Precisament parlant de litres que han caigut, ens fixem ara també en la situació del temps per veure com evoluciona aquest temporal, si aquest dilluns començarà a afluixar i si la situació començarà a millorar al llarg de la setmana. Amb en Quim Serra.
3: Estem veient l'evolució de la situació meteorològica, que aquest matí tornava a deixar alguns aiguats importants, sobretot a la zona del Maresme Nord, i posteriorment també ha començat a descarregar cap al sud de la comarca. De tota manera, esperem que la pertorbació, aquesta que ens està afectant ara mateix, es vagi reomplint i que, per tant, vagi perdent activitat a mesura que avancin les hores. Concretament, cap a la 1-2 del migdia hauria ja de ploure poquet i, per tant, ja no estaríem en una situació de perill. Pel que fa a aquesta tarda, doncs s'espera una tarda més tranquil·la, sense descartar algun ruixat, però ja serien fenòmens més puntuals, i ja aquesta nit no esperem precipitació i demà al matí tampoc. Ara bé, demà a la tarda tot apunta que tornarien a arrencar els xàfecs, que es podien fer localment molt intensos la nit de demà passat, i seria una mica la traca final d'aquest episodi de precipitacions, perquè després, el mateix dimecres, ja el temps s'estabilitzarà clarament. Per tant, de moment encara tenim per unes quantes hores estan amatents amb l'evolució del temps, però després la situació ja començaria a millorar.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: Doncs bé, deixem de costat tot el tema de les pluges i del temporal. Si hi ha qualsevol novetat, els informarem de seguida. En tinguem nova informació, com per exemple si troben aquesta persona desapareguda a Pineda o si es registra algun incident més destacable a la comarca. De moment, fins que no tinguem nova informació, el que farem com cada dia a aquesta hora és el repàs a les xarxes socials. Avui de la mà d'Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
5: Bona tarda de nou, Gemma.
0: Bona tarda. Doncs comencem pel Maresme, com sempre, que és important avui conèixer la comarca.
5: Doncs mira, avui ha costat trobar alguna cosa del Maresme que no siguin les conseqüències dels aiguats, però vaja, mira, podem explicar que hi ha una vinya a l'Ella, la vinya testimonial de Can Magarola, que han fet un itinerari accessible que permet apropar a tots els públics el patrimoni vitivinícola vinculat a la DO de l'Ella, un nou itinerari circular que té uns 150 metres de longitud i una amplada útil de 1,5 metres i uns pendents inferiors al 3%. Per tant, unes característiques que permeten l'ús per part de persones amb mobilitat reduïda. El recorregut s'ha construït amb un paviment estable, de formigó acolorit, integrat en l'entorn agrícola. També incorpora un espai de descans, amb bancs de fusta, que està pensat per facilitar l'observació del paisatge vitivinícola per conèixer les vinyes.
0: Perfecte, això pel que fa a la comarca. Si mirem més enllà del Maresme, en clau internacional, què podem destacar aquest dilluns?
5: Doncs avui ens hem de fixar en les eleccions al Brasil, eh? Bolsonaro fill ha superat a Lula da Silva a les presidencials del Brasil, però caldrà una segona volta. Els sondejos auguraven una victòria de l'actual president, que ha rebut el 45% dels vots en la primera volta, mentre que Flavio Bolsonaro n'ha aconseguit el 47%. A la segona volta, prevista per d'aquí 20 dies, el dia 25 d'octubre, caldrà veure què fan els 9 milions de votants que han optat per altres candidats. En la nit electoral, Bolsonaro ha dit que té la intenció d'intensificar la campanya fins aquell dia perquè està preocupat pel Brasil, diu. Aquest diumenge també hi havia eleccions legislatives i estatals a Brasil, i el Partit Liberal de Bolsonaro també ha ampliat la representació al Senat, on ha doblat els escons. Ara en tindrà 28.
0: Doncs eleccions a Brasil i també pròximament eleccions aquí a Espanya, Oriol?
5: També, sí. I això tampoc no...

0: robots humanoides, els F-02, per protegir la seva propietat intel·lectual i accelerar la producció del proper model. Però, clar, desmuntar-los els hauria portat massa temps i van demanar idees als internautes. La millor resposta es veu que va arribar d'una font inesperada, d'Arnold Schwarzenegger, que va suggerir fondre'ls. La companyia va contactar amb diferents siderúrgies dels Estats Units, també de Mèxic, però es veu que cap ho va acceptar perquè aquests robots estan equipats amb bateries de liti i això suposava un risc per a les seves instal·lacions. Finalment, van trobar una fosa disposada a assumir aquest repte a Imatra, això és a Finlàndia. Llavors, què van fer? En comptes d'apagar-los i tirar-los a l'olla com seria normal, doncs no, els van entrenar les intel·ligències artificials d'aquests robots perquè aprenguessin a llançar-se fent salts espectaculars, com qui es llença en una piscina olímpica des del trampolí. Doncs així es llencen aquests robots encesos i ells sols decideixen tirar-se en aquesta olla de ser fos i de tot plegat n'han fet un vídeo promocional que es pot trobar a les xarxes.
1: Perfecte, doncs Oriol, ja està tot dit, així que ara anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
0: Doncs mira, avui preguntarem, amb la pluja, les alarmes, el temporal, us preguntem, teniu més por del temps ara, amb les previsions i les alarmes que es fan, o abans, quan també baixaven riarades, però amb el sentit comú en teníem prou per estar segurs?
1: Interessant, no? Si la gent, doncs, si s'ha creat aquesta sensació més de pànic, no? Més d'alarma amb els alerts que sonen tan fort i tot això, no?
0: Una mica va per aquí, sí, perquè jo sóc d'Arenys de Munt, de tota la vida, fill d'Arenys de Munt, i de petit, doncs, evidentment, per cada pluja que feia tenies riarada, no podies creuar, no podies anar a l'escola si no era fent una volta per tot el poble. Realment tenies por del temps, però tenies sentit comú, sabies com havies d'actuar, si havia de ploure no deixaves el cotxe a la riera. I ara, doncs, estem en una etapa on crec que aquestes alarmes, a més d'un, poden haver-li fet agafar por del temps, també, perquè cada vegada que ha de ploure sembla que mig s'hagi d'acabar el món. Bé, en qualsevol cas, deixem aquí la pregunta.
1: Molt bé, Oriol, moltes gràcies.
0: Fins ara.
1: Vinga, va, estem a punt d'arribar a 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 5 d'octubre del 2026 i ara ens posem còmodes i també col·loquem les agendes sobre la taula per començar a omplir-les amb en Martí Capçada, que ens proposa diferents activitats i diferents plans. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com estem?
1: Molt bé. Avui et truquem, perquè et tenim teletreballant, o com bé dius tu, ràdio treballant.
2: Sí, avui m'ha tocat ràdio treballar perquè tu portem una ratxa amb els aiguats aquests, que jo ja ho he dit algun cop que sóc de Barcelona, i bueno, avui feia terror haver d'agafar el cotxe i tot, i mira, per les precaucions que esperem que tothom estigui prenent aquests dies, doncs hem decidit fer-ho des de casa, però bueno, amb la mateixa qualitat, Gemma.
1: I tant, doncs tenint en compte que estàs segur i confortable i doncs no et passarà res dolent, Martí, anem a fer l'agenda.
2: Doncs sí, comencem amb la primera proposta que us porto aquesta setmana i començarem per divendres a Llavaneres, ja que el Museu de Llavaneres acollirà l'exposició anomenada Camins de l'artista Mia Llauder. La mostra s'inaugurarà, com he dit, el divendres de 8:15 del vespre, a partir de 8:15 del vespre, i proposa un recorregut per les possibilitats de la ceràmica amb obres que aboquen paisatges, memòria i també transformació. Aquesta exposició, com he dit, el primer dia, el dia inaugural i el dia que animem a tothom qui vagi, és el divendres, però estarà oberta fins l'1 de novembre a Can Caral. Així que, si pel que sigui no us va bé anar aquest cap de setmana, doncs us ho podeu anar apuntant a la gent perquè tindreu tot aquest mes d'octubre per anar-hi.
1: Molt bé, més coses. Tenim aquesta activitat a Llavaneres. On podem anar més, al Maresme?
2: Doncs el cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, Cabrera de Mar tornarà a viure el Reviu Il Turó, que es tracta del Festival Cultural Iberoromà, que convida el públic a descobrir i experimentar una miqueta el passat del municipi. Com a prèvia del festival, aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, Can Benet acollirà la projecció de 3 documentals arqueològics. Però el que és l'edició d'aquest 2026, bàsicament, perquè us feu una idea, es centrarà en la vida quotidiana dels ibers i els romans, com vivien, treballaven,

0: s'alimentaven, es relacionaven i també com s'organitzaven les comunitats de fa més de 2.000 anys. La programació, Gemma, combinarà recreacions històriques, visites als jaciments arqueològics, activitats divulgatives, tallers familiars, monòlegs històrics i també alguna que una altra experiència gastronòmica. Així que us animem a tothom qui vulgui saber horaris de cada activitat que entri a la seva pàgina web i pugui doncs, gaudir d'un cap de setmana doncs, cultural, Gemma, i de repassar una mica de la història del municipi de Cabrera.
1: Uh-huh. Més coses?
0: Vinga, ens anem a dissabte a Calella, a una d'aquelles activitats que m'agrada portar a l'agenda perquè trobo molt peculiar, o si més no, des del meu parer. Ara potser si m'està escoltant algú que li agradi, doncs està tirant dels cabells. Però tenim una activitat que s'anomena La meva Worry Stone i Mindfulness amb cavalls. Mm. A veure, què és? Ara, perquè estareu tots una
1: la
0: mica...
1: La meva Worry...
0: Worry Stone.
1: Stone.
0: Que he buscat imatges del que era per poder-ho explicar en ràdio. I la veritat és que és d'aquells cops, Gemma, que inclús havent-ho mirat, no et sé acabar de dir què és. O sigui, és una espècie com de manualitat, d'una peça de ceràmica que es podrà fer i la pots decorar una mica de la manera que tu vulguis, que jo crec que serveix de... una mica de decoració. No sé si els experts em diran que també té algun significat. Però t'explicaré el que diu la pàgina web, i és que diu que La meva Worry Stone tracta, a més d'aquesta peça, d'una experiència que combina el mindfulness amb cavalls i creativitat per poder-nos ajudar a nosaltres mateixos a cultivar, la presència i també trobar espais de calma enmig d'aquest ritme quotidià del nostre dia a dia. El Mas Salvador, que és on es farà aquesta experiència, es descobrirà com els cavalls poden convertir-se en grans mestres de l'atenció plena, ajudant-nos a connectar amb el present d'una manera natural i també conscient. I després, un cop haguem acabat doncs, aquesta experiència, l'anomeno jo, donarem forma al que us he intentat explicar, aquesta Worry Stone, utilitzant la natura com a motlle, que es tracta d'una petita peça que ens acompanyarà més enllà de l'experiència i també ens farà recordar que sempre podem tornar en el moment present. Així que, bueno, no sé si ha quedat molt clar, però ja és una miqueta la gràcia d'aquestes activitats, anar a descobrir un món que potser no coneixem, no és tan comú per nosaltres, i qui sap, i potser algú s'hi aficiona, això.
1: Doncs sí, qui sap. Martí, què més? Tenim alguna cosa? Tenim alguna cosa més? O alguna Worry Stone més que destacar?
0: No, de Worry Stone ja no us fotrem més xapes. Que he volgut intentar fer aquí una explicació, però bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. Bueno, tenim una altra activitat que sí, que s'hi pot anar a Calella també. Desconec, ara potser és d'aquells cops que algú d'un altre municipi i també s'hi farà i potser em renyaran, Però parlo de l'Oktoberfest, que ja aquí, per exemple, a Barcelona, jo ja hi vaig anar aquest cap de setmana, però el de Calella concretament, que és en el que ens centrem avui, s'hi pot anar des del dia 10, per tant aquest dissabte, fins al 18 d'octubre a l'embalat de la platja i també a la plaça de l'Església. I és que Calella és coneguda per l'hospitalitat amb què rep els seus visitants. Tant és així que molts alemanys que un dia hi van arribar de pas s'hi han acabat establint, enriquint la vida social i també aportant-hi noves tradicions. I una d'aquestes doncs, és l'Oktoberfest, que no només a Calella, sinó que ja s'està convertint en una festa que pràcticament, com he dit, en molts llocs s'hi pot disfrutar i que jo recomano, perquè m'ho vaig passar molt bé a la d'aquí.
1: Mm-hmm. Sí, l'Oktoberfest és un bon plan, és una bona activitat, mai falla, podríem dir.
0: Sí, sempre anar amb els amics, també hi ha un escenari amb músics, espectacles, concursos, o sigui, no només és el anar a beure cervesa, que està molt bé, però bueno, que també t'acompanya una experiència completa, que és com anar a un bar, jo et diria, o un bar musical, però de moltíssima gent, amb moltíssim ambient i d'això, o sigui, que superbé.
1: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies com sempre per portar-nos l'agenda cada dilluns i et deixem doncs seguir a casa, calentet, segurament estàs en pijama, no ho sabem.
0: No, estic ja aposentat, perquè semblarà una performance, però estic fent feina, per tant,
1: molt bé.
0: Estic aquí que si no, malament.
1: Perfecte, Martí, fins ara, gràcies.
0: Molt bé, a tu.

0: I de seguida parlarem amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, però abans, doncs, deixeu-me que us recordem del que estem parlant durant el programa d'avui. Recordem que estem parlant del temporal, de rieres desbordades, de carrers inundats, problemes a les carreteres i també afectacions a Rodalies. La R1, doncs, no funciona com és habitual, però avui, amb més motiu, doncs, per les pluges. I bé, doncs, ja tenim amb nosaltres Marçal, és rapidíssim, perquè ja té connectada a la Txell, ja la tenim per trucada, i en Marc Tresserres també el tenim preparat. Així que, companys, bona tarda.
1: Hola, bona tarda de nou, Gemma, i evidentment saludem també a la nostra xef de menjar saludable i coach alimentària, Txell Rubio, que la setmana passada no va ser-hi, ens va venir la seva companya, la Mònica, a parlar de les emocions, però avui, Txell, tornem amb les receptes. Bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, sí, amb emocions i amb molta energia.
1: Escolta'm, abans de començar, has viscut amb tranquil·litat? L'aiguat t'ha afectat d'alguna manera o vas poder estar tranquil·la?
2: Tranquil·la, i espero que tots vosaltres també. Gràcies.
1: Molt bé. Perfecte, doncs ens n'alegrem per això, per un altre membre de l'Hora Maresme que estigués bé. I ara, escolta, la majoria de gent ha acabat de dinar amb 3:45 passats de la tarda, però nosaltres igualment oferim, com sempre a aquesta hora, cada dilluns, una recepta. Què ens portes avui?
2: Molt interessant aquesta recepta, carregada d'energia, com moltes vegades em pregunten: Txell, com t'ho fas per tenir tanta energia? Doncs, amb veu baixeta, amb fluixet i petit comitè, us explico què faig.
1: Vinga, doncs som-hi, a veure, que m'has creat misteri ara, eh?
2: Ah, anem a veure. Facilíssim, però pel matí us dic els ingredients i després com ho fem. Cacau pur necessitem, natural, a més d'aquest que no està el canalinitzat, molt important, i així tindrem tots els nutrients. Beguda de cibada, un toc de cafè i una mica d'aigua, fruits secs al tanto, que siguin torradets sense sal ni additius. Dàtil natural, millor la varietat que no és la Metjul. Per què? Perquè té massa sucres aquesta. I canyella en pols, així per tant. Què fem ara? Doncs amb un batedor ho posem tot amb un got americà i a remoure. I després a beure i a gaudir. I així, energia a tope. Si tenim algú que no vol posar cacau, podem optar per farina de garrofa, supermediterrània.
1: Carai, i vols dir que és, això quin gust té? Perquè jo no l'he provat mai, personalment.
2: Boníssim.
1: Boníssim. A què ens podria recordar el sabor? Perquè me'n pugui fer una idea.
2: Us he perdut.
1: A què ens podria recordar el sabor d'aquesta garrofa que
2: Hola,
1: dius que és tan bona?
2: Estem reconnectant perquè degut, suposo que a les... Us he perdut, eh?
1: Doncs t'estem escoltant nosaltres, Txell, a veure si podem solventar-ho,
2: sí.
1: Això. Ara m'escoltes?
2: Sí, fantàstic, ara sí. Deia que els més atrevits poden optar per aquesta farina de garrofa tan mediterrània, perquè, clar, el cacau ve de fora. Encara no l'hem pogut aconseguir nosaltres. Per tant, així tenim una recepta de proximitat, però, en aquest cas, també amb energia. Però això sí, la farina de garrofa amb més sucres.
1: Ah, té més sucres. Val, per tant, pots canviar certs ingredients, sí, per si en vols unes miques més o unes miques menys de sucres, no?
2: Correcte. Si no li poses cacau i li poses farina de garrofa, crec que en aquest moment hauríem de prescindir del dàtil. Per què? Perquè si no seria massa sucre.
1: Clar, exacte, el dàtil sempre li dona aquest puntet dolç. No sé si hi ha alguna altra cosa que hem de tenir en compte. Això, normalment, que és de bon matí, en quin moment ho recomanes prendre-ho?
2: De bon matí, i si he fet exercici, també. De vegades, si faig exercici o a la tarda vaig al gym, després de dinar, com ara, amb aquesta hora tan estupenda amb el cafè, també faig aquesta beguda i entrenar. Per què? Perquè hi ha proteïnes i hi ha greixos, i és... són aliments essencials i nutrients per tenir energia.
1: Clar, ja, exacte, i això és molt important per si, sobretot, en aquest cas, com tu dius, tens un dia llarg o has de fer esport, on has fet, perquè és independent, no?, si el prens abans o després, o et fan amb la panxa una mica plena.
2: Molt important, abans de fer exercici tenim que deixar entre una hora i dues hores. Àpat i exercici, depèn del que fem, doncs podem sentir molèsties, si fem força, si fem cardio... clar, hem d'intentar... De fet, arriba una edat que ja sabem el que ens convé i el que no, i que ens senta bé i que no ens senta bé.
1: Sí. Uh-huh. D'altra banda, no sé si voldries explicar alguna de les propietats que té algun d'aquests aliments en concret, no en si la beguda proteica, sinó algun d'aquests aliments.
2: Fruits secs. Estem parlant de proteïnes i de greixos saludables. El cacau, com hem dit, és una font d'antioxidants. A més, sempre que no estigui alcalinitzat, perquè si no perdrem aquestes propietats. Després, què més dir? El metjul és una font de sucres natural, són sucres intrínsecs fabulosos, després de la civada, amb aquesta fibra estupenda i que també té sucres. El fan una beguda fabulosa. De la canyella, també, que direm, que també té propietats antiinflamatòries, antioxidants, i li dona aquest toc també dolç. Aleshores, què puc dir? Que us teniu que animar a fer aquesta beguda. I...
1: Digues.
2: Més dir... Perdona, Marc, no? Digues tu, només faltaria.
1: No, que dues coses. La primera, que la canyella té aquest component de ser antiinflamatòria. M'acabo d'enterar ara mateix, no en tenia ni idea. A mi m'ha semblat molt curiós. I d'altra banda, has dit, animeu-vos a fer aquesta beguda. I a més, és que és facilíssima de fer.
2: Sí, doncs el que tu dius, sí, té poder, en aquest cas, antiinflamatori. I és molt senzilla, és molt saludable. I aleshores tenim una beguda energètica que no és ultraprocessada, que la podem fer a casa. La podeu prendre dues versions, calenta o freda. Així que... I a l'estiu amb glaçons, i ara ja més calentona, tèbia, us donem moltes opcions. I així em permeteu, en un futur ens agradarà poder-la oferir, si em permeteu que pugui fer el comentari.
1: Home, i tant. Oferir en quin sentit? A nosaltres, als locutors, en general? Què vols dir amb això?
2: Doncs, en general, estem realment... Ja estem amb el nostre obrador inclusiu dintre del projecte
1: Ei,
2: de la Terra
1: molt bé.
2: Prat. Sí, moltes gràcies. Formem part d'una economia social i solidària i volem donar feina a persones amb diversitat funcional i col·lectius vulnerables, especialment a les dones. I aleshores, des d'aquí fem una crida. Si ets un inversor, si vols col·laborar, si ets una empresa interessada i vols formar part d'aquest canvi, doncs truca'ns i ens pots trucar, pots contactar a la ràdio i escriure'ns a les xarxes i serà meravellós. I així, entre d'altres, podrem fer aquesta beguda per tots, per compartir. A més, serà una beguda doncs, de caire social per poder impulsar aquest projecte d'economia social.
1: Doncs que estaria molt bé que vagi bé, que funcionés, perquè, evidentment, tot el que sigui de caire social per ajudar a les persones sempre és bo. I, a més, el tema alimentari encara també fa que sigui un punt més important per a tothom, perquè, de fet, tots necessitem alimentar-nos de la millor manera possible i tu, Txell, per exemple, ens ajudes molt a cuidar la nostra dieta amb receptes fàcils i que moltes vegades no coneixíem i que podem aplicar pel nostre dia a dia. Txell Rubió, moltíssimes gràcies, com cada dilluns, i ens retrobem la setmana que ve.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.

0: Vinga, arribem a la part final del programa i com cada dilluns tenim la tertúlia esportiva conduïda per Marc Tresserres, així que no acomiadem en Marc, sinó que deixem que continuï, Marc, tu mateix.
1: Gràcies, gràcies per deixar-me continuar més minuts d'avui d'antena com els dilluns. Va, a veure, tertúlia esportiva, som-hi. Comencem saludant primer, com sempre, els nostres companys. Dani Grau, bona tarda. Ai, en Dani, que no l'escoltem ara. Martí Capçada, bona tarda. Tampoc, caram. O sóc jo qui he perdut la connexió. Gemma, no sé si em rebeu bé vosaltres.
0: Sí, de moment et rebem bé. Deixa'ns que doncs, ens mirem amb clau
1: sí,
0: tècnica què ha pogut passar. Esperem en Dani i en Martí perquè puguin participar aquesta tertúlia. En Martí doncs potser està doncs ja preparat per poder entrar, no ho sabem, però ho descobrirem en breus. Ja tenim en Martí. Martí!
2: Hola, hola!
0: Hola, hola!
1: Ara sí!
2: Com anem?
0: Molt bé, i en Dani, a veure si podem localitzar en Dani. Martí també, doncs que estem aquí intentant parlar amb els companys.
1: Mira, mentrestant, si no tenim, Gemma...
0: Ui, tots
1: sí,
0: dos
1: sí, estem
0: no,
1: a tots... No, que anàvem a dir el mateix, que en Sergi Ferrer està disponible amb nosaltres. Sergi.
3: Fet un sprint ràpid cap al micròfon. Què tal, com esteu, companys?
1: Molt bé, bona tarda. Ja ho hem parlat, nosaltres, per als oients que no ho sàpiguen, hem tingut alguns problemes tècnics, també amb els companys de l'Hora Maresme, dels diferents ràdios, bé, el que té el temporal. Nois, vosaltres, escolta, com vau viure ahir? I com vau sentir més que sentir, com vau veure el temporal, però no de pluja sinó de gols que li va caure al Real Madrid contra el Barça en el clàssic de la Lliga Femenina 7-0.
3: Va ser molt bèstia, eh? O sigui...
2: molt bèstia, sí o sigui, és que sembla que aquest equip femení del Barça no se li acaben mai les piles, eh?
1: No, és que digues, Sergi.
3: No, dic que jo no estava massa pendent perquè estava amb el meu pare jugant al Remigio, a cartes, justament al principi del partit, i de cop, quan vam començar a veure que no donava temps ni a la repetició dels gols, que en venia un altre, doncs vam dir, què estem fent aquí jugant a cartes? Anem al sofà i anem a veure aquest partit, i al final un 7-0, doncs que, bueno, el Madrid sé que va dir abans que és nuestro día, no? Hoy sí... Pues,
1: sí,
3: no, al final
1: doncs
3: no.
1: No va ser el dia. De fet, a la mitja part, 5-0, i això reflexa encara a dia d'avui, tot i els canvis. El comiat, per exemple, ha sonat aquest estiu d'Alexia Putellas, va plegar una batlla, Salma Parayuelo, i l'equip continua guanyant 6 de 6 a la Lliga. A la Champions va arrasar també la primera jornada. No sé si, companys, creieu que Pere Romeu va dir que seria molt disputat el partit, com ha dit en Sergi, doncs va estar equivocat tant l'entrenador del Barça com el tècnic del Madrid, i si veieu, altra vegada el Barça favoritíssim i sense cap mena de discussió per tornar a endur-se la Lliga Femenina, companys.
3: No, a veure, el partit va estar disputat els primers 3 minuts, però després ja no. No, sí, guanyarà tot, jo crec. És que el Barça... Bàsicament, el Barça femení, jo crec que està en un nivell molt alt, sobretot Clàudia Pina, que dir, de Graham també, però sobretot Clàudia Pina, que se'n va endur el partit amb 5 gols, crec, 5? 5 gols, sí, no?
1: 4, pòquer,
3: 4.
1: Va fer.
3: Pòquer, doncs jo crec que sí, amb Clàudia Pina a la davantera, que xuta millor que alguns del Barça que hi havia abans, que no diré noms, però...
1: Ui, la bullita l'ha deixat caure. Martí, escolta'm, tu què opines d'aquest Barça femení? Perquè segueix l'hegemonia, sembla.
2: Sí, és que és el que comentàvem abans. Sembla que aquest equip realment no baixa mai el nivell, van sortint, se'n van jugadores com les que has citat tu, Marc, i en tornen a sortir de noves, i és que no hi ha manera, o sigui, no hi ha manera de no només deixar de ser les favorites, que ho són clarament, vull dir, el debat ja no és si es guanyarà la Lliga o no, perquè això ningú en té cap dubte, però és que jo crec que la guanyaran imbatudes, és a dir, de guanyar tots els... És que no veig cap equip que s'hi pugui ni competir, perquè el Real Madrid, actualment, parlo ara de la Lliga Espanyola, han aconseguit ser el segon millor equip, més o menys, segon, tercer millor equip, i les vam guanyar 7-0, és a dir, és que crec que no tenim rival actualment.
1: No, la veritat és que... I menja, exacte, almenys a la Lliga Estatal. Nois, canviem de tema, tenim una mica més de temps avui. Seguim en futbol, després canviarem ja d'esport. Ahir, duel d'equips catalans, va jugar al vespre tant el Girona com el Sabadell, van empatar a 0, però això no els impedeix ni a un ni a l'altre desenganxar-se de la part alta de la taula. Girona, quart classificat, tot i empatar amb el Mallorca. De fet, a la classificació també van iguals, amb 14 punts, exactament amb els mateixos resultats. 4 victòries, 2 empats i 2 derrotes. I pel Sabadell, tot i ascendir de categoria aquesta temporada, que feia uns quants anys que no era a segona divisió, una derrota amb només amb 8 partits. Us està sorprenent la temporada d'ambdós equips?
3: Sorprèn la del Sabadell, sobretot perquè és el que comentem, no? Acaba de pujar. Mencionar també, com a simple detall, el Castellón, que també, doncs, sorpresa que estigui segon, doncs, perquè a més està jugant molt bons partits.
1: Sense haver perdut cap partit, a més a més.
3: Exacte, a més a més. I jo crec que el Girona sí que, per molt que vagi quart, i a més, segueixo defensant que des de que van perdre aquella relació, podríem dir, amb Manchester City Foundation, crec que es diu així, on es cedien jugadors entre diferents equips, doncs el Girona ha perdut molt des d'aquell Euro-Girona, com l'Euromàlaga de fa uns anys, doncs jo crec que ha perdut molt, però tot i així segueixo confiant en Mitchell, jo crec, perquè puguin tornar a primera, sí senyor.
1: Has dit Mitchell, ja no hi és Mitchell.
3: Perdó, pues el que estigui.
2: Confiem en el relleu de Mitchell, volia dir.
1: Exacte. Això mateix.
3: Saps què passa? No, jo tinc un problema amb el Girona. M'emprenya molt la gent que s'ha fet del Girona, que és del Barça i s'ha fet del Girona perquè va pujar a primera i va entrar a Europa. Llavors, bueno, com a detall, simplement, per fer una mica més interessant la tertúlia, no? Bàsicament.
2: No, ja, això sempre. Jo estic amb en Sergi, Marc, perquè sí que és veritat que els dos equips estan en posicions bones, però crec que el Sabadell va una mica amb el que es diu, amb la fletxeta cap amunt d'un equip que acaba d'ascendir amb una dinàmica boníssima, els aficionats supercontents i il·lusionats, i un projecte esportiu que sembla que per al que pot optar el Sabadell, amb tots els respectes del món, que em trec el barret, però que estan superant-se, i el Girona, doncs, una mica al contrari. Van quarts perquè no deixen de tenir una plantilla d'un nivell molt elevat per estar a segona divisió, però precisament et diria que la fletxeta està completament cap avall, també a nivell d'il·lusió, de club i de tot això que heu estat dient. Per tant, bueno, veurem com avança i veurem si ni que sigui un dels dos equips catalans pot pujar de categoria, però no ho sé, no ho sé.
1: Sí, la Lliga de Segona Divisió és molt llarga i totalment d'acord amb el que has comentat, Martí, sobre això, del nivell que té aquest Sabadell en quant a clau de confiança i el Girona aprofitar encara els jugadors que tenen amb experiència de Primera Divisió. Fem canvi d'esport, anem al bàsquet, ens queden encara un minut i escaig per parlar-ne. Repàs breu dels resultats dels equips catalans. El Manresa va tornar a perdre el segon partit de la temporada, justat contra un Breogán, que un altre equip, com diria Martí, fletxa cap amunt, perquè estan fent un inici brutal de temporada. Més de 100 punts als dos partits, va guanyar de 6 al Nou Congost. D'altra banda, la Penya té el partit a passat, aquest no el comentarem perquè, evidentment, pels aiguats, doncs es va suspendre contra l'Andorra. I ahir al vespre va passar la derrota del Barça contra el Múrcia en un autèntic partidàs. I, atenció, el bàsquet Girona va perdre per 40 punts de diferència a la pista del Baskonia. Nois, amb quin voleu començar a comentar?
3: Jo no tinc paraules. Ja ho sabeu, sempre que em parlo del Barça de bàsquet em costa, i més quan, em perdonareu, però no, encara no he arrencat amb el Barça de bàsquet. Masses coses al cap i masses canvis de jugadors per poder centrar-me en el Barça de bàsquet, que sempre cada any és el mateix, jo ho repetiré, sempre des de l'època de l'Orbeck, bueno, no aniré més enrere cap a Epi, però des de l'Orbeck, Fran Vázquez, Endong, que no veiem un Barça de bàsquet amb condicions, des de Ricky Rubio, que em sap
1: des de l'últim Euro Lliga, bàsicament.
3: Exacte,
1: sí. Ja fa, d'això ha plogut molt, més de 10 anys. Sí.
2: Jo he de dir...
1: Digues.
2: Digues, perdó, Marc, digues.
1: No, al contrari, Martí, endavant.
2: Deia que per tenir una opinió així, fer una miqueta de tertúlia i contradir una mica el punt d'en Sergi, he de dir que, bueno, sí que és veritat que estic d'acord amb el tema aquest de l'equip, però Li veig algo diferent, no sé, potser m'equivoco, però li veig algo diferent a aquest nou Barça.
0: Hem d'anar acabant, eh?
2: El dels últims anys. Crec que té jugadors que, si agafen ritme, poden arribar a aspirar a algun títol, cosa que l'any passat, per exemple,
0: companys, tanquem,
2: ho veia impossible.
0: Tanquem, disculpa, Martí, em sap greu.
1: Doncs gràcies, companys. Gemma, tanca el programa. Endavant.
0: Molt bé, gràcies a tu també. Doncs demà tornem amb un nou tema. Adéu, fins demà, que vagi molt bé.
4: Hora Marec. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
8: Marta!
9: Ei, hola, com estàs?
8: Superbé, cada dia em sento millor.
9: I el secret?
8: Doncs ho tens ben a prop.
9: Sí?
8: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
9: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
8: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha aixecat aquest migdia el confinament al Vallès Oriental, ordenat al matí a causa de la millora de la situació i la previsió meteorològica. No obstant, Protecció Civil farà un seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar, recordem-ho, problemes, sobretot al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Baix Empordà. Des d'aquest matí els bombers han fet 44 salvaments i els SEM ha atès 58 persones. I l'altra cara també de les pluges és que provoquen afectacions a diverses línies del metro de Barcelona. Segons la darrera actualització de TMB, des de 3:45 la L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. També es mantenen els talls a l'L9N entre 11 de setembre i Bon Pastor i la L10N entre 11 de setembre i Llefià. La principal novetat és que l'L4 recupera la normalitat. Pel que fa a l'L2, continua fora de servei l'andana direcció Badalona Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc. La resta de línies i també els ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Canviant de tema, les reaccions a la convocatòria d'eleccions generals no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Escoltem Alberto Núñez Feijo.
2: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Qui també n'ha parlat és la presidenta de Madrid, que ha tiat el fantasma d'una possible dominada electoral per part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
3: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
1: El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis Podem Catalunya. Hem sabut que ha convocat primàries el 14 i el 15 d'octubre. I l'Audiència de Barcelona absol els consellers de Salut Alba Vergés i Joan Maria Argimon, a més d'altres càrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils el 2021. També ha quedat absol Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. I després de guanyar el millor concurs de castells de la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria perquè van guanyar un concurs després de gairebé 7 hores i en un intensíssim frec amb la colla vella.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiant, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes, creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que, si no estan del tot controlades, ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser, per exemple, ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per a aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser el màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i, per tant, doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu. O sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció. Per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica. I en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi i o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori. Tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets, ells, del cens de mussol i d'òliba, aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme. Ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys, hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies. I Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia. Moltes gràcies a tots tres per explicar-nos-la avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte. Si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament, a mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant, que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits. I nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble i bueno, vam tenir consciència aquella setmana i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure... Vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, gat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu... tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja.
4: Hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és una, és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tot d'usuaris que...

0: però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
1: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
0: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
1: Perfectament. És perfectament factible, vista la resposta. Us havia passat mai, això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
0: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini.dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini.dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
1: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
0: Estem en ello. Estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
1: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
0: I tant. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
0: Abraçada. Adéu.
2: Doncs
3: he de provar molt.
2: Bueno, has d'estar relativament a prop.
3: Així?
2: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
3: Rambla 54, a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
3: Faig bé, eh?
2: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: I en fas...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que el

0: guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el guaire i el mena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico dos al guaire, dos al mena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
2: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
2: I des de febrer ja intensiu o
1: sí.
2: Ja intensiu, a l'estiu ho heu estat aquí
1: no,
2: amb la
1: no hem parat ni
2: amb l'aire condicionat.
1: Una setmana pues... només en l'agost.
2: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances,
1: saps què ni, home. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, els fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ara jo, luego va otra, después va otra...
2: Trabajo en cadena.
3: I la última, la maestra.
2: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son seis piezas.
4: Pues tres metros.
1: Tienes que hacer cinco más como esta.
4: Aquí hay cuatro metros, hago tres más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, tres sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza.
4: Sí.
1: Ya tenemos una. Son seis...
4: Hay que hacer...
1: Para cinco más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té cinc peces... No, sis, me sembla que dic. Dos, quatre, sis. Sis per cinc són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
4: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors,

0: marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
1: Ara ja aneu amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Pues també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, és un aquell
1: altre...
0: no entra.
1: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
1: Sempre vestit. Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten, jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà, caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Sóc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, Almenar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... No sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma no, no et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta no, ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir, està lo típic que te agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no, no te'n recordes, no?
3: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou, perquè si no podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de la mort, no, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar. I a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però sobre les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè, bueno, jo al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que la, després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I, clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una cosa
3: sí.
4: que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè, clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo té aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo, no és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... No?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que ho sí. mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Ja.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el perquè.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res, tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú,
3: sí,
4: cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
6: La xarxa de comunicació local. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
7: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
9: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. al teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
10: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
11: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
10: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
11: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
10: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
11: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
10: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
12: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als municipis de Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró per alertar del risc d'increment del riu Ridaura i els barrancs propers. El missatge ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments soterranis i zones baixes. I en cas de perill, es recomana contactar amb el telèfon d'emergències 112. Recordem que Rodalies manté tallades la R1, la R7, la R8 i la R11, amb servei per carretera a l'R8 en tot el recorregut i que l'R11 només entre Girona i Sant Andreu. La R2 Nord no circula entre Maçanet, Massanes i Sant Andreu per les inundacions a Granollers. Obrim la plana política. L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona en les generals. L'executiva el ratificarà dimarts al Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La seva portaveu, Lluïsa Moret, ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés dels Diputats tirin endavant. L'escoltem.
2: I continuarem treballant perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat del Republicans tindrà la llista tancada el proper 17 d'octubre.
3: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
1: I en un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor per l'habitatge per l'interès electoral.
4: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
1: L'avançament electoral ve promogut, ho sabem, per la manca de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no s'ha concretat és si es retocaran o no els textos. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona. La convoca el Sindicat de Llogateres a les 7.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.
6: M'he criat

0: els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar de diferents qüestions destacades del sector. Començarem parlant del cultiu de festuc, i és que alguns productors el reivindiquen com a cultiu de futur justament per la seva resistència a la sequera, a la falta d'aigua que estem tenint al país, i també per un preu estable. D'altra banda, el Guillem Figuerola també ens aproparà els reptes dels productors de l'Horta de Lleida, i l'Eric López, en aquest cas, ens traslladarà fins a la Vall del Corb per saber com defensen ells el sector agrari. Així que amb tot això, comencem.
2: L'entrevista.
1: I com dèiem, avui volem parlar del cultiu de festuc, perquè justament fa uns dies explicàvem que productors reivindicaven el cultiu de festuc per la seva resistència a la sequera i també a un preu estable. Per això avui qui ens acompanya és el Ramon Boleda, ell és pagès de Verdú. Molt bon dia, Ramon.
3: Hola, bon dia.
1: D'entrada, deixa'm que comença per la primera part, per aquesta resistència a la sequera. Quines característiques té el festuc que li permet tenir aquesta resistència a la falta d'aigua?
3: El festuc és un arbre originari de l'Orient Mitjà, de l'Iran, de Síria, de Turquia, i és un arbre que s'ha plantat al desert. És un arbre que resisteix molt a la sequera, doncs perquè té unes arrels molt profundes i tenen molta força a l'hora de xupar aigua que està retinguda a les argiles de la terra.
1: Clar, com arriba aquí, al festuc?
3: El festuc ja fa molts segles que va arribar aquí a través dels musulmans. Uh-huh. Quan Espanya estava dominada pels moros, uh-huh, doncs van introduir el cultiu del festuc. Llavors, la llegenda diu que quan els cristians van desplaçar els moros cap al Magreb, uh-huh, doncs es van quedar aquí amb els arbres de pistatxos i no sabien com se cultivaven. Resulta que l'arbre de pistatxo necessita un mascle per cada 8 femelles. Uh-huh. Els mascles no fan pistatxos. I com que veien que hi havia una sèrie d'arbres que no feien pistatxos, van dir, bueno, l'any passat no van fer pistatxos, aquest any no fan pistatxos. Si l'any que ve no fan pistatxos, els arrencarem. Uh-huh. Resulta que van arrencar tots els mascles i llavors les femelles es van quedar sense poder polinizar.
1: Clar. Perfecte. Ara mateix, el fet de que ho reivindiqueu, que reivindiqueu aquest cultiu, amb quines expectatives o amb quines previsions ho feu?
3: Bueno, més que reivindicar, nosaltres ens vam introduir al món del pistatxo per l'empresa Borges, uh-huh, que va apostar per aquest sector de la seva producció. El que passa que fa 3 anys ens va deixar abandonats i ens hem hagut d'espavilar pel nostre compte. Llavors, com que ja tenim moltes hectàrees plantades aquí a Lleida, a Lleida calculem que a la zona de Targa hi ha unes 300 hectàrees i amb el global de Lleida n'hi ha 600. Uh-huh. Doncs volem donar-nos a conèixer que els catalans, en lloc de comprar pistatxos dels Estats Units, o diran, bueno, més que ara dels Estats Units ara, doncs que abans de que comprar pistatxos dels Estats Units, doncs que comprin pistatxo d'aquí. Uh-huh. I la gent doncs, que sàpiga que hi ha pistatxo i ens volem... La reivindicació més que ara és aquesta, uh-huh, que la gent conegui el pistatxo d'aquí i compri el pistatxo d'aquí.
1: Clar, entenc
3: pistatxo
1: que és...
3: Pistatxo festuc, digue-li com vulguis.
1: Sí, sí, acceptem les dues versions. Anava a dir, sí. Ara mateix entenc que és molt desconegut, de que també el fem aquí.
3: Sí, és desconegut tant pel consumidor, uh-huh, com pel mateix pagès potencial de plantar. O sigui, el pagès no el coneix aquest producte, aquest cultiu, i llavors pues, li fa una mica de front, i llavors pues, si em planta, pues, em planta poques hectàrees per veure com va. El que passa que com que és un arbre que entra tan a poc en producció, uh-huh, l'avantatge que té és que és molt longeu. Hi ha arbres de 500 anys, m'entens? O sigui, una plantació de festucs en plena producció pot durar vora 100 anys. O sigui, l'avantatge és aquesta. Però a començar a treure un rendiment del que és plantat, doncs són 9 o 10 anys. I els temps que corren, esperar 9 o 10 anys, anar posant diners, anar posant diners, anar posant diners, perquè hi ha l'aigua i els adobs, hi ha tots aquestes despeses que sembla que no es tinguin en compte, però hi són. I fins que no, entri en producció, pues has d'esperar una colla d'anys.
1: Clar, bueno, entenc que has de tenir la suficient força econòmica que et permeti poder esperar.
3: Exactament. Uh-huh. O sigui, no abocas de cop el pistatge ho fes tu, però de dir, bueno, doncs aquesta finca que no sé què fent, doncs mira, poses festuc, si poses 2 o 3 hectàrees de festuc, llavors veuràs que al cap d'uns anys et comença a produir. I llavors potser et sabrà greu de dir, en lloc de posar 2 o 3 hectàrees, perquè no n'hi vaig posar 10, m'entens?
1: Clar. Clar, i un cop, per exemple, un cop comença a ser rendible, quin és el màxim potencial de rendiment que podria donar en una temporada?
3: Mira, jo crec que a la zona d'aquí, si mos dona 2.500 quilos per hectàrea, entre 2.500 i 3.000, ja podem estar contents. I pel que he anat veient jo, doncs jo crec que una mitja pot estar entre 2.000 i 2.500 quilos hectàrea. Una mitja vol dir perquè hi ha un any que colliràs 2.600 i un altre que colliràs 1.800, m'entens? Uh-huh. Però la mitja jo crec que podríem firmar que estigués a 2.200, 2.300 hectàrea.
1: Déu-n'hi-do. És a dir, són xifres elevades o normal?
3: Home, si comparem amb els Estats Units, no, perquè els Estats Units poden arribar a fer 4.000 quilos hectàrea. Uh-huh. I si ho comparem amb la Manxa, amb la mitja de la Manxa, doncs sí, és molt elevat, perquè allà és quan ne fan entre 500 i 1.000, com que tenen poca aigua i només tenen rec de suport, de pous, doncs també els hi costa més de produir. Uh-huh. Aquí amb aigua del Canal d'Urgell o del Segarra-Garrigues o del Catalunya-Aragó, doncs no hi ha problema. Uh-huh. No hi ha problema. Es poden arribar a fer tranquil·lament. Mira, jo aquest any he fet una finca que m'ha donat en verd uns 6.000 quilos, que això vol dir uns 2.300, 2.400 en sec. O sigui que ja podem començar a estar contents.
1: Uh-huh. Perfecte. Clar, recupero el que em deies de que també és desconegut per part del mateix sector, no?, dels pagesos.
3: Sí,
1: No sé si m'equivoco, però em sona que vosaltres vau fer com alguna jornada també per donar-ho a conèixer. No sé si a nivell, podríem dir, més intern, vosaltres també feu xerrades o actes o jornades també per voler-ho potenciar dins del mateix sector.
3: Això s'havia fet anys enrere, però ara no. I llavors el que hem fet nosaltres és el que dius tu, vam fer una jornada que s'hi va acollir molta gent, va vindre un centenar de persones de tot Lleida, i llavors jo crec que la millor propaganda és quan els pagesos vegin que el veí de la vora, pues, ni que hagi costat, al cap dels anys pues, produeix. Mm-hmm. Amb l'avantatge que, si parlem del canvi climàtic, doncs el pistatxo és un festuc que crec jo que li encanta el canvi climàtic. O sigui, li encanta que faci molt fred a l'hivern, és un arbre que sense fulla pot resistir temperatures de 20 graus sota zero i a l'estiu hi pot haver la calor que vulgui, que aquests arbres ni ho han notat.
1: Mm-hmm. Que
3: ni
1: això
3: ho han notat, sí.
1: A més, anava a dir, és que això ara mateix és una mica com l'oasi, perquè costa trobar un cultiu que resisteixi així.
3: Sí. I mira, i curiosament, pues mira, fa 10 anys va sorgir l'ocasió aquesta de plantar pistatxos, ho vam aprofitar i crec que sí, que pot aguantar, sí, sí.
1: Perfecte. A nivell més de, per exemple, de futur a curt termini, reptes o objectius que creus que com a sector i justament en aquest cultiu us hauríeu de començar a fixar ja per començar a treballar-los? Amb què hauríeu de centrar els eixos de treball?
3: Sí, els 5 o 6 que vam quedar desemparats del grup Borges, els que vam començar, els que teníem els pistatxos abans, doncs mos hem ajuntat, que bueno, volem crear un nucli de que sigui el grup de productors de pistatxos de Ponent. De moment ara només aquests 5 o 6, però volem que s'hi ha acollit tothom que vulgui. Tant mos fa que els pistatxos els processin aquí o els processin allà, però que els pistatxos del terreny pues, quedin aquí, m'entens? I amb aquest objectiu pues, volem fer la fira aquesta del pistatxo, ja vam fer la jornada tècnica, ja volem fer la jornada lúdica gastronòmica, que bueno, està tot així a les Beceroles, està tot en estat, no sabem massa la data que ho farem, però sí, ens volem donar a conèixer pues, a través de fires i de promoció més endavant. Va ser que, com ja t'he dit, això és molt lent, que fins que no tens pistatxos de veritat han de passar 8, 9, 10 anys, n'hi ha que hem plantat el 20, pues, encara és una cosa tendra, això. Però sí, tenim ganes de promocionar-nos.
1: Perfecte. M'has dit,
3: més que res, sí, més que res, és promocionar-nos perquè la gent de Catalunya pugui menjar pistatxos de Catalunya. Perquè vull dir, els pistatxos ja els tenim venuts, perquè de sortida cap a França, cap a Alemanya, cap a Itàlia, cap a Anglaterra, cap a Bèlgica... O sigui, el problema de vendre no hi és. Així com d'altres productes hi ha problema de vendre, amb el pistatxo no hi és. Però ens estimaríem més que els nostres pistatxos es quedessin aquí i que no anessin a Europa, m'entens?
1: Perfecte. Clar, em deies que encara no teniu data per aquesta fira i aquesta jornada.
3: Bueno, havíem rumiat a finals de desembre perquè el pistatxo ja està tot processat i tot trigat i llavors ja pots mostrar el fruit de l'any. Però si és massa precipitat, doncs potser ho faríem a principis de gener o no sé. La data exacta encara no hi és, però sí que tenim ganes de fer-ho.
1: Perfecte, perfecte. Ramon, no sé si també heu parlat a nivell més administracions i institucions, anem a dir així, a veure com tantegen ells el terreny.
3: Bueno, l'administració... Digues, digues.
1: No, anava a dir, aquest bueno no sé com interpretar-lo.
3: Bueno, és que l'administració, de moment, bueno, ens va ajudar una mica econòmicament per fer la jornada tècnica. Vull dir, allò de que l'administració passi al davant per dir, va, vinga, us ajudem a fer això, fillò, no, i has d'anar darrere. I has d'anar darrere i esperar... No hi és una ajuda de l'administració. Així com, per exemple, amb la fruita dolça, pues fan campanyes, i que ho trobo molt bé, eh? Fan campanyes i coses així. Pues aquí, de moment, encara està com la majoria de pagesos que no sap per on agafar-ho. Però, bueno, mirarem de que mos ajudin amb tot el que sigui possible.
1: Doncs, Anna, estarem molt pendents també de com es va implantant aquest cultiu de festuc a Catalunya i de l'impacte que pot acabar tenint tant pel sector com també a nivell de ciutadania, el que dèiem, que la ciutadania de Catalunya conegui que també se'n cultivi aquí i sobretot que consumeixi doncs, el que es cultivi. Aquí ho deixem aquí. Ramon Boleda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
3: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
2: Aquests dies ha estat notícia...
4: L'Associació de Productors de l'Horta de Lleida inicia una nova etapa amb Jordi Torra al capdavant. El pagès de la partida de Rufea assumeix la presidència després que Francesc Rosselló deixi el càrrec per motius de salut. Un Rosselló que ha estat una figura molt vinculada a la defensa de l'Horta i de la pagesia lleidatana, que continuarà vinculat a l'entitat com a president d'honor. I precisament tenim avui amb nosaltres als estudis d'UAU Lleida Ràdio el Jordi Torra per parlar d'aquest de relleu, dels objectius que es marca l'associació i sobretot del moment que viu actualment la pagesia de l'Horta de Lleida. La primera pregunta, Jordi, és obligada. Primer, bon dia, gràcies
5: bones.
4: Per tenir-te aquí.
5: Bones,
4: però
5: bon dia.
4: La primera, no t'he de dir ja una mica en qüestió emocional i sentimental. Com afrontes aquesta nova responsabilitat i què ha significat per tu assumir la presidència de l'Associació de Productors de l'Horta?
5: Bueno, és un nou repte, que és un nou repte que agafo. I bé, també vinculat gràcies als companys que són els que ens han elegit. I bueno, seran 2 anys, em queda que seran 2 anys de relleu i suposo que anirem passant uns quants més.
4: Ho comentàvem al principi i m'agrada vincular-ho ja des del primer moment. És un relleu que és una passada de testimoni del Francesc Rosselló, que malauradament no és perquè és un final d'etapa que ell hagi volgut potser decidir de forma voluntària, sinó per qüestions de salut. Tant el Francesc Rosselló com la Núria Martínez Torrevilla, la seva parella, són dos persones molt importants per entendre la història de l'Horta de Lleida dels últims anys, i entenc que valores molt també aquest pas i ell el testimoni, que pugueu seguir comptant amb ell, tot en una situació personal complicada, i que doni pas aquest relleu com a president d'honor i que segueixi vinculat a l'entitat i que us segueixi donant el seu suport, tot i que deixi la presidència. M'agradaria començar per aquí, no sé com ho veus.
5: Sí, sí, no, és molt important perquè ell té molta canxa i té molta informació i té molta paraula de parlar amb tots, i això ens ha ajudat molt a obrir moltes portes. Esperem que amb aquest nou relleu pues, també se nos obren les portes, perquè també no ens coneixem, però bueno, ell ha deixat un rastre molt, molt gran.
4: I primer per aquí volia anar, perquè tot i que sigui un relleu potser que ha sigut en condicions potser no les més ideals, sí que crec que has notat el suport dels teus companys productors, perquè al final és un relleu aprovat en junta per unanimitat, és a dir, que al final és un nou projecte també secundat per tota la resta de socis, i precisament una mica aquí com t'has trobat l'ànim dels productors en aquest moment i en quina situació també t'has trobat l'associació de productors en el moment d'assumir el càrrec.
5: No, l'associació de productors està en un moment tranquil. Vull dir, portem 2 anys que ens hem bellugat bastant. Ara, aquests 2 anys, més que res, ens hem de mantindre, sobretot amb les fires i tot això, i mirar de captar nous integrants també al grup. Vamos, falta gent.
4: Precisament per aquí és una de les qüestions que parlarem. No sé també del que s'ha fet fins ara, o del que mires ja mirant a futur, què t'agradaria canviar o què t'agradaria reforçar de com funciona l'associació. Després parlarem també en concret de l'Horta de Lleida i de com esteu vivint la situació actualment, però també mirant el projecte que hi ha hagut fins ara i de com t'agradaria tu liderar la presidència de l'associació, què t'agradaria mantenir i què t'agradaria canviar una mica de com s'han fet les coses?
5: No, més que res, mantindre el que tenim, i tampoc no desmarxamos molt de lo, vull dir, tocar de peus a terra, vull dir, perquè hi ha vegades que potser marxem una mica fora de línia, però no tenim apoyo, i val més que fem poquet a poquet i bé. Ja dic, lo primer que ja fa temps també que ho arrosseguem és ampliar una mica els socis, els integrants, per mirar d'ampliar, perquè també a l'Horta de Lleida pues, hi ha molta gent que a part dels que som, pues, sempre hi ha gent que busca un el seu gènere o el seu producte, i busca una cosa afegida, pues, ja dic, a veure si n'hi podem ser més gent per poder apretar més aquí a Lleida als botiguers o als supermercats, o inclús a l'Ajuntament també. A vegades nos costa, és una mica farragós, però bueno, ho anem tirant endavant.
4: Precisament d'això et volia parlar, perquè al final la situació dels productors ara mateix té molts factors que afecten en el dia a dia, i la Horta de Lleida no és diferent. No sé si ara mateix, i ho parlem molt aquí a la Rala i també a la resta de programes de la ràdio, sobre les afectacions que té en un pagès en el seu dia a dia, no sé si ara a l'Horta la rendibilitat, els costos, la comercialització, la falta de relleu, no sé, són molts dels factors que parlem sovint, però no sé si almenys parlant amb els teus companys de l'associació, quina és la preocupació, què és el que més ara a curt termini us marqueu com a objectiu d'intentar parlar també amb les administracions o també com a associació de productors de, ostres, quina és la preocupació que més preocupa els productors de l'Horta?
5: No, la preocupació és que hi hagi una bona viabilitat, perquè si no hi ha una bona viabilitat no podem continuar. I bueno, pues si s'ha d'ajudar amb algú, algun nou emprenedor, gent jove que vulgui buscar-li un plus al gènere o al producte o el que sigui, pues hem de mirar d'ajudar-lo, que cada vegada costa més i n'hi ha menys, ja ho sabem, però per lo menos si n'hi surt algun més que li puguem ajudar.
4: un dels elements i un dels factors també que afecta molt a l'horta, i aquí ho parlaves ara també quan parlaves de l'Ajuntament, dels productors que ja teniu, d'aquells que voleu sumar, és aquest espai agrícola que està molt condicionat pel fet d'estar tan a prop de la ciutat de Lleida i ser tan pròxima a la capital del Segrià. No sé si tu ho veus com una oportunitat o també el fet... Com és aquesta balança entre oportunitat i també els problemes que genera per als pagesos que sigui una zona agrícola tan pròxima a una ciutat tan gran com Lleida?
5: És una oportunitat. Jo crec que se li ha de buscar el valor afegit de que és una oportunitat. Lo que passa és que els creixements han de ser modestos i rendibles, perquè si ens embarquem amb... estirem més el braç que la màniga, pues al final ens enganxem els dits. Però ja et dic, el tindreu a prop i tot això és quilòmetre zero, vamos, és l'avantatge que tenim.
4: Precisament, i escolta'm, les primeres declaracions que feies quan vau aprovar amb Junta la nova direcció de l'Associació de Productors de Lleida, i crec que una mica escoltant aquestes paraules també ara, és una mica la valorització de l'activitat agrària o de l'activitat dels productors de l'Horta de Lleida. Sé que és una pregunta potser molt complicada i no té una solució miraculosa, però què cal fer perquè la pagesia de l'Horta sigui més reconeguda pels lleidatans i lleidatanes i perquè els productes de proximitat que feu a l'Horta arribin també, com deies, als supermercats o als mercats, o que la gent conegui el que està fet a tants pocs quilòmetres de casa seva? Imagino, i no em vull avançar, que qüestions com la marca, per exemple, Gust de Lleida, imagino que és una de les qüestions també des de l'Associació de Productors que amb les administracions està en aquest enteniment per intentar fer veure als lleidatans, no?, que el producte que tenen tan a prop de casa.
5: Sí, sí, la marca Gust de Lleida sí és una de les importants també que s'impliquen. Però bueno, jo crec que potser la que s'hi tindria que implicar potser encara més és l'Horta de Lleida, la marca de la paeria, que és la marca Horta. Aquesta potser jo creuria que és una de les que s'hi tindria que implicar, que de moment està una mica apartada o arraconada, una mica sota el calaix, i de moment no la volen gestionar gaire o no tenen prou recursos o no s'impliquen gaire amb ella.
4: Clar, perquè al final estem fent una marca potser més global de lo que és la demarcació de Lleida i de tota la demarcació de Lleida, i potser el que dius ara, falta una mica de a nivell de ciutat, no?, una explotació del producte local de la ciutat de Lleida, perquè al final potser la gent és conscient de l'Horta, vull dir, passeja sí. pels seus camins, és conscient de què hi és i de la producció que s'hi fa, però moltes vegades potser no és conscient també del volum o del tipus d'activitats que feu i també de tot el que s'hi produeix, a part de nivell agrícola, també amb aquests nous projectes de valor afegit. Jo recordo, per exemple, el projecte, precisament ho parlava l'any passat amb el Francesc Rosselló, dels aromes de Rosselló, que és un gir al que s'havia fet fins ara a l'Horta de Lleida. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un puntet de mirar aquests projectes diferents, més enllà només de la producció agrícola i de la funció agroalimentària, també d'aquest valor afegit que ajudi també a conèixer l'Horta i a fer productes diferents o activitats diferents.
5: Sí, sí, no. És un abanico de diferents colors que són els que formen els productors. Vull dir, igual que tenim la granja Pifarré, que també fa ajuda a les escoles i tot això, doncs hi ha el dels vins o hi ha el de...

0: això de l'espai agrícola, de l'horta. No sé si hi ha una llista de coses que heu parlat amb l'Associació de Productors a l'hora de seure's amb l'Ajuntament, amb la Diputació, de cara a futur, de quines són les necessitats que té l'horta i que té l'Associació de Productors i del camí que hi ha per recórrer en els pròxims anys, perquè amb aquest canvi, com bé hem anat dient, en la presidència de l'associació, no sé si heu fet aquesta llista de les qüestions que, amb les que us desseurem les institucions que us afecten al vostre dia a dia com a productors.
1: Bueno, no, nos afecten més que res, nos afecten quan nos hem d'ampliar molt o nos demanen molt producte. Quan nos demanen producte, bueno, hem d'estar preparats, però, clar, ho hem de saber amb antelació. I després sí que hi ha grans marques que estan interessades a entrar i tot això, però, clar, també hi ha un cost que a vegades no s'ho han de pensar dues vegades. Vull dir, a vegades potser val més ser una mica més petit i treballar més en petit i que no pas abarcar-se a més gran.
0: I per això, una mica amb el que et volia recollir, perquè crec que no sé tampoc si és una situació que us han traslladat des dels membres de l'Associació de Productors, perquè n'hem parlat aquí a l'Horta de Lleida del problema també a nivell, igual que en molts espais naturals de les Terres de Lleida, d'altres afectacions de l'espai agrícola i de l'espai de sí. Les produccions, sobretot amb la fauna cinegètica i altres qüestions. No sé també si hi ha algun... És una cosa que preocupi als productors que formeu part de la Junta, si també hi ha algun pla enfocat en això, o és una de les qüestions que estan a l'agenda.
1: Hi ha bastantes afectacions, sobretot lo de les plaques solars de Lladal, de Baicalent... Bueno, de Baicalent, no, de la zona aquesta del Tocana del Carràs. I després també, tot això de les línies d'alta tensió i tot això, pues, claro, l'horta, com més trossejada està, pues, pitjor anem, perquè és ratlles que els hi fem, ferides, i això és una cosa que nos hi hauríem d'implicar tots a que s'hauria de preservar. I això amb l'Ajuntament ja han tingut batalles, i bueno, a vegades per uns, a vegades per uns altres, les obres continuen endavant i no hi ha manera de fer-les reconduir. Però bueno, és una cosa que a llarg plaç s'ha de mirar de que hi hagi el menys de ferides possibles.
0: I ho hem anat parlant sobre empreses, administracions també, i el paper que tenen en relació amb l'horta i amb el que feu els productors, i no sé també si hi ha un missatge o cap a la ciutadania sobre el producte que feu, sobre com voleu que s'hi apropin a ell, també que coneguin o que entenguin què significa tenir aquesta horta productiva al costat de la ciutat. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un punt de connectar també amb la ciutadania per conèixer millor el que feu i també per conscienciar-los i fer-los entendre del valor afegit que té que una ciutat com Lleida tingui l'horta.
1: Sí, no. Sempre mitjançant les fires o mitjançant els mercats o diferents àmbits que tenim, ens donem a veure. Claro, la gent t'ho valora perquè és producte de quilòmetre zero, és d'aquí, i després també hi ha un abanico de productes que poden ser més bons, més dolents, poden ser una diferent qualitat, però la gent sap que són d'aquí i el gust que té i el bo que són, pues, sempre millor que parlen directament amb tu, de tu a tu.
0: Tu també, precisament, coneixes sobre el terreny la feina, perquè com a molts anys com a pagès de la partida de Rufea, que forma part de l'Horta de Lleida. No sé també una mica en la teva trajectòria, tu en quin moment entres a l'Associació de Productors i també si ho vas, per quin motiu ho vas fer, en quina relació amb el teu negoci, en quin moment vas veure el valor afegit d'estar formant part d'aquesta associació de productors de l'Horta, que al final ara has acabat representant com a president, i no sé una mica aquest trajecte o aquest camí que has fet tu des de que vas arribar a l'associació de productors.
1: Sí, no, abans de... Bueno, és a base, jo com que vaig a mercats i a base d'anys d'estirar de mercat i de donar-nos a conèixer i de tot això... Pues bueno, al final fa, ara jo no recordo si són 6 o 7 o 8 anys, que mitjançant la fira se nos va donar la facilitat d'ajuntar-nos i fer una agrupació, pues, a part, a de llavors, pues,

0: Hem potenciat també el repartir a domicili, la proximitat. Hem aprofitat això de la proximitat per treure una mica de profit tots els socis que estem allí a la fira, mitjançant per conèixer-nos.
1: Precisament en aquest sentit, jo crec que imagino que els últims 5-6 anys també amb el model de negoci com ha canviat, perquè ho parlaves que al final el model de producció agroalimentària està molt enfocat a les grans superfícies, als supermercats i la majoria de cooperatives al final treballen amb aquest gran estoc per emplenar aquests supermercats, però des de l'Horta de Lleida heu fet un enfoc diferent, com bé deies tu, amb una producció més petita, més proximitat, de mercat, també adaptant-vos amb aquests nous models de consum, d'una comanda portada a casa per facilitar també amb els productors una mica, amb els clients, volíem dir, i amb aquest contacte directe amb el productor. No sé també quins resultats hi veieu, també si ja esteu pensant també en com no ampliar-ho o com millorar-ho a futur, o quin feedback n'han donat els productors d'aquest tipus de model que heu implementat en els darrers anys.
0: Bueno, és que cada soci amb la seva activitat pues ja té un valor diferent en un altre. Vull dir, hi ha gent que treballa més en gèneres més perecederos, que són més fàcils de guardar, i hi ha gent que no. La gent que té el gènere que és més fàcil de guardar i tot això, pues, ho pot enviar cap aquí, ho pot enviar cap allà, i pot jugar una mica més amb volumen i amb tot. Los que treballem en gèneres com hortalícies i fruites i tot això, ja per enviar a fora, no. Ara dius, per servir aquí a l'Horta o a Lleida o als pobles del voltant, pues sí, o a col·legis o el que sigui, pues amb això sí que nos hem implicat bastant.
1: Sí que m'agradaria fer-te un parell de preguntes abans d'acabar, així una mica més general i mirant també a futur, que ho hem anat parlant al llarg de tota la conversa. No sé si hi ha algun objectiu o hi ha alguna cosa amb la que tu arribis a la presència de l'Associació de Productors de Lleida que t'has marcat com a objectiu, com a assoliment, en el temps que estiguis al capdavant de l'associació, que t'agradaria assolir o que s'ha d'aconseguir, o un objectiu clar que diguis això, hem d'intentar millorar altres coses, però això és un objectiu claríssim que volem aconseguir, almenys durant el meu mandat.
0: Pues una de les coses és ampliar els socis que tenim. Això m'agradaria, és el que més m'agradaria, ampliar els socis i que tothom pogués ampliar-se amb la feina que té. Vamos.
1: Ara mateix, quants socis sou a la associació de productors?
0: Sobre 25, de 25 a 30.
1: És a dir, al final l'objectiu és aquest, com dius, un creixement sostingut, que al llarg dels anys aneu creixent a poc a poc, sense marcar-se una xifra concreta, però que pugueu assolir, no?, aquest creixement. I no sé també, en relació amb això, per on creus que passa per aquest creixement, per captar nous socis? Al final entenc que hi ha productors o gent que treballa a l'Horta que potser encara no s'hi ha sumat, no sé si és perquè prefereixen anar pel seu compte i no formar part de l'associació de productors, però no s'entenc que imagino que també vosaltres els atraieu aportant també aquest avantatge de comunitat, d'estar l'uns als altres junts, podent tirar endavant coses i projectes conjuntament, també les reclamacions poder-les fer com a associació i no com a persona individual. Sí, entenc una mica aquest és el reclam, no?, per formar part de l'associació.
0: Sí, és perquè tots sempre som més forts, però jo dic que sempre a cada partida o alguna cosa així sempre se nos escape al gent que treballa per un buscar un plus al seu gènere i que a vegades sí que ho sap, a vegades no, a vegades té por de ficar a dintre al grup. I després també, claro, per les fires i tot això, pues tot no ha de ser fires també, vull dir, també, claro, se li ha de buscar una viabilitat tot l'any, perquè no n'hi ha prou amb les fires, però vull dir que costa, avui en dia costa.
1: Doncs l'últim, i per acabar, també no sé si has pogut ja parlar amb tots els membres de l'associació, però amb tots aquells pagesos i productors de l'Horta de Lleida, que ara passen a estar tu al capdavant de l'associació. No sé si tens algun missatge o alguna qüestió que vulguis fer-los i adreçar, i aprofitant que tens el micròfon de Ou Lleida Ràdio, i que per acabar aquesta entrevista, no sé, és una mica també, si vols fer una mica de carta de presentació per a aquells que encara no sapin que estàs al capdavant de l'associació de productors de l'Horta de Lleida.
0: No, pues que l'associació pues, està oberta a tothom que vulgui buscar un plus al seu producte, un segell, una marca identitària de cada productor al seu producte i que la puguem potenciar pues, amb tots serem més forts. Com més siguem i més puguem apretar pues, als ajuntaments o a la Diputació o el que sigui, pues, més la podrem potenciar i no se'n podrem gaudir tots.
1: Doncs el Jordi Torra, el nou president de l'Associació de Productors de l'Horta de Lleida, que s'ha passat pels micròfons d'Ou Lleida Ràdio aquí a l'Arrela, no, per parlar-nos d'aquesta nova etapa. Jordi, moltes gràcies per aquesta estona i ens veiem a la pròxima.
0: Vale, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: Amb nom propi.
4: Avui posem el focus en la Vall del Corb, un territori compartit que fa anys que treballa doncs, per afrontar alguns dels reptes que afecten els municipis rurals, el despoblament, l'accés a l'habitatge, el relleu agrari, la continuïtat dels comerços i serveis de proximitat o també doncs, la preservació del paisatge. I en aquest context hi té un paper molt important doncs, l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, que agrupa diferents agents del territori i impulsa també projectes relacionats amb l'agricultura, l'habitatge, el patrimoni, el medi ambient i l'economia local. No? I doncs avui per parlar de tot plegat, parlem amb la Natasha Filip. I Natasha, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
5: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
4: Bé, per començar, m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta en context a l'oient també d'aquest programa, què és la Vall del Corb i quins pobles i comarques comprèn això?
5: Mira, la Vall del Corb és un territori que s'estén de Santa Coloma de Queralt fins a Bellanes, Preixana, una mica on desapareix el Corb, i engloba 17 municipis en 3 comarques, la d'Urgell, la Segara i la Conca, i 2 diputacions, perquè estem a la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida. I és una vall així una mica diferent, no tenim molta aigua a la Vall del Corb, al riu Corb, però sí que hi ha com una certa homogeneïtat a nivell de paisatge, que és bastant més fresca, húmida, i és com una mica un petit pulmó verd que tenim entre l'Urgell, la Segarra i la Conca.
4: Deixa'm fer un petit matís abans, no? T'he presentat, estem parlant amb la coordinadora del projecte Territori de Vincles i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Continuem amb més qüestions, Natasha. M'agradaria preguntar-te també, no? Què tenen en comú aquests pobles i què aporta aquesta visió conjunta?
5: Doncs tots aquests pobles són pobles petits, tenen en comú el fet d'estar en una zona despoblada, tenen en comú el fet d'estar en un paisatge amb pobles encara molt preservat, amb molt de marges, molta pedra seca. És una mica, Maldà i Belianes són com una mica els últims pobles abans de la plana, no? D'un cantó i de l'altre cantó, de la nivell de la conca, doncs també són pobles d'alçada, que no comparteixen tant a nivell de característiques amb la zona més de vinyes que tenim més a baix. I també tenen com un enfoc, una identitat que s'ha anat creant durant els anys, que pot estar viscuda més o menys, depèn del poble, i en pobles que tiren més d'un cantó o l'altre, però sí que és una identitat que s'ha anat construint. I tenim en comú també de tenir un fort teixit associatiu i de l'economia social i solidària amb moltes petites productores també. I això fa que hi ha com un xup-xup constant que nosaltres ens ajuda molt com a Associació Vall del Corb i que intentem també recolzar i fonamentar.
4: També et pregunto, no? M'agradaria saber la teva opinió, més personal, no? També, però en general, en termes generals també, què la fa especial a la Vall del Corb?
5: Per mi seria el paisatge. Jo hi visc, en un poble de 6 habitants i és un paisatge canviant, un paisatge doncs, on la gent que hi ve a viure se n'enamora, la gent que hi viu des de fa temps moltes vegades s'hi intenta quedar i jo crec que és aquesta, el fet d'estar una mica més en alçada i aquest teixit que fa que és més fàcil arribar-hi, que hi ha com més associacions, més vincle potencial, no? De fet, si un dels nostres projectes estrella es diu Territori de Vincles, és per reforçar una mica això que ja era viu. I també és un projecte, un territori amb moltes proves pilot, amb moltes ganes de fer coses, no? Un territori que no té por. Sí que hi ha una part de... Bueno, també tenim el llau de macrorenovables, tenim problemes, no?, de falta de relleu agrari, tot això sí que ho compartim amb molts territoris, però jo crec que el que fa diferent és que hi passen moltes coses i que té un paisatge espectacular.
4: Correcte. I ja, si parlem de què passen coses, també, ara et preguntaré una coseta, però després ja parlarem d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb. Però abans m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta al context abans de començar a parlar, si parlem en àmbit agrari, en àmbit de terres, en àmbit tot el que és naturalment parlant, com està aquest tema avui dia a la Vall del Corb?
5: Bueno, a nivell de... més de temes de biodiversitat. Nosaltres tenim una zona Natura 2000, que són les oagues del riu Corb, que és una zona particularment rica en biodiversitat. I després, en general, a nivell de biodiversitat, tenim moltes papallones. El fet que sigui una zona així en alçada fa que reproduïm una mica característiques que podem tenir als Pirineus, però en una zona així com una petita illa. I això fa que també a nivell de boscos hi ha coses molt interessants. I a nivell agrari, pues, tenim com a cultiu olivera, ametller, cereal, tenim diferents varietats locals destacades, com l'aldabaltal, el safrà de Santa Coloma, la ceba de Ciutadilla, i al voltant d'aquestes varietats locals s'han creat associacions que vetllen a la recuperació i a la divulgació d'aquestes varietats i que al final dinamitzen tot el poble, no? Això són com una mica cultius destacats que tenim. I, si no, compartim pues, les problemàtiques del sector agrari i del sector ramader que hi ha en general en territoris rurals a Catalunya i en territoris de seca. Estem en una zona molt de seca, hi ha poca part de la vall on arriba el rec. Això ha tingut aspectes positius a nivell potser de la protecció dels marges, del mosaic agroforestal que es manté i conseqüències negatives en el despoblament i en la falta de rendibilitat econòmica de certs cultius.
4: Correcte.
5: Hi ha falta de relleu, hi ha un sector agroramader envellit, hi ha una falta de relleu a nivell de les petites cooperatives agràries dels pobles, també, que són infraestructures que nosaltres considerem com molt important i amb molt de potencial, però un altre cop aquí... moltes vegades tenen com problemes de juntes, el mateix problema que el sector una mica.
4: Després et preguntaré ja, per entrar més en detall, no?, al tema del relleu generacional i tota aquesta problemàtica que trobem avui dia. Però anem a parlar d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb. Neix precisament doncs, amb aquesta voluntat, no?, de treballar d'aquesta manera conjunta, de tot el que engloba, però per la gent que no entengui què és aquesta associació, què és l'associació i qui en forma part d'aquesta?
5: Doncs l'associació, nosaltres diem l'associació Vall del Corb, per anar bé de dir sempre l'associació per al desenvolupament integral de la Vall, però el seu nom és interessant justament perquè, no?, perquè ens dona indicis una mica de la seva voluntat, del seu objectiu. És una associació que va ser creada al 2000, per tant, ara portem 26 anys amb diferents juntes. Primer va ser una associació més enfocada a temes culturals i de creació d'identitat, de treball amb els joves també, i a poc ha anat introduint més la part de productores. I ara hi poden participar qualsevol persona, veí, veïna de la Vall del Corb, de més lluny, i totes les productores, restaurants, allotjaments, entitats mediambientals, associacions. I a banda tenim convenis de col·laboració signats amb ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Lleida. I això fa que aglutinem una mica al voltant de l'associació, que està en el teixit econòmic, com la part mediambiental, que associativa, que individual, no? El fet de viure i de tenir els habitants a dins. I tenim més de 200 persones sòcies i unes 70 empreses sòcies.
4: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
5: Això, Sí, i això fa que, bueno, tenim tot un seguit d'activitats que impulsem des de l'associació, activitats culturals de descoberta del patrimoni, activitats més de descoberta de les productores, activitats de dinamització també, on sempre baregem aquesta part de productores i paisatge, com seria el Trust Food, que és aquesta passejada enogastronòmica que organitzem cada any al mes d'abril o de maig de manera itinerant en diferents pobles de la vall. I anem organitzant així diferents activitats obertes al públic. I a banda, tenim tota una part de dinamització de les productores, de comunicació al territori, i després projectes de dinamització territorial, com seria el territori de vincles.
4: Doncs ara...
5: Això és com una mica, no?, el ventall d'activitats que fem.
4: Ara que treus aquest, ara que obres aquest meló del territori de vincles, ja et pregunto, què és aquest projecte, no?, que és un dels projectes més amplis, com comentes, què és aquest projecte de territori de vincles, doncs, que aborda, no?, qüestions com l'agricultura, l'habitatge, el paisatge o també la transició energètica. Què és exactament aquest projecte?
5: Territori Vincles és un projecte que vam iniciar just després del Covid, del confinament, i amb aquestes ganes d'abordar el repte del despoblament i de les conseqüències del canvi climàtic a través de la creació de noves oportunitats de vida de manera transversal. L'originalitat del projecte és que tenim tres eixos de treball. Sovint aquest tipus de projecte, no?, estan enfocat cap a habitatge només o cap al relleu agrari, i nosaltres justament tenim els tres eixos. El primer, que és diversificació agrària, gestió forestal i el relleu agrari. El segon, que seria l'accés a l'habitatge digne, assequible i amb fórmules d'economia social i solidària. I el tercer, que seria la gestió de recursos disponibles, sostenibles, perdó, amb una transició energètica realment justa, perquè, com ho he mencionat abans, estem en una zona amb una llau molt forta de macroprojectes de renovables, i hem ajudat a crear una comunitat energètica local i a ensenyar que hi ha d'altres models de transició energètica que són possibles. I dins cada eix, el que fem és que tenim una coordinació tècnica per part d'una cooperativa especialitzada. El primer eix de diversificació agrària el portem des de la cooperativa de l'Aresta, cooperativa especialitzada en temes d'agroecologia. El segon el porta una cooperativa d'arquitectes, la Boqueria. I el tercer ho portem des de la mateixa junta de l'associació i diferents entitats del territori, com el Bar Centro, en la Vida i els Coramarges.
4: Doncs mira,
5: i això ens permet tenir una xarxa d'entitat que ens ajuda també.
4: Correcte. Ja que ho comentes, no?, com ets sòcia d'aquesta cooperativa Aresta, que se centra, no?, en el sector agrari, anem a tirar per aquesta branca, no?, un dels grans reptes, com has comentat abans, comencem parlant pel relleu generacional. És difícil trobar persones que vulguin continuar treballant la terra?
5: Bueno, sí, cada vegada hi ha menys joves d'incorporació. Sí que veiem que hi ha bastanta gent que no ve directament del sector, és a dir, que els fills i filles no representen un percentatge tan alt com abans, i també venen molta gent, pues, que fan un canvi de vida als 40 anys, o que ja decideixen des dels inicis, no?, d'optar per el món rural i la producció agrària. Però és cert que el sector té uns problemes de burocràcia, de viabilitat econòmica, de sobrecàrrega, de feina, i també hi ha un cert menyspreu, no? Tampoc són feines moltes vegades molt valoritzades per la societat, que fa que ara mateix és un sector en general poc atractiu, sobretot quan és només una part de producció. Ara, quan s'hi afegeix elaboració i venda directa, com seria el cas del vi, per exemple, o de l'oli, ja canvia una mica. I és un sector que ja esdevé una mica més atractiu. Però el de la producció, únicament, és un tema complicat. I és veritat que ara mateix les condicions són molt dures. Les condicions, hi ha moltes protestes pageses que estan intentant, pues, posar llum sobre aquestes condicions.
4: Totalment. Si parlem d'aquesta producció, no?, d'aquest àmbit, ja els altres àmbits, no?, com has dit, ja estan una miqueta més ben tapats, no?, per dir-ho d'alguna manera, però el que és el tema de la producció agrària, quins perfils es troben més en aquest vall del Corb, i també una miqueta quines són les demandes que expressen?
5: Bueno, si és... Depèn. És que depèn una mica també, la realitat és una mica diferent en diferents zones de la vall, però sí que en general és un perfil pues, de pagesos, més homes i homes grans. Així en general. Després, depèn del sector i depèn del poble, pues, ara hi ha cooperatives agràries que estan liderades per dones, hi ha explotacions grans que estan liderades per dones joves, no deixa de ser una minoritat ara mateix. Després nosaltres el que veiem també és que hi ha una falta d'accés a la terra, és a dir, que quan hi ha noves persones que volen venir i cultivar, és difícil començar. És a dir, que la majoria de les terres ja estan agafades i el que deixa la gent demanar així per ajuda són feixes estretes, en pendent, que no han estat cultivades durant molts anys, hi ha molta feina de tornar a pujar tot això en marxa. És a dir, que si tu arribes i vols treballar amb les ametlles, et deixaran segurament molts camps d'ametllers. Mm. Però la feina que hi ha per recuperar aquests cultius és enorme. I per això també és interessant explorar maneres de mancomunar maquinària, d'ajudar una mica aquestes persones que arriben, perquè si no, l'esforç que has de pujar és que segurament no val la pena o en tot cas és molt poc accessible si no tens com un suport familiar de l'entorn proper, infraestructures, tractor, tot és caríssim. Només comprar un tractor és caríssim i per tant l'accés és difícil, bàsicament.
4: Des de l'Associació Vall del Corb, recordem, quins projectes esteu duent a terme en aquest àmbit més agrari per poder, no?, donar aquesta millora o aquest impuls a aquest àmbit d'agrari?
5: Doncs ara mateix, com a projectes així pilot bastant destacats, tenim la recuperació de la varietat local de ceba de Ciutadilla, que estem acompanyant des de fa uns quants anys, que aquí tenim la sort de tenir una varietat local de ceba extra dolça, però que necessita rec a Ciutadilla, i el que estem intentant fer és veure com podem ajudar a augmentar la producció i a implicar pagesos i pageses professionals per poder recuperar millor el cultiu, perquè ara mateix s'està fent des de la comunitat de regant, i veure a través d'aquesta varietat i també la de l'Alt de Belltall i el Safrà de Santa Coloma, el que estem intentant fer és demostrar la possibilitat d'una diversificació agrària que permeti tenir més valor afegit i que sigui més viable, més interessant, tant a nivell de biodiversitat cultivada com a nivell de viabilitat de les explotacions. Doncs això seria un dels projectes. Després tenim l'Espai Test Agroramader de Sant Martí de Maldà, que vam iniciar ara fa 3 anys que teníem el projecte en fase de disseny, obres, compra del ramat i tot el material, i el ramat va arribar el 10 de setembre i ha permès la incorporació d'una primera persona al sector amb un ramat d'ovelles de llet. I després tenim també un projecte de ramaderia extensiva per fer gestió forestal i prevenció d'incendis amb vaques de l'Albera i collers de tancat virtual no fence. Que això és un altre projecte que tenim entre Guimarà i el Fonoll. En aquest cas estem fent tot l'acompanyament tècnic al ramader que s'ha posat amb aquesta idea.
4: Ja també, quan parlem, no, d'aquest desenvolupament rural, a part d'aquest sector agrari, no, que és més de terra, diguéssim, sovint pensem també en economia, però a part d'això hi ha un patrimoni doncs, paisatgístic que és molt ampli. No? Com has comentat, els marges de pedra seca, les cabanes, els camps, els boscos, quin paper té aquest paisatge també en el futur d'aquesta vall?
5: Bueno, jo crec que té un paper essencial, perquè sovint parlem de la biodiversitat o del paisatge com si fos algú més, però no és algú més, és la part essencial, de fet, que podem seguir vivint aquí. Bàsicament, hem vist amb el tema de plagues en els cultius, no?, que pot fer que no hi ha agricultura possible en una zona, doncs el fet de tenir mosaic agroforestal fa que tenim més predadors, fa que tenim menys malalties, també estem en un lloc amb més alçada, i tot això aporta resiliència als cultius i és el que ha d'aportar també la diversitat de varietats locals. Al final, si tu cultives només un tipus d'ametller, el que passa és que si hi ha una plaga, perds tota la collita. Si, com abans, cultives 5-6 varietats, pues hi haurà una varietat tardana que fa que si hi ha un gel, no, una gelada en algun moment, pues aquesta varietat encara produirà, i que al final la diversitat és interessant per tot. És interessant a nivell de medi ambient, és interessant a nivell de, dels cultius i a nivell de poder tirar endavant en moments complicats, i estem en un moment molt complicat on les conseqüències del canvi climàtic fa que és molt difícil preveure.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
7: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
6: Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla inundat per pluges intenses, les que ha hagut aquest matí i les incidències registrades en tot l'àmbit metropolità. Espero que es puguin repetir aquestes precipitacions, per la qual cosa es demana molta prudència i mantenir-se informat constantment. A Barcelona, a Ciutat, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballar per actuar davant 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. Tot i que no s'han produït danys personals, si es fa famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional.
2: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
1: I Comissions Obreres denuncia el que considera manca d'instruccions clares en els episodis d'alerta per pluges com el que s'estan patint aquests dies a Catalunya. El sindicat creu que la seguretat de les plantilles està per davant de qualsevol altra consideració i avisa que en els casos que les empreses no adoptin mesures necessàries acudirà a la inspecció de treball. Comissions posa el focus, per exemple, en els serveis de neteja viària i recollida de residus en els municipis en alerta i n'exigeix la paralització. Segons el sindicat, la resposta de les empreses fins ara és insuficient. I els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 32 anys a Rialb per circular begut i amb el cotxe ple de desperfectes després de patir un accident. Els fets van tenir lloc als volts de les 10 de la nit, quan la policia va rebre l'avís d'un conductor que circulava en sentit contrari per la C313 a accés al poble i, a més, portava el cotxe ple de cops, arrossegava el para-xocs, entre altres desperfectes. Se li va fer la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu a ell i als seus tres acompanyants que també anaven beguts. I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit avui la inauguració del nou curs marcat pel repte del relleu generacional. I parlem del Museu de l'Empordà de Figueres, que inaugura exposició d'Empúries a Spider-Man, narratives gràfiques de la perifèria. En presència avui de la consellera Sònia Hernández, la mostra reivindica el territori empordanès com a espai de creació, lectura i escenificació de ficcions de la història del còmic.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: English Center patrocina aquest programa.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Bona tarda. Em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys del bitllet de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però en els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria i la Blau i avui parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
2: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
1: I fins aquí la nostra secció. I fins aviat.

Hola a tots, em dic Marc i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, IMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80, Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons al Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: Bona tarda, som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawloween d'octubre. També serà mític i serà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fa lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda.

Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa. A desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, la d'Elias. Gràcies per escoltar.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. En la meva opinió aquest és el top 5 perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma al contrari del que era abans. I bueno, i per això estan aquest top. És molt èpica aquesta batalla, us recomano molt, mira Jujutsu Kaisen, és molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo. I, bueno, i la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Bajoraga. És molt guapa. Mahoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de Dominio per guanyar. Expansió de Dominio! Que és molt, perquè Sukuna és superfort. I bueno, i fins aquí la meva secció. Adeu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mar.
1: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: I ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no sé sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky.

Pau Santarén, i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure, sobretot, al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve d'Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'os, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després, atacar per sorpresa i, hop, ja teníem menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

I avui parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Se va cintura ben pegada, quan ballava la notava, feia veure que no m'importava, l'amo cego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020, es va considerar com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer. Sona nou del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres. A veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista d'Adele no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rania, la filla del bandoler. És la història de la Rania, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, per separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

Em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardu. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adeu!

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: think so there's nothing to regret other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Ràdio Arenys.
2: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
3: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments. 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari urgent d'ajuts amb un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar que a Catalunya és la primera vegada que ens trobem una situació d'aquest tipus i només hi ha 3 antecedents a les 3 darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
2: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
3: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
2: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
3: Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
6: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
7: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
2: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Mentrestant, en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
2: I en cultura, Oques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
3: La decisió l'ha pres el grup, juntament amb el promotor del concert, davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
2: I en esport, Toni Castro, la Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda.
8: Que es disputarà d'aquí a 3 setmanes. Amb aquests partits, Espanyol Sestao River, Cuarte Girona, Utebo Sabadell, Calamocha Europa, Manresa Sant Andreu i també el Reus Baracaldo i el Prat. Si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els setzens de final, que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb aquestes afectacions que hi ha tingut per la pluja. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs comencem repassant aquesta xarxa viària, com molt bé deies, afectades per les pluges. Comencem repassant un parell de vies tallades a la circulació. Per una banda, la comarcal 1415C, a la Roca del Vallès. Per l'altra, la comarcal 352. Aquesta via està tallada en dos punts, el túnel que hi ha entre Granollers i la Roca del Vallès i també a l'altura de les Franqueses del Vallès. Per tant, aquestes dues vies, com en deia, tallades a la circulació. I, a més, es dona pas alternatiu a la C-59 entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines i a la Nacional 150 a Terrassa. Per tant, com es deia, totes aquestes vies encara afectades de diverses maneres per les pluges de les darreres hores. Pel que fa al trànsit, no sembla una jornada excessivament complicada. De fet, hi ha menys volum de trànsit, o sembla que hi ha menys volum de trànsit del que és habitual. Parlem d'aturades més o menys que toquen en aquesta àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
0: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergències es centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. En conjunt, aquest dilluns, els bombers han fet 550 serveis, dels quals 44 han estat de salvament. Tot i això, Illa ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça de Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
0: L'altra cara de la jornada han estat els nous centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
0: I ara sí que estem en condicions de veure com ha anat la roda de premsa que ha fet Salvador Illa ara mateix, fa uns instants. A Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
5: Ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del CECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat, i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials.
5: Pel que fa al balanç, ha anunciat que els bombers han fet 550 serveis i 44 salvaments i que ara la prioritat és recuperar els serveis de Granollers i el Maresme i que els dos hospitals afectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de Rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
0: Gràcies, Pau. Ho dèiem ara, un dels territoris més afectats ha estat el Baix Empordà, on els bombers continuen treballant a municipis com Platja d'Aro per retirar l'aigua acumulada en baixos i garatges propers al riu Ridaura.
3: Protecció Civil ha enviat al migdia un és alert a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del Ridaura i barrancs propers.
0: Televisió Costa Brava, Alba Peiret.
6: Durant tot el dia, els bombers han estat treballant especialment al municipi de Platja d'Aro per retirar l'aigua que encara hi havia acumulada en baixos i garatges propers al riu Ridaura. De fet, aquest migdia, Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils dels municipis de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols pel risc de desbordament del Ridaura i ha demanat a la població que evités els desplaçaments i es protegís a l'interior dels edificis. L'alcalde de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, reclama la necessitat d'enderrocar els dos ponts que hi ha sobre el riu Ridaura i construir-ne de nou sense pilars per evitar que el riu es desbordi.
7: Els dos ponts estan entre 4 i 5 metres, diguéssim, cap a dins del que és la llera, per tant, estreten el recorregut de l'aigua, i una segona situació que és que tots dos ponts tenen pilars intermitjos que provoca que puguin provocar un taponament del curs de l'aigua.
6: Està previst que a les 8 del vespre la consellera d'Interior, Sílvia Paneque, visiti la zona del riu Ridaura a Platja d'Aro.
0: I a Barcelona, els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. David Navarro.
8: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
9: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. I aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
8: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
0: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i ja de cara a demà. Lluís Mipérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però en canvi els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit aproximadament tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord del Lleida, sobretot, o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista al dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés.
3: El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
0: Maite Polo.
11: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
12: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
11: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Mentre al front d'esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellver.
13: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
14: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
13: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
15: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
13: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat.
0: I pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya.
3: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit en les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
0: Mont Carvajal.
16: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiva el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
17: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant.
16: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
18: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
16: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
19: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
16: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
0: I Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Els decrets per fer front a la crisi de l'habitatge van quedar tombats divendres amb els vots de PP, Vox i Junts. Si Sánchez els torna a enviar al Congrés, aquest cop, almenys un dels decrets, el que tenia més suports, podria tirar endavant perquè ara l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts. Un òrgan en el que el vot de Junts no és necessari per assolir la majoria.
0: I encara parlant d'habitatge, en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que ha organitzat el Sindicat de Llogateres. Anem cap allà, Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
20: Bona tarda. Ara mateix es respira, com podeu escoltar, un ambient reivindicatiu i de protesta davant la crisi d'habitatge que travessa el país. Són milers de persones les que s'han trobat a les 7 del vespre a la plaça Urquinaona quan tot just començava la reivindicació convocada pel Sindicat de Llogateres. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de l'especulació i dels desnonaments i hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes dels ciutadans. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda, on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan, en una assemblea oberta a plaça Catalunya, es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge al Congrés.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en plana de salut, absolts Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La Fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
3: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven a un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
0: I avui ja ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
3: En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
0: I a Rubí, el doctor Eduard Estivill ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Anem cap allà. Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
1: Bona tarda. Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, mestre Martí Tauler, amb l'especialista doctor Civil, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les seves últimes, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Entre infants i adolescents necessiten més hores, un adult de més de 65 anys passa de necessitar entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estigui assegurat que moltes persones tenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes. Tot i que Estigui ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut el centenar d'assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat que la seva experiència cultivada amb més de 700 xerrades i de divulgació i 40 anys de carrera segueix igual d'actualitzada.
0: Gràcies, Mariona, des de Ràdio Rubí.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en territori, les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
21: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El Consell d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
22: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida, i sobretot també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
21: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del grau superior de ramaderia i sanitat animal.
23: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
21: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: s'ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Doe Key o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell a Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa, Terol, i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els setzens de final de la Copa de la Reina de Futbol amb tres equips catalans, l'Europa de la Segona Federació, que s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Coruña, en aquesta tercera eliminatòria. L'Espanyol de Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i, per últim, el Badalona Women viatjarà a Andalusia per jugar contra un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. Ja han arrencat els World Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, jugarà aquesta nit a les 11 la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada, l'equip de Sergi Macià ha estrenat a defensa del títol amb golejada contra França, 8-0. Escoltem la jugadora Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
2: Per cert, els organitzadors dels World Skate Games han decidit que els partits del Mundial Femení es canviaran de pavelló perquè, com van denunciar molts equips, la pista relliscava massa. Durant 3 dies es treballarà en aquest pavelló, el pavelló Arena, perquè no rellisqui tant. La intenció és que es pugui jugar allà la fase final femenina i també el Mundial Masculí, que s'inicia la setmana vinent. I els tres campionats del món d'aigües braves que Sort i la Seu d'Urgell acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat. Pirineus 27, el conseller d'Esports Berni Álvarez ha presentat la nova marca conjunta d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües braves i els esports a l'aire lliure.
4: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així sembla, no?, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, de lo que ha sigut la organització del Tour de França, lo que serà l'organització de la final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
2: I per acabar els esports, zona que hem recordant la golejada del Barça de futbol a la Lliga F, 7-0 ahir contra el Real Madrid al Camp Nou.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
7: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
9: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals

0: per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: El govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà. Jordi Fortià.
3: Dels 75 milions, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments, 5 es destinaran a empreses i la resta a cobrir indemnitzacions. Ho ha explicat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura.
3: El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista. Por eso he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada, mentre el Front d'Esquerres es postulen com la verdadera representació ciutadana.
3: Alberto Núñez Feijóo és el líder del Partit Popular i Mònica García, la portaveu de Sumar i ministra de Sanitat.
6: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
7: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
1: Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Mentrestant, en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge que han convocat el sindicat de llogateres a plaça Urquinaona de Barcelona.
1: I en cultura, que es gràcies ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
3: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en les condicions de seguretat.
1: I en esports, Toni Castro, la Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda.
8: I tres setmanes amb aquests partits, Espanyol Sestao, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Manresa Sant Andreu i Reus Baracaldo. I el Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Copa de la Reina, els setzens de final que es disputaran d'aquí un mes a Europa Deportivo, Celta Espanyol i Sporting de Huelva, Badalona Women.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Ona. Doncs repassem aquesta xarxa viària, sobretot afectada per les darreres pluges. Per exemple, per diversos motius, continuen tallades la comarcal 1415C a la Roca del Vallès i la comarcal 352 en dos punts a les Franqueses del Vallès i també en aquest túnel entre Granollers i la Roca del Vallès. A més, es dona pas alternatiu al veí als vehicles a la C59 entre Caldes de Montbuí i Sant Feliu de Codines, i també es dona pas alternatiu als vehicles de la Nacional 150 a Terrassa. Pel que fa al trànsit, la veritat és que en general ha estat una

0: És una tarda força tranquil·la, amb menys volum de trànsit del que és habitual. I ara, de fet, a aquesta hora, a les principals carreteres i autopistes catalanes, ja parlem de fluïdesa, és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Ho dèiem en portada, el govern aprovarà demà 75 milions d'euros en ajudes pels efectes del temporal. Ho ha afirmat aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en roda de premsa.
3: D'aquests, 20 milions seran subvencions directes als ajuntaments perquè puguin reparar equips, edificis i infraestructures municipals malmeses. 5 milions es dedicaran a empreses i activitats econòmiques perjudicades. I els 50 milions restants es destinaran a crèdits a interès zero a l'espera de les indemnitzacions de les assegurances.
2: Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
4: Bona tarda, ha sigut el mateix president Salvador Illa qui ha comparegut a les 6 de la tarda després de la reunió del CECAT per actualitzar la situació després d'aquest matí de pluges intenses al Vallès Oriental i al Maresme. La principal novetat és que encara estan buscant aquestes dues persones desaparegudes, també que es manté en fase d'emergència el pla Inuncat, però que des del migdia la situació ha canviat i que tant aquesta tarda com aquesta nit com demà al matí no es preveu cap episodi com el d'avui. Sí, demà a la tarda, però no serà fins demà al matí quan es podrà saber exactament quines zones. Per l'altra part, en l'aspecte econòmic, el president també ha anunciat un paquet extraordinari de 75 milions d'euros.
5: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials.
4: Pel que fa al balanç, ha anunciat que els bombers han fet 550 serveis i 44 salvaments i que ara la prioritat és recuperar els serveis de Granollers i el Maresme i que els dos hospitals afectats tornin a funcionar al 100%. Avui a les 8 del vespre hi haurà informació de Rodalies per veure quines són les línies que sortiran demà al matí.
2: Pel que fa a les afectacions del temporal, les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Vallès, el Garraf, el Maresme i el Baix Empordà.
3: A hores d'ara, els equips d'emergència se centren en la recerca de dues persones desaparegudes durant el temporal, una d'elles a Pineda de Mar. Tot i això, Illa ha afegit que encara hi ha molts serveis pendents d'atendre, sobretot a la zona de Granollers i al nord del Maresme. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, ja s'han recuperat dues infraestructures claus, el túnel de la plaça de Catalunya de Barcelona i el pont de la línia R1 sobre el riu Besòs.
2: L'altra cara de la jornada han estat els nous centres educatius que avui no han pogut obrir portes a causa de les afectacions del temporal.
3: A hores d'ara, el Departament d'Educació i els ajuntaments dels municipis afectats pels aiguats estan valorant cas a cas si els centres educatius podran obrir demà dimarts. La decisió es comunicarà al llarg d'aquest vespre.
2: I ho dèiem ara, un dels territoris més afectats ha estat el Maresme. Anem a veure quina és la situació allà ara mateix. Ràdio Mataró, Laia Sant Miquel.
6: Mataró ha estat el tercer municipi on des de dissabte han caigut més litres per metre quadrat. Han estat més de 250 en alguns punts de la ciutat. Entre diumenge i dilluns s'ha treballat per recuperar la circulació a l'N2 i s'han reobert els accessos al passeig marítim que havien quedat inundats. En canvi, les rieres continuen tancades fins que es doni l'episodi de pluges per finalitzat. Pel que fa als equipaments municipals, avui han pogut obrir al públic després de resoldre les incidències que havien afectat prop d'una quarantena d'ells. No s'han produït danys estructurals i la majoria dels problemes venien deguts a filtracions i acumulacions d'aigua. Entre els espais afectats hi ha hagut 8 escoles que, malgrat tot, han pogut seguir l'activitat educativa. A hores d'ara, els esforços de la brigada municipal se centren en acabar de retirar les restes de la quarantena d'arbres que han quedat afectats pels aiguats. D'aquests, una vintena han acabat caient. I, a banda, també es treballa en les esquerdes que s'han format en diversos camins de les cinc sènies i s'està netejant la sorra que bloqueja l'accés principal a la urbanització de les Sureres.
2: I a Barcelona, els dipòsits pluvials han aconseguit reduir l'impacte dels aiguats. Tot i això, els bombers han hagut de fer 300 sortides i treballen per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. David Navarro.
7: Tot i que no s'han produït danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
8: 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. I aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, dues vegades i mitja.
7: Monet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic. Per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
2: Gràcies, David. En tot cas, anem a saber què ens espera concretament per les properes hores i de cares a demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Després de les fortes i torrencials pluges de l'àrea metropolitana o del sud de Girona, la tarda ha quedat una mica més serena i més tranquil·la en aquesta zona, però, en canvi, els ruixats han reaparegut en alguns indrets del Pirineu, sobretot des de la Cerdanya cap a l'oest, de forma local, i està plovent a hores d'ara amb ganes. Fins aquesta mitjanit, aproximadament, tindrem aquests ruixats en aquesta zona nord del Lleida, sobretot o nord barcelonina, i sempre amb un ambient que és molt suau i xafogós. Justament aquesta humitat serà aliment per nous ruixats en vista el dimarts. Al matí serà difícil que plogui, si de cas cap a les Terres de l'Ebre, però despertarem amb moltes boires, núvols baixos, mala visibilitat a l'interior del país. Demà a la tarda és quan tornarà a ploure a bots i barrals. Sobretot ho farà a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona. Per tant, plourà sobre mullat. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura. El detonant ha estat el que va passar divendres al Congrés.
3: El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
2: Maite Polo.
10: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
11: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
10: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
2: Les reaccions a la convocatòria d'eleccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Mentre al Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Caldrà esperar fins al 17 d'octubre. Carina Bellpé.
12: Per fi hi ha eleccions, ha celebrat el president del PP. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional.
13: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
12: Mentre Vox adverteix d'una possible manipulació electoral dels comicis per part dels socialistes, com també ha expressat la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, el Front d'Esquerres negocia a contrarrellotge un candidat per conformar una coalició. Seria formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Mònica García, de Sumar i ministra de Sanitat, ha fet un pas endavant per proposar-se com a candidata.
14: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
12: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar al candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, però de moment ningú ha agafat aquest guant llançat.
2: Pel que fa a Catalunya, l'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya.
3: També queda penjada la condonació del fons de liquidació autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies. Alguns partits s'hi han referit a les seves reaccions a la convocatòria d'eleccions. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt per al 29 de novembre.
2: Mont Carvajal.
15: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiu el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura que no passen pel Congrés de Diputats tirin endavant.
16: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuem treballant.
15: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
17: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
15: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
18: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
15: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
2: I Pedro Sánchez es proposa tirar endavant els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés, tot i la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: Els decrets per fer front a la crisi de l'habitatge van quedar tombats divendres amb els vots de PP, Vox i Junts. Si Sánchez els torna a enviar al Congrés, aquest cop almenys un dels decrets, el que tenia més suports, podia tirar endavant perquè ara l'aprovació quedarà en mans de la Diputació Permanent, l'òrgan que garanteix l'activitat parlamentària quan s'han dissolt les Corts, un òrgan en què el vot de Junts no és necessari per assolir la majoria.
2: I en marxa aquesta hora la manifestació pel dret a l'habitatge. Anem cap allà, Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
19: Molt bona tarda. Ja ha avançat la mobilització que ha començat a les 7 del vespre a plaça Urquinaona i que ja suma més d'un miler de persones reunides als carrers protestant davant la crisi d'habitatge que travessa actualment el país. Aquí ja hem escoltat lemes en contra de l'especulació i els desnonaments, crits com ara gent sense casa i casa sense gent, i també hem vist tot ple de pancartes i cartells per fer una crida al govern perquè reaccioni a les demandes de ciutadans, com ara mateix podeu escoltar. Recordem que la manifestació estava convocada per dissabte, però a causa de les previsions meteorològiques s'ha ajornat aquesta tarda, on el temps ja ens acompanya. Va ser divendres quan en una assemblea oberta a plaça Catalunya es va decidir adherir-se a l'onada de mobilitzacions que omplien els carrers de diferents territoris del país i va ser tot just després de conèixer la derogació dels dos decrets d'habitatge en el Congrés.
2: Gràcies, Andrea. I una última hora, Comissions Obreres i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. La data concreta del pacte s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne, diuen. L'acord haurà de ser ratificat, com dèiem, pels òrgans de direcció d'ambdues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Les manifestacions del cap de setmana han mostrat la força de la demanda pel dret a l'habitatge i la resposta, diuen, s'ha de construir entre totes les organitzacions que la sostenen.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: I en la plana de salut, absolts Alba Vergés i Josep Maria Argimon de la causa per la vacunació de Covid-19 a policies nacionals i guàrdies civils. La Fiscalia havia retirat l'acusació de prevaricació, però dos sindicats policials els demanaven 15 anys d'inhabilitació.
3: L'Audiència de Barcelona ha considerat que no hi havia proves que sostinguessin les acusacions de prevaricació dels sindicats policials Jupol i Jusil, que apuntaven en un endarreriment intencionat de la vacunació. El tribunal ha absolt l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i els alts càrrecs de Salut, Marc Ramentol, Adrià Comella i Francesc Xavier Rodríguez.
2: I avui ha arrencat a tot Catalunya la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19.
3: En aquesta primera fase, la campanya s'adreça als col·lectius més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. El Departament de Salut ha decidit avançar l'inici per tenir el màxim de població immunitzada abans de l'arribada del fred.
2: I a Rubí, el doctor Eduard Estivill ha ofert aquesta tarda la que, segons ell, serà l'última xerrada de la seva carrera. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
20: Més d'un centenar d'assistents s'han reunit a la Biblioteca Municipal de Rubí, Mestre Martí Tauler, per escoltar el doctor Estivill, especialista europeu en medicina del son. La xerrada d'avui, que l'especialista assegura que és la seva última o de les últimes que farà, s'ha centrat en les alteracions del son en persones majors de 65 anys. Segons l'especialista, cada edat té les seves particularitats en quant al son. Mentre infants i adolescents necessiten més hores de son, un adult de més de 65 anys passa a necessitar d'entre 7 i 8 hores a només 6, ja que el cos no gasta tanta energia. Estivill ha assegurat que moltes persones prenen medicacions sense necessitar-ho, confoses al veure que dormen menys del que creuen per la seva edat. Tot i així, ha volgut assegurar que les pastilles per dormir no són bones ni dolentes, sinó que és una qüestió d'adequació a cada cas. Tot i que Estivill ha assegurat que la seva feina és adormir la gent, ha mantingut els assistents ben atents tota la jornada i ha demostrat la seva experiència cultivada en més de 700 xerrades de divulgació i 40 anys de carrera.
2: I en territori, la 153a Fira de Sant Josep de Mollerussa ha reunit uns 140.000 visitants i 280 expositors durant els 4 dies de celebració. 3 de cada 4 visitants eren de fora de la ciutat, una dada que confirma la capacitat d'atracció del certamen. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
21: L'estudi elaborat per la consultoria J3B3 xifra en 17 milions i mig d'euros l'impacte econòmic total de la fira i destaca la venda de 274 vehicles amb una facturació de més de 9 milions d'euros. En parla l'alcalde de Mollerussa i president de la Fira de Mollerussa, Marc Solsona.
22: En diem que Fira de Mollerussa, de cada euro que inverteix, té un retorn de 52 euros. L'impacte directe o indirecte, això no és menor. I si traiem les vendes d'automòbils, que són molt potents, diguéssim, cada euro que invertim tenim un retorn de 20, multiplicat per 20 sense les compres, són dades que són molt, molt bones.
21: Els visitants han puntuat l'experiència amb un 4,35 sobre 5. L'estudi aporta unes dades que, segons l'alcalde de Mollerussa, justifiquen continuar apostant econòmicament pel creixement de la fira.
2: I les escoles agràries de Catalunya han iniciat el curs amb rècord d'alumnat. Són 770 estudiants matriculats als cicles formatius, un 9% més que l'any passat. La Seu Vella de Lleida ha acollit aquest dilluns la inauguració del nou curs, marcat pel repte de garantir el relleu generacional i per les incerteses de futur del sector. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
23: Les escoles agràries de Catalunya comencen el curs amb rècord d'alumnat. 770 estudiants, un 9% més que l'any passat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat el paper de la formació per garantir el relleu generacional.
24: Que som el primer sector de l'economia, però que necessitem persones formades, necessitem joves que entrin a l'activitat, que vegin que es poden guanyar la vida i, sobretot, també necessitem generar inversió necessària per ser competitius en un món que ha canviat, molt difícil, pel canvi climàtic, pels moviments geopolítics.
23: Tot i això, els alumnes alerten de les dificultats del sector condicionat pels preus i l'acord amb Mercosur. Ho explica Saúl Culler, estudiant del grau superior de ramaderia i sanitat animal.
25: Ara diuen, té futur, però aviam, mateix, què vols que tingui futur? Si ara volen que tot Mercosur ve tot cap aquí, si voleu que la pagesia d'aquí es guanyi la vida i s'hi pugui guanyar bé, que ens ajudin a nosaltres, no que ajudi la gent de fora.
23: La formació agrària busca així preparar nous professionals i facilitar la incorporació de joves al sector.

0: Ioques Grasses ajorna fins dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha pres el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoca la mobilitat i en les condicions de seguretat. Les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous i es demana que tota aquella persona que no pugui assistir-hi ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar. Aquest havia de ser el primer dels 4 concerts amb els que Oques Grasses s'acomiadarà dels escenaris.
0: I Massive Attack, de Chemical Brothers o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del proper Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: La 25a edició del festival tindrà 151 propostes musicals, a banda de les actuacions de Bad Gyal i de Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu es van cancel·lar per la pluja. Es programen també grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Doki o Lola Young.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La Copa del Rei de Futbol ja té definida la primera ronda que es disputarà d'aquí 3 setmanes. El Prat, si supera l'eliminatòria pendent contra el Sant Rafel, s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol visitarà el Sestao River, el Girona jugarà al camp del Cuarte i el Sabadell jugarà a Utebo, també l'equip de Saragossa. L'Europa viatjarà a Calamotxa i el Manresa disputarà un duel català contra el Sant Andreu. Per últim, el Reus rebrà el Baracaldo. I aquesta tarda també s'han sortejat els setzens de final de la Copa de la Reina amb tres equips catalans. L'Europa de la Segona Federació s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo de la Coruña. L'Espanyol de la Sara Monforte visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. D'altra banda, ja han arrencat els World Skate Games, els Jocs Mundials de Patinatge a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 de les jugadores catalanes, juga aquesta nit a les 11, la segona jornada contra Xile. Aquesta matinada, l'equip de Sergi Macià ha estrenat defensa del títol amb golejada contra França per 8-0. Escoltem Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola.
3: La valoració d'avui és molt positiva, ja que veníem d'unes situacions molt complicades, on ha costat moltíssim, sabent que era una pista impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encarat des de cara de Maia.
2: Per cert, després d'aquestes crítiques, els organitzadors han decidit que canviar de pavelló. Durant 3 dies es treballarà en el pavelló Arena perquè no rellisqui tant. La intenció és que es pugui jugar allà la fase final femenina i també el Mundial Masculí, que s'inicia la setmana vinent. I els 3 campionats del món d'aigües braves que sorti la Seu d'Urgell acolliran l'any 2027 compartiran una mateixa identitat. Serà Pirineus 27. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat la nova marca conjunta d'aquestes competicions de piragüisme que neix per seguir projectant els Pirineus com a territori de referència en aigües braves i els esports a l'aire lliure.
4: Per nosaltres, per la Generalitat, pel Departament d'Esports, és el gran esdeveniment del 2027. I quan ho dius així, sembla, no?, unes paraules més, però per nosaltres està al mateix nivell, i ho he dit allà, de lo que s'ha sigut a la organització del Tour de França, el que serà l'organització de la final de la Champions del 2029, del Mundial de Futbol 2030 o de la Ryder Cup 2031.
2: I per acabar els esports, Ona, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Femenina Endesa amb derrotes catalanes. Derrota de l'Espar Girona contra l'Estudiantes i derrota del Cadí La Seu contra el Perfumeries d'Avenida.
1: Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona nit.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, la primera en informació. AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
5: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
0: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
0: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945. Ràdio Arenys.
8: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
9: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tot hora. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. La vaga reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció d'ambdues formacions. La data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. De fet, milers de persones han sortit al carrer aquesta tarda després que el Congrés tombés els secrets Mari Carmen i que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions. Tot i l'esforç les pluges que han afectat intensament l'entorn metropolità, milers de persones es manifesten a Barcelona pel dret a l'habitatge. La mobilització, que dissabte va ser jornada pel temporal, ha arrencat a la plaça Urquina, on des d'on els manifestants ha tornat a cridar a l'organització aquesta vaga general. I Salvador Illa ha alertat que demà dimarts a la tarda i dimecres pot haver pluges intenses a Catalunya i no ha descartat nous avisos a la població. Els mapes, ha dit, no anticipen un episodi com el del cap de setmana, però preveuen pertorbacions atlàntiques de naturalesa meteorològica diferent que també poden provocar pluja. El president de la Generalitat també ha parlat de les afectacions a la mobilitat i ha explicat que s'han pogut recuperar dues infraestructures clau pel funcionament del servei de Rodalies. És el túnel de la plaça Catalunya de Barcelona, infraestructura que presta molt de servei a tot moltes línies, i que els tècnics de DIF han garantit que es pot circular amb seguretat pel túnel sobre el Besòs de la R1. A més, ha dit que a les 8, podran tenir notícies de com queda el servei per demà. Escoltem Salvador Illa.
2: S'ha recuperat el túnel de plaça Catalunya, que és una infraestructura, un túnel clau per prestar el servei de Rodalies, perquè és un túnel passant de moltes de les línies de Rodalies. S'ha pogut recuperar, insisteixo, després de treballs per evacuar l'aigua que s'hi havia acumulat, i el pont sobre el riu Besòs de la R1 també és un pont que en aquest moment ens diuen que està en condicions de seguretat per poder ser utilitzat i, per tant, permet que en aquest tram la línia R1 funcioni.
1: Ha explicat Salvador Illa que encara hi ha 10.000 abonats sense subministrament elèctric. I el Festival Som Cinema de Lleida celebra del 21 al 25 d'octubre la 17a edició, que inclou la projecció de 57 pel·lícules, de les quals 31 a concurs, i amb dues estrenes absolutes. Els films que s'estrenaran són el llargmetratge Cos de vida, de Marc Comabella, i el documental Àngela, del lleidatà David Casals Roma.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca, la trobes a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
3: Molt bon vespre. Comencem un nou programa esportiu. Avui potser hauríem de dir programet esportiu des dels estudis de Ràdio Arenys. Dia 5 d'octubre, dia després d'un cap de setmana complicat i esportivament parlant, doncs que ha donat molt poc de sí. Passen uns minuts de les 8 del vespre. Estem a l'Arenys en joc. Com cada dilluns, repassarem els resultats esportius del cap de setmana. Pocs, ja els estic dient, només 3 partits dels 9 que repassem sempre. La resta s'han suspès per les alarmes i la previsió de pluja torrencial. Què més? Doncs tampoc s'ha disputat l'Ironman de Calella, per tant, tampoc en podem fer la valoració que n'haguéssim fet. No s'ha disputat el cross de Mataró, ni la marxa dels Termes d'Arenys de Munt. Per tant, tampoc podem valorar cap d'aquestes dues coses amb la penya Panemi. I per si fos poc, doncs tampoc ha començat la Lliga Catalana de Llagut. La primera prova era a Lloret i es va anul·lar, òbviament. De fet, la primera idea era que aquesta prova fos a Arenys, però ja es va deixar de fer per coincidència amb l'Ironman. Doncs mira, al final, ni a Lloret ni a Arenys ni s'ha fet l'Ironman tampoc. tant, explicarem el que podrem. Som i comencem, com cada dilluns a aquesta hora, l'Arenys en Joc.

0: menys en joc.
1: Doncs som-hi, comencem, com cada dilluns, en aquest programa d'actualitat esportiva. Repassem els resultats esportius d'aquest cap de setmana, que, ho dèiem, ha sigut un cap de setmana completament anòmal, diferent. De fet, el risc de fortes precipitacions ha suposat la suspensió de 6 dels 9 partits previstos pels primers equips dels diferents clubs aranyencs. A causa del risc de forces precipitacions, no s'han pogut disputar els partits de futbol dels primers equips del Club de Futbol Arenys i el Cinera United, així com tampoc els del sènior masculí de l'Arenys Bàsquet i ni masculí ni femení del Club Hoquei Arenys de Mar. Sí que ha pogut esquivar la suspensió de l'activitat esportiva gràcies a tenir el partit diumenge al vespre al futsal Arenys. Els aranyencs han començat la temporada a la capital del Maresme davant el futsal La Guarida de Mataró, a la capital de la comarca, perdent. Han caigut per 10-3. Per tant, mal inici de la lliga per al futsal.

0: Arenys en joc. El 91.2 de l'FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Ràdio Arenys. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
1: I bàsquet, ja hem dit que l'Arenys Bàsquet, el primer equip masculí, no va poder jugar, jugaven diumenge contra el Sentmenat a 1:45, per tant el partit es va suspendre. El femení, en canvi, com que jugava diumenge a la tarda, ho va poder fer a Barcelona contra el Gaudí Fòrum Sardenya Lila. I no ha anat bé, eh? L'Arenys deu ser com molts bons vins, eh? Que perd amb l'aigua, perquè aquest desplaçament no els ha anat gens bé. Han perdut 61-30 i ara podem escoltar l'entrenador Miquel Mateu.
2: Aquest cap de setmana vàrem tenir partit al Camp de Gaudí, diumenge tarda, i diguéssim que hi va haver molts factors que no ens van ajudar dins del partit, tant abans com després i durant el partit. El fet de jugar diumenge tarda, després de tot aquest cap de setmana que hem tingut d'aigües, anar a Barcelona amb l'incertesa de si podríem arribar o no, no ens va ajudar. Un pavelló que, bueno, no és cap factor negatiu, però hi havia goteres, el partit no s'havia d'haver jugat, l'havíem demanat per ajornar i no el vam voler ajornar, però bueno, vàrem començar el partit amb un parcial normal, anàvem competint uns altres i al final del primer quart elles ens van agafar una diferència de 10 punts. Això ens va desconcertar, però al començar el segon quart doncs vam poder agafar un ritme, entrar dintre del partit. I després, factors que elles van estar encertades molt a nivell de 6-25. Ens van fer 9 triples encertats i nosaltres doncs va ser tot el contrari. Varen tirar 19 vegades de 6-25 amb cap encert. Llavors això doncs va fer que baixéssim el cap i al veure que la pilota no volia entrar mentalment doncs no ens va ajudar i vàrem sortir del partit. Ni més ni menys. Llavors ja era deixar passar els minuts amb la diferència que tenim al marcador i pensar en el proper partit. Quan un partit el posa tot d'esquenes a barrades inversemblants que teníem dins el partit, doncs val més passar la pàgina i pensar en el següent. No hi ha més. Entrenarem avui pensant ja el partit de cap de setmana a casa i buscarem aquesta primera victòria de la temporada.
1: Mal inici, doncs, d'aquesta temporada per les noies del bàsquet. De moment, 2 partits, 2 derrotes.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports.
3: Tota l'actualitat esportiva, de dilluns a diumenge, a Ràdio Arenys.

0: I tampoc ha tingut problemes a l'hora de jugar i de votar en competició el sènior masculí de vòlei del Bogallarenys, que ha encetat la temporada amb un desplaçament al sud del País Valencià per enfrontar-se a l'Elx, grup Alcúdia. Les ganes de començar amb èxit la Superliga Masculina 2 s'han traduït en una victòria justa, això sí, el 5-7, després d'un partit amb igualtat màxima. Podem escoltar el resum que en fa el president del Bogallarenys, Albert Ferran.
1: Aquesta setmana ja ens ha tocat viatjar, ens ha tocat anar cap a Elx, i bé, tot i que la desconeixença d'aquest equip, perquè no teníem referents i és un equip que és nou a la categoria, doncs prou bé, ens vam emportar la victòria, 2-3, la victòria per la mínima, ens vam emportar dos puntets. Tot i així, després del partit, podíem haver rescatat alguna cosa més. Som inconformistes i després de veure com jugava l'Elx i tot, doncs vam pensar que podíem haver emportat alguna cosa més d'allà baix. Tot i així, contents, la primera jornada, i seguim endavant.
0: Doncs gràcies a aquest resultat, els aranyencs ocupen el 5è lloc d'un total de 12 equips.
2: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc.
0: I menys sort ha tingut el sènior femení de vòlei Arenys. En aquest cas, ha jugat però no ha acabat el partit. Havia equilibrat el primer set contra l'escola Orlandai de Barcelona, al pavelló Fondo de les Creus. Anaven 1-1 i el partit se suspèn. Entra la policia i diuen que tothom cap a casa per l'alerta, per risc de tempestes. Per tant, ara caldrà reprendre'l més endavant amb aquest resultat provisional d'un 7-1 i el tercer set. Per començar, escoltem de nou Albert Ferran.
1: Senyor el femení, doncs jugava aquí al Fondo de les Creus contra Virolai. El resultat que teníem en aquell moment va ser 1-1 i es va haver de suspendre el partit. Va entrar la policia al pavelló i va fer desallotjar. Partit aplaçat i veurem, partit amb opcions de guanyar-lo, però disputat, i veurem a veure quan posem la refosa del partit.
0: L'Arenys i l'escola Orlandai estan empatats a punts al capdavant de la classificació i qui guanyi es posarà líder.
3: Arenys en joc.

0: La pluja, protagonista d'aquest cap de setmana i on també ha estat intensa, ha estat al nord de la península aquest cap de setmana, però allà no s'acostumen a suspendre esdeveniments. I es va disputar la milla urbana d'Uribarri, a un nucli de Bilbao, i Marta Mitjans va quedar tercera. L'atleta arenyenca va fer una cursa molt intel·ligent, conservadora, sense prendre riscos innecessaris, perquè per davant seu hi tenia una campiona del món i una subcampiona d'Europa, i no va voler forçar la màquina per superar-les i exposar-se a alguna lesió. Ho ha comentat Zenon Tomàs, president de la penya Apanemi, al programa La Ràdio.
1: Una milla internacional de molt nivell. La Marta va fer un tercer lloc, però val a dir que la que va guanyar era la campiona del món de la distància de milles. La segona és la subcampiona d'Europa de 1500. O sigui que saben... I la tercera va ser la Marta, que anava cinquena i va apretar a la recta final, va adelantar-ne dos, perquè tampoc va voler forçar molt pel tema lesió.
0: Marta Mitjans està en pretemporada i va preferir assegurar un tercer lloc per darrere de dues atletes d'altíssim nivell i no exposar-se a una lesió que ara seria molt perjudicial per la seva preparació de cara a la temporada. I aquí a casa, doncs, res, tot anul·lat, tot suspès. El mal temps ha fet que no es disputés cap prova i a sobre s'ha malmès l'entrada a les pistes d'atletisme i encara no hi poden pujar a entrenar com tenien previst. Zenon Tomàs.
1: Es va anul·lar tot. Nosaltres teníem el cross de Mataró, que es va anul·lar. Si es va anul·lar l'Ironman, es va anul·lar la cursa dels Termes d'Arenys de Munt, doncs el cross de Mataró també es va anul·lar. I llavors avui, en principi, deixàvem la platja per pujar ja a les pistes, però hi he passat ara aquest dematí i està inaccessible el poder pujar a les pistes. I a més, doncs, jo no sé en quin criteri, ahir es va treure la sorra que havia baixat, doncs, de les pistes a la carretera, es va netejar la carretera, i lògicament tenien que passar els cotxes, però la sorra que es va treure de la carretera ens l'han deixat on tenim la cadena, que és l'accés a dalt. O sigui que ara no tan sols la pujada està malament, sinó que tenim una barrera de sorra que tampoc es pot passar. Si no plou, tindrem que tornar a la platja, doncs, fins que passi aquest episodi, i ens puguin arreglar una mica, doncs, la pujada de les pistes.
0: I a veure si tenim més sort la setmana que ve, que sí que hi ha un cross previst el dia 10 d'octubre a Santa Susana.
2: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes arenyencs.
0: Què més haguéssim fet avui? Doncs parlar extensament de rem, perquè aquest cap de setmana era l'inici de la Lliga Catalana de Llagut i no ha pogut començar. Recordem que primer aquesta primera prova s'havia de fer aquí a Arenys, però ja en el seu moment es va dir que no perquè coincidia amb l'Ironman. Per tant, aquesta primera prova va passar a Lloret. Finalment, l'Ironman s'ha suspès, aquesta prova s'ha suspès, ni a Arenys, ni a Lloret, ni enlloc, i ara podem escoltar a Dani Ribó, que és el president del rem d'Arenys.
3: Des de divendres estàvem atents a la situació meteorològica, val? D'acord, ja veiem, no? Des de mitjans de comunicació ja anaven dient que es preveia un cap de setmana complicat i federacions enviar un comunicat al mateix divendres, tarda vespre, dient que dissabte a les 12 del migdia dirien alguna cosa en relació a això. La idea, apurar al màxim el temps, doncs, per comprendre la decisió amb el màxim rigor possible. I a les 12 no va ser, però sí que a les 12:20, 12:30 ja van enviar un comunicat dient que per qüestions meteorològiques, evidentment, anul·laven la competició de Lloret i que de moment no hi ha expert i ja està, per dir-ho d'una manera. No s'ha previst cap recanvi o recuperar-la en una altra data del calendari. El calendari està molt apretat i no ho permet. I això ja en som conscients. I, bueno, des d'allà fa 3 anys que la primera no la fem. L'any passat també es va anul·lar, també per qüestions meteorològiques adverses. L'altra també, perquè era la que fèiem a Amposta, i com que baixava molta aigua per l'Ebre, no la vam poder fer. I així, bueno, és una qüestió que també ens preocupa si les tardors han de ser cada cop més mogudes a nivell climatològic, doncs potser la Lliga de Llagut Català quedarà bastant afectada. Però, bueno, això és una cosa que així parlem una mica off the record entre nosaltres, no? Que, bueno, que la cosa cada cop està més complicada. I poc més, bueno, pues, ja teníem la barca carregada, ara ja la vam anar a descarregar ahir a la tarda, que va estar una mica més tranquil tot, i a entrenar pel proper dia, que és a Blanes, a veure què. I, bueno, clar, al treure una prova de la Lliga, tenim més opció, menys opcions tots plegats, no? Queda una prova una mica més escassa. Però, bueno, és el que hi ha, i amb això farem el que podrem. Vinga.
0: Doncs aquesta propera regata es disputa, si no ho impedeix el temps, el diumenge, dia 18, ho deia el Dani, a Blanes.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
0: I avui la cançó final per força havia de parlar de pluja. Són els Pets, està plovent. Potser ara en aquest moment no està plovent, però vaja, ha plogut molt i segurament hi tornarà, eh? Tornarà a ploure un dia d'aquests. Per tant, és igual, deixem aquí el programa d'avui, aquest programet d'avui. Ens hem acompanyat Joan Bosch des del control tècnic, jo mateix, Oriol Leo. Ens retrobem dilluns vinent a les 8. Esperem que s'hagi pogut disputar tot el que s'hagi de disputar. Ens escoltem també a la secció d'esports de l'informatiu diari. Que passin una molt bona nit. Adéu. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys, la primera en esports.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: A veure, parla'm una mica tu.
7: Hola, sóc el López.
6: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
6: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
7: Em van a Morgades Vall d'Osera.
6: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
7: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
6: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
0: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. S'ha restablert la circulació gairebé totes les línies de metro de Barcelona. Només queden dues línies amb incidències, la L2, on està tancada l'andana direcció Badalona de Pompeu Fabra, de l'estació de Sant Roc, i la L3, que no opera entre les estacions de Passeig de Gràcia i Vallcarca. Pel que fa a Rodalies, les línies R11 i R2 Nord de Rodalies mantindran alteracions importants. Demà la R1 tindrà servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, i entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes hi haurà servei alternatiu per carretera. A la R2 i la R2 Nord hi haurà autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. El servei Avant Girona a Barcelona es preveu que funcioni amb normalitat. En total hi haurà 8 línies amb serveis de bus afectades per la pluja i per obres. I els Mossos d'Esquadra busquen un menor de 12 anys desaparegut a Granollers aquest diumenge. Han fet una crida a les xarxes perquè la ciutadania hi contacti al 112 si tenen alguna informació. Es tracta del Rami, d'un metre 73 centímetres, de pell morena, de constitució grossa, i amb els cabells curts i arrissats. Anava vestit amb samarreta turquesa i pantalons curts esportius taronja i podria estar desorientat. El president Salvador Illa ha indicat que és una desaparició en el marc del temporal. I milers de persones s'han manifestat a Barcelona convocats per diverses organitzacions en defensa del dret de l'habitatge. La manifestació per l'habitatge a Barcelona ha plegat llogaters que han cridat a la vaga general que, de fet, els sindicats Comissions Obreres i UGT hi han acordat convocar pel novembre. El sindicat de llogateres ha fet una crida a guanyar aquesta vaga i ha confiat que tothom s'hi sumarà. Escoltem la portaveu, Carme Arcaraz.
3: En 6 dies s'encès una guspira que ja és imparable. Això no ha fet més que començar. De fet, ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
2: Ada Colau participarà en el Front Comú d'Esquerres per les eleccions espanyoles i pot ajudar, ha dit, que sigui més ampli. Ho ha dit en declaracions de Televisió Espanyola i ha assegurat que no s'ha proposat com a candidata de res i que si pot ajudar a aconseguir aquesta unió d'esquerres a l'esquerra del PSOE, ho farà des de fora o des de dins, i si és dins de dins, ha dit, tant li fa el número 1. Els alcaldes i representants del Camp de Tarragona han signat avui a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible amb el desenvolupament. Defensen la protecció de les persones i diuen que ha de ser la prioritat perquè consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement han de poder conviure. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La primera.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Bonnie Anne.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Bonnie N, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha anunciat un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal de pluja que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana i avui. El cap de l'executiu català ha indicat que la mesura s'ha d'aprovar demà dimarts al Consell Executiu. 20 milions seran per a subvencions directes als ajuntaments, 5 per a empreses, comerços i autònoms i 50 serà una línia de crèdit a interès zero de l'Institut Català de Finances per avançar els diners per fer front a reparacions a l'espera de les indemnitzacions a les asseguradores.
5: Demà el Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits.
4: Illa ha alertat que demà dimarts a la tarda i dimecres pot haver pluges intenses a Catalunya i no ha descartat nous avisos a la població. Per cert, que només queden dues línies de metro amb incidències. Es tracta de l'L2, que resta tancada l'andana direcció Badalona-Pompeu Fabra a l'estació de Sant Roc, a l'L2, i a l'L3, que no opera entre Passeig de Gràcia i Vallcarca. Parlem de Rodalies. La R11 i l'R2 Nord mantindran afectacions importants. La R1, que avui no tenia servei, tindrà servei ferroviari entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys, i entre Arenys de Mar i Massanet hi haurà un servei alternatiu. La R2 i la R2 Nord hi haurà autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. En total hi ha 8 línies afectades. I milers de persones s'han manifestat a Barcelona aquesta tarda convocats per diverses organitzacions en defensa del dret a l'habitatge. Els manifestants han cridat a la vaga general que, de fet, a Comissions Obreres i UGT ja ha acordat convocar aquesta tardor. Escoltem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
6: En 6 dies s'ha encès una guspira que ja és imparable. Això no ha fet més que començar. De fet, ara tot just comença la legislatura de l'habitatge.
4: Demà l'executiu espanyol tornarà a aprovar els decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. El que no ha concretat és si retocaran els textos. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant perquè hi ha un altre equilibri de forces. I un altre tema pendent demà també és el Constitucional, que celebra un ple en el que previsiblement avalarà l'aplicació de l'amnistia de l'exconseller Jordi Turull i de l'exconsellera Dolors Bassa. La decisió podria portar el Suprem a fer possible el retorn de l'expresident Carles Puigdemont.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Benvolguda audiència. Sou a la tercera temporada de La Línia Vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants. Algunes divertides i unes altres potser atractives. És important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. Benvolguda audiència. A La Línia Vermella estem dedicant una sèrie de programes a una qüestió molt sensible, que és ni més ni menys que la sexualitat en persones amb diversitat funcional. En un altre programa vàrem tenir a una persona clau en l'accés a la seva sexualitat a persones amb diversitat funcional. Va ser un dels fundadors del web Assistència Sexual ORG, on es gestiona aquest servei i que és de gran importància per a les persones, aquestes persones amb diversitat funcional, i que per si mateixes no poden accedir al seu sexe i gaudir del que és un factor de primera necessitat per a qualsevol persona. Ell era, i és, l'Antonio Centeno, una persona amb discapacitat funcional des dels 13 anys. A més de l'Antonio Centeno, també hem tingut, davant dels nostres micros, a la Gemma Deulofeu, que és psicòloga i sexòloga especialitzada en aquests aspectes. I avui tenim una persona que també és clau en aquesta equació. Una dona jove, valenta, que ha accedit a parlar-nos de la seva experiència com a assistent sexual. El seu nom és Montse García. Hola, Mont.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Moltes gràcies a tu per acceptar la nostra proposta de venir a La Línia Vermella i explicar-nos la teva experiència. La Montse, la Mont, últimament se li ha girat feina amb aquest aspecte, perquè una mica està fins ara o a la part, diguéssim, està liderant tota aquesta qüestió a l'Antonio Centeno. Però ara la Mont també em sembla que està ficada bastant de ple. Com és? Com ha estat això?
1: Bueno, sí, fa un parell d'anys o així vaig contactar amb l'Antonio Centeno, vam fer un cafè i vam estar començant a xerrar de quina manera podíem donar-li una miqueta la volta, podíem donar-li com més publicitat o difusió a la figura de l'assistència sexual, i vaig començar a col·laborar en mitjans de comunicació, a ser una mica aquesta portaveu, i bueno, i des de fins aleshores he estat pues, en mitjans de comunicació intentant ser la portaveu, no només com a sexòloga, com a pedagoga, que vol activista, no?, que vol com defensar els drets sexuals de les persones amb diversitat funcional, sinó també com a assistenta sexual, parlant també una mica en primera persona, donant veu a també les meves experiències i com ha sigut tot aquest recorregut de gairebé ja 4 anys.
0: I com va començar tot plegat?
1: Doncs, mira, primer de tot, no tenia cap coneixement de lo que era l'assistència sexual, i a la Universitat de Barcelona, quan estava fent el grau de pedagogia, en una de les classes es va comentar molt per sobre, de manera com molt superficial, això de l'assistència sexual. Jo no la coneixia, però em va sorprendre, em va cridar l'atenció. Jo soc de per si una persona molt curiosa i amb el tema de la sexualitat també. Llavors vaig decidir, bueno, doncs ara que vaig arribar a casa, investigar una miqueta pel meu compte. Volia saber més d'aquest tema. Llavors va ser quan vaig començar a trobar la pàgina web d'assistenciasexual.org. Vaig veure també alguns articles d'Antonio Centeno, de Soledad Arnau, d'Andrea García Santés Masses, i a partir d'aquí també vaig veure el documental de Yes We Fuck, i bueno, em va cridar molt l'atenció. Sí que és veritat que d'entrada em va fer una miqueta de cosa, com dir, vale, això està molt bé, la teoria està guai, però em veig preparada, no?, com per treballar d'això. Llavors ho vaig deixar una mica en stand-by, i a l'any següent, no sé, també va retornar al tema i de més, i llavors aquí vaig ja ficar-me un altre cop a la pàgina web i vaig posar un anunci I, bueno, sense massa pretensió de res, perquè realment pensava que es quedaria allà i que no em contactarien. Però de cop i volta, doncs, vaig començar a rebre mails, que les persones, hi havia algunes persones interessades, i va ser una mica ensaio i error, perquè tampoc tenia coneixements a nivell teòric, però després de l'experiència, a nivell de pràctic, no tenia tampoc cap persona que em donés suport ni a qui pogués preguntar. Llavors, bueno, vaig començar una mica així, explorant pel meu compte.
0: O sigui, que et vas donar d'alta a la web perquè, diguéssim, si qualsevol home o dona es vol postular, diguéssim, com a assistent sexual, que és a través d'assistència sexual o ORG, allà et dones d'alta?
1: Sí, és un portal de contactes, fan com d'intermediari. Llavors, jo vaig veure que hi havia alguns anuncis a la ciutat de Barcelona, de diverses persones, vaig fixar-me una miqueta en el perfil, en les seves descripcions, en el preu, bueno, una miqueta d'aquesta informació, i a partir d'aquí doncs, vaig crear el meu i bueno, ha anat funcionant bastant bé fins ara.
0: I en què consisteix la teva tasca o la tasca de l'assistent sexual?
1: Jo definiria l'assistència sexual com un acompanyament sexual per persones amb diversitat funcional i normalment això com de caràcter més físic. Un acompanyament a la masturbació, però en definitiva és un acompanyament al propi erotisme, a accedir al propi cos, a accedir al propi plaer d'aquelles persones que pels seus mitjans, no? O sigui, a nivell d'autonomia, igual no poden fer-ho sols o soles i per això requereixen la figura pues, d'una altra persona, en aquest cas doncs, un recurs humà que doni suport en la pròpia masturbació, quan és de caràcter més individual, però moltes vegades també m'han contactat persones que és una parella, no? Potser de dos persones amb diversitat funcional, amb una mobilitat molt reduïda, o fins i tot sense mobilitat, que llavors si volen tenir una trobada eròtica, no? No poden pels seus propis medis. Llavors necessiten també d'aquest altre recurs extern, no? Que pugui donar aquest acompanyament.
0: Clar, és una qüestió, clar, que et trobaràs amb un grau d'intimitat bastant, bastant elevat, no? I s'ha de crear un ambient de confiança. Això no deu ser fàcil.
1: Jo, d'entrada, quan es posen en contacte amb mi pel correu, una vegada ja hem formalitzat una mica que els he donat informació de què és l'assistència sexual, quines coses faig, quines coses no, com per tal que la persona sàpiga, no? Quan ens trobem, què farem, què no farem, no? Fins als límits i de més, normalment els dic que anem a fer un cafè. O fem una videoconferència, una videotrucada, si no es pot, no? Però d'entrada intento fer un cafè, un espai neutre, no? Fora potser del domicili, per poder tenir com aquest espai, perquè en el fons són dues persones que no ens coneixem de res i que, com bé has dit, és un espai de molta intimitat, no? I de privacitat. Cadascú, no sé, ha viscut la sexualitat de la seva manera. I bueno, cadascú té també les seves motxilletes, no? De pors, d'inseguretats, d'històries, i a vegades també és difícil, no? Perquè jo la primera vegada que em dedicava a això, que vaig trobar-me, no? Davant d'aquella primera persona, aquella primera trobada. En aquella primera trobada jo recordo que tenia com certes pors i certes inseguretats perquè no sabia ben bé que em trobaria. I me sentí un poco la protagonista de mi pel·lícula. Llavors, clar, quan vaig trobar-me l'altra persona que també tenia mogollon de pors, d'inseguretats, d'històries, clar, vaig veure que estàvem al mateix punt i que potser aquest cafè previ per trobar-nos, per parlar de la seva diversitat funcional, de la seva sensibilitat, de la seva mobilitat, però també per parlar d'altres temes, de què libro t'has leído este fin de semana, o mira el tiempo, però qualsevol cosa com per tal de crear aquest mínim, aquesta relació, no? de comoditat, de confiança, o almenys començar a establir aquest clima una miqueta de caliu, no?
0: Clar, perquè aquestes persones, per exemple, sí que l'Antonio Centeno si té la seva diversitat funcional des dels 13 anys,
1: sí.
0: Tampoc hem aprofundit, però normalment són persones que que han tingut algun accident o són persones que han nascut així o hi ha una mica de tot?
1: Diria que hi ha una mica de tot. En general, també m'he trobat més, o a l'inici em vaig trobar més, persones que ja van néixer amb algun tipus de malaltia o amb tal, que li derivava a una falta de mobilitat parcial o a vegades fins i tot total. Però hi ha una... Hi ha hagut també altres persones que a partir d'un accident o també d'alguna malaltia però sobrevinguda, no?, amb els anys d'adult, doncs, que han adquirit aquesta discapacitat i, bueno, però malauradament no han pogut tenir aquesta autonomia, no?, com per tal de poder fer una descoberta del seu cos, no?, o simplement també accedir al cos de l'altra persona.
0: A veure, perquè quedi clar a la nostra audiència, perquè no hi hagin dubtes, malentesos, ens podries puntualitzar una mica més la teva tasca? Bé, clar, comentaves que també et trobes, doncs, amb parelles en la qual tu també hi participes com a ajuda. Ens ho podries puntualitzar una miqueta millor?
1: Sí, mira, si vols us explico una mica què faig a nivell individual i què faig amb parelles. A nivell individual, si és una persona, per exemple, usuària de cadira de rodes, jo el que... les meves tasques així comunes són, doncs, per exemple, fer la transferència de la cadira de rodes al llit, despullar-lo a la persona. Si té una sonda o té alguna coseta, també treure-li, ajudar-li i de més. I després sí que faig acompanyament a la masturbació. Si la persona té alguna mobilitat a les mans o a la part superior, no?, doncs amb les seves pròpies mans ajudo a que ella, ell o ella mateixa arribin a les zones on vulgui explorar. Això, si té alguna d'autonomia, no?, i de mobilitat per fer-ho i la plasticitat del cos dona. Sí. Si no, són les meves mans directament. I en el cas de parelles, pues sobretot m'he trobat el cas de dues persones que volen tenir aquesta trobada eròtica, que porten molts anys desitjant-ho. Sobretot estic pensant en un cas d'una residència que es van posar en contacte amb mi, el professional de la residència, crec que va ser la psicòloga, i em van plantejar, no? Pues tenim una parella que porten 10 anys de relació, 10 anys convivint a la residència, i han anat demanant que volen tenir una trobada eròtica, perquè... aquí qualsevol que tenim una parella ens imaginem tenir trobades eròtiques, si més o menys, però les tenim. Imagina't estar 10 anys amb la teva parella sense que això es possibilités, no? I a més, demanant-ho. Llavors, jo crec que aquí també hi ha hagut com una violència a nivell institucional, en molts casos. Ara, cada vegada més, els professionals que s'incorporen tenen en compte el tema de la sexualitat. I llavors, per això em van cridar a mi. I el meu acompanyament, el que va consistir era... també eren dues persones usuàries de cadira de rodes, per tant, vam tenir que pues fer la transferència al llit. En una ocasió va ser en un hotel, llavors, imagina't la parafernàlia, perquè en un hotel et diuen que sí, que està tot adaptat, però està adaptat perquè potser tenen un ascensor, o tenen... però realment poc adaptat està. I en aquest cas, doncs això, fer la transferència, despullar les persones i ajudar-los amb les meves mans i amb el meu cos a que puguin juntar-se, a que puguin donar-se un petó, a que puguin acariciar-se. És a dir, en aquest cas eren dues persones que no tenien res de mobilitat, cap de les dues. Per tant, jo tenia que moure els seus cossos. La segona vegada ja es va fer la residència i, per tant, tenia l'ajuda també de la grua, perquè si no era molt complicat. I això, pues, moure i ajudar-los a juntar els cossos per simplement potser donar-se un petó o agafar la mà d'una persona per acariciar-li l'esquena a l'altra o acariciar-li la galta del cul o els pits, però no es va poder fer com, no sé, el que ens imaginem, no? Sexualitat, coito, penetració, tal. Totes aquestes coses sí que no es van poder donar a terme perquè no hi havia com els mitjans, però la sexualitat també és molt àmplia i sexualitat per a aquestes dues persones podia ser simplement donar-se un petó.
0: Efectivament.
1: Perquè autònomament no podien ni donar-se un petó. Llavors la figura de l'assistent sexual justament està per això, per acompanyar i donar aquest suport al que es vulgui fer i també la mobilitat pugui permetre. O sigui, realment, jo no sóc l'objecte de desig com a tal, sinó que sóc aquell suport, aquell recurs humà perquè es pugui portar a terme aquest acompanyament. però en cap cas jo hi participo. O sigui, jo no hi participo ni en la manera individual ni en parelles, perquè jo no em despullo, no accedeixen al meu cos, no hi ha petons, no hi ha sexe oral, no hi ha penetració, simplement és a nivell individual acompanyament a la masturbació i a nivell de parella acompanyament en aquella trobada eròtica entre aquelles dues persones. Sí. Com faria un assistent personal en el cas de pues, acompanyar una persona a fer-se higienes o a l'alimentació, pues, sí. Algo semblant.
0: Jo crec que ens ha quedat prou clar a tots.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Una cosa que tinc curiositat personalment, i jo crec que també pot tenir curiositat l'audiència, dintre d'aquest cercle, s'inclouen les persones amb discapacitat intel·lectual?
1: En principi, d'entrada, l'assistència sexual està com més enfocada a treballar amb persones amb diversitat funcional física per la seva falta de mobilitat, no?, i d'autonomia. Però sí que és veritat que en algun cas jo he assistit també a persones amb discapacitat intel·lectual. O sigui, recordo un cas d'una família que la mare es va posar en contacte amb mi. Era un noi jove, era major d'edat, però era un noi jove, tenia una discapacitat intel·lectual bastant greu i bueno, doncs era molt jove, tenia les hormones com les tenia, tenia molta curiositat, però a l'hora de masturbar-se no sabia com fer-ho, es feia molt mal i acabava patint més que gaudint del plaer, no? Llavors, la mare m'explicava que havia anat a, bueno, doncs al centre ocupacional on anava el noi, des d'allà ho van intentar com xerrar, a veure si des del propi centre educatiu podien donar com resposta una mica a simplement que fessin una miqueta d'educació sexual, no?, per tal de que tinguessin més coneixement. Des del centre es van rentar les mans i van dir, no, aquí pilotes cap en fora, no? Això no ho tractem. La mare, tot i així, va anar al servei de salut, a la metge de capçalera, i li va preguntar. Des d'allà també es van netejar una mica les mans i van dir, bueno, t'imprimo un manual de sexualitat, un PDF, et faràs. Sí. I per últim va anar un terapeuta sexual i aquest li va dir que masturbés ella mateixa, el seu fill. Mm-hmm. Clar, em va dir, ho vaig fer, però vaig haver de parar en un moment donat perquè, clar, jo no em veia capaç de poder fer això al meu fill, em vaig anar al lavabo a plorar i a vomitar perquè és que realment em trobava una situació molt incòmoda. Llavors em va dir, vaig conèixer a partir d'aquí la figura de l'assistència sexual i llavors, res, jo li vaig dir, normalment és de caràcter físic, a nivell intel·lectual el teu fill pot accedir al seu cos, però bueno, potser en un parell de sessions li puc ensenyar i li puc explicar una mica de quina manera pot fer-ho, no? Com les seqüències, i explicar-li que potser doncs, perquè no li faci mal pot utilitzar algun tipus de lubricant, acompanyar-li en tot aquest procés, no? Explicar-li després el tema de la higiene o de si pot utilitzar algun altre recurs. Sí que és veritat que l'assistència sexual no té aquesta vessant terapèutica, educativa i de més, però en aquest cas, com jo sóc sexòloga i de més, doncs, bueno, pues vam fer allà com una espècie d'intervenció com més puntual, però sobretot aniria enfocada a discapacitat física.
0: Sí, perquè hi ha un tipus de discapacitat que és la paràlisi cerebral. Uh-huh. Que es veuen nois i persones pel carrer amb cadira de rodes, que són gent que sembla que no puguin controlar massa els seus moviments, però aquestes persones realment a nivell mental ells vull dir que tenen enteniment i...
1: Clar, a nivell connectiu tot bé,
0: sí,
1: és a nivell físic.
0: L'únic, aquest tipus de persones també es tracten o han requerit en alguna ocasió els serveis d'un assistent sexual, poden accedir a un assistent sexual?
1: Sí, justament, crec que l'assistència sexual està feta per aquest tipus de discapacitat, perquè en el fons sí que són persones que a nivell cognitiu responen bé, o sigui, tot funciona bé, però a nivell físic és on hi ha aquests problemes o dificultats d'autonomia. Bé perquè hi hagi una falta d'autonomia o bé perquè a vegades és completa. I he tingut casos de persones que han estat al llit, que no poden moure's de coll cap a baix, i realment és que no poden utilitzar les seves mans, no poden utilitzar els seus braços per res. I per això dèiem, si hi ha la figura de l'assistent personal que acompanya, no?, en la quotidianitat, en el diari de la persona per ajudar-li en l'alimentació, en acompanyaments, al metge, en higiene, no?, es pot tocar un òrgan sexual un penis, una vulva es poden tocar per netejar i no passa res, però després ens posem les mans tots al cap quan aquest mateix òrgan es toca per altres mitjans, no? En aquest cas, del plaer.
0: Sí, però t'has trobat amb crítiques? Sabem pel que hi ha un cert article de La Vanguardia de... Em penso que és del, no sé si és el 22 de març d'enguany, que parlaven que hi havia sectors feministes que estaven en contra de l'assistència sexual.
1: Sí, sí, de fet, justament ahir vaig rebre alguns missatges també per Instagram, no?, per les xarxes socials, d'algunes persones que es consideren dones feministes, abolicionistes, amb unes faltes de respecte brutals, no?, perquè crec que aquest tema està molt polaritzat, crec que en el fons falta visibilitzar, i tot i així moltes vegades quan ho explico acaben sempre... aterrant-ho a lo mateix, no? Per molt que expliqui les diferències entre prostitució i assistència sexual, moltes vegades acaben dient bueno, és el mismo formato, és prostitució encubierta, i és com, bueno, l'assistència sexual és treball sexual, perquè ho és, faig una masturbació, és treball sexual, però és molt diferent a la prostitució. La prostitució accedeix al teu cos, a la prostitució hi ha moltes pràctiques sexuals consensuades, no? Però... hi ha totes les pràctiques sexuals que vulguis. Dins del treball sexual hi ha molts marcs. Un, l'assistència, no?, amb els rols i les funcions una mica que he explicat abans, la prostitució, que ho acabo d'explicar ara, però és que hi ha molts altres marcs. O sigui, hi ha el marc del massatge eròtic, hi ha el marc de les persones que fan webcam, les que fan striptease, les que fan actors i actrius porno. O sigui, és tan divers i a ningú se li ocorreix dir que la persona que fa striptease fa prostitució. Fa pues, un tipus de ball eròtic en el que utilitza el seu cos i guanya diners. Sí, per això és treball sexual. Però no es compara amb la prostitució. I, en canvi, amb l'assistència sexual, és com que van de la mà i realment hi ha diferències.
0: Sí, realment és curiós i trist, no?, que tinguem vessants progressistes com poden ser els moviments feministes i, per l'altra banda, tenim els moviments d'extrema dreta que... probablement anessin a De Güell o amb l'assistència sexual. No sé si per la part de la dreta has tingut algun feedback així...
1: No tant. M'he trobat com més casos de gent anònima, no? Per exemple, l'altre dia que va sortir aquest programa Telecinco, algun reel a internet, a Instagram i demés, vaig veure a la nit que hi havia com 600 i pico de comentaris en aquell reel de 3 minuts.
0: Sí.
1: I d'aquests 600 comentaris, doncs la meitat eren com entenent-ho i en plan bien, no? És un derecho, és un tal... Però hi havia també moltes altres persones fent mofa, burlant-se, amb una actitud també com molt déspota i amb faltes de respecte que jo crec que són completament innecessaris, perquè a més és com si jo no tingués agència política i fora la víctima de què. O sigui, jo tinc molt clar què faig i per què ho faig.
0: Sí, és curiós, ara que dius això de Telecinco, justament ahir tafanejant el teu Instagram vaig veure aquest reel. Com és que es van posar en contacte amb tu?
1: Perquè va sortir aquell mateix dia a la portada del Mundo doncs un article que em van... un reportatge que em van fer fa uns mesos i que, mira, justament va sortir. Llavors, mesos de comunicació van com van. O sigui, és tema? Doncs vinga, va, que entre en directo. M'ho he anat trobant en aquests anys de manera així una mica progressiva. És com una muntanya russa que de cop i volta surt el tema, tots els mitjans de comunicació volen entrevistar-te, volen que participis, volen que tal, i després es deixa una mica en l'oblit. Va passar una mica amb la peli també de La consagració de la primavera, no sé si et sona, fa un parell d'anys, és una peli que va sobre assistència sexual, més o menys és el que pretenien, però, en aquell moment em va sorgir la peli, em va sortir galardonada dels Goya, Telmo Irureta, que era el protagonista, que era una persona amb diversitat funcional, amb paràlisi cerebral, que abans parlàvem, va donar un discurs en el que va acabar dient com nosotros también existimos, nosotros también follamos. Llavors, clar, aquí, tant té tremendes paraules, doncs en seguida també es van tornar a posar en contacte amb mi els mitjans de comunicació com per poder estar. Però va fluctuant una mica.
0: Quin dia va sortir aquest article del Mundo? Una mica perquè, si l'audiència vol vol accedir-hi, vol buscar-ho.
1: Aquest dimecres.
0: El dimecres, dia... o sigui, el 27 d'agost ha sortit aquest article del Mundo. I va ser ahir que vas...
1: El mateix dia que va sortir la portada, que jo em vaig aixecar a les 8 i pico i vaig veure que em va escriure el periodista que em va fer l'entrevista i, a més, em va dir, ei, que avui surt. Vaig dir, vale, perfecte, i res, a la mitja hora ja vaig rebre un missatge de la periodista del programa en concret, no?, dient-me, ei, a les 12 i pico te viene bien, no? I, bueno, doncs vaig fer aquell directe. Però, bueno, és això el que et dic. Va sorgint una miqueta segons el moment i segons si hi ha aquest interès, no? I l'audiència pues, genera aquest morbillo, en el fons, perquè en el fons és morbillo.
0: Sí. A la web, aquesta d'assistència sexual ORG, hi ha tant homes com dones?
1: A la plataforma depèn de la ciutat, perquè sí que és veritat que es treballa a nivell nacional, però fins i tot també a nivell internacional, perquè surten països de Centroamèrica, Latinoamèrica. Jo el que conec més, que és doncs, la ciutat de Barcelona, que és on visc, hi ha perfils de tot tipus, de persones, dones, homes, i fins i tot persones no binàries, persones trans, que volen oferir aquest tipus de servei. I fins i tot he trobat persones amb diversitat funcional que ofereixen també aquest tipus d'acompanyament. Que això m'ha semblat molt interessant, perquè potser, jo què sé, sóc una persona que té dificultats, no?, a la vista, de visió, que sóc una persona cega, però això no vol dir que potser pugui utilitzar les meves mans per acompanyar una altra persona que tingui falta de mobilitat. I llavors, bueno, ja et dic, hi ha una miqueta de tot. Això també em va semblar com molt curiós i molt interessant quan ho vaig veure. I a l'hora jo de realitzar les meves assistències també he assistit tant a dones com a homes. Sí que és veritat que la gran majoria són homes, cis, blancs, heterosexuals, entre els 30 i 60 anys, més o menys. De fet, només he assistit a una dona com a tal, que justament era doncs, una dona heterosexual que tenia parella en aquell moment. Les dues persones tenien una diversitat funcional que els impedia accedir al seu propi cos. I llavors, quan van fer l'acompanyament, el que em va dir, no?, al principi, quan xerrava a mi de més, va ser un, mira, jo tinc aquest tipus de discapacitat, la meva parella també, quan intentem tenir alguna trobada eròtica que les nostres famílies ens ajuden i ens deixen en un llit i de més, no gaudeixo de la trobada eròtica perquè, bueno, doncs no m'agrada potser com em toca.

0: de tabú amb la masturbació. A més, si ets una dona i li sumes també el tema de dona amb diversitat funcional, crec que bueno, hi ha certes inseguretats, hi ha certes coses de qüestions de ser segur, la persona que vindrà no la conec, moltes accedeixen per això a l'assistència sexual, però per molt que siguin heterosexuals acaben buscant la referència d'una dona per por a futurs abusos o històries. I crec que també, per una altra banda, no deixa de ser treball sexual. Per tant, que una dona es plantegi vull contractar els serveis d'una altra dona o de qualsevol altra persona, no sé, crec que històricament o culturalment és l'home qui ha sigut el que demanava aquestes trobades i la dona l'objecte de plaer, aquest objecte a consumir. Llavors, que una dona pugui fer aquest canvi de xip, no?, i de dir, no, jo necessito o requereixo, no?, d'aquest acompanyament per gaudir el meu cos, crec que encara falta i costa, però que també estem en ella.
1: Sí. I ja per anar acabant, sabem que l'assistència sexual no està regulada, no és que sigui il·legal, simplement que no, que a nivell institucional no està regulat. Esteu fent avenços en aquest sentit? S'estan fent, si més no, s'està demanant, s'està exigint el govern o...
0: Sí que l'Antonio Centeno estava com molt ficat amb això fa un temps i crec que ell sí que ha estat com més en contacte amb les polítiques públiques i de més per que justament això, si l'accedir al propi cos és un dret que estigui garantit, sí, pel sistema de benestar. Però sí que és veritat que, com hem dit abans, no, hi ha molta controvèrsia i molta polèmica encara en tot el treball sexual en general i és un melón per abrir i encara per explorar. I jo crec que sí, que seria supernecessari que s'impliquessin i que fins i tot hi haguessin potser, no sé, subvencions o algun tipus d'ajut econòmic, perquè està clar que també la classe social interfereix. És a dir, si jo no tinc molts recursos econòmics, potser em puc masturbar una vegada cada dia, i no puc, i potser només puc permetre'm una vegada al mes. O potser vull tenir una trobada eròtica amb la meva parella una vegada a la setmana, i tampoc puc. Llavors, bueno, sí que seria interessant que a nivell polític s'impliquessin una mica més, o si més no escoltessin i busquessin com alguna manera.
1: Sí, perquè, bueno, pel que llegíem a l'article aquest de La Vanguardia que he anomenat, altres països sí que ho tenen regulat. Holanda, potser França comença, no sé si Alemanya, però...
0: Sí que és veritat que pel que jo he anat també investigant, diuen que és assistència sexual, però no és el concepte d'assistència sexual que entenem aquí a Espanya o que, per exemple, Antonio Centeno amb el projecte de Tus Manos, Mis Manos promociona. Sí que és veritat que és una assistència sexual que aquí sí que sembla prostitució especialitzada, prostitució per persones amb diversitat funcional. No ho entenen, o per el que jo he anat llegint, investigant una mica, no ho entenen des de la vessant nostra, no?, de l'accés a l'autoretisme i com a dret, sinó és més una prostitució especialitzada que n'ha agafat el nom d'assistència sexual.
1: Clar, perquè parlem de prostitució amb un sentit pejoratiu, que, bueno, aquí també podrien haver matisos, perquè al final, si una dona o un home, ara potser m'estic ficant en un jardí, decideix viure del seu cos, quin realment, si la persona ho fa lliurement, quin problema ha d'haver, a part del que pugui posar la societat o determinats sectors de la societat.
0: Clar, o sigui, jo quan faig les diferències entre els rols i les funcions de prostitució i les d'assistència sexual, és més que res perquè se sàpiga el marc on és, no? Què faig, què faig, quins límits poso, quins no. Però no per dir la prostitució és mala, abolamos la prostitució, no, perquè ja et dic, o sigui, jo per mi sóc treballadora sexual. Però sí que és veritat que bueno, pues són funcions diferents. Per mi no són ni millors ni pitjors unes que les altres. Són, bueno, cadascú treballa amb el seu cos en un sistema capitalista, no? Jo treballava fa 2 o 3 anys, me'n vaig anar al camp a treballar d'agricultora uns mesos i bueno, pues també ficava el meu cos per treballar i per molt menys. Llavors, bueno...

0: I una cosa, t'has trobat recolzada pel teu cercle, en aquest sentit, el cercle familiar, amics?
1: En un primer moment em va fer una miqueta de coseta, no?, poder explicar-li sobretot, potser als meus amics no tant, però a la meva família sí. Però vaig pensar, bueno, és que jo no estic fent res dolent, em sento orgullosa del que faig, no vull tenir una vida paral·lela, de tenir que ocultar què faig o no faig a la meva vida, no? Llavors els hi vaig explicar i en seguida ho van entendre. Sí que al principi va haver com moltes preguntes, no? No sabien què era això de l'assistència, no sabien realment què feia, què no feia. I en quan ho vaig explicar, la veritat és que no em van posar massa problema. Van entendre també que era una persona adulta, que podia fer ficar el que volgués amb la meva vida, no? Tenint en compte segons quines coses. Però bueno, sí, tot el meu cercle, tant familiar, d'amistats o parelles, o fins i tot el meu entorn laboral, no he tingut mai cap problema ni cap estigma per allà darrere, no? Per això que és.
0: Bueno, escolta'm, i per acabar, la Montse ha escrit un llibre. Mm-hmm. Que ens podries parlar una mica d'aquest llibre.
1: Sí, bueno, és un llibre que es diu La resurrecció de les monstrues, assistència sexual entre deseos i placeres. I és un llibre que vaig publicar el 2023 amb l'editorial Imperdible de Madrid, autogestionada i anarquista. I bueno, doncs és el primer llibre que realment parla sobre assistència sexual. És un llibre que parla des del marc teòric de què és l'assistència sexual i que ens podem trobar com a antecedents. Parlo també del desig, de com s'ha de construir el desig, de com crear nous imaginaris socials, però també sexuals, dels estereotips o a vegades els prejudicis també que vivim, no?, en referent a la sexualitat de les persones amb diversitat funcional. I també abordo pues, tot això des d'una vessant també més de l'experiència, de les vivències, i bueno, justament el pròleg el va escriure Gemma de l'Ofeu, que la vau tenir també en el programa anterior.
0: Sí, sí, sí. I bé, després d'aquest llibre de la resurrecció de les monstrues, has escrit alguna altra cosa?
1: Doncs sí, justament aquest any, a l'abril, va sortir per Sant Jordi el segon llibre, Un cuerpo doliente, amb l'editorial La Consentida, que és una editorial de València, i amb un pròleg de Sara Torres. I bueno, és una novel·la que segueixo una miqueta amb el fil de l'assistència sexual, té alguna cosa a veure, però sí que és veritat que és un altre tema, es centra en el dol, en el procés de dol entre uns vincles, no?, unes relacions poliamoroses i lèsbiques, en aquest cas.
0: Això és La línia vermella. A veure, doncs, t'agraïm molt que hagis passat pel programa, que ens hagis explicat tot el que ens has explicat amb el luxe de detalls que ho has fet i d'una manera oberta.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, perquè crec que aquest és un tema que s'ha de donar encara molta més visibilitat. O sigui que gràcies.
0: Per cert, quin és el teu compte d'Instagram? Ho dic per si et volen seguir, perquè vegin el que publiques.
1: Sí, és mon.gsilva.
0: Molt bé. I en el nostre Instagram, que és La Línia Vermella, també publicarem un post amb el llibre de la Montse. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Acomiadem el programa d'avui amb una cançó que ens ha suggerit la nostra convidada. Porta per títol I volar, i la interpreta la Pegatina, juntament amb els Caligaris. Desitgem que us hagi agradat el programa i esperem trobar-vos un altre cop a la nostra freqüència. I volar!

0: I recordeu que podeu escoltar tots els programes de la Línia Vermella al web de radioarenys.cat a l'apartat de programes. També podeu seguir-nos al nostre compte d'Instagram, La Línia Vermella. Adéu-siau i fins aviat.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Continguts en xarxa. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana, noves històries musicals que tenim ja a punt per compartir junts aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix. I que aprofitarem al màxim per escoltar històries musicals ben diverses, tant d'aquí, de casa nostra, de la nostra terra, de Catalunya, també de Ses Illes, també tindrem històries que ens arribaran des d'altres llocs del món, obrirem les fronteres i ens interessarem i escoltarem coses que s'escolten, sobretot música que s'escolta en d'altres països. Comencem per casa nostra i ho farem precisament amb Lluqui Valverde, nom artístic de Lluc Valverde Ros, que és un músic, actor i dramaturg nascut a Espolla, un poble de l'Alt Empordà. És especialment conegut per ser el saxofonista i corista del popular grup la Ludwig Bands. En paral·lel, lidera la seva pròpia carrera en solitari, acompanyat de la seva banda d'ambaixadors de la onda i del bon ritme. El seu estil combina diferents factors, diferents estils, com és la rumba catalana, el rock i la cançó d'autor. I la que escoltarem ara mateix es diu No vull tornar sol a casa, que funciona com un dels senzills d'avançament del seu primer àlbum de llarga durada en solitari, anomenat A la Catalana, i que ens parla de històries de la vida nocturna de Barcelona, de la nostàlgia, sobretot, de la solitud i també del desig i dels finals de festa i les nits llargues. Per tant, anem a escoltar, per començar avui aquestes estrenes, Lluqui Valverde i No vull tornar sol a casa.

Es diu Lluqui Valverde, aquesta és la cançó No vull tornar sol a casa, una de les cançons del saxofonista i corista del popular grup, la Ludwig Band. Hem començat a l'Alt Empordà i ara ens anem fins a Gran Bretanya per escoltar els Take That, Obrint Fronteres, i escoltarem aquesta banda amb Gary Barlow, amb Howard Donald i Mark Owen, els tres components dels Take That d'aquest segle XXI, amb la seva nova cançó anomenada Feel My Love, amb la col·laboració del cantant nord-americà Michael Patrick Kelly. És el tercer senzill de Dreamers, el desè àlbum d'estudi del trio de Take That, i un disc que sortirà, està previst per finals d'aquest 2026.

Feel My Love, aquesta és la cançó nova dels Take That, la banda britànica, i juntament amb Michael, Patrick, Kelly, aquest nord-americà. Junts fan aquesta peça que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim, aterrem de nou a Catalunya, anem per escoltar a Francesc Guzmán. És un violinista, compositor i cantautor originari de Terrassa, tot i que estretament vinculat també a Barcelona. Format musicalment a l'Escolania de Montserrat i a l'ESMUC, té un gran bagatge en música clàssica i també bandes sonores. A més, és el besnet de la cèlebre soprano catalana Conxita Badia. Recentment, doncs, ha obert una faceta de pop, de música d'autor, on a més de tocar, canta les seves pròpies composicions, com la que escoltarem ara mateix, que es diu Un estel sense cordill, una cançó que serveix com a carta de presentació del seu projecte com a cantautor i que ens parla de la llibertat i l'empenta, la vulnerabilitat. Per tant, Un estel sense cordill, la nova de Francesc Guzmán.

Un estel sense cordill. Aquesta és la nova cançó de Francesc Guzmán, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana que estem compartint en aquest Estrenes. Anem seguint el nostre camí, seguim amb més històries i també anem ara fins a Gran Bretanya per escoltar a Charlie Gear i Simon Ashley. Són dos artistes britànics que han unit forces en el món de la música. Tots dos ens presenten aquesta peça que escoltarem ara mateix, que es diu So Good, amb una lletra estètica i temàtica sobre la positivitat, l'evasió i l'alegria de l'estiu, de la bogeria de l'amor i de la connexió i del desig del retrobament. So Good, amb Charlie Gear i també amb Simon Ashley.

La cançó de Charlie Gere i Simon Ashley, junts per aquesta peça anomenada So Good. Més novetats de la setmana. Ara tornem a Catalunya amb Meritxell Neddermann, que és una pianista, cantant, compositora i productora catalana. Va néixer a Barcelona i es va criar a Vilassar de Mar, al Maresme. De fet, en un entorn molt vinculat a la música, és germana de la també coneguda cantautora Judith Neddermann. La seva nova cançó es diu Mira'm, una cançó melancòlica i delicada que ens parla de la recerca d'intimitat i de connexió. I així l'escoltem, Meritxell Neddermann, amb la seva nova cançó, Mira'm. Mira'm.

Història delicada, aquesta que es diu Mira'm, és la més nova de Meritxell Neddermann. Més novetats d'aquesta setmana. Tornem a obrir fronteres per compartir a Flory, nom artístic de Florence Helen Arnold, nascuda a Bristol, Anglaterra. Avui anem amb històries angleses. Ella és una cantant, compositora, model i bateria britànica. La cançó que escoltarem d'ella és Magic for a While, que ens parla de la nostàlgia i la impermanència de les coses i de la por, a la fi, dels moments feliços.

El seu nom és Flory, és una cantant i compositora britànica i aquesta és la seva creació, Magic for a While, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Catalunya per escoltar Martes, nom artístic sota el qual es presenta la cantautora catalana Marta Argemí, que és un talent emergent de la nova escena musical de Catalunya. La seva proposta va entre la cançó d'autor íntima i el pop contemporani i ens presenta una cançó anomenada 15. És un dels seus temes més personals i també magnètics. I ens parla de la nostàlgia de l'adolescència i del pas del temps i la identitat.

És el bon ritme que ens arriba des d'Anglaterra amb la veu, la música i el so de Rose Gray, que és una cantant i compositora anglesa originària de l'East End de Londres, que s'ha fet un lloc en l'escena de la música electrònica i el pop alternatiu. Una cançó que es diu Blink Twice, que parla d'una nit intensa de festa. Així seguim acompanyant-te, siguis on siguis, amb molta música, amb moltes històries noves a través d'aquestes estrenes. I ara, doncs, tornem a Catalunya. Ella es diu Jules, nom artístic de Júlia Casadevall, cantant i compositora catalana de música urbana i d'indie pop, originària de Girona. Es va fer molt popular a les xarxes socials quan tenia 17 anys gràcies al seu senzill viral Tant de bo no t'hagués conegut, i des de llavors s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de la nova escena pop catalana. La cançó que escoltarem, la nova, es diu Una més, i que ens parla i analitza l'excusa per no marxar d'un bar.

Aquesta és la nova cançó de Jules, es diu Una Més, i aquesta és la història que ens ha acompanyat avui en aquestes estrenes. Però en tenim d'altres, com per exemple la que ens arriba ara mateix, història compartida entre Sophie Tucker, un duet de música electrònica, i per l'altra banda tenim els nord-americans One Republic, que és una de les bandes de pop rock alternatiu de més èxit de les darreres dècades. Tots dos junts ens proposen escoltar aquesta cançó nova que es diu Tsunami i que ens parla de l'amor inesperat i aclaparador.

Els One Republic i la participació de Sophie Tucker, així ens han acompanyat amb aquest Tsunami. Tornem a Catalunya amb els Brou, que és un grup emergent de la música en català que es va donar a conèixer massivament fent versions de temes coneguts a les xarxes socials. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, es diu De Colors i la lletra és molt sincera i està basada en fets reals, una experiència real de parella. De Colors, amb Brou.

Es diuen Brou, aquesta és la seva cançó de colors que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per la nova cançó de Miley Cyrus, es diu Let's Get Married. És una celebració directa, romàntica i apassionada de l'amor etern i el compromís.

Let's Get Married. Aquesta és la nova cançó de Miley Cyrus, una de les cançons incloses en el seu últim disc anomenat Bass Persuaders. Seguim endavant en aquest estrenes i ara mateix anem per als Saxeni, que és una de les bandes de pop-rock de referència de la nova escena musical catalana. Ells són de Lleida i la cançó que escoltarem, Malalt de Somnis, i que ens parla de perseguir els somnis i perdre's pel camí. És una oda, precisament, a l'amistat veritable.

Es diuen Sexeni, aquesta és la nova cançó, Malalt de somnis. Els lleidatans també ens han acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba al seu punt i final. Avui ho farem amb ALP, nom artístic de Laura Pergolizzi. És una cantant i compositora nord-americana i té un gran reconeixement mundial pel seu gran èxit planetari Lost on You, per la seva potent i inconfusible veu de soprano. La seva nova cançó i la que clourà avui aquest estrenes es diu Don't Stop. És una celebració de l'amor i de la connexió i de viure el present i deixar anar les preocupacions. Per tant, amb ALP i la seva nova cançó Don't Stop acabem aquest estrenes d'aquesta setmana. Però hi tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys.
3: Take off the slow.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Mentider.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
2: Mentides, mentides i més mentides.
5: Benvingudes i benvinguts al cercle dels mentiders, el vermut de contes de la ràdio. Jo sóc l'Albert Estengre i sort en tinc de la col·laboració d'en Joan Carles Martín.

0: En aquesta temporada estem fent unes entrevistes per saber ben bé com estem tots plegats amb els contes. No només si ens agraden o no, perquè en principi sí, en general a tothom agraden, sinó si ens n'havien explicat. Avui tenim a l'estudi a dues persones. La primera de totes és la Carme Fons, que és col·laboradora de la ràdio, que temps enrere havia fet un programa que es titulava...
1: Ah, i ara què?
0: Exacte. Ah, i ara què? Hola, Carme.
1: Hola, què tal?
0: Parlem també d'en Jordi. Jordi Recolons, que és fuster, i que també ens parlarà dels contes, perquè tant en Jordi com la Carme comparteixen vida i dues filles de fa molts anys. I aleshores això és el que ens agrada a l'hora de parlar de contes, perquè és un tema que s'hi adiu, tenir fills i els contes.
2: El cercle dels mentiders.
0: Us en explicaven de contes quan éreu canalla?
3: Jo no tinc el record, de que me n'expliquessin. Jo me'n recordo que n'explicaven a la meva germana, que és més petita, i amb ella sí que me'n recordo que n'hi explicaven, o Castelló inclús n'hi explicava, però que a mi me n'expliquessin no en tinc el record.
0: Bé, hem de dir que tant en Jordi com la Carme són d'una generació dels anys 60, però és que ho dic perquè la gent més jove aleshores sí que n'hi explicaven de contes, i en canvi a la gent de la nostra edat sembla que cada vegada... que és molt poca gent a qui li explicaven de contes, i tu, Jordi, m'estàs dient que no te n'explicaven.
3: No. No. El meu pare anava a treballar, i el veia que anava a treballar, tornava, al vespre ja cansat, es posava de sopar i a dormir. No tenia temps d'explicar el
0: conte. I la teva mare?
3: Bueno, la meva mare estava a casa, però també portava tota la família i tot, i era com si no hi hagués temps d'explicar un conte. Abans es feien altres coses que explicar un conte.
0: I amb la teva germana quants anys et portes?
3: 5 anys.
0: 5 anys, i amb aquests 5 anys sembla que sí, que n'hi explicaven.
3: Bueno, hi ha la meva germana... la segona germana, però la més petita, ja ens portem 10 anys.
0: 10 anys.
3: Llavors ja és diferent.
0: Sí, ja va canviar una miqueta la cosa. Sí. I tu, Carme, te n'explicaven de canalla?
1: Jo no recordo. Jo recordo llegir davant de l'estufa la Bíblia.
0: La Bíblia és un llibre, és un compendi de moltes històries.
1: Històries, segurament.
0: Si tu ets creient, doncs és religió, però per la gent no creient són històries mitològiques, si tu vols.
1: I la Heidi.
0: I la Heidi.
1: La Heidi amb llibre... Jo recordo coses dels contes de la Heidi que van venir ganes de menjar formatge, per exemple, perquè quan explicaven que el formatge el posaven al foc i es desfeia i tot això, això ho recordo, però clar, fins que no vaig aprendre a llegir.
3: Bueno, la Heidi va ser...
1: En pel·lícula.
3: La nostra generació,
1: en pel·lícula.
3: Doncs quan hi havia la Heidi, tothom mirava la Heidi.
0: Home... I després en Marco.
1: Després en Marco.
3: Marco. A mi m'agrada més en Marco que la Heidi.
1: No, a mi la Heidi em va encantar. Però jo ja havia llegit el llibre. L'havia llegit el llibre abans, ja anava predisposada, ja sabia el que anava a veure. I a mi el llibre em va encantar i la pel·lícula també em va agradar. Però ja venia amb tota la història que jo ja havia llegit. Per tant, el que no veien a la pantalla, jo ja ho tenia al cervell.
0: I són les històries que us van marcar una miqueta de canalla.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Però jo, parlant així a fora de micro, abans d'entrar a l'estudi, també m'havíeu dit que de contes, en tot cas, a casa vostra... els contes ja han tingut presència, perquè vosaltres sí que n'heu explicat als vostres filles.
3: Sí, bueno, nosaltres havíem llegit de contes a les nostres filles, però també a vegades n'inventàvem de contes, no? I potser els agradaven més els que inventàvem que no pas llegir un conte allà davant d'ells.
0: I per què us va semblar de llegir-ne o d'explicar-los contes quan a vosaltres no us ho havien fet?
1: Jo és per una estona d'estar tranquils... després del dia, de la jornada, de la feina, de l'escola i de totes les activitats, estar una estona amb ells. El que passa que a vegades el dia a dia no t'ho deixava fer 100%. Tot i així, sempre abans d'anar a dormir o fèiem, o explicàvem històries o llegíem un conte. O feia jo o feia en Jordi.
3: Bueno, i també és una manera d'educar, explicar un conte. Perquè tu pots explicar una història, però dins de la història haver-hi un resum d'una vida que tu vols que sigui la que facin ells, no?
0: És a dir, transmet uns valors.
3: No, transmet uns valors, això mateix.
1: I com a pare, també et sembla, o com a pares i mares, et sembla que ho vols fer d'una altra manera, tenir un tacte més tu a tu amb el teu
3: més
1: fill,
3: proper.
1: Que segurament els pares nostres no van poder-ho fer per les circumstàncies, per l'època i per tota la postguerra i tota la història, i tu vols fer-ho diferent. I ho fas diferent, i després, jo ara justament vaig preguntar Us no en recordeu dels contes que us explicàvem a les nostres filles? Una té 38 anys i l'altra 30. De la meva... No se'n recordava que jo havia llegit contes, que els havia explicat històries, que ens vam inventar uns personatges, no. Se'n recordava més aviat d'en Jordi.
3: De mi, sí.
1: Però de mi no. I dic, ostres, doncs mira que a vegades havíem fet sacrifici per explicar un conte i ens costava perquè venies de música, no sé què, i amunt i avall, i mira, i no se'n recorden. Però jo dic, en algun lloc està, perquè sí. En algun lloc ho tenen.
0: Segur que sí.
3: Bueno, se'n recordaven que jo els explicava contes. El que passa és que jo explicava contes inventats, llavors els contes començava... Això és el que diuen elles, que tenen el record, eh? Començava molt bé el conte, tot era molt maco, molt bonic, uns prats plens de flors...
1: Uns angelets,
3: uns ocellets que volaven, i allò s'anava complicant, llavors ja sortia un llop amb els ulls vermells que estava amagat darrere l'arbre, i allò s'anava complicant, i llavors agafaven una mica de por. Això és el que diuen elles, a preguntar-los i m'ho van comentar.
1: Per això se'n recorden.
3: Per això se'n recorden, tanmateix.
1: Doncs pues mira, encara bo.
0: I quin conte...
1: O sigui, exactament quin conte explicava, no perquè me'ls inventava. Jo hi havia dos personatges, a la petita, per exemple, la Marina, que era Marcel i la Marina. I els explicava, Marcel, pues jo que s'he anat a l'escola... Però m'inventava, no sé exactament, eren històries d'un dia, per exemple. I bueno, ella ho seguia, i ho seguien amb molta il·lusió. Això no la petita, que no se'n recorda, però vaja, és igual, jo li vaig explicar. I a la gran, jo recordo d'explicar exactament el llibre, tal com ho deia el llibre, amb el llibre davant, tots els dibuixos, i a la que canviaves una frase, i et deia que no ho deies bé. I això que no sabien llegir. Perquè et deia, no, mama, que no ho estàs dient bé, que ho has d'escriure... No ho dius igual. I havies de llegir-ho exactament com posava el llibre, perquè ella se'n recordava que sempre havia de dir el mateix a la mateixa manera. I bueno, per això al final em vaig acabar inventant personatges i així. Bueno, els meus personatges van ser sempre amb la Marina. Amb la Irene no, però amb la Marina sí que em vaig inventar aquests dos. A Marcel i la Marina, i tota una història, i mira, i m'inventava que avui han anat a l'escola, han trobat un gat, o el que sigui. Qualsevol història era bona per explicar, jo què sé, i un riure, i acabar dormint, perquè la cosa era perquè acabés dormint. Tot i així, estem parlant dels contes amb els nens. Jo, fins que l'Albert no va començar a explicar contes amb els adults, vaig quedar al·lucinada, perquè jo amb els adults no havia pensat mai que ens expliquessin contes.
0: Vale. Aquí era el pròxim tema que volia tocar, els contes per adults. Vosaltres sabeu, i si no us ho dic jo ara, si és que no us en recordeu, perquè segur que us havia dit alguna vegada, que els contes no neixen per ser explicats per la canalla. Els contes neixen per ser explicats. No, no, la canalla no tenia cap importància. Eh? I aleshores, fa 300 anys, n'hi va haver un que sí, que va voler explicar. Els contes que anaven pel món els va voler explicar per la canalla i els va retallar una miqueta. I en aquí neix d'alguna manera la literatura infantil i juvenil, però tota la vida hi havia hagut contes per adults. Us agraden? N'heu sentit?
3: Sí, jo inclús volia una cosa. Jo em sembla que quan explicava un conte a les meves filles, ara tinc la sensació que ho explicava més, com si el que m'escolta fos una persona adulta que no fos que una persona
1: segurament
3: més petita.
0: Pot ser.
3: I acabàvem sempre el conte amb una cançó que ens vam inventar, que deia, llum no vinguis, perquè si vens t'estirarem de la cua i llançarem el vàter.
1: Clar,
3: i acabàvem el conte sempre d'aquesta manera, i el llop el llançàvem, i tots contents i contents.
1: Sí, però les meves filles se'n recorden d'aquest l'aralà, d'aquest
3: sí,
1: tros,
3: sí, sí, sí.
1: Sempre ho diuen, llop no vinguis, que si vens t'estirarem de la cua i el llançarem el vàter.
2: Ràdio Argentona.
4: Ràdio Arenys.
0: I quin conte ens voldríeu explicar?
1: Bueno, jo no sé, jo he mirat així per sobre, clar, uns llibres, perquè jo molts ja eren molt antics i alguns els vam tenir que llançar perquè vam tenir una història i no els tenim físicament, que avui es poden trobar tots, eh? Però he agafat un d'en Groguet, més que res perquè també va haver un moment que els contes van ser... van començar a ser més interactius i van començar a venir a casa contes xulos. Xulos en quant a que nosaltres quan érem petits només hi havia els de tota la vida, els de Ferrandiz, del dibuixant,
0: sí.
1: I els típics de la Caputxeta, els 4, 5, que tots sabem. Que resulta que ara tampoc estan interpretats d'una altra manera, que nosaltres en aquell moment no ho veiem bé tot bé, eh? Però ara, si et profundeixes, te'n dones compte que segurament hi ha contes que no els havíem d'haver llegit, però nosaltres no ho sabíem. Tampoc hem sortit tan malament, havent escoltat aquests contes o llegit, però nosaltres els vam llegir a les nostres filles. Però en l'època ja dels 80, 90, van començar a sortir contes amb uns interactius xulíssims, i ara en porto un que és molt senzill, però en tenim un que es porta, que és com es munten unes casetes, que el que de menys és la història, més que res d'imaginació. Tots aquests contes que hi ha roba per penjar, tot de trossets, és molt xulo això també, és molt xulo. I aquest, el Groguet, més que res perquè està una mica fet servir, però també així forma part de la història. En Groguet, és un pollet que busca germans, i els germans i els amics a vegades no poden ser igual que tu, i això és bo, no és dolent.
0: Doncs molt bé, ens agrada molt estar parlant amb vosaltres dels contes, si voleu dir alguna cosa més.
3: Sí, això de contes per gent adulta ja, sí. Si tu t'ho mires bé, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets, si tu els adaptessis una mica a la gent adulta, llavors no sé si es van adaptar aquests contes a la gent infantil, sí. O va ser al revés.
0: No. De el primer que has dit.
3: I si tu mires ben bé la Caputxeta Vermella, el sentit d'aquest conte és totalment adult.
0: Sí.
3: Perquè potser el sentit concret d'allò un infant no el pot entendre, verdaderament.
0: La Caputxeta Vermella, concretament, és una història que si tu et tires enrere...
1: De por.
0: D'abusos i... Sí, evidentment. Sí. Evidentment, i d'advertiment a la gent jove.
3: Sí.
1: Vigileu.
0: Hi ha moltes versions de la Caputxeta Vermella, vull dir que...
1: M'hagués agradat al cap de 10 anys que el príncep es havia casat amb la princesa, com havia anat? Perquè sempre semblava que les princeses es casaven amb el príncep i tot acabava estupendament. I no sé si
3: el
1: sempre havia
3: no
1: d'acabar igual.
0: No ho sé, però aquest és que has obert un meló, eh?
3: Sí, és que ara no acabaríem, aquesta entrevista.
0: No. Concretament... hi ha aquell conte que també és un clàssic, que és la Bella Dorment, que la princesa s'adorm i al final el príncep li fa un petó. Però és que aquest fer un petó a la princesa i casar-s'hi és un... És una drecera per acabar la història, perquè al final sí, es van casar, però petó no n'hi va haver. El príncep era una mica cràpula i aleshores entremig hi van haver altres històries...
3: Que no s'han escrit.
0: Sí, que s'han escrit.
3: Però no s'escriuen per explicar amb un nen.
0: No, i dos fills entremig, també. Vull dir que hi ha altres coses. I el príncep, de vegades, hi ha versions en què és príncep, hi ha versions en què és rei i casat, i que li fa el salt a la dona. Vull dir que,
1: deixem-ho aquí, ja és un altre capítol.
3: No sé si els nostres pares eren conscients de quan llegien aquest conte de que volia dir el que volia dir.
0: No ho crec. La veritat, jo tampoc ho crec. Bé, voleu que us expliqui algun conte?
1: Sí, home.
3: Sí.
0: Quin?
1: Explica'n un de tradicional, perquè ara fa anys que no l'escolto, per exemple.
0: Doncs bé, moltes gràcies Jordi, moltes gràcies Carme, per haver vingut a compartir aquesta història, aquesta estona amb nosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies i per molts anys al programa.
3: Molt bé, gràcies.
0: Adéu-siau.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
0: Tot són mentides, perquè són històries empescades. El que passa és que és allò que diem sempre. Les històries no fan altra cosa que parlar de les coses que fem. La gent s'inventen passatges i anècdotes i tal, però al capdavall és el mateix. Potser reconeixereu algú en alguna d'aquestes històries. Jo no ho sé. Bé, començarem amb la història d'un mossèn. Un mossèn que va anar a una església, a una parròquia, on hi passava una miqueta de gana.
5: Hi havia una vegada un mossèn que no parava de dir-li que sí a la majordona. I aquesta tenia tota la raó, no us penséssiu pas. La majordona no parava de dir-li: mossèn, que aquestes festes de Nadal hem passat gana, i la feligresia, tota la gent que ve a missa perquè se'ls beneeixi, doncs no hi pensen amb la nostra taula. I tant vostè com jo ens morirem de gana aquí tot dient missa. Sí, serà una mort molt santa, però serà de gana. En mossèn ja ho entenia, del bisbat no arribaven pistrincs. I vet aquí que el mossèn un dia, com que la majordona no parava d'apretar, passat festes de Nadal, just la setmana abans de Sant Antoni i de la beneïda de les bèsties, va dir-ho en l'Anna la Trona. Estimats, estimades, Sant Cerni, el patró d'aquell poble, Sant Cerni passa gana. Penseu que si Sant Cerni passa gana, marxarà. I si ens quedem sense Sant Patró, en aquí no hi haurà misses, ni beneïdes, ni res de res. Penseu i porteu-li menjar a Sant Cerni. Tothom va fer l'orni. I aquella setmana ningú li va dur ni una engruna a Sant Cerni. I el cap de setmana següent, que justament caiem diumenge, el dia de Sant Antoni, el 17 de gener, vet aquí que tothom va anar al davant de l'església amb tot el bestiar per ser beneït. I el mossèn no sortia. Coi, el mossèn no surt. No hi és. Escolta, noi, vés a buscar el mossèn. I varen anar. I el mossèn va sortir per la finestreta del costat de l'església, allà de la rectoria, i va dir que no sortiria a beneir fins que no trobessin a Sant Cerni. Fins que no el trobessin. El mossèn va dir que Sant Cerni s'havia hagut d'espavilar perquè havia passat tanta gana aquella setmana que no s'hi va quedar a l'església. Tothom de seguida va entrar de dret a veure si era veritat que Sant Cerni no hi era. I Sant Cerni, a l'altar major, no hi era. Havia desaparegut. La gent, escolta, no ho entenien. Es varen passar mig dia, bé, fins l'hora de... Bé, no fins l'hora de dinar, no. Fins passada l'hora de dinar, buscant el sant per aquí, per allà, per més enllà. I al capdavall el varen trobar, Sant Cerni, en una feixa on hi havia faves, com si les agafés les faves. I tothom va entendre que això era veritat, que Sant Cerni passava gana. El varen tornar a l'altar major. I amb el sant, arran de l'altar major, hi van portar ple de menjar. I d'ençà d'aquell dia, a Sant Cerni no li va faltar res de menjar. I de passada també es varen atipar el mossèn i la majordona, que varen estar molt contents, molt. Va ser tot una troballa, allò de que els sants de tant en tant passessin gana.
0: Bé, ara els mossens ja no passen gana. Bé, ho espero que no en passin de gana. Pobres, amb els pocs que hi ha. Bé, la qüestió és que no us penséssiu pas que només eren els mossens els que passaven gana. No. Hi havia un altre col·lectiu que eren els estudiants, que també déu-n'hi-do la que passaven de gana. Avui en dia espero que no passi gana ningú, però abans els estudiants, sí, com que tenien pocs pistrincs, pocs quartos, pocs diners per anar pel món, i moltes vegades venien de cases amb pocs sous, s'havien d'espavilar per anar a estudiar. Bé, per anar a estudiar i, entremig, per menjar. I aquest és el cas d'aquests estudiants de Vic.
4: I ara, un conte.
5: Aquells nois passaven gana. Eren estudiants i anaven cap a Vic. Venien de casa i veien a venir que allà a Vic, a l'escola, a l'estudi, a la universitat, en passaríem més de gana. Ai, i com ens ho farem si no tenim quartos? Què menjarem quan hi arribem? Coi, en allà varen veure al seu davant, en el camí, un home que anava amb dos ases. Anava cap al mercat, els dos ases carregats. No sabien ben bé de què, però varen pensar que alguna cosa en traurien, si més no, per menjar. Potser per vendre-hi tot. No eren lladres, però tenien gana. L'home anava així tot cot, cap cot. I de la mateixa, la mateixa ganya feien els dos ases que anaven al seu darrere, un lligat a l'altre. Els dos estudiants varen pensar que, a més d'atipar-se, es divertirien. Varen deslligar, sense que l'home ni l'ase se n'adonés, varen deslligar el segon ase. Se'l varen endur, el varen amagar. I en lloc del segon ase, hi varen lligar a un d'ells dos, que feia la cara així trista. Al cap de ple de passes endavant, aquell home es va girar a veure com anaven els ases, va veure el primer ase molt bé, i després, en lloc del segon ase, hi va veure l'estudiant lligat amb la corda de l'ase. Se li va acostar i li va preguntar: «Ei, noi, què hi fas tu aquí? Surt aquí, on és el meu ase?» I aquell noi, en allà mateix, es va posar a plorar. «Ai, dispenseu-me, ja veig que ningú us ha avisat, però sóc jo. Què vol dir que ets tu? Sóc jo, aquell ase que vos teníeu i lligàveu aquí. Què vol dir que ets tu?» I el noi, que no parava de plorar i entendria d'aquesta manera en aquell home, li va explicar que ell era ase, que pels seus mals pecats Déu Nostre Senyor l'havia castigat a ser ase durant una bona temporada d'anys. I vet aquí que ara Déu l'havia perdonat i per això s'havia tornat un noi, i que li demanava perdó, perdó, perdó, perdó, si us plau, disculpeu-me, perdoneu-me, tal com Déu nostre Senyor m'ha perdonat, i deixeu-me anar, que ara ja no sóc a casa, que ja he purgat tots els meus pecats. I aquell home entendrit, entremig de tal plor, i esclar, si li parlava que Déu l'havia perdonat, ell va pensar que no era ningú per desfer allò que Déu havia destinat, i li va dir, vés, vés, vés, vés, vés, vés. L'home es va quedar amb un pam de nas, sense un ase, i amb el problema d'aconseguir-ne un altre. Va arribar a Vic, i després de fer allò que havia de fer, bé, la meitat, perquè només tenia un ase per vendre, vet aquí que se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar allà baix de tot, on diuen que hi venien bestiar. I va veure que sí, que venien ases, i va pensar, n'he de comprar-ne un altre. Déu m'ha fet perdre el que tenia, però bé, és Déu. Se'n va anar cap allà i buscant, buscant a veure quin d'aquells ases que hi havia li interessava més, en va veure un que li va semblar conegut. Era el seu, que aquells nois s'havien venut. Però esclar, aquell home, què havia de pensar això? Va veure aquell ase, se'l va mirar d'un costat, de tort, de dret, i què sé jo? I veient que sí, que era aquell ase seu, i creient-se que encara era, vaja, que tornava a ser aquell estudiant, se li va acostar, i mirant que ningú el veiés, li va parlar a cau d'orella i li va dir, ei, noi, que has tornat a pecar. I així va ser com els estudiants, si més no, durant una temporadeta, varen tornar a tenir la panxa ben plena.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
6: Sí, sí, ja ho heu sentit bé, la literatura. I els que els contes tradicionals ho són de literatura. Però no pas d'aquella escrita, sinó d'aquella oral, d'aquella literatura que poleix les històries a partir de que s'expliquen una vegada i una altra encara, la sabidoria de la gent. I la sabidoria de la gent ha fet que, amb el temps, per explicar coses cruentes, dures, on hi ha una agressivitat forta, però que són coses que passen, doncs ha fet que aquestes històries, en lloc de ser protagonitzades per persones, que aleshores seria molt fort, ho siguin per animals. Aquest és el cas d'una història molt antiga que ens parla d'un animal que tenia gana i del que va fer per mantenir-se. És clar, si això ho traslladem a les persones, diríem, home, aquella persona com era, però és clar, un animal també com les persones, és clar. Si té gana s'ha d'espavilar, i allò que en les persones és imperdonable, en els animals es veu de forma natural. D'aquí ve aquella història de l'agró enganyós.
5: Al capdavall es va morir. Sí, sí, ben mort, de gana, no us ho perdeu, però és clar. Vet aquí que això li va passar a un agró, amb un ocell d'aquells blancs que tenen el coll recargolat amb un vell llarg, punxegut, d'aquells ocells que sempre es posen en els rius, les potes submergides i ells en allà, mirant quiets per despistar en els peixos, perquè es pensin els peixos que són una branca s'hi acostin, i aleshores, quan tenen els peixos ben a la vora, ben a prop, ells amb aquell vell llarg i punxegut, xac, ràpidament els punxen i se'ls cruspeixen, se'ls mengen. Aquesta agró, vet aquí que aquesta agró cada dia baixava de l'arbre i es ficava a dintre de l'aigua, però amb uns ais, uis, oh, oh. Oh, tot li feia mal. I és que aquest agró s'havia fet gran. Era un avi dels agrons, molt vell, i cada vegada que movia una ala o una pota o el coll, clec, clec, clec, ai, quin mal que li feia tot plegat. Un dia, l'agró va pensar que es moriria de gana i que això no podia ser, que havia de menjar peixos d'una altra manera, i es va quedar amb les potes dintre de l'aigua pensant, rumiant. Què puc fer per tenir menjar sense haver de pescar, perquè és que no puc pescar, perquè tots els peixos se m'escapen. Allà a la vora, se li va acostar un veí que tenia. Era un cranc. I el cranc se'l va mirar. Ei, agró, què hi fas aquí, tan seriós? Ai, mira, en aquell moment a l'agró li va venir una idea al cap. Mira, és que estic rumiant i em sap greu perquè aquest estiu farà tanta calor, tanta mentida. Diu, tanta calor que aquest riu es fondrà i no en baixarà ni gota d'aigua, i em sap greu perquè els peixos que hi viuen, esclar, es moriran. Oh, els peixos eren amics del cranc i el cranc li va saber greu. I què podem fer? Li va dir el cranc, i l'agró de seguida no s'ho va rumiar,
7: Diu, mira, vés i digue'ls-hi als peixos que si volen jo l'agró, amb aquest bec llarg i punxegut, si volen, jo els agafaré i me'ls enduré allà dalt de tot de la muntanya, on hi ha un llac on sempre hi haurà aigua. El cranc ho va fer. Tots els peixos es varen posar fent fila índia en els peus de l'agró quiets, pensant que l'agró els salvaria, perquè, és clar, si aquell riu s'havia de secar. L'agró, a poc, que era l'única manera que no li feia mal al coll, a poc s'anava jupint i d'un en un anava agafant un peix i se l'enduia volant. Quan ja el tenien al bec, deien els altres,
8: ara torno, porto aquest company vostre a dalt de tot de la muntanya i ara tornaré a buscar-ne un altre, eh?
7: I l'agró obria les ales i se n'anava volant, volant, volant. I quan ja era més enllà, després d'aquell pic, vaja, que des d'allà on l'agró s'aturava, no es veia el riu. En allà l'agró posava les potes a terra. El peix que tenia en el bec li deia què passa i l'agró deia res, res, no passa. L'agró deixava el peix a terra i aleshores, amb una pessigada a poc, se'l cruspia. L'agró girava cua i tornava a buscar un altre peix. I així l'agró, durant 3 o 4 dies, es van dur peixos allà dalt, al de la muntanya, fent veure que se'ls enduia cap a un llac, però menjant-se'l, cruspint-se'ls. Al cap de 5 dies, el dia que feia 5, el cranc se li va plantar al davant de l'agró. L'agró estava estranyant perquè aquell dia no hi havia cap peix que fes cua perquè ell el portés i el cranc li va dir, no, no, avui no vindrà cap peix perquè he parlat amb ells i, mira, hem pensat que avui em portis a mi, en el cranc, a dalt de tot de la muntanya, en el llac, i així jo veuré els altres peixos. I quan torni, els explicaré com és el llac i estaran tots molt contents. Ai, l'agró va pensar que allò no podia ser. Perquè si s'enduia el cranc diria que l'agró se'ls menjava i els peixos no tornarien i l'agró tornaria a passar gana. Mira, que no pot ser, li va dir l'agró. El cranc va insistir. Per què no pot ser? Diu, perquè rellisques, no et puc agafar perquè tu ets una closca dura i rellisques. Ah, no passa res, va dir el cranc. Mira, agró, tu estira el coll, que jo amb les meves pinces m'agafaré en el teu coll i tu em portes volant. Esclar, l'agró no va pas poder dir que no. L'agró va estirar el coll, el cranc s'hi va enganxar i vet aquí que l'agró va començar a volar amb el cranc penjant. I quan va arribar en aquella roca on sempre se'ls menjava en els peixos, no s'hi va aturar, però el cranc va veure aquella roca i va veure un munt d'espines en allà i li va començar a preguntar, agró, què són aquelles espines? I l'agró, veient que el cranc l'havia descobert, va començar a moure's i a moure's i a remoure's perquè el cranc caigués i quedés estabornit en allà, enmig de les roques de la muntanya. El cranc, però, com que ja va veure que l'agró era un mentider, va començar a apretar, apretar, apretar les pinces en aquell coll. Per què? Doncs, clar, pots comptar, per no caure. Va apretar tant les pinces que l'agró, al capdavall, s'anava ofegant. I ofegant-se, ofegant-se, va anar baixant a poc a poc, fins que va acabar al damunt d'aquelles roques, sense que el cranc es fes ni gota de mal. Però, esclar, l'agró va morir ofegat en allà. El cranc, rere les cules, que és tal com diuen que caminen els crancs, va anar baixant de la muntanya i va anar a veure els peixos i els hi va explicar el que feia el cas i al capdavall els peixos, tots tristos, d'ençà d'aquell dia. Cada vegada que veuen alguna bestiola, ni se l'escolten, ni se la creuen, ni s'esperen a que parli. Cada vegada que veieu un peix, si voleu, mireu d'agafar-lo, però ja veureu que fugen. És per causa de les mentides que els hi han arribat a dir. Ja em podeu ben creure.
4: Mentider.
0: Mentidera, tu.
9: Mentidera.
0: Mentidera.
4: Sí, què? Que no t'agrada?
9: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
0: En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden. De manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu, ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada o, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que s'hi escau, i aleshores l'emetrem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
10: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
11: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: l'Horta de Lleida, i l'Eric López, en aquest cas, ens traslladarà fins a la Vall del Corb per saber com defensen ells el sector agrari. Així que amb tot això, comencem.
1: L'entrevista.
0: I com dèiem, avui volem parlar del cultiu de festuc, perquè justament fa uns dies explicàvem que productors reivindicaven el cultiu de festuc per la seva resistència a la sequera i també a un preu estable. Per això avui qui ens acompanya és el Ramon Boleda, ell és pagès de Verdú. Molt bon dia, Ramon.
2: Hola, bon dia.
0: D'entrada, deixa'm que comença per la primera part, per aquesta resistència a la sequera. Quines característiques té el festuc que li permet tenir aquesta resistència a la falta d'aigua?
2: Bueno, el festuc és un arbre originari de l'Orient Mitjà, de l'Iran, de Síria, de Turquia, i és un arbre que s'ha plantat al desert. És un arbre que resisteix molt a la sequera, pues, perquè té unes arrels molt profundes i tenen molta força a l'hora de xupar aigua que està retinguda a les argiles de la terra.
0: Mm-hmm. Clar, com arriba aquí, el festuc?
2: El festuc ja fa molts segles que va arribar aquí a través dels musulmans. Uh-huh. Quan Espanya estava dominada pels moros, uh-huh, doncs van introduir el cultiu del festuc. Llavors, la llegenda diu que quan els cristians van desplaçar els moros cap al Magreb, uh-huh, doncs es van quedar aquí amb els arbres de pistatxos i no sabien com se cultivaven. Resulta que l'arbre de pistatxo necessita un mascle per cada 8 femelles. Uh-huh. Els mascles no fan pistatxos. I com que veien que hi havia una sèrie d'arbres que no feien pistatxos, van dir, bueno, l'any passat no van fer pistatxos, aquest any no fan pistatxos. Si l'any que ve no fan pistatxos, els arrencarem. Uh-huh. Resulta que van arrencar tots els mascles i llavors les femelles es van quedar sense poder polinizar.
0: Clar. Perfecte. Ara mateix, el fet de que ho reivindiqueu, que reivindiqueu aquest cultiu, amb quines expectatives o amb quines previsions ho feu?
2: Bueno, més que reivindicar, nosaltres ens vam introduir al món del pistatxo per l'empresa Borges, uh-huh, que va apostar per aquest sector de la seva producció. El que passa que fa 3 anys ens va deixar abandonats i ens hem hagut d'espavilar pel nostre compte. Llavors, com que ja tenim moltes hectàrees plantades aquí a Lleida, a Lleida calculem que a la zona de Targa hi ha unes 300 hectàrees i amb el global de Lleida n'hi ha 600. Uh-huh. Doncs volem donar-nos a conèixer que els catalans, en lloc de comprar pistatxos dels Estats Units, ho diran, bueno, més que ara dels Estats Units ara, doncs que abans de comprar pistatxos dels Estats Units, doncs que comprin pistatxos d'aquí. Uh-huh. I la gent doncs, que sàpigui que hi ha pistatxo i ens volem... La reivindicació més que res és aquesta, uh-huh, que la gent conegui el pistatxo d'aquí i compri el pistatxo d'aquí.
0: Clar, entenc
2: pistatxo
0: que...
2: Pistatxo, fes tu, digue-li com vulguis.
0: Sí, sí, acceptem les dues versions. Anava a dir, sí, ara mateix entenc que és molt desconegut, de que també el fem aquí.
2: Sí, és desconegut tant pel consumidor, uh-huh, com pel mateix pagès potencial de plantant. O sigui, el pagès no el coneix aquest producte, aquest cultiu, i llavors pues, li fa una mica de front, i llavors pues, si em planta, pues, em planta poques hectàrees per veure com va. El que passa que, com que és un arbre que entra tan a poc en producció, uh-huh, l'avantatge que té és que és molt longeu. Hi ha arbres de 500 anys, m'entens? O sigui, una plantació de festucs en plena producció pot durar vora 100 anys. O sigui, l'avantatge és aquesta. Però a començar a treure un rendiment del que és plantat doncs són 9 o 10 anys. I els temps que corren, esperar 9 o 10 anys, anar posant diners, perquè hi ha l'aigua i els adobs, hi ha tots aquestes despeses que sembla que no es tinguin en compte, però hi són. Uh-huh. I fins que no entra en producció, pues has d'esperar una colla d'anys.
0: Clar, bueno, entenc que has de tenir la suficient força econòmica que et permeti poder esperar.
2: Exactament. Mm-hmm. O sigui, no abocar de cop el pistatge o ho fes tu, però de dir, bueno, doncs aquesta finca que no sé què fent, doncs mira, poses festucs i poses tots

0: hectàrees de fes tu, llavors veuràs que al cap d'uns anys et comença a produir. I llavors potser et sabrà greu de dir, en lloc de posar dos o tres hectàrees, perquè no n'hi vaig posar 10, m'entens?
1: Clar,
0: però clar...
1: clar, clar. Clar, i un cop, per exemple, un cop comença a ser rendible, quin és el màxim potencial de rendiment que podria donar en una temporada?
0: Mira, jo crec que a la zona d'aquí, si mos dona 2.500 quilos per hectàrea, 2.500, entre 2.500 i 3.000, ja podem estar contents. I pel que he anat veient jo, doncs jo crec que una mitja pot estar entre 2.000 i 2.500 quilos hectàrea. Una mitja vol dir perquè hi ha un any que colliràs 2.600 i un altre que colliràs 1.800, m'entens? Però la mitja jo crec que podríem firmar que estigués a 2.200, 2.300 hectàrea.
1: Déu-n'hi-do. És a dir, són xifres elevades o normal?
0: Home, si comparem amb els Estats Units, no, perquè els Estats Units poden arribar a fer 4.000 quilos hectàrea. I si ho comparem amb la Manxa, amb la mitja de la Manxa, doncs sí, és molt elevat, perquè allà és quan ne fan entre 500 i 1.000, com que tenen poca aigua i només tenen rec d'allòs de suport, de pous, doncs també els hi costa més de produir. Aquí amb aigua del Canal d'Urgell o del Segarra-Garrigues o del Catalunya-Aragó, doncs no hi ha problema. No hi ha problema. Es poden arribar a fer tranquil·lament. Mira, jo aquest any he fet una finca que m'ha donat en verd uns 6.000 quilos, que això vol dir uns 2.300, 2.400 en sec. O sigui que ja podem començar a estar contents.
1: Perfecte. Clar, recupero el que em deies de que també és desconegut per part del mateix sector, no?, dels pagesos.
0: Sí,
1: no sé si
0: sí.
1: No sé si m'equivoco, però em sona que vosaltres vau fer com alguna jornada també per donar-ho a conèixer. No sé si a nivell, podríem dir, més intern, vosaltres també feu xerrades o actes o jornades també per voler-ho potenciar dins del mateix sector.
0: Això s'havia fet anys enrere, però ara no. I llavors el que hem fet nosaltres és el que dius tu, vam fer una jornada que s'hi va acollir molta gent, va vindre un centenar de persones de tot Lleida, i llavors jo crec que la millor propaganda és quan els pagesos vegin el veí de la vora, pues, ni que hagi costat, al cap dels anys pues, produeix. Mm-hmm. Amb l'avantatge que, si parlem del canvi climàtic, doncs el pistatxo és un festuc que crec jo que li encanta el canvi climàtic. O sigui, li encanta que faci molt fred a l'hivern. És un arbre que, sense fulla, pot resistir temperatures de 20 graus sota zero i a l'estiu hi pot haver la calor que vulgui, que aquests arbres ni ho han notat. Ni ho han notat, sí.
1: A més, anava a dir, és que això ara mateix... És una mica com l'oasi, eh? Perquè costa trobar un cultiu que resisteixi així.
0: Sí. I mira, i curiosament, pues mira, fa 10 anys va sorgir la qüestió aquesta de plantar pistatxos, ho vam aprofitar i crec que sí, que pot aguantar, sí.
1: Perfecte. A nivell més de, per exemple, de futur a curt termini, reptes o objectius que creus que com a sector i justament en aquest cultiu us hauríeu de començar a fixar ja per començar a treballar-los? Amb què hauríeu de centrar els eixos de treball?
0: Sí. Els 5 o 6 que vam quedar desemparats del grup Borges, els que vam començar, els que teníem els pistatxos abans, doncs mos hem ajuntat que, bueno, volem crear un nucli de que sigui el grup de productors de pistatxos de Ponent. De moment, ara només aquests 5 o 6, però volem que s'hi ha acollit tothom que vulgui. Tant mos fa que els pistatxos els processin aquí o els processin allà, però que els pistatxos del terreny pues, quedin aquí, m'entens? I amb aquest objectiu pues, volem fer la fira aquesta del pistatxo, ja vam fer la jornada tècnica, ja volem fer la jornada lúdica gastronòmica, que bueno, està tot així a les Beceroles, està tot en abastat, no sabem massa la data que ho farem, però sí, ens volem donar a conèixer pues, a través de fires i de promoció més endavant. Va ser que, ja t'he dit, això és molt lent, que fins que no tens pistatxos de veritat han de passar 8, 9, 10 anys, n'hi ha que han plantat el 20, pues, encara és una cosa tendra, això. Però sí, tenim ganes de promocionar-nos.
1: Perfecte. M'has dit,
0: més que res, sí, més que res, és promocionar-nos perquè la gent de Catalunya pugui menjar pistatxos de Catalunya. Perquè, vull dir, els pistatxos ja els tenim venuts, perquè té sortida cap a França, cap a Alemanya, cap a Itàlia, cap a Anglaterra, cap a Bèlgica. O sigui, el problema de vendre no hi és. Així com d'altres productes hi ha problema de vendre, amb el pistatxo no hi és. Però ens estimaríem més que els nostres pistatxos es quedessin aquí i que no anessin a Europa, m'entens?
1: Perfecte. Clar, em deies que encara no teniu data per aquesta fira i aquesta jornada.
0: Bueno, havíem rumiat a finals de desembre perquè el pistatxo ja està tot processat i tot trigat, i llavors ja pots mostrar el fruit de l'any. Però si és massa precipitat, doncs potser ho faríem a principis de gener, o no sé. La data exacta encara no hi és, però sí que tenim ganes de fer-ho.
1: Perfecte. Ramon, no sé si també heu parlat a nivell més administracions i institucions, anem-ho així, a veure com tantegen ells el terreny.
0: Bueno, l'administració... Digues.
1: No, anava a dir, aquest bueno no sé com interpretar-lo.
0: Bueno, és que l'administració, de moment, bueno, ens va ajudar una mica econòmicament per fer la jornada tècnica, però vull dir, allò de que l'administració passi al davant per dir, va, vinga, us ajudem a fer això, fillon, no, i has d'anar darrere, i has d'anar darrere i esperar... No hi és una ajuda de l'administració. Uh-huh. Així com, per exemple, amb la fruita dolça, pues fan campanyes, i que ho trobo molt bé, eh? Uh-huh. Fan campanyes i coses així. Pues aquí, de moment, encara està com la majoria de pagesos, que no sap per on agafar-ho. Uh-huh. Però, bueno, mirarem de que mos ajudin amb tot el que sigui possible.
1: Uh-huh. Doncs, Anna, estarem molt pendents també de com es va implantar en aquest cultiu de festuc a Catalunya i de l'impacte que pot acabar tenint tant pel sector com també a nivell de ciutadania, el que dèiem, que la ciutadania de Catalunya conegui que també se'n cultivi aquí i, sobretot, que consumeixi, doncs, el que es cultivi aquí. Ho deixem aquí. Ramon Boleda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Bon dia.
0: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Aquests dies ha estat notícia...
4: L'Associació de Productors de l'Horta de Lleida inicia una nova etapa amb Jordi Torra al capdavant. El pagès de la partida de Rufea assumeix la presidència després que Francesc Rosselló deixi el càrrec per motius de salut. Un Rosselló que ha estat una figura molt vinculada a la defensa de l'Horta i de la pagesia lleidatana, que continuarà vinculat a l'entitat com a president d'honor. I precisament tenim avui amb nosaltres als estudis d'UAU Lleida Ràdio el Jordi Torra per parlar d'aquest de relleu, dels objectius que es marca l'associació i sobretot del moment que viu actualment la pagesia de l'Horta de Lleida. La primera pregunta, Jordi, és obligada. Primer, bon dia, gràcies per tenir-te aquí.
5: Bon dia.
4: La primera, no t'he de dir ja una mica en qüestió emocional i sentimental, com afrontes aquesta nova responsabilitat i què ha significat per tu assumir la presidència de l'Associació de Productors de l'Horta?
5: Bueno, és un nou repte, que agafo, i bé, també vinculat gràcies als companys que són els que ens han elegit. I bueno, seran dos anys de relleu i suposo que anirem passant uns quants més.
4: Ho comentàvem al principi i m'agrada vincular-ho ja des del primer moment. És un relleu que és una passada de testimoni del Francesc Rosselló, que malauradament no és perquè és un final d'etapa que ell hagi volgut potser decidir de forma voluntària, sinó per qüestions de salut. Tant el Francesc Rosselló com la Núria Martínez Torrevilla, la seva parella, són dos persones molt importants per entendre la història de l'Horta de Lleida dels últims anys, i entenc que valores molt també aquest pas i ell el testimoni, i que pugueu seguir comptant amb ell, tot i que en una situació personal complicada i que doni pas aquest relleu. com a president d'honor i que segueixi vinculat a l'entitat i que us segueixi donant el seu suport, tot i que deixi la presidència. M'agradaria començar per aquí, no sé com ho veus.
5: Sí, sí, no, és molt important perquè ell té molta canxa, vamos, té molta canxa i té molta informació i té molta paraula de parlar amb tots i això ens ha ajudat molt a obrir moltes portes. Esperem que amb aquest nou relleu pues, també se nos obren les portes perquè també no ens coneixem, però bueno, ell ha deixat un rastre molt, molt gran.
4: I primer per aquí volia anar, perquè tot i que sigui un relleu potser que ha sigut en condicions potser no les més ideals, sí que crec que has notat el suport dels teus companys productors, perquè al final és un relleu aprovat en junta per unanimitat, és a dir, que al final és un nou projecte també secundat per tota la resta de socis, i precisament una mica aquí com t'has trobat l'ànim dels productors en aquest moment i en quina situació també t'has trobat l'associació de productors en el moment d'assumir el càrrec?
5: No, l'associació de productors està en un moment tranquil. Vull dir, portem 2 anys que ens han bellugat bastant. Ara, aquests 2 anys, més que res, ens hem de mantindre, sobretot amb les fires i tot això, i mirar de captar pues, nous integrants també al grup. Vamos, falta gent.
4: Precisament per aquí és una de les qüestions que parlarem. No sé també del que s'ha fet fins ara, o del que mires ja mirant a futur, què t'agradaria canviar o què t'agradaria reforçar de com funciona l'associació. Després parlarem també en concret de l'Horta de Lleida i de com esteu vivint la situació actualment, però també mirant el projecte que hi ha hagut fins ara i de com t'agradaria tu liderar la presidència de l'associació, què t'agradaria mantenir, què t'agradaria canviar una mica de com s'han fet les coses.
5: No, més que res, mantindre el que tenim i tampoc no desmarxamos molt de lo, vull dir, tocar de peus a terra, eh? Vull dir, perquè hi ha vegades que potser marxem una mica fora de la línia però no tenim apoyo i val més que fem poquet a poquet i bé, ja dic, el primer que ja fa temps també que ho arrosseguem és ampliar una mica els socis, els integrants, per mirar d'ampliar, perquè també a l'Horta de Lleida pues, hi ha molta gent que a part dels que són, pues, sempre hi ha gent que busca un el seu gènere o el seu producte i busca una cosa afegida. Pues, ja dic, a veure si n'hi podem ser més gent per poder apretar més aquí a Lleida als botiguers o als supermercats, o inclús a l'Ajuntament també. A vegades nos costa, és una mica farragós, però bueno, ho anem tirant endavant.
4: Precisament d'això et volia parlar, perquè al final la situació dels productors ara mateix té molts factors que afecten en el dia a dia i la Horta de Lleida no és diferent. No sé si ara mateix, i ho parlem molt aquí a la Rala i també a la resta de programes de la ràdio sobre les afectacions que té en un pagès en el seu dia a dia, no sé si ara a l'Horta la rendibilitat, els costos, la comercialització, la falta de relleu, no sé, són molts dels factors que parlem sovint, però no sé si almenys parlant amb els teus companys de l'associació, quina és la preocupació, què és el que més ara a curt termini us marqueu com a objectiu d'intentar parlar també amb les administracions o també com a associació de productors de, ostres, quina és la preocupació que més preocupa els productors de l'Horta?
5: No, la preocupació és que hi hagi una bona viabilitat, perquè si no hi ha una bona viabilitat no podem continuar. I bueno, pues, si s'ha d'ajudar amb algú, algun nou emprenedor, gent jove que vulgui buscar-li un plus al gènere o al producte o el que sigui, pues hem de mirar d'ajudar-lo, que cada vegada costa més i n'hi ha menys, ja ho sabem, però per lo menos si n'hi surt algun més que li puguem ajudar.
4: Un dels elements, un dels factors també que afecta molt a l'Horta, i aquí ho parlaves ara també quan parlaves de l'Ajuntament, dels productors que ja teniu, d'aquells que voleu sumar, és aquest espai agrícola que està molt condicionat pel fet d'estar tan a prop de la ciutat de Lleida i ser tan pròxim a la capital del Segrià. No sé si tu ho veus com una oportunitat o també el fet... Com és aquesta balança entre oportunitats i també els problemes que genera per als pagesos que sigui una zona agrícola tan pròxima a una ciutat tan gran com Lleida?
5: És una oportunitat. Jo crec que se li ha de buscar el valor afegit de que és una oportunitat. El que passa és que els creixements han de ser modestos i rendibles, perquè si ens embarquem amb... estirem més el braç que la màniga, pues al final ens enganxem els dits. Però ja et dic, el tindreu a prop i tot això és quilòmetre zero, vamos, és l'avantatge que tenim.
4: Precisament, i escoltant les primeres declaracions que feies quan vau aprovar amb Junta la nova direcció de l'Associació de Productors de Lleida, i crec que una mica escoltant aquestes paraules també ara, és una mica la valorització d'activitat agrària o de l'activitat dels productors de l'Horta de Lleida. Sé que és una pregunta potser molt complicada i no té una solució miraculosa, però què cal fer perquè la pagesia de l'Horta sigui més reconeguda pels lleidatans i lleidatanes i perquè els productes de proximitat que feu a l'Horta arribin també, com bé deies, als supermercats o als mercats, o que la gent conegui el que està fet a tants pocs quilòmetres de casa seva? Imagino, i no em vull avançar, que qüestions com la marca, per exemple, Gust de Lleida, imagino que és una de les qüestions també des de l'Associació de Productors, que amb les administracions, està en aquest enteniment per intentar fer veure als lleidatans, no?, que el producte que tenen tan a prop de casa.
5: Sí, sí. La marca Gust de Lleida, sí, és una de les importants també que s'impliquen. Però bueno, jo crec que potser la que s'hi tindria que implicar potser encara més és l'Horta de Lleida, la marca de la paeria, que és la marca Horta. Aquesta potser jo creuria que és una de les que s'hi tindria que implicar, que de moment està una mica apartada o arraconada, una mica sota el calaix, i de moment no la volen gestionar gaire o no tenen prou recursos o no s'impliquen gaire amb ella.
4: Clar, perquè al final estem fent una marca potser més global de lo que és la demarcació de Lleida i de tota la demarcació de Lleida, i potser el que dius ara, falta una mica de a nivell de ciutat, no?, una explotació del producte local de la ciutat de Lleida, perquè al final potser la gent és conscient de l'Horta, vull dir, passeja pels seus camins, és conscient de que hi és i de la producció que s'hi fa, però moltes vegades potser no és conscient també del volum o del tipus d'activitats que feu i també de tot el que s'hi produeix, a part de nivell agrícola, també amb aquests nous projectes de valor afegit. Jo recordo, per exemple, el projecte, precisament ho parlava l'any passat amb el Francesc Rosselló, dels aromes de Rosselló, que és un gir al que s'havia fet fins ara a l'Horta de Lleida. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un puntet de mirar aquests projectes diferents, més enllà només de la producció agrícola i de la funció agroalimentària, també d'aquest valor afegit que ajudi també a conèixer l'Horta i a fer productes diferents o activitats diferents.
5: Sí, sí, no. És un abanico de diferents colors que són els que formen els productors. Vull dir, igual que tenim la granja Piferrer, que també fa ajuda a les escoles i tot això, doncs hi ha lo dels vins, o hi ha lo del blanc, o lo dels calçots Andreu, i claro, tot això forma diferents colors que són el mosaic de Lleida, de l'Horta. Però claro, hem d'estar una mica recolzats per la marca Horta, que se va començar molt fort, i bueno, ara és el que et deia, que s'ha deixat una mica de banda, però bueno, a veure si se torna a reprendre una mica, que vull dir, es pot promocionar més, sempre es pot estirar alguna més.
4: També, en aquest sentit, és el que et volia preguntar, perquè ara comentaves en aquest cas concret de la marca Horta, però amb altres qüestions, per exemple, també com la preservació de l'espai agrícola de l'Horta, no sé si hi ha una llista de coses que heu parlat amb l'Associació de Productors a l'hora de seure's amb l'Ajuntament, amb la Diputació, de cara a futur, de quines són les necessitats que té l'Horta i que té l'Associació de Productors i del camí que hi ha per recórrer en els pròxims anys, perquè amb aquest canvi, com bé hem anat dient, en la presidència de l'associació, no sé si ja heu fet aquesta llista de les qüestions que, amb les que us desseurem les institucions que us afecten al vostre dia a dia com a productors.
5: Bueno, nos afecten més que res, ens afecten quan ens hem d'ampliar molt o ens demanen molt producte. Quan ens demanen producte, bueno, hem d'estar preparats, però clar, ho hem de saber amb antelació. I després sí que hi ha grans marques que estan interessades a entrar i tot això, però clar, també en un cost que a vegades no s'ho han de pensar dues vegades. Vull dir, a vegades potser val més ser una mica més petit i treballar més en petit i que no pas abarcar-se a més gran.
4: I per això una mica amb el que et volia recollir, perquè crec que no sé tampoc si és una situació que us han traslladat des dels membres de l'Associació de Productors, perquè n'hem parlat aquí a l'Horta de Lleida del problema també a nivell, igual que en molts espais naturals de les Terres de Lleida, d'altres afectacions de l'espai agrícola i de l'espai de les produccions, sobretot amb la fauna cinegètica i altres qüestions. No sé també si hi ha algun... És una cosa que preocupi als productors que formeu part de la Junta, si també hi ha algun pla enfocat en això, o és una de les qüestions que estan a l'agenda.
5: Hi ha bastantes afectacions, sobretot lo de les plaques solars de Iadal, de Baicalent. Bueno, de Baicalent, no, de la zona aquesta del Tocanal de Carràs. I després també, tot això de les línies d'alta tensió i tot això, pues, claro, l'horta, com més trossejada està, pues, pitjor anem, perquè és ratlles que els hi fem, ferides, i això és una cosa que nos hi hauríem d'implicar tots a que s'hauria de preservar. I això amb l'Ajuntament hi han tingut batalles, i bueno, a vegades per uns, a vegades per uns altres, les obres continuen endavant i no hi ha manera de fer-les reconduir. Però bueno, és una cosa que a llarg plaç s'ha de mirar de que haigui el menys de ferides possibles.
4: I ho hem anat parlant sobre empreses, administracions també, i el paper que tenen en relació amb l'horta i amb el que feu els productors. I no sé també si hi ha un missatge o cap a la ciutadania sobre el producte que feu, sobre com voleu que s'hi apropin a ell, també que coneguin o que entenguin què significa tenir aquesta horta productiva al costat de la ciutat. No sé si des de l'Associació de Productors també hi ha un punt de connectar també amb la ciutadania per conèixer millor el que feu i també per conscienciar-los i fer-los entendre del valor afegit que té que una ciutat com Lleida tingui l'horta.
5: Sí, no... sempre mitjançant les fires o mitjançant els mercats o diferents àmbits que tenim, ens donem a veure. Claro, la gent t'ho valora. T'ho valora perquè és producte de quilòmetre zero, és d'aquí, i després també hi ha un abanico de productes que poden ser més bons, més dolents, poden ser una diferent qualitat, però la gent sap que són d'aquí i el gust que té i el bo que són, pues, sempre millor que parlen directament amb tu, de tu a tu.
4: Tu també, precisament, coneixes sobre el terreny la feina, perquè com a molts anys com a pagès de la partida de Rufea, que forma part de l'Horta de Lleida, no sé també una mica en la teva trajectòria, tu en quin moment entres a l'Associació de Productors i també si ho vas, per quin motiu ho vas fer, en quina relació amb el teu negoci, en quin moment vas veure el valor afegit d'estar formant part d'aquesta associació de productors de l'Horta, que al final ara has acabat representant com a president. I no sé una mica aquest trajecte o aquest camí que has fet tu des de que vas arribar a l'associació de productors.
5: Sí, no. Abans de... Bueno, és a base... Jo com que vaig a mercats i a base d'anys d'estirar de mercat i de donar-nos a conèixer i de tot això... Pues bueno, al final fa, ara jo no recordo si són 6 o 7 o 8 anys, que mitjançant la fira se nos va donar la facilitat d'ajuntar-nos i fer una agrupació, pues, a raó de llavors pues, han potenciat també el repartir a domicili, la proximitat. Hem aprofitat això de la proximitat per treure una mica de profit tots els socis que estem allí a la fira, mitjançant per conèixer-nos.
4: Precisament en aquest sentit, jo crec que imagino que els últims 5-6 anys també amb el model de negoci com ha canviat, perquè ho parlaves, que al final el model de producció agroalimentària està molt enfocat a les grans superfícies, als supermercats i la majoria de cooperatives al final treballen amb aquest gran estoc per emplenar aquests supermercats, però des de l'Horta de Lleida heu fet un enfoc diferent, com bé deies tu, amb una producció més petita, més proximitat, de mercat, també adaptant-vos amb aquests nous models de consum, d'una comanda portada a casa per facilitar també amb els productors una mica. amb els clients, volíem dir, i amb aquest contacte directe amb el productor. No sé també quins resultats hi veieu, també si ja esteu pensant també en com no ampliar-ho o com millorar-ho a futur, o quin feedback n'han donat els productors d'aquest tipus de model que heu implementat en els darrers anys.
5: Bueno, és que cada soci amb la seva activitat pues ja té un valor diferent en un altre. Vull dir, hi ha gent que treballa més en gèneres més perecederos, que són més fàcils de guardar, i hi ha gent que no. La gent que té el gènere que és més fàcil de guardar i tot això, pues, ho pot enviar cap aquí, ho pot enviar cap allà, i pot jugar una mica més amb volumen i amb tot. Los que treballem en gèneres com hortalícies i fruites i tot això, ja per enviar a fora, no. Ara dius, per servir aquí a l'Horta o a Lleida o als pobles del voltant, pues sí, o a col·legis o el que sigui, pues amb això sí que nos hem implicat bastant.
4: Sí que m'agradaria fer-te un parell de preguntes abans d'acabar, així una mica més general i mirant també a futur, que ho hem anat parlant durant al llarg de tota la conversa. No sé si hi ha algun objectiu o hi ha alguna cosa amb la que tu arribis a la presència de l'Associació de Productors de Lleida que t'has marcat com a objectiu, com a assoliment, en els temps que estiguis al capdavant de l'associació, que t'agradaria assolir o que s'ha d'aconseguir, o un objectiu clar que diguis això, hem d'intentar millorar altres coses, però això és un objectiu claríssim que volem aconseguir, almenys durant el meu mandat.
5: Pues una de les coses és ampliar els socis que tenim. Això m'agradaria, és el que més m'agradaria, ampliar els socis i ja et dic... I que tothom pogués ampliar amb la feina que té. Vamos.
4: Ara mateix, quan socis sou a la associació de productors?
5: Sobre 25, de 25 a 30.
4: És a dir, al final l'objectiu és aquest, com dius, un creixement sostingut, que sí, al llarg dels anys aneu creixent a poc a poc, sí, sense marcar-se una xifra, sí, concreta, però sí, que pugueu assolir, no, aquest creixement. I no sé també, en relació amb això, per on creus que passa per aquest creixement, per captar nous socis? Al final entenc que hi ha productors o gent que treballa a l'Horta que potser encara no s'hi ha sumat, no sé si és perquè prefereixen anar pel seu compte i no formar part de l'associació de productors, però no s'entenc que imagino que també vosaltres els atraieu aportant també aquest avantatge de comunitat, d'estar l'un als altres junts, podent tirar endavant coses i projectes conjuntament, també les reclamacions poder-les fer com a associació i no com a persona individual. Sí, entenc una mica aquest és el reclam, no?, per formar part de l'associació.
5: Sí, sí, no, és perquè tots sempre som més forts. Però jo dic que sempre, a cada partida o algo així, sempre se nos escape a la gent que treballa per buscar un plus al seu gènere i que a vegades sí que ho sap, a vegades no, a vegades té por de ficar-se a dintre al grup. I després també, claro, per les fires i tot això, pues, tot no ha de ser fires també, eh? Vull dir, també, claro, se li ha de buscar una viabilitat tot l'any, perquè no n'hi ha prou amb les fires, però vull dir que costa, avui en dia costa.
4: Doncs l'últim, i per acabar, també no sé si has pogut ja parlar amb tots els membres de l'associació, però amb tots aquells pagesos i productors de l'Horta de Lleida que ara passen a estar tu al capdavant de l'associació. No sé si tens algun missatge o alguna qüestió que vulguis fer-los i adreçar, i aprofitant que tens el micròfon d'Ou Lleida Ràdio, i que per acabar aquesta entrevista, no sé, una mica també si vols fer una mica de sí, carta, sí, de presentació per a aquells que encara no sapin que estàs al capdavant de l'associació de productors de l'Horta de Lleida.
5: No, pues que l'associació, pues, està oberta a tothom que vulgui buscar un plus al seu producte, un segell, una marca identitària de cada productor al seu producte i que la puguem potenciar, pues, amb tots sirem més forts. Com més siguem i més puguem apretar, pues, als ajuntaments o a la Diputació o el que sigui, pues, més la podrem potenciar i no se'n podrem gaudir tots.
4: Doncs el Jordi Torra, el nou president de l'Associació de Productors de l'Horta de Lleida, que s'ha passat pels micròfons d'Ou Lleida Ràdio aquí a l'Arrela, no, per parlar-nos d'aquesta nova etapa. Jordi, moltes gràcies per aquesta estona i ens veiem a la pròxima.
5: Vale, moltes gràcies.
6: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
7: Amb nom propi. Avui posem el focus en la Vall del Corb, un territori compartit que fa anys que treballa doncs, per afrontar alguns dels reptes que afecten els municipis rurals, el despoblament, l'accés a l'habitatge, el relleu agrari, la continuïtat dels comerços i serveis de proximitat o també doncs, la preservació del paisatge. I en aquest context hi té un paper molt important doncs, l'Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, que agrupa diferents agents del territori i impulsa també projectes relacionats amb l'agricultura, l'habitatge, el patrimoni, el medi ambient i l'economia local. No? I doncs avui per parlar de tot plegat, parlem amb la Natasha Filip. I Natasha, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
8: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
7: Bé, per començar, m'agradaria preguntar-te, per posar una miqueta en context a l'oient també d'aquest programa, què és la Vall del Corb i quins pobles i comarques comprèn això?
8: Mira, la Vall del Corb és un territori que s'estén de Santa Coloma de Queralt fins a Bellanes, Preixana, una mica on desapareix el Corb, i engloba 17 municipis en 3 comarques, la de l'Urgell, la Segarra i la Conca, i 2 diputacions, perquè estem a la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida. I és una vall així una mica diferent, no tenim molta aigua a la Vall del Corb, al riu Corb, però sí que hi ha com una certa homogeneïtat a nivell de paisatge, que és bastant més fresca, húmida, i és com una mica un petit pulmó verd que tenim entre l'Urgell, la Segarra i la Conca.
7: Deixa'm fer un petit matís abans, no? T'he presentat, estem parlant amb la coordinadora del projecte Territori de Vincles i també sòcia de la cooperativa L'Aresta. Continuem amb més qüestions, Natasha. M'agradaria preguntar-te també, no? Què tenen en comú aquests pobles i què aporta aquesta visió conjunta?
8: Doncs tots aquests pobles són pobles petits, tenen en comú el fet d'estar en una zona despoblada, tenen en comú el fet d'estar en un paisatge amb pobles encara molt preservat, amb molt de marges, molta pedra seca. És una mica, Maldà i Bellanes són com una mica els últims pobles abans de la plana, no? D'un cantó i de l'altre cantó, de la nivell de la conca, pues, també són pobles d'alçada, que no comparteixen tant a nivell de característiques amb la zona més de vinyes que tenim més a baix. I també tenen com un enfoc, una identitat que s'ha anat creant durant els anys, que pot estar viscuda més o menys, depèn del poble, hi ha pobles que tiren més d'un cantó o l'altre, però sí que és una identitat que s'ha anat construint. I tenim en comú també de tenir un fort teixit associatiu i de l'economia social i solidària amb moltes petites productores també. I això fa que hi ha com un xup-xup constant que nosaltres ens ajuda molt com a Associació Vall del Corb i que intentem també recolzar i fonamentar.
7: També et pregunto, no? M'agradaria saber la teva opinió més personal, no? També, però en general, en termes generals també, què la fa especial a la Vall del Corb?
8: Per mi seria el paisatge. Vull dir, jo visc en un poble de 6 habitants i és un paisatge canviant, un paisatge on la gent que hi ve a viure se n'enamora, la gent que hi viu des de fa temps moltes vegades s'hi intenta quedar, i jo crec que és aquesta, el fet d'estar una mica més en alçada i aquest teixit que fa que és més fàcil arribar-hi, que hi ha com més associacions, més vincle potencial, no? De fet, si un dels nostres projectes estrella es diu Territori de Vincles, és per reforçar una mica això que ja era viu, i també és un projecte amb un territori amb moltes proves pilot, amb moltes ganes de fer coses, no? Un territori que no té por. Sí que hi ha una part de... Bueno, també tenim el llau de macrorenovables, tenim problemes, no? de falta de relleu agrari, tot això sí que ho compartim amb molts territoris, però jo crec que el que fa diferent és que hi passen moltes coses i que té un paisatge espectacular.
7: Correcte, i ja si parlem de què passen coses també, ara et preguntaré una coseta, però després ja parlarem d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb, però abans m'agradaria preguntar-te per posar una miqueta al context abans de començar a parlar, si parlem en àmbit agrari, en àmbit de terres, en àmbit tot el que és naturalment parlant, com està aquest tema avui dia a la Vall del Corb?
8: Bueno, a nivell de... més de temes de biodiversitat, nosaltres tenim una zona Natura 2000, que són les oagues del riu Corb, que és una zona particularment rica en biodiversitat. I després, en general, a nivell de biodiversitat tenim moltes papallones. El fet que sigui una zona així en alçada fa que reproduïm una mica característiques que podem tenir als Pirineus, però en una zona així com una petita illa. I això fa que també a nivell de boscos hi ha coses molt interessants. I a nivell agrari, pues, tenim com a cultiu olivera, ametller, cereal, tenim diferents varietats locals destacades, com l'alt de Belltall, el safrà de Santa Coloma, la ceba de Ciutadilla, i al voltant d'aquestes varietats locals s'han creat associacions que vetllen a la recuperació i a la divulgació d'aquestes varietats i que al final dinamitzen tot el poble, no? Això són com una mica cultius destacats que tenim. I, si no, compartim pues, les problemàtiques del sector agrari i del sector ramader que hi ha en general en territoris rurals a Catalunya i en territoris de seca. Estem en una zona molt de seca, hi ha poca part de la val on arriba el rec. Això ha tingut aspectes positius a nivell potser de la protecció dels marges, del mosaic agroforestal que ens manté i conseqüències negatives en el despoblament i en la falta de rendibilitat econòmica de certs cultius.
7: Correcte.
8: Hi ha falta de relleu, hi ha un sector agroramader envellit, hi ha una falta de relleu a nivell de les petites cooperatives agràries dels pobles, també, que són infraestructures que nosaltres considerem com molt important, hi ha molt de potencial, però un altre cop aquí moltes vegades tenen com problemes de juntes, el mateix problema que el sector una mica.
7: Després et preguntaré ja, per entrar més en detall, no, al tema del relleu generacional i tota aquesta problemàtica que trobem avui dia. Però anem a parlar d'aquesta associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb. Neix precisament doncs, amb aquesta voluntat, no, de treballar d'aquesta manera conjunta, de tot el que engloba, però per la gent que no entengui què és aquesta associació, què és l'associació i qui en forma part d'aquesta.
8: Doncs l'associació, nosaltres diem l'associació Vall del Corb, per anar bé de dir sempre l'associació per al desenvolupament integral de la Vall, però el seu nom és interessant justament perquè, no, perquè ens dona indicis una mica de la seva voluntat, del seu objectiu. És una associació que va ser creada al 2000, per tant, ara portem 26 anys amb diferents juntes. Primer va ser una associació més enfocada a temes culturals i de creació d'identitat, de treball amb els joves també, i a poc ha anat introduint més la part de productores. I ara hi poden participar qualsevol persona, veí, veïna de la Vall del Corb, de més lluny, i totes les productores, restaurants, allotjaments, entitats mediambientals, associacions. I a banda tenim convenis de col·laboració signats amb ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Lleida. I això fa que aglutinem una mica al voltant de l'associació, que està en el teixit econòmic, com la part mediambiental, que associativa, que individual, no? El fet d'hi viure i de tenir els habitants a dins. I tenim més de 200 persones sòcies i unes 70 empreses sòcies.
7: Déu-n'hi-do.
8: Això, sí, i això fa que, bueno, tenim tot un seguit d'activitats que impulsem des de l'associació, activitats culturals de descoberta del patrimoni, activitat més de descoberta de les productores, activitats de dinamització també on sempre baregem aquesta part de productores i paisatge, com seria el Trossfood, que és aquesta passejada enogastronòmica que organitzem cada any al mes d'abril o de maig de manera itinerant en diferents pobles de la vall. I anem organitzant així diferents activitats obertes al públic. I a banda, tenim tota una part de dinamització de les productores, de comunicació al territori i després projectes de dinamització territorial, com seria el territori de vincles.
7: Doncs ara,
8: això és com una mica, no, el ventall d'activitats que fem.
7: Ara que treus ara que obres aquest meló del territori de vincles, ja et pregunto, què és aquest projecte, no? Que és un dels projectes més amplis, com comentes, què és aquest projecte de territori de vincles, doncs, que aborda, no, qüestions com l'agricultura, l'habitatge, el paisatge o també la transició energètica. Què és exactament aquest projecte?
8: Territori d'Inclès és un projecte que vam iniciar just després del Covid, del confinament, i amb aquestes ganes d'abordar el repte del despoblament i de les conseqüències del canvi climàtic a través de la creació de noves oportunitats de vida de manera transversal. L'originalitat del projecte és que tenim tres eixos de treball. Sovint aquest tipus de projecte, no?, estan enfocat cap a habitatge només o cap al relleu agrari, i nosaltres justament tenim els tres eixos. El primer, que és diversificació agrària, gestió forestal i el relleu agrari. El segon, que seria l'accés a l'habitatge digne, assequible i amb fórmules d'economia social i solidària. I el tercer, que seria la gestió de recursos disponibles, sostenibles, amb una transició energètica realment justa, perquè, com ho he mencionat abans, estem en una zona amb una allau molt forta de macroprojectes de renovables, i hem ajudat a crear una comunitat energètica local i a ensenyar que hi ha d'altres models de transició energètica que són possibles. I dins cada eix, el que fem és que tenim una coordinació tècnica per part d'una cooperativa especialitzada. El primer eix de diversificació agrària el portem des de la cooperativa de l'Aresta, cooperativa especialitzada en temes d'agroecologia. El segon el porta una cooperativa d'arquitectes, la Boqueria. I el tercer ho portem des de la mateixa junta de l'associació i diferents entitats del territori, com el Bar Centro, Amb la Vida i els Coramarxes.
7: Doncs mira,
8: i això ens permet tenir una xarxa d'entitat que ens ajuda també.
7: Correcte. Ja que ho comentes, no?, com ets sòcia d'aquesta cooperativa Aresta, que se centra, no?, en el sector agrari, anem a tirar per aquesta branca, no?, un dels grans reptes, com has comentat abans, comencem parlant pel relleu generacional. És difícil trobar persones que vulguin continuar treballant la terra?
8: Bueno, sí, cada vegada hi ha menys joves d'incorporació. Sí que veiem que hi ha bastanta gent que no ve directament del sector, és a dir, que els fills i filles no representen un percentatge tan alt com abans, i també venen molta gent que fan un canvi de vida als 40 anys, o que ja decideixen des dels inicis, no?, d'optar per el món rural i la producció agrària. Però és cert que el sector té uns problemes de burocràcia, de viabilitat econòmica, de sobrecàrrega, de feina, i també hi ha un cert menyspreu, no? Tampoc són feines moltes vegades molt valoritzades per la societat, que fa que ara mateix és un sector en general poc atractiu, sobretot quan és només una part de producció. Ara, quan s'hi afegeix elaboració i venda directa, com seria el cas del vi, per exemple, o de l'oli, ja canvia una mica, i és un sector que ja es deu una mica més atractiu. Però el de la producció, únicament, és un tema complicat. I és veritat que ara mateix les condicions són molt dures. Les condicions, hi ha moltes protestes pageses que estan intentant posar llum sobre aquestes condicions.
7: Totalment. Si parlem d'aquesta producció, no?, d'aquest àmbit, ja els altres àmbits, no?, com has dit, ja estan una miqueta més ben tapats, no?, per dir-ho d'alguna manera, però el que és el tema de la producció agrària, quins perfils es troben més en aquesta vall del Corb, i també una miqueta quines són les demandes que expressen?
8: Bueno, si és... Depèn. És que depèn una mica també, la realitat és una mica diferent en diferents zones de la vall, però sí que en general és un perfil de pagesos, més homes i homes grans. Així en general. Després, depèn del sector i depèn del poble, ara hi ha cooperatives agràries que estan liderades per dones, hi ha explotacions grans que estan liderades per dones joves. No deixa de ser una minoritat ara mateix. Després, nosaltres el que veiem també és que hi ha una falta d'accés a la terra, és a dir, que quan hi ha noves persones que volen venir i cultivar, és difícil començar. És a dir, que la majoria de les terres ja estan agafades, i el que deixa la gent demanar així per ajuda són feixes estretes, en pendent, que no han estat cultivades durant molts anys, hi ha molta feina de tornar a posar tot això en marxa. És a dir, que si tu arribes i vols treballar amb les ametlles, et deixaran segurament molts camps d'ametllers. Mm. Però la feina que hi ha per recuperar aquests cultius és enorme. I per això també és interessant explorar maneres de mancomunar maquinària, d'ajudar una mica aquestes persones que arriben, perquè si no l'esforç que has de pujar és que segurament no val la pena, o en tot cas és molt poc accessible si no tens com un suport familiar de l'entorn proper, infraestructures, tractor, tot és caríssim. Només comprar un tractor és caríssim i per tant l'accés és difícil, bàsicament.
7: Des de l'Associació Vall del Corb, recordem, quins projectes esteu duent a terme en aquest àmbit més agrari per poder, no?, donar aquesta millora o aquest impuls a aquest àmbit d'agrari?
8: Doncs ara mateix, com a projectes així pilot bastant destacats, tenim la recuperació de la varietat local de ceba a la ciutadia, que estem acompanyant des de fa uns quants anys, que aquí tenim la sort de tenir una varietat local de ceba extra dolça, però que necessita rec a Ciutadilla, i el que estem intentant fer és veure com podem ajudar a augmentar la producció i a implicar pagesos i pageses professionals per poder recuperar millor el cultiu, perquè ara mateix s'està fent des de la comunitat de Regan, i veure a través d'aquesta varietat, i també la de l'Alt de Belltall i el Safrà de Santa Coloma, el que estem intentant fer és demostrar la possibilitat d'una diversificació agrària que permeti tenir més valor afegit i que sigui més viable, més interessant, tant a nivell de biodiversitat cultivada com a nivell de viabilitat de les exportacions. Doncs això seria un dels projectes. Després tenim l'espai test agroramader de Sant Martí de Maldà, que vam iniciar ara fa 3 anys, que teníem el projecte en fase de disseny, obres, compra del ramat i tot el material, i el ramat va arribar el 10 de setembre i ha permès la incorporació d'una primera persona al sector amb un ramat d'ovelles de llet. I després tenim també un projecte de ramaderia extensiva per fer gestió forestal i prevenció d'incendis amb vaques de l'Albera i collers de tancat virtual no fence, que això és un altre projecte que tenim entre Guimarà i el Fonoll. En aquest cas estem fent tot l'acompanyament tècnic al ramader que s'ha posat amb aquesta idea.
7: I ja també, quan parlem, no, d'aquest desenvolupament rural, a part d'aquest sector agrari, no, que és més de terra, diguéssim, sovint pensem també en economia, però a part d'això hi ha un patrimoni, doncs, paisatgístic que és molt ampli, no? Com has comentat, els marges de pedra seca, les cabanes, els camps, els boscos, quin paper té aquest paisatge també en el futur d'aquesta vall?
8: Bueno, jo crec que té un paper essencial, perquè sovint parlem de la biodiversitat o del paisatge com si fos algú més, però no és algú més, és la part essencial de fet que podem seguir vivint aquí. Bàsicament hem vist amb el tema de plagues en els cultius, no?, que pot fer que no hi ha agricultura possible en una zona, doncs el fet de tenir mosaic agroforestal fa que tenim més predadors, fa que tenim menys malalties, també estem en un lloc amb més alçada, i tot això aporta resiliència als cultius i és el que ha d'aportar també la diversitat de varietats local. Al final, si tu cultives només un tipus d'ametller, el que passa és que si hi ha una plaga, perds tota la collita. Si, com abans, cultives 5-6 varietats, doncs hi haurà una varietat tardana que fa que si hi ha un gel, no, una gelada en algun moment, doncs aquesta varietat encara produirà, i que al final la diversitat és interessant per tot. És interessant a nivell de medi ambient, és interessant a nivell dels cultius i a nivell de poder tirar endavant en moments complicats, i estem en un moment molt complicat on les conseqüències del canvi climàtic fa que és molt difícil preveure.
9: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Bona tarda. Em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys del bitllet de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però durant els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: i ossos i parts del cor. I a més, és petit per tota la seva vida.
1: El mite explica que el déu Xolot es va transformar en animal per no morir.
0: I fins aquí la nostra secció. I fins aviat.

Hola a tots, em dic Marc i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, IMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80. Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons al Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: bona tarda. Som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou Brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un Brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent Brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawloween d'octubre. També serà mític i serà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir Brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els Brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fan lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda. Adéu.

0: solo sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa, a desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, bueno, la d'Elias. Gràcies per escoltar.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. En la meva opinió aquest és el top 5. Perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé, perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma en al contrari del que era abans. I, bueno, i per això estan en aquest top. És molt èpica aquesta batalla. Us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen. És molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo. I, bueno, i la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Mahoraga és molt guapa. Mahoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de Dominio per guanyar. Expansió de Dominio! Que és molt, perquè Sukuna és superfort. I, bueno, i fins aquí la meva secció. Adéu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mà.
1: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: I ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no se sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
2: I les paraules que va pronunciant morir van llençar rius d'homes a la mà.
3: Meus tresors, ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
2: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Life. Ara és l'era de la gran aventura.

Pau Santarén, i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure, sobretot, al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve de Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'os, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després, atacar per sorpresa i, hop, ja teníem menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

et parlarem dels Figaflowers. Els Figaflowers és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava, l'amo cego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020. Es va concedir com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer. Sona nou del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres. A veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rònia, la filla del bandoler. És la història de la Rònia, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers.